0: La consulta, que comença aquest dilluns, a tot el personal docent del país sobre el preacord d'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios, i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
2: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
8: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
9: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
8: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
8: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant sense concretar d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
14: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
15: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes econòmics curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte en els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillem afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
16: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
17: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
18: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
19: Fissat Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.

0: No és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
1: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
2: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
4: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
5: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
3: Per sorpresa, la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
6: El temps.
2: Dani Ramírez.
7: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a tarda, cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
8: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre...

0: que ens donen una oferta de feina la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
1: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
0: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
1: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
2: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
3: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
4: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
5: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
1: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
6: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
7: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
8: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
7: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
9: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
7: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
6: 3CAT Info.
7: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
10: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
11: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys? Ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
7: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim a Banini.
12: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
6: 3CAT Info.
7: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
6: L'actualitat esportiva a fons.
7: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
6: 3CAT Info.
7: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa el desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
6: 3CAT Info.
7: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
6: 3CAT Info. Són 2:45.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord a educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha plegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
7: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
1: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
13: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
14: El barret para volants, fins a França, fins a França.
13: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
15: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
13: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
16: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
13: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
1: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
17: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible?
18: ¡Hostia!
1: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
17: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
1: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
18: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
6: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
19: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
20: Because I'm not against the star.
21: The question is not Jewish, it's Zionist.
19: They're kind of the same thing.
21: Not really.
1: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la Terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018, vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu, quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
0: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
1: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
0: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
1: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
2: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
22: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo sóc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
2: Tot i això, en determinats casos no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac, que és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
23: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
2: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
6: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33, 34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
4: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
5: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
8: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
24: És un gran dia de trobada.
25: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
4: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
26: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
4: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
27: Bueno, he anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
28: Tot el beta, ella ve pels beta.
8: Estem fent un cajut de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
4: Entre elles, un foraster en directe.
29: Som al Palau Sant Jordi!
4: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
30: És el millor Gerard, és el millor! És el millor, la Clara també! Sí, el Gerard és el meu cor!
4: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
1: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
31: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
32: This is the Spanish culture.
31: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
7: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de sobte no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
9: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
31: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
10: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
31: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrobé, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
11: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries, i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
31: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
12: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
1: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
13: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Corominas hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
14: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
13: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
14: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
13: Rosa Corominas en fa aquest balanç.
14: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
6: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
15: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77 a 102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
16: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
15: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust a marc del partit.
0: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
15: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
6: 3CAT Info.
15: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
2: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
15: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
15: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim Estefania Vanini.
5: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
15: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Jodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
6: 3CAT Info.
15: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
6: 3CAT Info.
15: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
6: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns, a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història han guanyat Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret per a volants, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios, i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
2: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, hi haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplà, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
8: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
9: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
8: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
8: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
14: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
15: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
16: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Bofor i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
17: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
18: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
19: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
20: C'est pas le foot, ça.
21: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou.

0: Iván Cepeda passarà la segona volta amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys, mà de ferro contra polítiques integradores.
2: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
3: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
1: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
0: El temps. Dani Ramírez.
4: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores. Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
5: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També explicant que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
5: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders

0: d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
1: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
2: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
3: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
4: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't atreu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
6: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
7: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
6: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
8: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
6: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
5: 3CAT Info.
6: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per paliar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
9: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
6: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
10: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
6: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
11: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
5: 3CAT Info.
6: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
5: 3CAT Info.
6: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
5: 3CAT Info.
6: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
5: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
6: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77 a 102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
12: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
13: El barret paraguants, fins a França.
12: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
14: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios, i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
12: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
15: Bàsicament hem portat tendes, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
12: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. Al País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
16: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
17: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
18: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
5: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
19: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
20: Because I'm not against the star.
21: The question is not Jewish, it's Zionist.
19: They're kind of the same thing.
21: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
1: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
1: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen. I llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
2: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
22: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artes de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salva la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
2: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixà, que és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
23: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
2: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes, aiguats, de ploure bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
3: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
4: Està passant dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
7: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
8: És un gran dia de trobada.
9: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
3: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
25: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
3: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
26: Bueno, he anat a jugar als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
27: Tot el beta, ella ve pels beta.
7: Estem fent un cajut de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
3: Entre elles, un foraster en directe.
28: Som al Palau Sant Jordi!
3: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
29: És el millor Gerard, és el millor!
30: És el millor, la Clara també!
31: Sí, el Gerard, el Gerard és el meu cor!
3: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
32: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
33: This is the Spanish culture.
32: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
34: Arriba un moment en què el turisme és una cosa de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ho sentim incòmodes i no ens agrada.
35: Se pot escriure una benvinguda per a ensenyar la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
32: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
1: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
32: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
6: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries, i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
32: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
10: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Però clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
11: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Corominas hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
12: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
11: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
12: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
11: Rosa Corominas en fa aquest balanç.
12: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
13: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
14: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
13: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
15: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un, un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important. Però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
13: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
5: 3CAT Info.
13: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
2: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
13: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
4: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
13: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim Estefania Vanini.
8: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
13: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
5: 3CAT Info.
13: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips al 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
5: 3CAT Info.
13: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
5: 3CAT Info.

0: La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret paraguats, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
2: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, hi haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera ràpid.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
8: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
9: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
8: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats, ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
8: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret y por la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant sense concretar d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
14: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
15: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillén afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
16: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar a un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
17: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
18: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
19: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
20: C'est pas le foot, ça.
21: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
19: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinen que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta

0: se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
1: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
2: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir, en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
3: El temps. Dani Ramírez.
4: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats, de ploure bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
5: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
6: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
5: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
6: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
5: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
7: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
8: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
9: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
5: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat de

0: Els autònoms 30N hi ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boceler, president de CEPA.
1: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't atreu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
4: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
3: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
5: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
3: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
2: 3CAT Info.
3: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per paliar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
6: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel, que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
3: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
7: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
3: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
8: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el vuitè ciclista de la història a guanyar les tres grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
2: 3CAT Info.
3: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
2: 3CAT Info.
3: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa el desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
2: 3CAT Info.
3: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
2: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord a educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off de descens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret paraguats, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios, i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga, entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
6: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
9: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
10: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star.
9: because I am not against the star.
10: The question is not which is Sionist.
11: They're kind of the same thing.
10: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. 3CAT Info. La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
12: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
12: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
13: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuits arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
14: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
13: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac és portaveu de l'entitat Fruit amb Justícia Social.
11: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
13: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
0: El temps. Dani Ramírez.
15: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure a bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que
0: mil persones han participat en la festa 3Cat en viu que s'ha fet a Montjuïc de
16: és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
17: Totalment, en directe. Vull dir que
18: un gran dia de trobada.
19: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
0: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
20: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels supers, i l'hem expandit arreu dels

0: nostres continguts de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
1: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
2: Bueno, he anat a jugar ja als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
3: Tot el beta, ella ve pels beta.
4: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
1: Entre elles, un foraster en directe. I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
5: És el millor, Gerard! És el millor! És el millor, la Clara també! Sí, Gerard, el meu cor!
1: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
6: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
7: Els turistes que arriben a Mallorca per encatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
8: This is the Spanish culture.
7: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
9: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
10: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
7: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
11: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
7: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
12: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuària i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
7: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
13: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Però clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. I, bueno, és complicat.
6: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
14: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
15: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
14: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
15: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de nostra edat.
14: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
15: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
6: Esports. Amb Alfons Gorina.
16: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
17: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
16: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
18: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
16: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
6: 3CAT Info.
16: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
19: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
16: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
20: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
16: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
21: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
16: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
0: 3CAT Info.
16: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
0: 3CAT Info.
16: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
0: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret parabolats, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
2: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
8: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
9: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
8: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats, ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
8: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
10: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
11: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
12: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
13: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
12: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
14: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
15: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes econòmics curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
16: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
16: Són els dies, ara al juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
17: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
18: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat part d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
19: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
20: C'est pas le foot, ça.
21: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
20: Terminat.
19: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
23: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
24: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
22: Per sorpresa, la segona volta també

0: ple, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus a la costa, una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33, 34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes aiguats, localment violentes aquestes tempestes aiguats de ploure bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. El Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a 8:15, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
3: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
2: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
3: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
2: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
4: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
5: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
6: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
7: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
2: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposa

0: són de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
3: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
2: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
4: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
2: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
1: 3CAT Info.
2: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
5: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
2: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
6: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
2: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
7: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
1: 3CAT Info.
2: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: Trescat Info.
2: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
1: 3CAT Info.
2: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha plegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
8: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
9: El barret para volants, fins a França, fins a França.
8: Però també minibús intergalàctic o pelucas. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
10: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
8: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
11: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
8: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia o una docent que era a l'exterior de la conselleria.
12: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
13: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
14: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera ràpid.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
1: 3CAT Info.
0: A Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les tres persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una seixantena de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
15: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
16: Because I am not against the star.
17: The question is not Jewish, it's Zionist.
15: They're kind of the same thing.
17: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
18: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits. però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
18: És un euro que no la més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i els tokenitzen. I llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida, Alba Mor.
19: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
20: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo sóc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això pues, no salva la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
19: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixà, que és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
21: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
19: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamarsa, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port del Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallvé de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
23: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
24: Em sentia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
25: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
26: És un gran dia de trobada.
27: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
23: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat, com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
2: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
23: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
3: Bueno, he anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
4: Tot el beta, ella ve pels beta.
25: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
23: Entre elles, un foraster en directe.
5: Som el Palau Sant Jordi!
23: I també el concert dels concursants d'Eufòria, que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
6: És el millor, Gerard! És el millor! És el millor, la Clara també! Sí, Gerard, el Gerard està en
23: el cor! El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
7: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No es calen cartells.
9: This is the Spanish culture.
7: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
10: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de quan no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
28: Se pot escriure una benvinguda per a ensenyar la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà? Com ho pot apreciar un de fora?
7: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
29: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
7: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
30: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader de debat. Perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
7: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
31: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. Bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
32: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar
8: i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa Canés, la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, el Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
11: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
8: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura d'artistes.
11: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
8: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
11: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
12: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-offs. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
13: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
12: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
14: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
12: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
1: 3CAT Info.
12: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
15: Quan hi ha baixes tan sensibles, evidentment haurà que fitxar a gent de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
12: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
16: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
12: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
17: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
12: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
1: 3CAT Info.
12: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips al 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
1: 3CAT Info.
12: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
1: 3CAT Info.
2: Senyores i senyors, bon dia.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: 6 del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
1: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
2: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
3: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 2:15, secció del cor, amb Laura Fa. Por la mañana.

0: Amb la Laura Farr repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que probablement travessa ara un dels moments més complicats des que és a la Moncloa, va superar fa poques setmanes Aznar com a segon president espanyol més longeu. Si volgués superar Felipe González, hauria de resistir 5 anys i mig més.
0: I a Brussel·les?
2: Preocupats per l'ofensiva israeliana al Líban, França ha demanat que avui se celebri una reunió extraordinària del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de la situació a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià continua expandint-se i ha anunciat en les últimes hores haver ocupat el castell de Beaufort, una posició estratègica al sud del país.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Amb la més que probable commuta de pena de presó de la política republicana i negacionista electoral Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.
3: Avui és dilluns 1 de juny, ens despertem ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. A Sant Feliu de Guíxols hi ha 22 graus, 22 graus a Cornellà, a Llobregat i 15 graus a Coll de Nargó, aquí a l'Alt Urgell. Avui espereu un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34 a les més altes a Ponent, 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
5: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
0: Montse Mir.
6: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
7: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
6: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel matí de
8: Policia Nacional que la va fer caure a causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi ha representants sindicals i de l'APIT per posar fi a la porta de la conselleria per condemnar l'agressió.
0: També continuen les protestes dels metges, aquesta vegada canvien d'estratègia.
5: A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
0: Berta Torrades.
4: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
9: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
4: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
10: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per

0: aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera.
1: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
3: Segons els Mossos, els fets van passar quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc, a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig ja no era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
2: Sí, sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid. I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
4: És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
2: Madrid, Alba Gil.
5: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
6: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
5: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentrestant el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
3: La vicesecretària dels Populars, Alma Escurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
7: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
8: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
7: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
3: I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
9: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
3: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
10: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
3: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
2: En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
4: És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanen 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
2: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
11: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan el ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
12: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
11: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
2: Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
3: La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar a les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
13: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè, si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
3: Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els 4 agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
2: L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya Activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
14: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
4: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
2: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
16: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
15: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
17: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
15: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
3: La reunió la demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
18: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
19: Fissat Hezbollah.
3: El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
2: I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
4: Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
2: Passen dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
20: Bon dia.
21: Bon dia.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
22: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
23: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
22: L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
24: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien

0: Un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
1: Agents de paisà dels Mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
0: Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
2: Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
3: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
4: Because I am not against the star.
5: The question is not Jewish, is Zionist.
3: They're kind of the same thing.
5: Not really.
2: Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Burgull.
0: Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
6: Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior, on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
0: I ha estat una de les notícies del cap de setmana, regust agredolç a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
1: Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
0: Anem a París. Isabel Galí.
7: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
8: C'est pas le foot, ça.
9: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
7: Terminat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona, com l'Apolo, el Rasmatàs o Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
1: La segona.

0: I avui a Mérida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Miquel Esparvé.
1: I La Tercera.

0: I Ginesta anuncia els concerts amb què faran gira per presentar el seu últim disc. Tot gira igual, però diferent. A banda del concert a la Sala Rasmatàs, el 7 de novembre també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona, ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
1: Poc més de 5 minuts i 2:15 del matí.

0: Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual.
1: Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic Blaugrana.
2: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
1: En l'ascens a segona divisió A del futbol, empatat un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
0: La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
1: Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
3: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
1: Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu.
0: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el bronzejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
7: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
8: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
9: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi!
9: Al!
10: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
11: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé. El matí de...

0: Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum.
1: Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light.

voler estalviar energia a la banda britànica Bastille amb aquesta cançó titulada Shut Up of the Lights. Shut Up the Lights, ara sí. La lletra, you said, just shut up the lights. We don't need them to dance. Vas dir, només apaga els llums, no les necessitem per ballar. Encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
1: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
0: I avui a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a portes de la Conselleria d'Educació.
2: ¿Eso es posible?
3: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
0: I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
1: Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, Santi Barcón, cirurgià endocrí.
4: Els deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
3: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure en males arts i diu que vol seguir governant.
5: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
1: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
0: El líder ultradretà Abelardo de la Espirilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
3: Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
0: I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
1: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
0: França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
3: El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
6: C'est pas le foot, ça.
7: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou. S'ha acabat.
6: Terminat.
0: I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
1: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
0: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
8: Que passantia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare. Però és
1: una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
0: Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
9: Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar. La Vanguardia, Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 tares a Venezuela, i acabem pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada. El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral. I parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
0: Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran els 30, i a Cervià de les Garrigues en tenen 16, amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
0: I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xarona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí que podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'hem pagat de sobres.
2: Ah!

0: Canalies, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
0: Tot això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
1: El mes de l'orgull.
0: Oi, el celebrarem, no?
1: I tant. Home, sí, s'ha de celebrar. Sempre s'ha de celebrar.
0: Amb què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona representant l'espectacle Una madre de pel·lícula, al Teatre Romea, una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
2: La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor... Sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
1: Doncs resulta que no.
0: El Romea, això?
1: Exactament.
0: A tot això, quan són festes a...
1: Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny arriben, comencen les festes del Putxet de Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopant pels carrers de Roma.
4: Decine di cavalli al galoppo spaventati, imbizzarriti, che corrono sull'asfalto.
3: Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu que un policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
7: Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència del que ha de ser una festa major i, per tant, contents de que s'hagin tret aquesta denominació.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues, però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya, Ràdio amb Francesc Soler.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de 7. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les vagues.
15: La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva.
3: Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes.
15: De fet, hi ha 3 sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
16: La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I en aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes, doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
3: D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
15: Segons els Mossos, els fets van passar a quarts de 8 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
3: Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid.
15: I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
17: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
3: Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
15: I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
18: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
19: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
18: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
15: I mentre que des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
3: I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de las Priella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
15: Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
20: Representa el regreso al passat. Parapolítico, narcotraficante.
21: El heredero de los narcoterroristas. El amigo del ELN y de la FARC. Cepeda, te vamos a derrotar.
15: El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
3: Amb un 3:15, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
15: El preu de la llotja de referència, la de Marculleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
3: Lleida, Estela Busoms.
22: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
23: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
22: A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
24: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu, inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
22: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
15: La presència de la pesta porcina Collserola n'és un dels motius.
3: Girona, Núria Pereira.
0: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer, i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
1: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
0: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Pereira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
15: Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
3: Lleida, Julià Bacar.
2: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any, a més, s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
15: Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori, capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
4: Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant, és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
3: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7 del matí, els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
15: Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol impulsada per Barcelona.
3: Montse Mas.
6: Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
25: Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
6: A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
15: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
3: I va passar la Marta Vives.
15: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
26: Està passant dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
15: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
27: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
28: Ella ve pels betes.
29: Estem fent un Kahoot de preguntes de Trescat.
15: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del Trescat. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
3: I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes.
30: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López.
5: Marc Garriga.
7: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo, a Netflix, i a Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en la oficina, a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: 8 minuts i les 7, ara els esports.
8: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
5: Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
9: El PSG és el gran equip d'Europa i Luis Enrique el millor entrenador del moment. Dissabte es va confirmar l'hegemonia del club parisenc al futbol europeu. Luis Enrique estava eufòric, va complir el que havia avançat. Sense Mbappé faria jugar millor el PSG. I així ha estat. L'equip francès domina Europa, però qui serà capaç de disputar-li aquest domini els pròxims anys? L'Arsenal s'ha quedat a les portes. I el Barça? Ara mateix sembla lluny, però és el repte ambiciós que ha de tenir el club blaugrana per seguir creixent.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
12: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%. Hi ha molta xafogor. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, a bancs de núvols baixos, a molts sectors, sobretot a les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès, i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus, les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
13: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
14: Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
16: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
30: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
31: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
32: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
33: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
34: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
35: I pot ser tot això sent professional.
34: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
36: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45, obrirem l'aura parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias.
3: A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
5: A 11:15, secció del cor amb Laura Fa.
3: I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
3: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
7: Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
0: 42 graus al Gla de l'Estany. 38,5 a Vallpitreres. 47 a Espolla la Vella. Ben apropet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus. Sí. En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
7: Mauri,
0: més refrescant. 38 graus.
7: Què tens?
0: Els mateixos.
7: 12 anys, Mauri.
0: A Torre d'en Guarra.
7: A Torre d'en Guarra també tenim 38,
0: sí, 38 graus.
7: 38 graus.
0: Mauri, a Porrera, capital Mauri. De la comarca del Bafumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura, pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de Mar.
7: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
1: Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia productora per assegurar-se el sou que mereixia i poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
3: I el segon, en Lluís Gavaldà.
2: Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al vell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles, perquè el número 3 és on es trobaven les seves oficines mentre van tocar plegats. I és aquí on ara han anunciat la propera inauguració d'un museu que ocuparà tot l'edifici, incloent un espai màgic que fins ara estava amagat. Sí, Beatlemaníacs, prepareu una escapada l'any que ve que per fi ens deixaran pujar a l'indret on John, Paul, George i Ringo van fer el seu darrer concert. El terrat més famós de la història del pop.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb una menja fogós a moltes comarques. Eloi Cordomi, bon dia.
1: Sí, bon dia. Ara mateix tenim alguns bancs de boira i de núvols baixos que provoquen aquesta sensació de xafogor, que és especialment acusada a les comarques de Barcelona. Durant el matí s'aniran desfent i creiem que acabarà dominant el sol, i a la tarda sí que podrien créixer algunes nuvolades amb algun ruixet molt aïllat a l'extrem nord del Pirineu.
0: A partir de les 9 avui ens visitarà al Matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Riubó.
2: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
0: Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera Niubó què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no avalen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
3: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada a la Catalunya Central i també a les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té. Avui també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir al vespre a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada de l'hospital, no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
4: El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc, aquests petits delinqüents. Quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
0: I en clau internacional, la notícia de la nit la tenim a Colòmbia. L'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la primera volta de les presidencials.
5: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Doncs amb aquest missatge que no enganya ningú de defensar la democràcia amb la raó o per la força, diu, Espriella celebrava haver quedat al davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en el recompte. La segona volta, que és la definitiva, es farà el 21 de juny. I a França només es parla dels incidents del cap de setmana en les celebracions pel títol de la Champions del Paris Saint-Germain i que han deixat un mort, 300 ferits i 780 detinguts.
6: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont
0: été aldarulls que han arribat al debat polític. El mateix president Emmanuel Macron diu que això no és futbol, que és intolerable i que serà implacable amb els responsables. Tot això, avui que ve la seca al Tarragonès, el sol ha sortit a les 6 i 25 minuts i a Vallfogona de Ripollès es pondrà a les 9 i 21 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Set i quatre del matí, Sílvia Solanes, Lara Garcia, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Voten.
8: Els mestres i professors catalans, a partir d'avui a les 12 del migdia i durant 3 dies se celebra la consulta entre tot el col·lectiu. La pregunta és, acceptes el preacord pel personal docent del 29 de maig? Hi ha dues possibles respostes, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
9: Per poder votar, els docents rebran un correu electrònic. USTEC, el sindicat majoritari, defensa avalar l'acord. També professors de secundària. En canvi, sindicats minoritaris, com la CGT, la Intersindical i COS, fan campanya pel no i han decidit mantenir les mobilitzacions previstes des d'avui fins divendres.
0: Montse Mir.
10: L'USTEC ja ha anunciat que, en cas de rebutjar el pacte, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i, tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat convocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
3: Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
10: També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'investigarà.
11: L'agressió d'un policia a una professora durant una protesta dels mestres ahir davant la Conselleria al País Valencià.
8: Les imatges s'han fet virals. La dona, que no està fent res, rep de sobte una empenta per l'esquena de la gent antiavalots que la fa caure a terra. L'impacte contra l'asfalt les va fer ferides al nas i a la barbeta.
9: La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha titllat els fets d'inacceptables i ha garantit que s'investigaran exhaustivament.
0: Sense hores extra.
11: Continuen també les protestes dels metges, que aquesta vegada han canviat d'estratègia. Des d'avui dilluns, en una trentena d'hospitals catalans, no s'allargarà la jornada per denunciar la sobrecàrrega de feina.
0: Berta Torrades.
12: El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
13: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
12: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
14: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ràdio.
12: On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
8: Tenia la nena que va rebre ahir l'impacte d'un projectil a Badalona. La bala va rebotar durant un tiroteig al barri de Sant Roc i va impactar el braç de la nena. La van traslladar en un vehicle particular a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig al barri en només 5 dies.
9: L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
0: Torna el 21%.
11: L'IVA de la llum i del gas, el govern espanyol el va rebaixar, recordeu, al 10% al mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encareria els preus de l'energia. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, detalla els efectes d'aquest restabliment de l'IVA.
15: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
8: La resta de mesures del paquet anticrisi, com els beneficis fiscals a la gasolina i el gasoil, es mantindran fins al 30 de juny. El govern espanyol haurà de decidir aleshores si es prorroguen o no.
0: Primera executiva.
9: Del PSOE, des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz la setmana passada, el missatge intern de Sánchez torna a ser el de resistir i demanar temps.
0: Madrid al Vagil.
9: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
16: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
9: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, al Vagil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
8: Les jornades anuals del Cercle d'Economia, que s'allargaran fins dimecres i passaran autoritats europees i internacionals.
9: Avui hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Demà hi anirà el rei Felip VI i dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez.
0: 150 persones.
11: Després del segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia per part del Congrés, encara hi ha 150 casos per resoldre, entre ells els de Carles Puigdemont o d'Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Justícia de la Unió Europea es posicioni sobre els seus casos.
8: Ara la pilota està a la taulada de la Justícia Europea, que s'ha de pronunciar en els propers mesos sobre la malversació. Junqueras, inhabilitat mentrestant fins al 2031, demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
17: Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
0: Sorpresa.
9: A la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia s'ha imposat l'ultradretà Abelardo de las Priella amb un 43,7% dels vots per davant del candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, que ha tret 3 punts menys.
11: Cepeda i fins i tot el mateix president, Gustavo Petro, han qüestionat aquest primer recompte. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu a la presidència.
0: Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
18: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
19: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante.
18: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
20: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
18: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una fe indestructible.
8: És com assegura que se sent l'expresident veneçolà Nicolás Maduro, que des del gener està detingut amb la seva dona a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials.
0: Reunió d'emergència.
9: Del Consell de Seguretat de l'ONU, avui, davant l'escalada d'Israel al Líban, la reunió la demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
21: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
22: Fissat Hezbollah.
0: Implacable.
11: Missatge contundent del president francès Emmanuel Macron després dels greus incidents per la celebració de la Champions del PSG que van començar la nit de dissabte-diumenge a París, però que després s'han estès a altres punts del país.
0: París, Isabel Galí.
23: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
24: C'est pas le foot, ça.
25: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
23: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més declaracions.
8: En el judici de la Kitchen, avui és el torn del primer investigat de la cúpula policial durant el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
9: Es tracta d'Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó.
0: Madrid, Tania Tàpia.
26: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan al ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
27: Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
26: Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tania Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenquen.
11: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir candidat a l'alcaldia de Barcelona. Hi ha 3 candidats.
0: 50.000.
8: Són les persones que han participat a la festa del 3Cat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc. Una edició especial del Foraster i un concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts.
0: Marta Vives.
28: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3Cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de 3Cat en directe.
29: Passa un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
28: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
1: He anat a jugar-hi als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
2: Ella ve pels betes.
3: Estem fent un cajut de preguntes de 3CAT.
28: Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del 3CAT. Marta Vives, pel matí de Catalunya.
0: Compte enrere.
8: Pel Primavera Sound, que arranca aquest dijous i per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Batgial, avui, però, comença el Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, Razzmatazz o Paral·lel 62.
0: I Catalunya lidera.
11: El mercat dels jocs per a mòbils i tauletes a Espanya. El mercat, aquest mercat, ja genera més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs arreu del món.
0: I en esport, Robert Prat. Xiulets.
4: Pel Barça de Xavi Pasqual, que perd contra el València de 25 punts i es complica els aparellaments als quarts de final de la Lliga de Bàsquet.
5: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc, i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
6: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 1 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya han nascut la Bruna, quan faltaven 5 minuts per les 4 de la matinada a l'Hospital del Mar de Barcelona, i l'Ernest, amb 4 quilos 450 grams, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Balsareny, 19 a Òrrius i 21 a Cornellà. Carreteres, Txell Garriga.
30: Bon dia. Un accident talla a la C31 entre Sant Adrià i Badalona, direcció Mataró. La cua comença a acumular ja a la ronda litoral i a la resta de vies cap a Barcelona. De moment, congestió habitual sense incidències.
22: La Fundació Cram ha alliberat 5 tortugues marines a la platja de la Pineda de Castelldefels, al Baix Llobregat.
31: Es tracta de 5 exemplars recuperats en aquesta fundació per la conservació i recuperació d'animals marins.
22: Maria Guixà.
32: Aquest alliberament també ha comportat un acte de pedagogia per la població. En parla la Sílvia Giral, oceanògrafa del CRAM.
33: Ens trobem amb gent que manipula malament l'animal, que l'únic que vol és fer-se fotos o fer recursos per les xarxes socials en vez de fer una acció d'intentar actuar bé. Llavors, com si fos qualsevol altre accident. Trucar al 112, mantenir la distància i no fer res.
32: Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
22: Més notícies. De fet, dues de breus de successos a aquesta hora a Barcelona i a Osona. La primera, els Mossos han detingut a la capital un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra.
30: Agents de Paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals.
31: L'home de 33 anys està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
22: I a Vic, els Mossos han detingut un home dues vegades en menys de 2 setmanes per portar sobre diversos paquets de cocaïna.
30: La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que en veure'ls un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga.
31: 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues.
22: I quan falta una setmana per la visita del Papa a Barcelona, us expliquem que el carrer Marina de Barcelona, al davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, torna a estar obert.
30: Això després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització.
22: Laia Framis.
34: La intervenció ha permès garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí i ampliar l'espai per adequar-lo al volum de visitants i a les activitats ciutadanes en aquest entorn. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
35: Reforça una miqueta el projecte que tenim dins l'àmbit dels espais de gran afluència i és la necessitat de recuperar aquests espais per tenir estructures comunitàries i al mateix temps millorar el que és la qualitat urbana.
34: Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
22: I Cultura.

0: A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7 i 20 minuts. Repassem ara les portades de la premsa des del quiosc. Avui en Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres. El diari Ara titula Sánchez resisteix. La Vanguardia diu que Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. I amb un enfocament ben diferent hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes de capçaleres, des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela. I acabant pel titular de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, El Periòdico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón entrevista tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
4: 93.966 93966 de la sèrie 5005.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
5: I avui us volem parlar de com Spotify està convertint-se en un creador d'experiències per a superfans. Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia. No és una simple aplicació per escoltar música. Spotify ja ha passat a fer concerts, experiències exclusives i amb accés privilegiats per als fans més fidels.
7: Gràcies a la família Spotify per tenernos aquí esta noche. Gràcies a ustedes por estar aquí esta noche.
6: Aquest que sentiu és Bad Bunny al Billions Club Live, una iniciativa de Spotify que porta els artistes amb més de 1.000 milions d'escoltes a actuar davant d'un grup reduït de fans que seleccionen la mateixa plataforma. La idea és senzilla. Si ets dels que més escolten un artista, Spotify et pot premiar amb accés a concerts exclusius, entrades abans que ningú o experiències que no estan obertes al públic en general. L'última a Barcelona amb Olivia Rodrigo. La indústria musical ha entrat a l'era dels superfans, que és la manera de monetitzar l'obsessió pels artistes. Tenir millors llocs, accés prioritari, marxandatge exclusiu o experiències directes amb l'artista. I Spotify està apostant fort. L'empresa defensa que aquesta és la propera revolució de la indústria i els permetrà seguir creixent. Penseu que va superar l'any passat 761 milions d'usuaris actius amb 300 milions de subscriptors amb resultat rècord i uns beneficis que es van traduir en 1.000 milions de dòlars retornats als grans noms de la indústria. I ara anirà un pas més enllà amb Spotify Reserved.
8: Spotify is proud to introduce Reserved. For the first time, an artist's most dedicated fans on Spotify Premium will have two tickets held just for them.
6: Així ho explicava René Volker, cap d'esdeveniments en viu de Spotify. Spotify Reserved reservarà per primer cop dues entrades als principals fans abans que arribin el públic en general. És un acord amb el gran gegant de la indústria de música en viu, Live Nation, propietari de Ticketmaster.
5: Maiol, i això com es traduirà?
6: Doncs mira, de la mateixa manera que en un concert ara, quan compres les entrades, hi ha espais reservats per als principals patrocinadors, Spotify tindrà el seu forat només per fans que hagin escoltat un cert nombre de vegades els seus artistes. Això començarà aquest mateix estiu als Estats Units, amb alguns cantants seleccionats, i després s'anirà ampliant a més mercats. La pregunta és la de sempre, si això ajudarà els fans de veritat o si simplement estem davant d'una nova manera de convertir la fidelitat musical en una subscripció encara més premium.
9: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Divendres, l'Enigmàrius feia educar militarment i la resposta era formar. Formar és sinònim d'educar, però també de posar en ordre un cos de tropes. Formeu! Avui dilluns.

0: tots. Comencem la setmana amb un enigmàrius corporal. Substància líquida del cos que fa riure. De 5 lletres. Substància líquida del cos que fa riure. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: A 4 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre com l'actor Alberto San Juan va esquivar les preguntes de Jesús Cintora sobre actualitat i política. Això va passar dissabte a Televisió Espanyola.
3: El dissabte, Alberto San Juan va anar al programa de Jesús Cintora a promocionar La Luz, la pel·lícula que ha fet sobre abusos a l'Església Catòlica i que és fantàstica, per ser. I va fer algo que crec que es posarà de moda per evitar el clickbait. Cintora li preguntava quasi exclusivament per l'actualitat i la política i San Juan, encara que va respondre a quasi tot, com fa sempre, va advertir que no volia donar titulars que es pogueren traure de context. I va explicar: vull que ajustar-me al que estic fent aquí esta nit, que és treballar per promocionar una pel·lícula.
2: I a la recomanació del dia, avui que fa 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Ningú no és perfecte.
4: Un clàssic que aguanta més que bé. Dirigida per Billy Wilder, és segurament la comèdia més icònica de Marilyn Monroe, que hi brilla al costat d'uns grans Jack Lemmon i Tony Curtis en la pell de dos músics que s'han de disfressar de dones per fugir de la màfia. Tenint en compte que és una pel·lícula de l'any 59, podria haver envellit malament, però sorprèn veure-hi reflexions ben actuals. Història del cinema i una gran manera de retre homenatge a la Marilyn. Ningú no és perfecte està disponible a Prime Video i a Filmin amb opció de doblatge en català.
5: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
6: Faltes en el aire!
5: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
6: Glòria, glòria.
5: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Descobrir, compartir, donar suport, temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs.
7: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 7:58 del matí. El protagonista del dia és Gerard Jubany. Bon dia.
10: Bon dia. El preacord.
11: Ens basem en un sistema assembleari per veure quin serà la nostra decisió.
12: Sí, sí, bueno, aviam què passa.
10: El preacord o acord provisional que han arribat els sindicats del sector de l'ensenyament i la Conselleria d'Educació és protagonista del dia perquè a partir d'avui se sotmet a votació fins dijous.
2: I mentrestant els sindicats majoritaris han decidit aturar les vagues territorials, tot i que algunes assemblees les mantindran.
13: Sí. Veus? Així ells han pogut estirar les vagues fins al final de curs, eh?
2: Irene Rigau és consellera d'Educació. Bon dia.
13: Bon dia, Francesc. Ja ho veus, un altre curs llançat a les escombraries.
10: A veure, no crec que s'hagi llançat a les escombraries. Senzillament els professors han estat reclamant... Què fa?
13: Què s'ha de fer, Gerardet, si volem dir alguna cosa? Què s'ha de fer?
10: No sé, escolti, eh? Estem fent un programa de ràdio...
13: Què s'ha de fer? Aixecar el dit. A veure, Francesc, maco, digue'm el que em volies dir.
2: No, només li volia preguntar si a vostè, com exconsellera i exprofessora, li sembla bé aquest acord.
13: Si vols que t'ho digui, val més que l'oposicioni, perquè com que he estat a totes dues bandes de la taula, perquè jo abans de consellera era senyoreta, no podria influenciar en els professors.
10: Però vostè té la sensació que
13: no
10: dijous...
13: No estàs quan... aixecant el dit, Gerardet. Una mestra d'avui en dia diria que tens algun dèficit d'atenció, però jo crec que ets idiota.
10: No? A veure, no, però a part d'imaginar-se...
13: Francesc, maco, què em vols preguntar? Que veig que estàs aixecant el dit.
2: I li volia preguntar si creu que dijous els professors podrien tombar el preacord.
13: No. No, sincerament tinc la sensació que ara sí que l'acceptaran perquè només queden 3 setmanes per acabar el curs. Que són unes setmanes molt maques, perquè els nens tornen abans a casa, els professors anem recollint les cosetes, entreguem els àlbums... Sí. Són 3 setmanes que s'ha de fer feina i després doncs, ja venen les vacances i posar-se a fer manifestacions a 35 graus perdent vacances, doncs mira, no.
10: No, però no són vacances aquí, encara, eh? Quan els nens se'n van, els professors encara es queden a l'escola
13: pesat,
10: corregint.
13: Home, que t'ho dic 50 vegades, que al final t'hauré de posar de cara de la paret, eh? Home, ja sabé, Gerardet, eh? Que sé qui és el dit.
2: Home. Són 7:58.

0: Arrenquem el mes de juny amb una notícia econòmica. A partir d'avui, l'IVA del gas i la llum torna al 21% després d'uns mesos al 10% per la guerra a l'Iran. Es calcula que això pot suposar entre 5 i 10 euros a la factura. Avui dilluns també arrenca la consulta als mestres i professors sobre el pacte a què van arribar divendres Educació i Sindicats. A les 9 ens visita la consellera Esther Niubó, li preguntarem per l'acord i per l'avís d'USTEC. Si els docents no l'avalen, proposaran fer vaga les dues últimes setmanes de curs. Sindicats minoritaris com la CGT, la Intersindical o la COS faran campanya pel no i mantenen les protestes previstes des d'avui i fins divendres.
1: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
0: Avui les aturades previstes afecten la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem com van. I en temps d'agora també parlarem amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no es tem per la seva vida. I d'aquesta matinada, Colòmbia, l'ultradreta s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
0: Aquest era el missatge de l'ultra Abelardo de la Espriella després d'aconseguir el 43,7% dels vots. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, s'ha quedat amb el 41% i no ha reconegut el resultat. La segona volta es farà el 21 de juny. I els esports, Robert Prat.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
0: Pel que fa al temps, a aquesta hora tenim algun núvol i força sensació d'humitat i xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el matí està sent bastant variable, amb algunes capes de núvols prims, també hi ha alguns bancs de núvols baixos que donen aquesta sensació de xafogor, algun banc de boira puntual. En general, creiem que tots aquests núvols s'aniran aixecant, s'imposarà el sol a la majoria de comarques. Avui en temperatures de 30-34 graus a les comarques de l'interior, una mica més frenades a la costa, i com molt algun ruixadet a l'extrem nord del Pirineu, alguna tempesta aïllada al Pirineu Oriental. Poca cosa avui. Demà sí que serà un dia més inestable, amb més tempestes de tarda, sobretot al nord i al nord-est de Catalunya, i dijous tornarem a tenir una altra tongada d'aquestes tempestes de tarda, amb unes temperatures que al final de la setmana tornaran a pujar.
0: Mobilitat a aquesta hora, amb els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat a la xarxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R14 hi ha un endarreriment de 40 minuts en el regional que ha sortit de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders. A l'R11, al mitjana distància que ha d'arribar a Barcelona Sants des de Figueres, va amb una demora d'11 minuts. I pel que fa als autobusos, diverses línies interurbanes de Segalers al Vallès van amb retard per avaries de vehicles.
0: I a les carreteres, doncs atenció, perquè dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a la C31 i a l'AP7. Txell Garriga, bon dia.
6: Molt bon dia. Si a l'AP7 està arribant a Tarragona en sentit sud, talla uns dos carrils i té uns 2 quilòmetres també de cua, i el que està provocant més afectació, de fet, està a la C31 entre Sant Adrià i Tarragona cap a Mataró, perquè tallava la via fins fa tot just uns minuts. Ara s'està retirant i s'hauria de començar ja a normalitzar. Cap a Barcelona, de moment, congestió als punts habituals, però no consten problemes en cap punt.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Ara passen 4 minuts de 7:45 del matí. Obrim la redacció del matí i comencem amb les opinions destacades. Maiol, Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
8: El diplomàtic Jorge Dezcallar escriu un article al periòdico titulat Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
9: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoca una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
8: Al País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
9: Explica que el periodisme contribueix a fer que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i presumptament culpable.
8: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
9: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
8: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
9: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
8: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern de dretes a Espanya.
9: Creu que a l'esquerra li falta èpica i als partits se'ls han acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
8: I per la seva part, la Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acull el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sónar i el Primavera.
9: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
0: I sapiguem ara què ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Garcet.
7: L'originalitat passa per tornar als orígens. Ho deia Gaudí, Gaudí tornarà a Reus. Jaume Vic, en una informació publicada al Diari de Tarragona, ens diu que a Reus es construirà una rèplica de la capella de l'Assumpte que s'està fent ara mateix a la Sagrada Família, al carrer Provença. El mateix Gaudí va deixar que aquesta capella es pogués reproduir a Xile i ara la Sagrada Família ha accedit a que es pugui replicar a Reus en una operació conjunta entre les administracions públiques i la Fundació Gresol, un cost de 10 milions que permetrà que finalment Gaudí torni a Reus.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
16: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
17: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
16: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem ara un cop d'ull altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Marta Viana. No només el Papa anirà a Montserrat.
20: De fet, més de 700.000 persones han caminat i passejat pels camins del massís de Montserrat. Llegim a Regió 7 que dispositius anomenats ecocomptadors camuflats en els camins més freqüentats permeten comptabilitzar-ne els excursionistes. Això és a banda de les visites al monestir. L'abadia i el seu entorn van rebre l'any passat en total gairebé 2,5 milions de persones.
0: Què per Cervera?
21: La botiga oficial de merchandatge de Marc i Àlex Márquez, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai i al darrere, però, hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
0: Qui surt a la borsa?
20: El conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Llegim a La Vanguardia que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars i ara encara s'està enriquint més amb els productes refinats del petroli arran de la guerra a l'Iran. Ha anunciat que el seu imperi sortirà cotitzat a la borsa.
0: Qui ha plantat Donald Trump?
21: Diversos artistes que havien d'actuar en l'acte de celebració dels 250 anys d'història dels Estats Units. A través de la xarxa social Truth Social, Trump ha contraatacat, plantejant substituir-ho per un míting del moviment MAGA, el Make America Great Again, en comptes de tenir cantants sobrepagats que ningú vol sentir, ha dit. I ha tret ferro dient que ell és l'estrella número 1. Ho recull el Nacional.
0: Haurà d'assajar més.
20: L'orquestra de Ciutat de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho avala la justícia. El web de 3Cat recull una sentència que dona la raó al Centre Gallet de Vitoria, que es va negar a pagar la meitat del que devia aquesta orquestra a la ciutat de Vigo. Cobraven uns 14.000 euros per dues actuacions, però després de l'espectacle no els van pagar la meitat que faltava perquè no tenien el mínim de qualitat.
0: I els francesos també ballen flamenc.
21: 200 persones vestides de flamenc han desfilat pels carrers de Tolosa al festival Le Nouveau Printemps. Al capdavant de la processó, l'artista espanyola Pilar Albarracín, les creacions de la qual es presenten arreu del món. Veiem les imatges al diari francès Le Depeche.
0: Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
1: Avui arrenquem a Colòmbia llegint l'històric diari El Espectador, que titula que Colòmbia vol un extrem. Ho diu perquè el conservador Abelardo de la Espirella i l'esquerrà Iván Cepeda disputaran la segona volta presidencial a Colòmbia després d'una primera ronda molt polaritzada en un país dividit entre dos models oposats. El primer s'emmirella en Trump, el segon en el president Petro. Els votants de centre, explica l'article, han quedat esborrats. I a la República Democràtica del Congo, el diari Actualité explica que s'ha convocat per avui i demà una reunió ministerial d'emergència per coordinar una resposta comuna davant el brot de la nova variant d'Ebola. Es desplegaran laboratoris mòbils en punts fronterers i hi haurà més equips de protecció de personal sanitari.
21: En plan econòmica, expansió pública, que el govern espanyol va recurs amb la llei antiopes i ja ha aturat 1.600 operacions des de finals del 2020 d'inversors forasters no desitjats a Espanya. Avui, 5 dies, destaca que 300 milions de persones juguen a videojocs a Europa i que la immensa majoria ho fan de manera gratuïta. El diari es fa ressò d'un informe impulsat pel King, empresa creadora de Candy Crush, que situa el sector dels videojocs en smartphones com un dels pilars de la indústria audiovisual europea. I l'ON Economia repassa quins seran els ingressos dels jubilats aquest estiu, diu que la paga extra es paga al juny, juntament amb la mensualitat ordinària, de manera que cobraran el doble. Els jubilats podran disposar d'aquests diners en els seus comptes bancaris entre el 24 i el 26 de juny, depenent de l'entitat.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Marca parla de la bogeria per a Espanya, amb cues des de les 7 del matí per veure l'entrenament de la selecció espanyola a les Rozas. El diari AS destaquen que des de la Federació Espanyola mai s'ha vist res igual amb un equip, mentre que el Mundo Deportivo, el seleccionador espanyol De La Fuente, diu que té el millor equip del món. A l'esport destaquen la confessió de Lamine: vaig sentir la por de no jugar al Mundial.

0: On no hi ha por, però sí tensió, és al Madrid. El Marca publica que puja la tensió a les eleccions, amb un Florentino disposat a vendre un 5% del club. El diari AS reconeixen que molts jugadors estan esperant les eleccions de diumenge per oferir-se al club blanc. El periòdico diu que la violència embruta la festa del PSG amb un Macron que afirma que n'estan tips. La Vanguardia parla de Luis Enrique com el rei de París, que ha transformat el PSG. I Le Parisien fa broma dient que el tècnic asturià seria ara mateix elegit alcalde sense presentar-s'hi.
1: Hola a todos!
2: I a la premsa del cor, el cap de setmana, mogut del rei. Elisenda Pineda.
3: Nou incident amb la bandera d'Espanya. Recordem el 12 d'octubre de fa uns anys, quan un paracaigudista, lluint la bandera a moda de capa, es va deixar mitja dentadura en un fanal de la Castellana. O aquell dia de les Forces Armades en què va hissar la bandera a l'inrevés i el rei va pensar que entre tots no en fan un. Doncs bé, ha tornat a passar. Dia de les Forces Armades. En el moment d'hissar la bandera es trenca el fil que la sosté i aquesta cau dramàticament cobrint els soldats. Mentrestant, el rei aguanta la solemnitat, però no pot evitar quedar curt de pell, obrir parpelles al màxim i posar els ulls com dos ous durs. Entre això i que va haver d'anar als toros, haurà valgut la pena el sou de tot l'any només per aquest cap de setmana.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Vinga, felicitem la cantant Alanis Morris. Oh. A veure, com et va la intuïció, Soler?
2: 53?
4: 52. Oh, molt bé. Oh, també l'actor Morgan Freeman.
2: Ui, 82.
4: Una mica més, segona oportunitat.
2: 86.
4: 89. Mm. Encara tenim un altre actor, en aquest cas Tom Holland.
2: 43.
4: Oh, és que ha fet molta vida aquest home, aquest noi, pràcticament. En fa 38,
2: Tom
4: Holland.
2: Què diu, 38 només? Fatal.
4: L'actor i presentador Dani Mateo.
2: 45.
4: 47. Mira. Escolta'm, t'hi estàs aproximant bastant, i acabem felicitant la top model Heidi Klum.
2: 18.
4: Ja li agradaria. 53.
2: El santoral.
4: Avui és Sant Justí, considerat el primer filòsof cristià, és el patró dels filòsofs. Va viure al segle II i va ser martiritzat juntament amb alguns dels seus alumnes. A Roma va passar cap a l'any 165 i, evidentment, va passar per defensar la seva fe. Sant Justí va morir decapitat. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Justí o la seva freqüència és inferior a 4.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa, avui, que és 1 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 1 de juny de 2016, l'Audiència de Barcelona jutja Leo Messi per haver defraudat 4 milions d'euros a Hisenda. El futbolista del Barça l'acusen de no haver tributat a Espanya els ingressos per drets d'imatge entre el 2007 i el 2009. Messi només va als jutjats, vestit amb americana i corbata, el dia que li toca declarar. Diu que ell es dedicava a jugar a futbol i que signava el que li deia el seu pare. L'audiència l'acaba condemnant a 21 mesos de presó i 2 milions d'euros de multa. També avui fa 10 anys, Antoni Bassas entrevistava Joan Tardà i Gabriel Rufián al diari Ara. Destaca una resposta de Tardà. Mai a la vida investirem un president que no doni suport a un referèndum a l'escocesa abans d'un any. I també una frase de Rufián. Votar Podem a Catalunya és rendir-se. Esperar que canviï allò que segur que no canviarà. Acabo amb el Primavera Sound 2016 que tenia com a caps de cartell Radiohead, PG Harvey, Brian Wilson i Manel com a únic grup català que hi actuava.
2: Avui és 1 de juny del 2026, és el dia 152 del calendari, falten 20 dies per l'estiu, 23 per Sant Joan i demà comença la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8.
8: Per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers a la votació.
9: Si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar.
10: Manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
11: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials.
12: Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
13: París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen.
14: C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Clan.
15: Grup social que prové mitjançant una filiació unilineal d'un avantpassat mític o no conegut i que se sol dividir en llinatges.
1: Els Mossos investiguen si el tiroteig de Badalona es deu a una guerra entre clans.
2: Establishment.
1: Anglicisme que defineix el conjunt de les persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat. Les jornades del Cercle d'Economia, que comencen avui amb la presència del rei i de Pedro Sánchez, reuneixen un any més l'establishment català i espanyol.
2: I desvirtualitzar.
1: Coneixen persona algú amb qui prèviament s'ha establert una relació virtual. Encara que el terme sigui per les xarxes socials, en certa manera podem dir que milers de fans del 3CAT van poder desvirtualitzar les principals cares de la plataforma El 3CAT Viu.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 282.
9: Són els casos confirmats d'Ebola a la República Democràtica del Congo. S'hi inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació al país i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana.
2: 27%.
9: La cotització de la carn de porc a la llotja de referència, la de Mercó Lleida, és un 27% més baixa que fa un any. Des que es va detectar el primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. La temporada de caça del senglar s'ha avançat aquest mes de juny per reduir-ne la densitat.
2: I 150.
9: Són les persones que dos anys després de la...
2: Horts, veu un...
15: ...que també ho he fet a Madrid, en el... ...multidinari, segur... A la tarda del dia 10 de juny, carrer Rosselló per Arlia.
2: El Torre Eiffel de fons, un cotxe totalment en flames i al fons centenars de persones concentrades.
15: Una de les moltíssimes imatges que ens han deixat les celebracions violentes aquest cap de setmana, les celebracions de la Champions del PSG, no és la primera vegada que passa, però els 8.000 agents de la policia desplegats no van poder evitar nous aldarulls que han acabat amb un mort, 300 ferits, 780 detinguts i la promesa de Macron de mà dura contra els violents.
2: I la tercera de París, a Roma, si bé veu una gran avinguda amb una mitjana al mig, en un sentit de circulació, un embús de cotxes, i en sentit contrari, una trentena de cavalls desbocats.
15: Els animals es van escapar durant un assaig per a la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a la capital italiana, per celebrar el Dia de la República. Es veu que la policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i a 3 persones ferides.
2: Falten 8 dies per la visita del Papa. Al matí cada dia us n'expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
16: Bon dia. El motiu principal de la visita és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que s'hi ha instal·lat al capdamunt una creu de 17 metres. En la missa es commemorarà el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, considerat l'arquitecte de Déu. Gaudí era profundament catòlic, ho reflectia en la seva obra i fa més de 30 anys que es va impulsar una causa de beatificació de la seva figura. La beatificació dins l'Església Catòlica és el pas previ a la canonització, que implica esdevenir sant. El Papa Francesc va declarar venerable Gaudí l'any 2023 i això va

0: donar inici al procés de beatificació. Per culminar-lo, però, cal que el Vaticà li reconegui haver obrat un miracle. Per a la canonització se'n requereixen dos.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a titular que circula. La fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia explica que l'objectiu de l'estudi és aconseguir que quan les paparres ens piquin ens provoquin una al·lèrgia permanent a la carn animal. Volen aconseguir-ho, diu la notícia, modificant un gen de la paparra. En concret, el que desenvolupa una molècula que es transmet als humans a través de la saliva d'aquestes paparres. La reacció al·lèrgica que s'intenta desencadenar es produeix després que les persones a qui hagin picat aquestes paparres mengin carn animal. Aleshores, l'al·lèrgia s'activa i la persona deixa de menjar carn. Diu la notícia que la Fundació de Bill Gates finançarà aquest estudi amb quasi 5 milions de dòlars. La seva pretensió és potenciar la carn d'origen vegetal o sintètica, és a dir, la carn artificial que imita la carn animal però que es fa en un laboratori.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: La Universitat CEU Abat Oliva ha celebrat la primera edició dels Premis Abat Oliva, una iniciativa creada per reconèixer institucions i trajectòries compromeses amb el desenvolupament humà, social i acadèmic. Sota el lema Arrels que inspiren, persones que construeixen, la universitat ha distingit entitats com l'Abadia de Montserrat, Càritas a Catalunya, Caixa Research Institute o la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, així com personalitats vinculades al lideratge institucional i empresarial.
5: Estudis de casos i experiències reals, classes en grups reduïts, tallers, seminaris pràctics. A la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la formació pràctica i personalitzada. Per això apostem per la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la Fundació de Bill Gates finança un estudi que modificarà genèticament paparres per provocar-nos al·lèrgia a la carn animal és una notícia falsa. Ara bé, és cert que la Fundació Bill Gates finança un estudi en paparres, però l'objectiu real no és fer-nos al·lèrgics a la carn animal, sinó erradicar les paparres blaves asiàtiques. Són paparres que ataquen les vaques i els transmeten malalties mortals.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: 7 minuts i les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
7: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara és difícil determinar quin grau de seguiment tindran. Avui hi haurà aturades a les comarques centrals i gironines.
2: Avui a partir de les 9, Esteu Niubó, consellera d'Educació, serà al matí de Catalunya Ràdio. I al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació.
8: La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure.
2: Aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui.
7: Per denunciar la sobrecàrrega de treball que estan sotmesos.
2: Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
8: Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i li hauria impactat el braç. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
2: Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure en males arts i diu que vol continuar governant.
9: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
7: El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
2: A Colòmbia, el líder ultradretà s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials.
8: Abelardo de las Priella ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra Iván Cepeda. La segona volta, el 21 de juny, determinarà el relleu de Gustavo Petro.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
7: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la pressió del conflicte de l'Orient Mitjà.
2: I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
8: Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
10: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
11: Bon dia. Pel que fa al temps, tenim alguns núvols i encara algun banc de boira a aquesta hora, però ràpidament aniran marxant i avui farà força sol. A la tarda podria arribar a créixer algun ruixat aïllat al nord del Pirineu, sobretot al Pirineu Oriental, amb una temperatura semblant a la del cap de setmana i amb molta sensació de xafogó avui. I els pròxims dies esperem tempestes de tarda, sobretot dimarts i dijous. Ara a les 8 ho ampliem.
10: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
11: Pel que fa al trànsit, atenció, un accident tapa la ronda de dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
12: Bon dia de nou. S'hi està tallant un carril a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat, però provoca retenció molt intensa des de Montigalà i de retruc també està tapant ja l'entrada pel nus de la Trinitat. I un altre accident està començant tot just, acumula cua a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell.
13: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
14: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
15: Skoda.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
11: Canalies, què vull?
17: Vinga, va, anem a trucar a l'Ot. M'encanta l'Ot, eh? Ot m'encanta.
11: No el nostre, eh?
17: No, a l'Ot Serra ja li agradaria fer 6 anys. També t'ho dic. També t'ho dic. Oh. A veure si ens contesta, perquè aquesta setmana és una setmana especial per ell.
18: Bon dia.
17: Bon dia, que ets l'Ot?
18: Sí.
17: Ot, què tal? Escolta'm, què estàs fent ara mateix, Ot? Ot? Estàs esmorzant. I què esmorzes?
18: Cereals amb iogurt.
17: Mira. Opa, escolta'm, que saps d'on et truquem, Ot? Ja. Què? Sí, què? Ot?
11: Ot, hola.
17: L'Ot s'ha quedat mut. Ot, et toquem del matí de Catalunya Ràdio perquè dimecres fa 6 anys el papa i la mama i la família et desitja que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara, fill,
11: ara.
17: El rima porta l'Ot a la seva manera. Que seran per compartir aquests somnis amb tu i et volen dedicar aquesta cançó dels Pets que es diu Massa jove per fer-me gran.
19: Per la finestra un sol assassí m'informa cruel.

0: Home, quina meravella! Home, clar.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu, oh.
2: I llonganissa, també.
0: Home, sí, que t'endús aquesta llonganissa ral d'Avinyó. D'acord, Hort? Hort, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari aquest dimecres.
1: Gràcies.
2: Adéu.
0: Bon dia. Escolta'm, que simpàtic, Hort, per favor.
2: I sí, a les 6 del matí, jo no estava així quan tenia 6 anys, a les 6 del matí.
0: A les 8 del matí, quan tenia 6 anys. A saber com eres, Francesc.
2: Ni ara, ni ara. Ara.
0: Recordeu que si voleu demanar una cançó, 636-36-06-09. Ens envieu un WhatsApp i el Maruguis us dedicarà una cançó com aquesta que acabem d'escoltar.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Dos accidents compliquen la circulació a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, fins a Horta i a Santa Coloma, i tapen el nus de la Trinitat. I un altre accident comença a acumular cua també a l'AP7 a Sant Cugat cap a Martorell. El transport públic sense incidències.
0: Aquest migdia engega la consulta als docents per validar el preacord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària que aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. La USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. I els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona en el segon incident d'aquest tipus en els últims 5 dies en aquest barri. L'alcalde, Xavier García Albiol, vincula els fets amb la màfia d'ocupació que viu a la zona. El líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. El Consell de Seguretat de l'ONU reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanat a França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. Primera reunió avui de l'executiva del PSOE després de l'actuació policial a la seu del partit. Pedro Sánchez manté que la dreta vol fer caure l'executiu de males maneres i insisteix en la intenció d'esgotar la legislatura. I a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència Mercolleida remunta a poc a poc, però no arriba als nivells previs de la crisi. Mentrestant, s'avança aquest mes de juny la temporada de caça del senglar tot Catalunya. I prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc a la festa 3Cat en viu. Durant dos dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
2: Esports.
3: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. Cauen 77-102 i ara jugaran contra el Múrcia. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol. Golejada de les blaugranes 0-4 amb el Madrid Club de Futbol. I el Granollers d'handbol es classifica per a Europa després de superar 38-29 el Ciudad Real. I en futbol sala, avui, segon partit de quarts de final, Valdepeñas, Barça, amb un triomf per als blaugranes.
0: I el temps, el mes de juny comença amb una temperatura suau, una miqueta més suau, amb calor a l'interior però menys intensa, màximes de 27 a 32 graus i el Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol avui, amb alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els darrers dies.
4: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem, és dilluns, 1 de juny. Arrenquem la setmana parlant de nou dels docents que voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas de votar no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és encara insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, les comarques de Girona i també a la Catalunya Central. D'altra banda, En cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Doncs bé, com dèiem, les mobilitzacions avui no s'aturen del tot. En el cas de Girona s'ha optat per mantenir part de la protesta i l'han traslladat a la seu de la Generalitat. Alguns docents han passat la nit en 17 tendes plantades davant de l'edifici. Anem cap allà. Fèlix Martín.
2: Hola, bon dia. Tranquil·litat a aquesta hora davant la seu de la Generalitat a Girona, on hi comptem 17 tendes de campanya amb els mestres i docents que hi han passat la nit. Els professors de Girona, que s'han mobilitzat, asseguren que el preacord entre sindicats i el Departament d'Educació de divendres és de mínims i que no inclou demandes com ara la climatització de les aules, la cobertura legal dels professors o bé millores per al col·lectiu docent entre 0 i 3 anys. D'aquí que hagin mantingut aquesta protesta i l'acampada, ha explicat Paula Matamala, mestra a Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: La coordinadora gironina manté la crida a la vaga per avui dilluns, però han suspès una manifestació prevista per a mig matí a Girona i en el seu lloc faran una assemblea aquí, davant la seu de la Generalitat.
0: I també manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès amb una manifestació a Manresa i accions a Montserrat. Ministrol de Montserrat, Nàtia Dell.
6: La CGT, la Intersindical i l'assemblea de centres del Bages i el Moianès segueixen amb la convocatòria que tenien prevista. A les 9 han quedat al pàrquing del Cremallera de Ministrol de Montserrat, on s'hi han de sumar també docents d'Osona, el Lluçanès i també del Berguedà i el Solsonès. La convocatòria és per tothom a les 9. Des d'aquí volen pujar caminant fins al monestir de Montserrat amb samarretes grogues, amb un ciri gegant per fer sentir la seva veu i amb un missatge, llum per educar i força per transformar. L'han anomenat processó de l'educació pública. Al migdia, assemblea i a la tarda volen traslladar aquesta riuada groga fins a Manresa, on hi ha prevista una manifestació a les 6 de la tarda.
0: Els metges també continuen les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en una trentena d'hospitals. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha els serveis d'hospitals com el de Bellvitge, la Vall d'Hebron, el Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni tampoc les visites ordinàries. Passen 8 minuts de les 8. Una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets van passar a quarts de 8, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Notícia que ens ha arribat de matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda. Tots dos han superat la primera volta i s'enfrontaran en la segona, el 21 de juny, per succeir a Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De la Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem.
9: El heredero de los narcoterroristas.
8: Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
10: representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
8: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
0: El Consell de Seguretat de l'ONU reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban. La reunió l'ha demanada França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort, que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir també que continuarà la seva expansió al Líban.
11: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: El president francès Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat ja la barrera dels 3.400 morts. I continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central nord-americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'abatiment d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que hi ha resposta atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat, però, aquesta informació. Més qüestions. El nombre de casos confirmats d'Ebola a la República del Congo puja a 282 després de registrar 19 casos positius més. Entre els casos confirmats s'inclouen 42 morts. Més de 1.100 casos sospitosos continuen sota investigació a la República Democràtica del Congo i a Uganda, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. Les autoritats sanitàries adverteixen que l'abast real del brot podria ser superior al que indiquen aquestes dades. L'Organització Mundial de la Salut manté activa una alerta sanitària internacional, com que no hi ha vacunes ni tractaments homologats contra la variant del virus responsable d'aquest brot actual. La resposta ara se centra en la detecció ràpida dels casos i en les mesures de prevenció. 3 minuts i arribarem a un quart de nou. I ara marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez reuneix avui l'executiva del PSOE en la primera trobada després que la Guàrdia Civil entrés en el seu partit. El setge judicial no fa renunciar al president del govern espanyol a demanar més temps als seus socis per poder culminar l'agenda progressista. Sánchez manté que la dreta intenta fer-los fora de la Moncloa amb trampes i males arts. Alba Gil.
12: El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
13: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
12: I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny.
0: Mentrestant, el Partit Popular continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua també parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Però la vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Sánchez que el facin caure.
14: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
15: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
14: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: I mentre des de Suma apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
16: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
0: En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies, defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
17: Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen abans eleccions, però descarten hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars. Doncs arribem en punt a un quart de nou, moment d'aturar-nos, fer un cop d'ullera si una miqueta més detingut a carreteres i transports públics. Tota la informació a aquesta hora la té la Txell Garriga. Txell, molt bon dia.
1: Bon dia. El punt més complicat de moment és l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Tenim dos accidents a les dues rondes en sentit Llobregat que estaven tallant un carril fins fa tot just uns minuts. Tenien lloc a l'altura d'Horta i també de Santa Coloma, tant per la Ronda d'Alt com per la Litoral, però en els dos casos veiem que s'acaben de retirar pel que la circulació s'hauria ara de començar ja a normalitzar. De moment encara veiem, però, aturades. La Ronda Litoral també manté la retenció entre el Fòrum i la Barceloneta, en aquest cas habitual. I a l'entorn de Barcelona i cap a la capital veiem la congestió als punts també habituals. De moment no consten problemes en cap punt. Tenen algunes aturades, això sí, A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també C32 a Viladecans, o la C31 també al Prat, ben bé fins a l'enllaç amb la Ronda. I també van plenes C17 a Paret, C59 a Caldes de Montbui, AP7 entre Mollet i Santa Perpètua, en aquest cas amb algunes aturades força puntuals i concentrades a Santa Perpètua. I pel que fa al transport públic, de moment no consten incidències més enllà de les demores a Rodalies per les limitacions de velocitat. De moment, força puntuals i de menys de 10 minuts i mateixa situació a l'alta velocitat però entre Barcelona i Madrid. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
18: Matí a dilluns molt tranquil, molt estable, només tenim alguns núvols baixos locals, fruit de la humitat, també en alguns núvols enganxats a la Vall d'Aran. La temperatura mínima, doncs, alta a la costa, amb valors que en alguns casos no han baixat dels 21 o 22 graus, per exemple, al Masnou, Barcelona, Castelldefels o la Ràpita. A l'interior també valors molts entre els 14 i els 17, 18 o 19. I fresca, una mica fresca al Pirineu, i per exemple, a Cerdanya, al voltant dels 18 graus. A la tarda tindrem algunes nuvolades cap al nord del país, Pirineu, i pot caure algun ruixat o alguna tronada, però fora del Pirineu és difícil que avui s'escampin. I la temperatura diurna pot baixar una mica. El descens pot ser una mica més accentuat cap al litoral i al prelitoral de Tarragona i també el de Barcelona. Per posar xifres, Lleida avui arribarà als 34 graus, a Tortosa als 32, Barcelona als 27 o Manresa als 31. És a dir, farà calor, però una calor no tan exagerada com dies enrere.
0: Rescat Info.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
20: Només pel fet de comprar el cupó diari?
19: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
20: Mira que bé!
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
23: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
22: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
23: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
0: Tresca Info. Passen 3 minuts d'un quart de nou. A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a Trescat Info.
24: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. Ara marxem cap a Lleida. Des de la declaració del primer cas de pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues. El preu de la llotja de referència, la de Merco Lleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és un 27% més baixa que fa un any. Estela Busoms.
25: El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
2: Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
25: A curt termini, la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
3: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
25: La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil.
0: Això mentre s'avança la temporada de caça del senglar, tot

0: dintre de les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
1: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
2: No fa res més, en definitiva, que facilitar-nos les coses, no? Estalviant-nos un tràmit administratiu que havíem de fer, no?
1: Les pluges abundants dels últims mesos fa que s'arribi a la primavera amb la vegetació en esplendor, el que significa que hi ha més aliment pels senglars, pel que crien més i es preveu que creixi la població de cara als propers mesos. L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona les xifres pugen fins als 14 senglars.
3: Canviem de qüestió. El col·lectiu feminista del Pallars denuncia la situació límit insostenible, diuen, de l'atenció a la salut sexual i reproductiva al Pallars i l'Alta Ribagorça. Alerten que actualment només hi ha una llevadora de l'ICS per donar cobertura als CAPs de tot el territori i denuncien llistes d'espera de fins a 4 mesos. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
4: L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
5: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
4: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
6: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuint, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
4: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
7: 3CAT Info.
3: Gairebé 50.000 persones han participat a la festa de 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
8: Està passant dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
9: És un gran dia de trobada.
10: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi he arribat i m'he quedat flipant.
3: Els assistents han viscut en directe els continguts de l'univers de la televisió i la ràdio pública en programes com Polònia, El Foraster, Que no sortir d'aquí, El Col·lapse, també Suplement, Ho atrapa'm si pots, i amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. I encara la capital catalana, el carrer Marina de Barcelona, torna a estar obert a l'altura de la Sagrada Família després de gairebé mig any amb l'accés limitat per les obres de reurbanització. Aquests treballs davant la façana del Naixement s'han fet per garantir l'encaix urbà del temple amb la plaça Gaudí. També s'ha ampliat l'espai per adequar-lo al volum de visitants i reduir la massificació turística. Jordi Valls és regidor de l'Eixample.
11: Doblar el número d'agents cívics dins aquell entorn, que són molt necessaris, continuar incrementant el volum d'activitats vinculades als nens i nenes i d'activitat comunitària dins els entorns de les zones verdes de la Sagrada Família i continuar desenvolupant el projecte de busos 4.0 que en aquests moments encara estem en fase d'alguns ajustaments.
3: En total, les obres han durat 8 mesos i han tingut un pressupost de 2 milions d'euros.
7: Esports.
3: Montserrat Raya, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. Xulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pascual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pascual, tècnic del Barça.
13: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
12: A Barça ha acabat en cinquena posició a la Lliga ACB.
7: 3CAT Info.
12: En l'ascens a la segona divisió A del futbol, empat a 1 de l'Europa davant el filial del Celta a la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip

0: Gracien amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit. L'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, parlava de partit de tornada que jugaran diumenge que ve a Balaïdos.
1: No, hem de sortir a guanyar. L'empat no ens val. Jo crec que fins i tot és un punt que ens pot anar bé, perquè si vas allà guanyant amb una victòria potser surts una mica defensiu. Llavors jo crec que d'aquesta manera l'equip ja durant tota la setmana es traurà tota aquesta por a perdre, perquè ja tenim l'eliminatòria entre cometes doncs perduda, perquè l'empat no et val. Llavors l'equip ha d'anar a guanyar. Ho hem fet aquí a molts camps, aquí a Primera Federació, i perquè no poder fer-ho allà a Balaïdos.
0: I en l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes. Així ho explicava el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
0: En l'últim partit de Lliga, golejada de les blaugranes ahir 0-4 al camp del Real Madrid Club de Futbol per tancar una temporada en ple de títols 4-4. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, i el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant a l'últim partit de Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Sentim a Benini.
3: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
0: Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial.
4: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial.
0: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola, que aquest matí fa un entrenament per preparar l'amistós que dijous jugaran a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Granollers es classifica per a Europa, el Granollers d'handbol, després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga Sobal. El Barça va guanyar el Logroño i tanca una Lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9 del vespre, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels blaugranes. Sentim a Javi Rodríguez.
6: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: A les 7 del vespre, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 per al Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1. Els gallecs dominen 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. El club de Campo guanya les lligues d'hoquei, herba, masculina i femenina. Els madrilenys van superar ahir el Polo, els shootouts, després que el partit va acabar amb empat a 1. A la lliga femenina, derrotava l'Atlètic Terrassa amb el club de Campo per 4-1. A motor, Marc Márquez acaba setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que guanya Marco Bezzecchi. Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia, és el 8è corredor de la història, guanya les 3 grans proves, Tour, Giro i Vuelta.
5: Trescat Info.
7: 8:45, a aquesta hora tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, bon dia.
8: Bon dia. Circulació amb congestió a l'A2 i B23 des de Pallejà, al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit Llobregat, sense incidències en cap punt, i també ara a l'AP7 a Santa Perpètua, cap a Martorell.
7: Doncs, fet aquest apunt de mobilitat, repàs el més destacat. Aquest migdia engega la consulta als docents per validar l'acord tancat amb els sindicats USTEC i professors de secundària, que de moment aturaria les vagues. S'allargarà fins dijous aquesta consulta. Tot i això, algunes assemblees territorials mantenen les protestes avui a la Catalunya Central i a Girona. USTEC alerta que si s'imposa el no, hi haurà vaga indefinida. I des d'avui els metges deixen de fer hores extres per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran aquesta protesta, entre els quals el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta matinada, el líder ultradretà Abelardo de las Priellas s'ha imposat en la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats a les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro. I avui, en el judici de la trama Kitchen, declara Eugenio Pino, és director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec i també si passava informació als seus superiors polítics. En economia, arrenca les jornades del Cercle, 3 dies de debats en un clima d'incertesa econòmica. Veurem què és el que expliquen i també passarem per Lleida, on en plena campanya de la fruita aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres. Quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
7: Què ens explicaràs?
0: El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant el València a la Lliga ACB, que els complica els aparellaments als quarts de final contra el Múrcia. I en futbol sala, avui segon partit de quarts de final, Valdepeñas-Barça, amb un triomf per als blaugranes.
7: I el temps, primer dia de juny, amb una temperatura lleugerament més baixa, màximes entre 26 i 32 graus, i a Pla de Lleida fins als 34. Dia de sol, alguns núvols locals, i a la tarda, ruixats aïllats al Pirineu i no tan forts com els últims dies. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre aquest migdia. Els mestres tenen dues opcions, votar sí o votar no, però en el cas que votin no, es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta coincideix amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i la Intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, a les comarques de Girona, també a la Catalunya Central i al Moianès. A aquesta hora marxem cap a Girona. Està seguint les protestes que es fan allà. En Fèlix Martín, Fèlix.
9: Hola, bon dia. Aquesta hora estan desmuntant les 17 tendes de campanya amb les que una vintena de docents i professors de les comarques de Girona han passat la nit aquí davant la seu de la Generalitat a Girona, una acció de protesta que han mantingut malgrat el preacord de divendres. Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de les assemblees educatives de Girona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Per què?
10: Bàsicament ens hem quedat aquí perquè considerem que després de tants i tants anys de manca de voluntat real de millorar el sistema educatiu, encara que ara mateix hi hagi un preacord, és necessari conscienciar la gent i empoderar les assemblees per seguir organitzades i seguir lluitant, sigui quin sigui el resultat de l'acord.
9: Quins són els punts en els quals creieu que no s'ha avançat tant com es pot pensar?
10: Més que aquells punts en què no s'ha avançat tant, perquè realment s'ha de reconèixer una voluntat i un esforç per part de totes les parts, és una manca de concreció a llarg termini. És a dir, bueno, a curt i a llarg termini, d'una banda, entendre bé què és allò que millorarà de cara al curs que ve, és a dir, passat l'estiu, quan comencem el curs, què és allò que notarem a cadascun dels centres educatius, i de l'altra és quina garantia tenim que d'aquí a 3-4 anys no estarem allà mateix. Per fer això creiem que cal una voluntat molt més gran de la que s'ha demostrat fins ara i volem fer sentir la nostra veu en el procés que creiem que és necessari a partir d'ara per aconseguir-ho.
9: Quin és el plàning que teniu per aquest dilluns aquí a Girona?
10: Avui principalment el que volem és conscienciar a tothom des de a tota la comunitat educativa que, com deia, sigui quin sigui l'acord, hi ha una part important en què els docents hi tenim molt a dir. Per tant, principalment el que volem és entendre bé què és el que s'ha pactat, què hi ha en aquest preacord, entendre què n'ha quedat fora i definir quines són les prioritats, però sobretot mantenint aquesta organització que en aquest cicle de vagues hem demostrat des dels centres i les assemblees.
9: Abans del preacord de divendres, per aquest dilluns al matí havia previst una manifestació, crec que això ja l'heu desconvocat.
10: Exacte. Al final, aquí també una cosa important és entendre que hi ha les assemblees dels centres i els sindicats. En aquest cas, amb els sindicats que mantenen la vaga, doncs ens hem coordinat per, en lloc de fer una manifestació, poder fer una convocatòria aquí davant dels serveis territorials i resoldre els dubtes que hi pugui haver de la gent que no entengui o poder contrastar totes aquelles desinformacions que han anat circulant per entendre molt bé què és el que estem votant i quina feina queda a fer a partir d'ara.
9: Fins quan?
10: Fins que sigui necessari, fins que notem que realment en el dia a dia de l'alumnat hi ha la millora que el sistema educatiu es mereix.
9: De moment l'acció d'aquest matí aquí a Girona la mantindreu fins al migdia, entenc?
10: Exacte, la idea és fer-ho fins al migdia, al llarg de diferents franges al matí, primer en grups de treball una mica més petits i llavors posant-ho en comú amb tota la gent que s'hi acosti.
9: Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de les Assemblees Educatives de Girona, gràcies i bon dia.
10: Gràcies, bon dia.
9: De moment, doncs, aquest és l'ambient que es respira aquí davant de la seu de la Generalitat a Girona.
7: Gràcies, Fèlix. Els metges també continuen avui les protestes, tot i que canvien d'estratègia per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. A partir d'avui deixaran de fer hores extres en una trentena d'hospitals. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa aquesta nova campanya que es diu Ni un minut més. L'objectiu, forçar la Conselleria de Salut a negociar millores, i adverteix que la mesura tindrà un impacte inevitable. Santi Barcons i Vilaplanes, metge especialista en cirurgia endocrina.
11: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
7: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis hospitalaris com els de Bellvitge, la Vall d'Hebron, el Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. No afectarà, però, les urgències ni les visites ordinàries.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Colòmbia haurà de triar entre l'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista de l'esquerra, Iván Cepeda. En la primera volta celebrada ahir, l'aspirant extremista es va imposar per sorpresa amb prop d'un 44% dels vots, 3 punts més que el seu rival. El successor de Gustavo Petro s'escollirà en la segona volta el 21 de juny. Buenos Aires, Joan Biosca.
12: Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta d'aquestes eleccions presidencials a Colòmbia. Tant el candidat progressista Iván Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot aquesta passada nit electoral. De la Espriella celebrava la victòria a la ciutat colombiana de Barranquilla, protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica. L'escoltem. Per la seva banda, el candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, denunciava irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
13: Representa el regreso al pasado parapolítico narcotraficante.
12: Així doncs, el balotatge o segona volta d'aquestes presidencials en el calendari pel 21 de juny.
7: I l'expresident veneçolà Nicolás Maduro assegura que manté una fe indestructible en la victòria de la veritat mentre continuen detinguts a Nova York. El líder xavista ho ha dit a través d'un missatge publicat a les xarxes socials. Recordem que l'exèrcit dels Estats Units el va capturar juntament amb la seva dona el mes de gener passat a Caracas i els va deportar a Nova York. Tots dos neguen els càrrecs que els imputa Washington, entre els quals hi ha conspiració terrorista, tràfic de drogues i possessió d'armes. La seva pròxima compareixença davant la justícia nord-americana està prevista per el 30 de juny. 5 minuts i arribarem a 9:15. Tornem a casa nostra. Aquesta tarda comença les jornades del Cercle d'Economia, que aquest any porten per títol d'autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat. En la primera jornada intervindrà la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, i també destaca la participació del president de la Generalitat o una taula rodona amb el ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg polonès. Seran 3 dies de debat sobre com les empreses i les institucions afronten l'actual context geopolític, l'increment de la incertesa econòmica i també l'impacte de la intel·ligència artificial. Teresa García Milà, en declaracions a 3CAT Info.
14: El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
7: Hi participaran empresaris com Antoni Brufau, de Repsol, o Francisco Reynés, de Naturgy, i polítics com Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Anem cap a Madrid, de nou en el judici de la Kitchen. Avui ha de declarar el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment. És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics, Tania Tàpia.
15: Segons la fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho va posar en coneixement del secretari d'Estat, Francisco Martínez, la mà dreta llavors del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos, que ja han declarat el judici, han negat estar al cas de l'operació ni ordenar cap investigació a l'entorn de l'extresorer. Diu l'exministre que de la Kitchen se'n va assabentar per la premsa el 2015, però el nom d'Eugenio Pino ja ha sortit al judici. Durant la declaració de l'exnombre dels d'Interior, Francisco Martínez va explicar que l'estiu del 2013 el ministre el truca i li demana que pregunti si tenen de col·laborador de la policia un tal Sergio Ríos, de l'entorn de la família.
16: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
15: I que va trucar a Pino, que era el seu referent informatiu dins de la policia, per preguntar-li.
16: Recuerdo que el señor Pino no me contesta inmediatamente, pero me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas que hace funciones de conductor de la familia. Sí.
15: Durant l'interrogatori, doncs, Pino haurà d'aclarir què sabia sobre aquesta captació, qui la va fer, si es pagaven fons reservats i, sobretot, si la cúpula del Ministeri d'Interior n'estava al cas. Tant el ministre com el seu número 2 ho han negat de totes les maneres. Després de Pino, el següent investigat que haurà de declarar és el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Les agendes i el material comissat a Villarejo van ser l'origen que va posar els investigadors sobre la pista d'aquesta causa.
7: Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalán.
17: Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable.
7: Ara anem cap a Lleida. Aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita. Una de les novetats aquest any és que s'ha creat un nou centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat. Júlia Albacar.
18: El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També aquest any s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, però això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari.
7: I el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat per millorar la seguretat viària. Es fan obres al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i malestar entre els usuaris, que han de fer diversos quilòmetres de més. Tarragona, Manel Sastre.
19: Ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, Riudoms i Botarell. L'acció forma part de les millores que Carreteres de l'Estat està fent en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però que obligarà els conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde de les Borges, Joaquim Calatayud, va demanar un enllaç complementari, però li van denegar. Reconeix que alguns conductors hauran de fer més quilòmetres, però que ha de primar la seguretat.
20: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
19: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei, a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de camions i furgons que volen anar en direcció a Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde, Valentí González, creu que s'haurien de buscar opcions alternatives, com una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
1: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta causalística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITV, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
19: Des de Carreteres de l'Estat avisen que aquestes obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit de forma progressiva per augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat.
7: Passa gairebé un minut de 9:15. Connexió amb el nostre equip viari. Txell Garriga, molt bon dia.
8: Bon dia. Doncs ara mateix ens consta retenció sobretot a la corona de Barcelona. Des de Llobregat per C32 i C31, a Viladecans i al Prat, en els dos casos uns 3 quilòmetres de cua. També, però, en trams intermitents, a 2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, en el cas de la B23 també a partir d'Esplugues. I des del costat Besòs, molt intens encara, des del nus de la Trinitat, tant per C58 com per C33 i també des de la pota nord de la Ronda. També recordem que en aquest cas hi havia dos accidents a les dues rondes que estaven tapant aquest accés. Ara, però, ja s'està normalitzant la circulació. Les cues veiem que en els dos casos comencen a avançar. I la circulació continua encara molt densa, això sí, amb algunes aturades a les dues rondes, en aquest sentit, en sentit Llobregat. I d'altres punts habituals d'aquesta hora, circulació que comença també a normalitzar-se. De fet, la via que continua amb més trams, amb més intensitat, és pràcticament només la P7 per dos vehicles avariats, un amb cua entre Montornès i Barberà, en sentit sud, cap a Martorell, i l'altre en sentit Girona, a Sant Cugat. El vehicle, però, està tallant un carril de la B30. De moment, això és tot.
7: El temps. Enric Agut.
21: Matí ben tranquil, a Catalunya només tenim alguns intervals de núvols locals, també alguns núvols a la Vall d'Aran, s'aniran fonent i a la tarda sí que poden créixer nuvolades amb la calor al Pirineu i al Prepirineu i caure algun ruixat. Aquests ruixats són més probables del nord del Ripollès i també del Pallars Sobirà amb alguna tronada puntual. La resta, sol i calor, tot i que baixa una mica la temperatura, on pot baixar més respecte ahir serà a la costa i al prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Per posar xifres, s'espera màximes de 34 a Lleida, 32 a Tortosa, 27 a Barcelona, 32, per exemple, cap a l'àrea de Cervera i Viella, de les més baixes, al voltant dels 26 també a Puigcerdà.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Passen gairebé 3 minuts de 9:15. On posem el focus? Doncs és moment de repassar les previsions de la setmana. Avui arrenquem en política, on precisament aquesta setmana comença intensa, pendent dels fronts judicials del PSOE, que estan marcant del tot l'agenda i els discursos. Raül Flores, molt bon dia.
22: Bon dia, Àngels.
7: Comencem pel primer. Avui el PSOE reuneix la seva executiva.
22: Sí, és aquesta primera reunió després de l'entrada dimarts de la setmana passada de la Guàrdia Civil a la seu del partit. PSOE i també govern espanyol. Hem sentit com han passat les últimes hores a un cert contraatac contra el poder judicial, també contra el PP, i veuen, diuen, una campanya orquestrada darrere d'aquestes investigacions de corrupció que van creixent, i de fet, ahir escoltaven també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, altre cop enrocat en poder exaurir la legislatura. Recordem que li queda una mica més d'un any aquesta legislatura espanyola.
7: Els socialistes que reuneixen la seva executiva enmig d'una agenda judicial molt intensa, també.
22: Sí, perquè avui mateix es reprèn el judici a Badajoz del David Sánchez, que és el germà del president espanyol. Avui s'han de resoldre les qüestions prejudicials. Les seves defenses demanaven, de fet, la nul·litat d'aquest judici, i aquesta setmana ja podrem sentir els acusats, entre ells, previsiblement, també, la declaració de David Sánchez. Avui també es reprèn un altre judici molt diferent, el judici de la Kitchen, que és aquesta trama que hauria sortit de les clavegueres del PP en l'època de Mariano Rajoy per acabar destruint proves contra els principals casos de corrupció que afectaven els populars. Avui declara el primer investigat de la cúpula judicial d'aquell moment, és Eugenio Pino, era director adjunt operatiu de la policia en l'època de Rajoy, per qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir Pino què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, qui li va fer aquest encàrrec i també si passava informació als seus superiors.
7: I aquí a casa nostra, Catalunya, primera prova clau avui per als pressupostos de Salvador Illa.
22: Sí, el ple del Parlament farà aquesta setmana el primer examen, el primer debat en aquests comptes. Això serà dijous. Aquests pressupostos acordats amb Esquerra i també amb els comuns faran el que es coneix com a debat de totalitat, que és aquesta primera prova al ple del Parlament, on, si no hi ha sorpreses, es tombaran les esmenes de rebuig que hi han presentat els partits a l'oposició i, per tant, els pressupostos podran continuar el seu camí al Parlament, en comissió i en ponència, amb l'objectiu de tenir-los aprovats d'aquí un mes. Dimecres, també, en aquest ple, sessió de control al president de la Generalitat, a Salvador Illa, on previsiblement apareixeran diverses preguntes de l'oposició sobre les investigacions judicials al voltant del PSOE.
7: Doncs veurem què passa. Això ja serà quan la setmana estigui avançada. Avui dilluns, això sí, en parlàvem fa tot just un moment, comencen les jornades del Cercle d'Economia. Qui podrem sentir?
22: Doncs mira, sí, des d'avui fins a dimecres, aquestes jornades del Cercle d'Economia, avui les obrirà el president de la Generalitat, també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera Alicia Romero. Demà hi passarà el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, i demà a la tarda Illa compartirà una taula rodona amb el lehendakari i amb el president gallec. Dimecres tancarà aquestes jornades el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
7: Doncs els sentirem tots plegats. Raúl Flores, gràcies, bon dia.
22: Gràcies, bon dia.
7: En internacional, Sergi Roca, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
7: Sobre l'Iran, ja portem unes quantes setmanes fent aquesta pregunta. Cap previsió important? Amb possibilitats d'acord, no? Com està la cosa?
2: Sí, cap ni una, eh? De fet, és com la cançó de l'Enfadós, ja ho dius. D'una banda, amb Trump, que acaba de publicar fa poca estona a la seva xarxa social que l'Iran vol tancar un pacte amb els Estats Units. Porta ben bé 2-3 mesos dient aquesta frase textual, i això no ha passat, més enllà de l'alto al foc del 8 d'abril, que ja vam explicar en el seu moment. I de l'altra banda, amb la demostració que aquesta treva s'està debilitant i que ara s'estan fins i tot normalitzant, eh, aquests atacs de Washington contra objectius militars iranians concrets, i això provoca després la posterior resposta de la Guàrdia Revolucionària, tot i que mai amb confirmació de danys per part dels Estats Units. Per tant, no hi ha gaire optimisme al voltant de la resolució d'aquest conflicte, ni molt menys.
7: Del conflicte en què sí que hi ha reunions pactades, però on a la vegada s'està violant clarament l'alto el foc és al Líban.
2: I tant. Demà i demà passat hi ha trobades entre Israel i el Líban, a Washington, eh? Israel i Líban, en cap cas Hezbollah, que és l'altre gran actor d'aquest conflicte. I abans, fins i tot, amb una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU, aquesta nit a Nova York, ho estem explicant des de primera hora. Però la realitat és que l'exèrcit israelià avança sense fre dins del Líban, primer superant el límit simbòlic i estratègic del riu Litani al sud, i ahir també controlant un altre escenari molt simbòlic i significatiu com és el castell de Beaufort, també ho estem explicant.
7: Sobre una altra guerra, la d'Ucraïna, què en podem esperar en els propers dies?
2: Doncs més atacs a banda i banda, sense cap mena de dubte, i a nivell diplomàtic ben poca cosa. L'únic marcat a l'agenda per Putin els propers dies és, això sí, la seva participació al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg. Això va de dimecres, demà passat, fins a dissabte. Sentirem el president rus, ens ho explicarà la corresponsal de Moscou, Cristina Solies.
7: Un Putin que té posada la mirada ara a Armènia.
2: I tant. Diumenge s'hi celebren unes eleccions parlamentàries que no són pas menors. Rússia ha intensificat la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que el primer ministre podria conduir el país a una guerra amb Rússia. I no només això, sinó que aquestes notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. I alerta també el vot en si dels armenis, no?, que és al final el que determinarà què passa en aquest país. Molt crítics alguns dels ciutadans d'Armènia amb el paper del govern en el conflicte que ja sembla oblidat, però que encara està molt a flor de pell de molts dels armenis, a l'Alt Karabakh, a la veïna azerbaidjana, aquell territori que finalment va acabar controlat pels azeris i que molts armenis consideren que és un autèntic fracàs del govern actual.
7: Saltem ara a l'Amèrica Llatina. Us estem explicant avui que Colòmbia va a segona volta el 21 de juny, però qui la celebrarà abans serà el Perú. Quan serà això?
2: Això serà aquest diumenge, també, dia 7, el mateix dia que les eleccions a Armènia. En aquest cas, el Perú, el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori, cara a cara. Pel que fa a Fujimori, és la quarta vegada que es presenta a les eleccions per ser cap d'estat. Sempre ha fracassat en aquest intent, però és perseverant, això sí. Un país que en 10 anys ha tingut 8 presidents. Serem a Lima, serem al Perú amb en Joan Biosca, que hi va cap a final de setmana, per explicar la realitat política, però també social i econòmica d'aquest país.
7: Perfecte, Sergi Roca. Gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
5: Esports.
7: Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
0: Hola, bon dia, xulets. El Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual. Contundent derrota a casa de 25 punts, 77 a 102 davant el València. Els blaugranes acaben cinquens a la fase regular de la Lliga i es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Des de l'equip blaugrana, Toko Shengelia diu que han de reaccionar.
3: No queríamos dar esa cara antes de playoffs, pero ahora hay que reaccionar. En la vida y en el deporte pasa estas cosas, pero el carácter está definido como reaccionas luego, eso, después de esto. Así que está en nuestras manos. Hemos complicado la cosa para nosotros, pero bueno, eso es lo que toca y es lo que hay que ir a muerte.
0: En l'ascens a la segona divisió A de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. Es va avançar l'equip graciant amb gol de Jordi Cano abans del descans i ja el temps afegit l'equip gallec va aconseguir l'empat. El capità de l'Europa, Àlex Cano, ho analitza.
4: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, la ja veu repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1.
0: En l'ascens a la segona ref, el Cornellà goleja 4-1 a Badalona en la final anada per pujar de categoria. I la capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip. En declaracions al Tot Gira Catalunya Ràdio, Irene Paredes creu que és bàsic per poder suplir les baixes i coincideix el tècnic Pere Romeu, que garanteix en declaracions al club de la mitja nit que Marta Torrejón continuarà i que vol que renovin Salma Parayuelo.
6: Sí, molt. Sí, i tant. Amb això estem. Intentant fer tot el possible perquè aquesta futbolista continuï amb nosaltres. Sempre he apostat molt per ella, sempre m'ha agradat molt com a futbolista i ha acabat el tram final de temporada sent molt decisiva i molt determinant.
0: A l'últim partit de Lliga golejar les blaugranes 0-4 al camp del Reial Madrid Club de Futbol. Empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla en l'últim partit de la jugadora Judit Pablos.
23: Ho sé. Jo ara vull gaudir de... Bueno, d'aquí res vindrà el meu petit i ara mateix penso en ell, en poder-ho gaudir i tot el que vindrà doncs ja es veurà. Però ara viurà el present i esperar-lo amb ganes.
0: El Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant a l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Benini al club. Mentrestant, el jugador del Barça, Lamine Yamal, reconeix que quan es va lesionar a finals d'abril va tenir molta por de perdre's al Mundial.
24: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era.
0: Declaracions de l'extrem de Mataró des de la concentració de la selecció espanyola que aquest matí fa un últim entrenament a Madrid abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq. A l'equip espanyol hi ha 8 blaugranes.
5: 3Cat Info.
0: El Granollers es classifica, el Granollers d'handbol, per a Europa després de derrotar el Ciudad Real a la Lliga d'handbol. A Barça guanya el Logroño i tanca una Lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. A la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, el de Penyes Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 per al Barça. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
25: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga, ganamos 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final ahora hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que vamos con ganas de hacer un buen partido y de ganar.
0: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 per al Barça. Ricard Ares, tècnic blaugrana.
26: Al final afronta el partit amb molta concentració, és vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
0: Els dos partits es podran seguir en directe per Esport 3. Pel que fa al Calafell, és a un partit de ser eliminat pel Liceu. Ahir van perdre 4-1, els gallecs dominant 2-0 la sèrie, que és el millor de 5. Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia amb una gran autoritat. És el 8è corredor de la història, guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. Els Knicks i els Spurs, liderats per Wembanyama, jugaran la matinada de dimecres la gran final de l'NBA. Feia 27 anys que no es trobaven els dos equips en aquesta gran final. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 1973. I a Motor Marc Márquez acaba setè al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP que guanya Marco Bezzecchi.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dilluns 1 de juny. Benvinguts al juny. Com qui no vol la cosa, ja ens hem empassat 5 mesos d'aquest 2026. I el que hem vist i el que ens queda per veure. Anem a fer un repàs ràpid. Aquesta setmana, no cal dir-ho, el Corpus pren protagonisme, però hi podem afegir, per exemple, que dijous la Creu Roja inaugurarà noves instal·lacions a l'edifici de la plaça Hospital o que a Aiguadols començarà una nova edició dels concerts de mitjanit. La setmana que ve arribarà el Papa, la Gay Pride i la Selectivitat. Diguem-ne que més o menys per aquest ordre. I podrem afegir l'acte commemoratiu del 90è aniversari de la biblioteca, la Fira de Cooperatives Escolars i la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. El 16 de juny, atenció veïns de la zona, han de començar les obres de rehabilitació del pont de la via del tren al carrer Sant Honorat. Per tant, si no hi han pensat, ja poden començar a trobar un aparcament alternatiu pel seu cotxe si l'aparquen al carrer Sant Honorat. El 18 de juny, la festa final del projecte Jo Jove de la Jove de Sitges i passat Sant Joan, tancarà Cal Noi. O sigui que si volen acomiadar-se d'un dels establiments de restauració amb més història i tradició, tenen temps fins a final de mes. Qui sap si per aleshores els veïns de l'Avinguda Artur Carbonell hauran trobat una solució al drama dels contenidors i els de la Llevantina al trànsit desbocat per l'urbanització. En qualsevol cas, en un moment repassem tota l'agenda i desitgem sort. Ja els deixàrem la setmana passada amb el brugit que el dijous es va viure al Club Nàutic Garraf en una reunió entre els veïns i els representants de les empreses que exploten les tres pedreres de la zona i que manifestaren el seu argumentari per convèncer la ciutadania de prorrogar l'activitat més enllà del 2029, que és quan finalitza la concessió. L'argumentari també va comptar amb incentius com un pla de benefici compartit per compensar les 1.000 molèsties de l'activitat amb inversions en diferents àmbits. Però com tots vostès saben, els veïns van dir que no. No només els veïns, sinó que l'Ajuntament ha anunciat que presentarà una moció al ple d'aquest mes de juny per rebutjar la continuïtat de les pedreres més enllà del 2029, tal i com va manifestar l'alcaldessa davant dels veïns. Si es vol que així sigui, caldrà fer força, perquè els àrids són un sector estratègic i la decisió final està en uns despatxos lluny d'aquí.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

9 i 3 minuts, dues qüestions per començar. Eric Romero, millor jugador de la divisió d'honor B de la Lliga de Rugby. En el marc de la celebració de la nit del rugby, el Sitgetà va rebre aquest reconeixement com a millor jugador de la divisió d'honor B. Per tant, per l'Eric, un aplaudiment ben gran. I per tots aquells que volguessin banyar-se a la platja de les botigues, atenció que fins que els tècnics del CRAM i els agents rurals no diguin una altra cosa, de moment està prohibit el bany a la platja de les botigues, perquè es va trobar un catxalot mort en estat de descomposició, i avui tècnics del CRAM i els agents rurals han de fer una valoració de la situació a la platja de les botigues. Per tant, avui hi ha aquesta prevenció del bany a la platja de les botigues. Avui, que s'ha fet clar a les 5 i 49 minuts, el sol ha sortit a les 6 i 22, el sol es pondrà a les 9 i 19 minuts i es farà fosc a les 9 i 52. El dia encara s'allarga. 1 minut i 13 segons, tindrem 14 hores i 57 minuts de llum solar i 9 hores i 2 minuts de foscor. Alguns apunts per l'agenda d'avui, sobretot per l'agenda d'aquests propers dies. Anunci, per si algú de vostès, els calaixos de casa seva o els armaris o vés a saber on, en pot conservar algun. La comissió de Festa Major i Santa Tecla fa una crida per trobar cartells de la Festa Major dels anys 90. Repetim, la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla fa una crida per trobar cartells de la Festa Major dels anys 90. Hem d'entendre això, del 90 o 2000. Si algú en té algun, pot contactar a la comissió per missatge a través d'Instagram o enviar un correu electrònic a info@sitgesfestamajor.cat. info@sitgesfestamajor.cat. Repetim, des de la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla es fa una crida per trobar cartells de la Festa Major dels anys 90. Si a casa en tenen algun, algun d'original, òbviament, podeu contactar a través de contactar a través de la xarxa social o a través del correu electrònic info@sitgesfestamajor.cat. Primera. Segona. Els anem dient, però perquè no els passi de llarg, l'endemà de Sant Joan, unitat mòbil per renovació del document nacional d'identitat. Un equip de la Policia Nacional serà a Can Milà, al Jardí de Can Milà, per tots aquells i aquelles que vulguin renovar el seu DNI o renovar el seu passaport. Però recordem que cal anar, òbviament, amb el document actual que s'hagi de renovar. 12 euros. Poden anar amb efectiu, però es poden pagar amb targeta. Els diem això de l'efectiu perquè el dia que hi vam anar hi havia datàfons, però els datàfons no hi havia manera que funcionessin. O sigui que aleshores, per evitar, diguem-ne, problemes, si tenen els 12 euros amb efectiu, millor que millor, i si no, com els dèiem, en principi amb targeta hauria de funcionar. 25 de juny, hi ha cita prèvia, hi ha torn per demanar la renovació del DNI o del passaport. Vostès només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges, a l'apartat de renovació del DNI, i aleshores els apareixerà un desplegable amb els escandalls horaris del 25 de juny de l'endemà de Sant Joan durant tot el matí. Hi ha 40 places disponibles, si no tenim mal entès. Renovació del DNI el 25 de juny. Demà dimarts 2 de juny és el darrer dia per inscriure's al programa d'activitats de l'estiu jove del 29 de juny al 31 de juliol. Per tant, pares, mares, joves que ens pugueu escoltar, fins demà 2 de juny us hi podeu inscriure. Hi ha classes de vela, taller de manga, experiments científics, classes de snorkel, taller de ceràmica, classes de cuina, activitats de surf, paddle surf, kayak i big sup, i tallers d'art i festa major. Cadascun dura una setmana aproximadament. 60 euros val cadascun dels tallers. Fins demà, 2 de juny, hi ha temps per inscriure-s'hi. I el Prado ha obert la convocatòria per participar en el cicle Cap Vespres als Jardins del Prado 2026. Aquest cicle que se celebra durant els mesos de juliol i agost, i per tant aquells músics, aquells cantants, aquelles propostes, solistes, duets, trios, grups musicals que creieu que podeu no només aportar la vostra expertesa
sinó que hi voleu participar, endavant. Està oberta la convocatòria fins al... a veure si ho dic bé... fins al 18 de juny d'aquest 2026. Repetim, a tots els solistes, duets, trios i grups musicals, el Prado prioritzarà propostes adaptades a petit format i amb especial vinculació a Sitges i a la comarca del Garraf. Les actuacions seleccionades formaran part de la programació dels diumenges d'estiu als Jardins del Prado, consolidant així un cicle que busca donar visibilitat al talent local. Interessats? Només cal que envieu un correu electrònic, òbviament, amb tota la informació del vostre projecte musical, material audiovisual, dades de contacte. Correu electrònic comunicació@casinoprado.cat. Correu electrònic comunicació@casinoprado.cat. Hi ha temps per presentar propostes fins al 18 de juny perquè els capvespres als Jardins del Prado, mesos de juliol i agost. O sigui que són 8 capvespres, si no recordem malament, eren els diumenges. I per tant, tots aquells que tingueu interès, fins al 18 de juny podeu presentar la vostra candidatura per poder participar al capvespres als Jardins del Prado 2026. El Prado, que continua la programació de cinema del cap de setmana a les 4 de la tarda i a 8:45, Les Ovejas Detectives, i a 6:15 de la tarda, Epic Elvis Presley in Concert, aquest documental que ofereix sobretot documents històrics i sonors i amb imatge, òbviament, de les actuacions del rei del rock. Les Ovejas Detectives i Elvis Presley in Concert avui al Cinema Prado. Què més tenim? Bé, doncs, moltes coses aquesta setmana. Anem a fer una mica per ordre, perquè seran temes, òbviament, per als propers dies. La cita serà la setmana que ve, entre el 10 i el 14 de juny, però demà dimarts 2 de juny es presentarà a l'Hotel Calipolis la Sitges Pride 2026. Òbviament, els dèiem que comença el 10, però el 14 de juny és el dia de la desfilada, pel passeig de la Ribera i pel passeig marítim. Doncs ja tindrem temps de poder-ho comentar, però demà dimarts 2 de juny es presenta la Pride 2026. El dimecres dia 3 de juny apuntem només les coses així gruixudes, eh? Ja anirem entrant en detalls en la mesura que anem passant la setmana. Aquest dimecres 3 de juny a l'Aiguadols a les 12 del migdia es clourà el Sitges Tap Etapa Primavera 2026 amb el lliurament de reconeixements del jurat tècnic i del jurat popular. Les dades de l'edició, com ha anat tot plegat, doncs la cloenda del Sitges Tap Etapa Primavera 2026 aquest dimecres 3 de juny a Aiguadols. Dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, la Creu Roja inaugurarà noves instal·lacions a la seva seu de la plaça de l'Hospital número 5. Per tant, acte inaugural de les noves instal·lacions, dels nous equipaments de la Creu Roja, aquest dijous 4 de juny a les 5 de la tarda. I el divendres, òbviament el divendres entrarem ja en aquesta prèvia de Corpus. El divendres dia 5 a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'Exposició Nacional de Clavells als Jardins de l'Hospital, i a les 10 de la nit, el pregó del Clavell al Racó de la Calma. Dues cites d'aquelles importants, evidentment en l'Ester i en Dani, protagonistes aquest any del pregó del Clavell, i als Jardins de l'Hospital, com l'any passat també, aquest marc on els clavells hi queden tan bonics, on l'exposició hi fa tan bonic, doncs aquest any també als Jardins de l'Hospital. A les 7, la inauguració de l'exposició de clavells, i a les 10 de la nit, el pregó del Clavell. També els volem recordar que aquest divendres dia 5 començarà el desè concurs de fotografies de Corpus a Instagram. I en aquest cas, el hashtag és CorpusSitges26. CorpusSitges26. A partir del 5 i fins al 8 de juny només cal que etiqueteu les vostres fotos de Corpus a Instagram amb aquest hashtag. El premi a la millor fotografia és un àpat per dues persones al restaurant La Pícara, i el premi a la fotografia més original és un aperitiu per dues persones al restaurant La Pícara. Per tant, aquests són els premis del desè concurs de fotografies de Corpus a Instagram. El divendres 12 de juny a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'exposició amb les millors fotos al Janios Bar. Com que s'acosta Corpus, 5, 6, 7 i 8, tots aquells que publiqueu fotografies del Corpus a Instagram, si col·loqueu el hashtag CorpusSitges26, entrareu en el desè concurs de fotografies de Corpus.
I els comentàvem també en relació amb Corpus, en principi, l'exposició, ara en parlarem d'aquí uns moments, de l'exposició que tinc fa 75 anys fent veïnatge, es tornarà a obrir el dia 6, dissabte dia 6, i el dia de Corpus dia 7. I després, el 13 i el 14 de juny, el dia 6, l'exposició estarà oberta matí i tarda de 11:15 a 2:15 i de 6:15 a 9:15, i el dia de Corpus de 10 a 3 i de 5 a 9 del vespre. Aquest cap de setmana de Corpus, en què a part de les activitats de Corpus ja no hem ficat aquí, òbviament, altres, el dissabte, no cal ni dir-ho, la sortida dels gegants, les tres parelles de gegants, a les 6 de la tarda i a partir de les 10 de la nit, aquesta ruta que es fa sempre per als carrers que elaboren catifes, però el dissabte també, al Port d'Aigüedols, s'inaugurarà una nova temporada dels concerts de mitjanit i s'inaugurarà amb Veneno en la piel. Aquest dissabte, dia 6 de juny, Veneno en la piel, el primer dels concerts a mitjanit, que aconseguirà amb Ramon Minavet, amb tribut a Rafael Acarrà, amb tribut a Ava, amb tribut a l'Oreja de Van Gogh, amb tribut a Bon Jovi, amb tribut als Beatles, i finalment el 25 de juliol amb Pop and Roll. Ja els anirem comentant, però el cicle de concerts a mitjanit al Port d'Aigüedols, que començarà aquest proper cap de setmana. Aquest cap de setmana que començaran les activitats de la Setmana de l'Orgull Cultural, vinculada també amb la Setmana de l'Orgull, amb la Pride. Aquest dissabte dia 6, Ruta Rainbow, i el dissabte dia 6 també Ruta Lorca, i el dissabte dia 6 a l'Espai Joan Tarrida, a partir de 6:45 de la tarda, es presentarà el llibre Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales, de Federico García Lorca, de Pablo Ignacio de Dalmases. Los novios de Federico serà presentat, com els dèiem, aquest dissabte dia 6 de juny a 6:45 a l'Espai Joan Tarrida, a càrrec de l'autor i d'Isidre Roset. I a continuació també d'aquesta presentació tindrà lloc el petit recital Veus de dones a Lorca. Mariana Martín i Glòria Bosch posaran veu i música a Lorca. Això serà el dissabte. Per tant, més enllà del Corpus, també la Setmana de l'Orgull Cultural, que començarà aquest dissabte. I el dissabte, Corpus, música. El primer, diguem-ne, com ho podem dir això, el primer dels concerts de gralla d'aquest estiu, que és el que organitza l'Escola de Grallers de Sitges, en aquest cas, el dissabte dia 6, a les 12 del migdia, el Retiro. Dissabte dia 6, a les 12 del migdia, el Retiro. Que tots aquells que s'acostin als jardins del Retiro veuran tot molt canviat, perquè com que no hi ha l'escenari, veuran la paret blanca, blanquíssima, del darrere de la sala del Saló Teatre, i no hi ha aquell escenari tan aparatós, i ara hi ha una paret blanca, blanquíssima. Petit escenari, exactament, però petitet, En un d'aquests laterals de l'escenari haurà d'anar la màquina d'aire condicionat per al Saló Teatre del Retiro, però de moment, com els dèiem, un petit escenari, però una paret blanca, blanquíssima, neta, polida, brillant. Onzè concert per gralla i timbal, a càrrec de l'Escola de Grallers, aquest dissabte dia 6, vigília de Corpus, un clàssic també d'aquestes diades, i el primer, diguem-ne, dels concerts de gralla d'aquesta temporada d'estiu. Onzè concert per gralla i timbal a càrrec de l'Escola de Grallers. I el diumenge, òbviament, Corpus. No cal que els diem gran cosa, perquè tots vostès ja saben de què va tot plegat, Tant per l'hora de l'ofici, la sortida de la processó, cada any, bé, doncs, el mateix. Aleshores, de cara a la setmana que ve, com els comentàvem, la Gay Pride, que començarà el 10 de juny fins al 14, la setmana que ve, que apreteu una miqueta els colzes, perquè tots aquells que estigueu a punt de fer la selectivitat, la setmana que ve, selectivitat, el 9, el 10 i l'11 de juny, les proves de la selectivitat 2026, o sigui que toca apretar fort aquesta setmana per treure nota. I la setmana que ve, dos apunts importants també. L'11 de juny es farà l'acte institucional del 90è aniversari de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. La biblioteca fa el 90è aniversari el 14 de juny. El 14 de juny la biblioteca fa anys. Sembla mentida, el 14 de juny que fa anys també Donald Trump. Bueno, doncs
La biblioteca en fa 90, el president dels Estats Units en farà 80. Però, òbviament, se'n sentirà parlar més del president dels Estats Units que no de la biblioteca. Però, en qualsevol cas, celebrarem aquest 90è aniversari l'11 de juny, l'acte institucional del 90è aniversari de la biblioteca. I el 14 de juny, al Saló d'Or, es clouran els actes del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. O sigui que, més o menys, per tots aquells que vulguin apuntar-se ja, 14 de juny, al Saló d'Or, la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. I els apuntem el que els dèiem a l'inici del programa. Si res no canvia, és la data que ens va assenyalar l'alcaldessa, el 16 de juny, que ens sembla que és dimarts, 16 de juny, comencen les obres de rehabilitació del pont dels ocells, del pont de la via del tren del carrer Sant Honorat, el 16 de juny. Aquestes obres han de durar entre 3 i 4 mesos. Aquestes obres són unes obres importants que inutilitzaran el pàrquing del carrer Sant Honorat. O sigui que tots aquells que parquin el cotxe al carrer Sant Honorat, que no són pocs perquè és un pàrquing gratuït, que sàpiguen que el pàrquing no es podrà utilitzar durant entre 3 i 4 mesos. Es vol que el gruix de les obres acabi abans de l'inici del curs escolar. Però aquesta és la previsió. Per què s'inutilitza el pàrquing? Perquè el pàrquing haurà de ser el pàrquing per tot el material de construcció, de la logística que s'hagi d'utilitzar per la reforma del pont dels ocells, del pont de la via del tren. I una darrera, que tampoc no és bona. Hi haurà obres en horari nocturn. Per tant, veïns, armeu-vos de paciència perquè hi haurà obres en horari nocturn. Perquè, òbviament, com que hi ha trànsit ferroviari, per poc que n'hi hagi hores d'ara, però n'hi ha, aleshores, diguem-ne que l'horari nocturn és el millor per poder fer aquestes obres. I així estan les coses. Dimarts 16 de juny, si res no canvia, s'iniciaran les obres de remodelació del pont dels ocells, del pont de la via del tren, al carrer Sant Honorat. Bé, recordaran que

No es pensin, perquè més enllà de la nota de premsa de l'Ajuntament dient que el govern mostra el seu rebuig d'informació sobre el que varen presentar les empreses de les Pedreres o de la concessió de les Pedreres, gràcies als veïns, a les entitats i al web, perquè si hem de dependre del que ens diguin des de la casa, malament rai. Ara els comentarem la nota de premsa, però els diem que a Garraf hi ha tres pedreres. Hi ha la Pedrera de Vallcarca, que és la més gran, amb una superfície de 194 hectàrees, o sigui, 194 camps de futbol. La superfície no vol dir que sigui la superfície d'explotació, Vol dir la superfície de la Pedrera, que és la Pedrera de Portland Valderribas, l'antiga Pedrera d'Unilan. Portland Valderribas, l'empresa de ciment Portland Valderribas, és una empresa controlada per Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa que impulsa el projecte de recuperació de la fàbrica de Vallcarca en aquest entorn, diguem-ne, de media, audiovisual, tecnològic i també un desenvolupament urbanístic. Aquesta n'és una. La segona pedrera és la pedrera de la Falconera, la pedrera que, hores d'ara, explota Ciments Molins, l'antiga pedrera de Promsa, l'explota Ciments Molins. I la tercera pedrera és la pedrera de les Cueves, l'antiga pedrera, ara l'explota un grup suís, que és el grup Holcim, i era l'antiga Lafarge. Aquesta és la tercera de les pedreres. Bé, per entendre'ns, bàsicament, les pedreres van iniciar la seva activitat el 1969 i tenien 60 anys d'explotació. 60. Aquests 60 anys, òbviament, acaben el 2029. Les pedreres varen presentar, a través, en aquest cas, de Ciment Català, el seu projecte i els seus arguments per continuar amb l'explotació de les concessions més enllà d'aquest 2029. S'expliquen tot un seguit de raonaments tècnics, que si aquestes pedreres es tanquessin, aleshores s'hauria d'anar a buscar els àrids a altres pedreres de Catalunya, i això suposaria també un cost mediambiental superior. Bé, hi ha tot un seguit de consideracions, i també hi havia, de cara a l'ampliació de la concessió, la proposta d'un pla de benefici compartit amb el territori. O sigui, les tres empreses crearien un fons de cooperació local conjunt per les tres empreses, i aquest fons diríem que serviria per proposar accions vinculades al medi ambient, a la cultura i al patrimoni i a l'entorn, accions socials, accions pel veïnat, accions pel territori. Els veïns no van acceptar ni els arguments ni el pla, perquè en tenen ben bé prou, i el divendres, això passava el dijous, el divendres al migdia el govern municipal va publicar una nota de premsa que diu: Ciment Català ha presentat aquest dijous al veïnat del poble de Garraf la seva voluntat de mantenir l'activitat de les pedreres un cop finalitzin les actuals concessions el 2029. La sessió va comptar amb la participació de l'Institut Cerdà, encarregat de presentar el projecte i les línies de treball plantejades. Durant la trobada, el veïnat va expressar un rebuig frontal a la possibilitat de donar continuïtat a l'activitat extractiva, mostrant la seva preocupació per l'impacte ambiental, paisatgístic i sobre la qualitat de vida al nucli del Garraf. En el decurs de la reunió, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, va traslladar el posicionament del govern municipal alineat amb veïns i veïnes. En aquest sentit, es va comprometre a presentar una moció al proper ple del mes de juny en contra de la renovació de les concessions de les pedreres més enllà de l'any 2029. La nota finalitza dient que el govern municipal referma així el seu compromís amb el territori i amb les demandes expressades pel veïnat durant la reunió celebrada aquest dijous. Una reunió de la qual, com els dèiem, ningú va avisar de res, tot i que es presentava aquest projecte amb una memòria, diguem-ne, amb les dades, si pot estar d'acord o no, però amb una memòria. En fi, la qüestió és que hi ha un rebuig obert a aquest projecte, però hi ha una derivada aquí, que també s'ha de dir. Els àrids són un sector estratègic. Els àrids, la pedra. La pedra de la qual se'n fa ciment, el ciment de la qual se'n fan edificis, canteres, pedres, ports esportius, que us hem d'explicar que vostès no sàpiguen. Per tant, la decisió final sobre aquest assumpte, per bé que, òbviament,

Sitges hi pot tenir un paper, depèn de despatxos que estan més amunt. Però ja n'anirem parlant, perquè la data de finalització de l'explotació és el 2029. Bé, demà ja els comentarem també, perquè si no ens allargarem massa en el temps. El Gremi d'Hostaleria de Sitges ha rebutjat el canvi de nom de l'entitat del Gremi de Vilanova i la Geltrú. A Vilanova i la Geltrú no han tingut altra ocurrència que canviar el nom, i el Gremi de Vilanova i la Geltrú ara es diu Gremi d'Hostaleria del Garraf. I el Gremi d'Hostaleria de Sitges ha dit també, igual, també com és que us dieu Gremi d'Hostaleria del Garraf? Què tenim aquí? Què passa? Bé, total, aquesta una. I segona, segons ha anunciat el Gremi també en el seu butlletí, el Gremi d'Hostaleria de Sitges des d'avui ja no forma part de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Turisme i Restauració. Aquesta decisió, diu el Gremi, respon a una discrepància sostinguda en els darrers mesos amb determinades actuacions, posicionaments i dinàmiques internes adoptades per la Federació en relació amb alguns dels seus membres. No sabem si té a veure també amb aquest posicionament del Gremi d'Hostaleria de Vilanova d'adoptar un nom de Gremi d'Hostaleria del Garraf. Però bueno, anem per coses boniques. La inauguració de l'exposició del 75è aniversari de les catifes, allò que en dèiem abans, les catifes col·lectives de Corpus, què els sembla si per posar-nos en situació escoltem primer un toc de processó i així ens col·loquem una miqueta a tal i com vàrem viure la inauguració d'aquesta exposició el passat divendres? Vinga.

0: És la colla La Trinitat de l'Escola de Grallers de Sitges, que estava situada a l'entrada del Mercat Vell, que és on es va fer la presentació d'aquesta exposició. Una exposició que ens sembla que els pot agradar molt. Gairebé diríem que no està dividida en àmbits, sinó que vas passejant i trobes des de la vocació a la confecció de catifes al carrer i a tot aquell procés previ. Hi ha tres cadires molt maques que defineixen, i històriques també les cadires, metàfora de tots aquells i aquelles que s'asseuen a peu de carrer a començar a desfollar clavell, etc, etc, etc. Hi ha tot un seguit de fotografies en blanc i negre d'aquells corpus gloriosos dels anys 50 i 60, algunes catifes més modestes, però algunes altres veritablement sensacionals, fotografies totes en blanc i negre, eh? I el recorregut acaba amb una, gairebé diríem, amb una petita sala habilitada on es projecta un vídeo on el qual la intel·ligència artificial ha fet veritables meravelles amb les fotografies antigues, i gairebé veiem aquells sitgetans i sitgetanes estàtics en fotografia com prenen moviment, i literalment com si estiguéssim veient una pel·lícula en un cine sobre l'elaboració de les catifes de flors del corpus. La prèvia de l'acte va anar, però res, una prèvia mínimament formal, a càrrec de la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, qui va donar la paraula immediatament, també en un discurs molt curt, al president del Corpus, Eduard Tomàs.
1: Bé, jo tampoc no m'allargaré gens. Només explicar-vos el concepte principal de l'exposició, tot i que ara quan entreu el podreu anar llegint. Al final és això del catifa, 75 anys fent veïnatge. El que volíem era, a través de tres trams de catifes, que són el tercer tram del carrer Jesús, actualment, antigament, el segon tram del carrer Jesús, el primer tram del carrer Jesús i el primer tram del carrer Major, que els últims tres anys han anat celebrant els 75 anys, que es fan de manera continuada. Llavors, aquesta exposició no va d'aquests tres trams, sinó va d'aquest concepte que fa 75 anys la gran majoria de carrers de Sitges van passar de fer aquestes catifes individuals, no? Que ja feia 100 anys que ja les estaven fent, però diguem que cada veí la feia davant de la façana, màxim posant-se d'acord amb el veí de la façana del davant, no? Però era quan hi havia moltes catifes individuals. Després aquest veïnatge es va anar agrupant a fer aquestes catifes col·lectives, amb aquest fet distintiu, no? Que aquests trams de catifa s'han mantingut durant 75 anys. Però el que volem aquesta exposició és com transportar-nos a principis dels anys 50 i seguir aquest recorregut, aquest llarg recorregut de la processó, molt més encara que el d'ara, del dia d'avui, i anant veient totes aquestes fotografies, no? I que aneu descobrint, bueno, com era aquell Sitges, no? I transportar-nos i també entendre, bueno, com ha anat canviant aquest veïnatge, però com a través de la catifa, no? Doncs es manté un vincle amb un tram de veïns que ja no són només els veïns que hi viuen com passava fa 75 anys, sinó que són veïns que d'alguna manera tenen un vincle que tant pot ser d'amistat, com a vegades això, que passaven per allà, s'hi van posar a fer la catifa i cada any han repetit, i ara ja, o sigui, ja tenen la consideració entre tots dels veïns que fan aquella catifa. Dit tot això, com us deia, sí que ens fa il·lusió que entreu a l'exposició una mica com si fóssiu els gegants, a principis dels anys 50, i per això no hi ha millor manera que fer-ho amb el toc de processó. Moltes gràcies a tots per seguir.
0: Una feinada com una casa, perquè veritablement, tal com estan col·locades les fotografies, tal com està fet el parament de l'exposició, una feinada com una casa. Aquells i aquelles que la vulguin anar a veure ens diuen que potser ampliaran horaris, però de moment els horaris que hi ha és que també, maldita la gràcia amb tota la feinada que hi ha, perquè ara no es podrà tornar a veure l'exposició fins al proper dissabte dia 6. Per tant, si algú de vostès el volia veure entre setmana, de moment es tornarà a obrir l'exposició el dissabte dia 6, de 11:15 a 13:45 i de 17:45 a 20:45, i el diumenge dia de Corpus, de 10:00 a 3:00 i de 17:00 a 19:00. Després es tornarà a obrir l'altre cap de setmana, del 13 i 14 de juny. Si al final s'obre entre setmana, ja us ho diré. Corpus, que també va ser protagonista en un petit reportatge al Telenotícies de TV3 el dissabte al vespre, era protagonitzat, bé, per la Maria Mates i per la Montse Miravent. Diguem-ne, primer tram, antic segon tram i ara tercer tram del carrer Jesús, eh? Saben que s'ha donat aquesta, diguem-ne, aquesta trinitat. El primer tram en celebrar el 75è aniversari va ser el segon tram, ara tercer tram, del carrer Jesús. El segon tram en celebrar el 75è aniversari l'any passat, el primer tram del carrer Jesús, i aquest any el tram que celebra el seu 75è aniversari és el primer tram del carrer Major. La Maria i la Montse explicant-ho davant les càmeres de TV3.
2: Del Baix Penedès cap a la comarca veïna, el Garraf, en concret a Sitges, perquè allà el tapís multicolor que omplirà els carrers per Corpus amaga setmanes de feina invisible i molta xarxa veïnal. Una exposició repassa els últims 75 anys d'aquesta tradició a través dels ulls de dues sitgetanes que porten la festa ben bé a la sang. El llaç col·lectiu és, de fet, el motor real de la celebració.
3: Compartir records a l'exposició del Mercat Vell de Sitges és redescobrir que la catifa de Corpus no neix el diumenge de la processó. Es porta la sang i es traspassa de generació en generació.
4: Per mi és una obra d'art, perquè sembla que no hi porta molta feina, eh? Perquè és anar a la muntanya, era fer la flor, triar la casa una per una, tallar el verd, el que era el xiprer, també anàvem a fer ginesta. I era bonic, i allà comentàvem, i parlàvem, i rèiem, i fèiem una bona tertúlia.
5: Corpus és discret, però és discret des del punt de vista extern, però íntimament allà és on et trobes, amb la gent del poble.
3: Abans que els carrers de Sitges s'omplin de flors, el Corpus ja fa dies que ha començat.
4: A les 10 de la nit, després de sopar, anirem allà a la torre i allà, que hi ha una habitació molt gran, unes estisores, un davantal i a tallament, un mes abans del Corpus.
3: La història de les catifes de flors de Sitges es pot viure passejant pels seus carrers. En moltes façanes hi ha rajoles com aquestes que es lliuraven quan es guanyava el primer premi, un concurs que ara ja no es fa, però la implicació dels veïns continua sent molt alta. Si a principis dels anys 50 els dissenys eren individuals i es vinculaven només a cada façana, el Corpus ha sobreviscut gràcies a la unió dels veïns per fer trams sencers de carrer. Una feina coral per enfortir el teixit humà de Sitges.
5: Per nosaltres és l'oportunitat de continuar sent i pels de fora és l'oportunitat de començar a ser veïns.
3: L'essència d'un Corpus que abans de ser flors és comunitat. Laura Soler Estalella, TV3, Sitges.
0: Nou i 36, catifes de veïns, pròpiament de veïns. Poquetes ja, i sort de les escoles, com comentàvem ara amb l'Albert, que em pres el relleu, perquè si no, complex. Bé, ens saluda, i d'una manera contundent, perquè el cartell ha agafat una escultura que tothom probablement coneix o ha passat molt al costat d'ella en algun moment, que és la noia de la Malvasia. La escultura de Ramon Cuello, barceloní, de l'any 1939, que es va instal·lar l'any 2006. Bé, i aquesta noia de la Malvasia serveix de reclam pel cartell de les barraques de Sitges 2026 que es va presentar el passat dissabte. La 13a edició de les barraques, darrere de la qual hi ha l'Ateneu, el Retiro, el Prado, la Jove de Sitges, l'Agrupació de Balls Populars i la Saca. Pol Vigó, el president de l'entitat, que va destacar en la presentació que a Barraca seguim tossudament convençuts que l'aposta guanyadora és l'equilibri entre propostes consagrades i emergents, locals i vingudes de lluny, un equilibri que sense la gent del poble no té cap sentit. Pol, bon dia i bona hora. No sé si ens escolta en Pol.
6: Sí,
0: ah,
6: jo sí.
0: Ah, jo també, això.
6: Hola,
0: també.
6: Vale, doncs
0: ara,
6: ja està. Repeteixo el bon dia.
0: Repeteixo el bon dia, Pol. Com es nota que és dilluns, que estem rovellats. Perdó. 14, 15 i 16 d'agost, les barraques d'aquest 2026, suposo que seguint ja l'estela d'aquests darrers temps d'haver trobat l'equilibri. Allò, ni tant ni tampoc, la mida justa de les barraques és la plaça de la Fregata i diríem que la programació, el roster d'artistes que porteu, no?
6: Sí. Bueno, una mica el que vaig dir, i que ara tu ressaltaves, que vaig dir el dissabte a la presentació. Doncs bueno, això, al final saber què fem i per què ho fem, crec que és aquest equilibri que vaig dir i que això que ens fa portar grups ja més consagrats, com que aquest any tenim en Paranoia o Joan Garriga, per exemple, o grups més novells com Moc Déu, i després això, el talent local i el forani, doncs que això que al final fa que la gent de Sitges doncs li crida l'atenció perquè doncs són unes dates també com molt assenyalades i que hi ha molta gana de festa, però que la gent de fora també trobarà doncs això, ritmes que el faran ballar encara que no els conegui, per tant això és Barraques.
0: Barraques també és, i suposo que després de les experiències que n'hem parlat tantes vegades, trobar un equilibri que l'organització també pugui agrair des del punt de vista dels efectius del voluntariat, de poder assumir, per dir-ho d'alguna manera, tot el que porta un projecte com Barraques sense caure en l'esgotament i sense que la caixa quedi buida, no, Pol?
6: Correcte. Bueno, això de la caixa mereix un capítol
0: sí,
6: a part.
0: Encara mereix el capítol.
6: Encara estem així, encara es van escrivint sí? noves pàgines, sí. Però bueno, deixant ara un moment els diners
0: sí,
6: de banda.
0: Sí, sí, sí.
6: Me'n vaig al tema de l'esgotament més personal o col·lectiu, diguem-ne, i sí, al final en les barraques es fan per que s'ho passi bé al públic, però també la gent que les estem organitzant i tot el voluntariat que participa durant aquells dies. I quan es tensiona molt la corda, ja deixes de passar-t'ho bé i pateixes i vas curt de mans i comences a saltar per sobre de barrils i tanques que no hauries de saltar i respondre malament a algú. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte també i llavors programar i planificar-ho perquè és això, perquè al final tothom s'ho passi bé.
0: És una mida que ara us va bé, des del punt de vista de la feina dels voluntaris, Pol?
6: Sí, sí, sí, de moment, mira, per sort, encara trobem voluntaris i voluntàries que es van apuntant, són suficients, perquè això és una de les grans pors que tenim, com a poble, diria, que desaparegui tot aquest gruix de gent que li interessa organitzar coses o formar part de coses que passen en el poble. I ara això, encara crec que això, anem pel bon camí.
0: És una mida
6: sostenible, tot plegat.
0: És una mida també bona per la convivència amb el veïnat?
6: Bueno, això entenc que sí, que no genera més molèsties de les que pertocaria en un 3 dies de concerts que acaben tard. O sigui, ja sabem que molestem els veïns, però també fem el possible perquè aquesta molèstia no sigui més de la que pertocaria. Jo no tinc coneixement de moltes crítiques o més crítiques o més trucades a l'OAC o menys respecte a Barraques que el que podria ser doncs, anys anteriors. Per tant, crec que anem pel bon camí. Anem entre tots posant doncs, el nostre granet, alguns de paciència, els altres de treball i de mirada, de molestar menys, etc., doncs perquè hi hagi això, aquest equilibri també amb els veïns i veïnes, que alhora els convidem a baixar sempre que vulguin.
0: És la mida també per la sostenibilitat econòmica?
6: Sí, sí, sí. Hem vist que doncs, després d'uns quants anys doncs, que l'economia doncs, no anava tan bé i ens ha portat a tensionar-nos molt a dins de l'organització, doncs bueno, ara portem això, 3 anys d'haver-la encertat també en aquest tema. Sí, l'únic que encara cueixa.
0: I no sé si en general, en el panorama dels festivals, hi ha hagut un cert capteniment després d'uns anys de molta expansió i si aquest procés que ha viscut les Barraques també s'ha viscut en altres àmbits, hi ha una oferta ara tan gran a tot arreu, no sé si veritablement és difícil també trobar un programa d'artistes que convencin i a la vegada que pugui resultar més o menys assumible econòmicament.
6: Sí, mira, d'això parlàvem una mica a la presentació que vam fer la setmana de Sant Jordi amb el Nando Cruz, que venia a presentar el seu llibre de microfestivals.
0: Sí, sí.
6: Una mica en contraprestació amb el de macrofestivals. I tot això és un debat, diguem-ne, molt... que els que estem posats en aquest mundillo, encara que sigui de manera voluntària com nosaltres, el tenim. I sí, potser hi ha un cert ralentí, però els grans continuen sent grans i continuen afectant com a grans, com a tal, i els petits continuem anant ofegats com sempre. I és això, i al final el que fan és, com els grans el que fan és marcar una miqueta la tendència, igual que ho fan les ràdios, per exemple, de posar doncs, uns grups i no uns altres, o de contractar uns grups i no uns altres. Llavors, sembla que només hi hagin aquests grups i que no n'hi hagi d'altres. I nosaltres doncs, anem cap a una altra banda. Anem cap a la banda de, bueno, veniu a descobrir coses per aquells més novells o veniu a recordar les cançons que us feien ballar fa 10 anys, com aquest any tenim aquests dos com grans craps de cartell d'en Paranoia i és que en surt Dosminguet perquè és la que ballava jo, però i Joan Garriga. I, bueno, doncs això, al final, doncs, anar... polint una miqueta més, fent la programació no tant pel que s'ha de vendre, sinó pel que culturalment té cert sentit. Uh-huh.
0: El públic s'ha repartit o no? Amb tanta oferta, ho heu notat això o no?
6: El públic... No ho tenim... Et parlaria de sensacions, més que de... cada estudis, perquè només no arribem a fer estudis nosaltres.
0: Ja.
6: Però, a veure, el públic s'ha repartit. El públic, al final, n'hi ha que ja busca que no veure cada festival el mateix, diguem-ne. I ja serà cansat de... Ara posaré exemples, però allò de trobar els Catarres o Tiets o Maria Jaume, que és ara la que corre també molt per tot arreu, a cada lloc i dir, ostres, ara ja no recordo si estic a Roses, si estic a Cambrils, on estic, saps? Doncs, bueno, portar una mica de personalitat als concerts, al festival, o digue-li com vulguis. A nosaltres no ens agrada dir-nos festival, però bueno, aquí cadascú que ens anomeni com vulgui. Però sí, saber on estàs. Allò. I a Sitges també és veritat que l'entorn ho posa molt fàcil.
0: Per tant, el secret és trobar una mena de personalitat pròpia aquí, no? Amb els recursos que un pugui tenir.
6: Sí. I a veure, i per sort tampoc no ens considerem que no tenim... O sigui, tenim una experiència, tenim uns recursos econòmics que també hi són, i per tant no som... nosaltres tenim múscul, diguem-ne, però tot i això no tenim el múscul que tenen d'altres. I llavors és això, al final doncs, anar trobant en què et pots diferenciar o en què pot, quin és el teu valor com a projecte. I això, i al final nosaltres doncs, tirem més per aquesta qualitat musical, que no vull dir que els altres no siguin bons musicalment, però, diguem-ne, per venir a descobrir coses o recordar coses. Anem a un altre... No vindrà ningú perquè el grup que toqui, o molt pocs, perquè surt a la ràdio. Mm-hmm. O, bueno, us animo a menjar-los. però, a veure, jo ara que parlava de ràdio, parlava doncs, amb ICAT, 40 Principales,
0: sí,
6: i tots
0: sí,
6: aquests...
0: Sí, sí.
6: Grans ràdios musicals.
0: Mm-hmm. Una final, Pol, perquè sempre heu tingut molt interès des de fa molts anys amb el públic, diguem-ne, familiar infantil. Aquest any també?
6: Sí. Sí. Bé, després, fa un parell d'anys, vam venir al Pony Pissador i ens va agradar tant amb els adults el show que va fer que aquest any volem que els nens i nenes petits també s'ho passin tan bé. I ve el Pony Menut.
0: És el que m'ha semblat,
6: però... És la versió familiar del Pony Pissador i crec que serà una festa per grans i petits.
0: Està clar. Doncs tindrem temps per comentar-ho tot plegat. De moment, 14, 15 i 16, quan es podrà començar a comprar anticipadament?
6: Sí, és gratuït.
0: Oh,
6: barraques.
0: Què dic, jo? Què dic?
6: No, aquí no s'ha de comprar res. També és un tret diferencial de les barraques.
0: Com es nota que es nota que
6: perquè vingui tothom.
0: Oi.
6: sí, però bueno, mira, parlant d'això de què ens diferencia d'uns a altres, així, del sentit de tot plegat, doncs...
0: També és aquest, per descomptat.
6: També ho és.
0: M'esmeno, m'autoesmeno la plana. Pol, gràcies.
6: A tu.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
6: I ànims amb el dilluns. Adéu.
0: Ànims, adéu. Oi. I que ara explicar les entrades anticipades. Bé, deixem-ho. Que va haver un any que sí, eh? Però que no és l'esperit de barraques. Què tenim per avui? Home bonic... Després del repàs dels principals titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus, la pandonista de la Minerva d'aquest Corpus 2026, la Rosa Junyent, diu la Rosa en el programa del Corpus. La meva relació amb el Corpus és des que em va portar al món l'Isidre de Can Sabater o Cala Vallaneta, a la delegació amb habitatge al carrer Major, ara número 60, de la pastisseria fundada pels meus besavis i que, dita tradició a casa, sempre l'hem viscut i la vivim intensament. M'agrada recordar quan tot el veïnat vivíem al tram i regentàvem els respectius i variats negocis, ara desapareguts. Això facilitava la intercomunicació que per Corpus s'intensificava al tenir en comú fer la catifa i començaven les reunions preparatòries, normalment, a la farmàcia de Can Font. Amb quina família, malgrat no estar emparentats, comparteix cognom el meu marit Eduard. Com un bé preuat, diu més endavant en el seu escrit, en el programa del Corpus, la Rosa Junyent, guardem els dissenys del meu pare Josep, inclòs el del 1951, o sigui, el de fa 75 anys enrere, i els de la meva filla, que els fa darrerament, i quina quantitat de flor compto jo, i intentem recuperar-ne d'altres, d'en Xinyo, en Blai, la Vicky, recopilant-ho tot. Bé, doncs, avui molts records amb la pandonista del Corpus 2026, la Rosa Junyent i Sabater. Després, uns moments també perquè Pilar Mena, l'autora del cartell del Corpus d'aquest 2026, ens expliqui unes quantes coses sobre tot el que hi ha volgut posar en aquest cartell, que és molt, molta sensibilitat, no només en el cartell, sinó també, ja ho recomanem, el programa del Corpus. No és només el cartell, és l'imatge gràfica que ha fet la Pilar de tot el programa del Corpus, fet amb exquisit bon gust. Doncs la Pilar Mena també protagonista. I a la tercera hora de programa, en Joan Totosaus i en Camil Villaverde. S'acosta l'estiu o fora de l'estiu i els seriòfils ens proposaran tot un seguit de sèries que val la pena recomanar.

1 de juny del 1953 apareix el butlletí Amunt, el portaveu de l'agrupació muntanyenca de Sitges. L'últim número va sortir l'1 d'abril del 1955. 1 de juny del 1963 moria el doctor Rafael Pedrol, expresident del Prado Sobrense, entre el 1941 i 1946 i el 1954 i el 1955. I 1 de juny del 1977 s'inaugurava la seu social del Gremi d'Hostaleria de Sitges, entitat fundada poques setmanes abans, aquesta seu social del Gremi d'Hostaleria, que estava al carrer Sant Gaudenci. Els més que tinguin més edat o recordant, estava tocada de Can Baron, doncs al costat, aquesta primera seu del Gremi d'Hostaleria de Sitges, inaugurat l'1 de juny del 1977. Per tant, el Gremi l'any que ve farà 50 anys. El Gremi d'Hostaleria més antic de tot l'estat. I a les nostres efemèrides d'avui, avui per començar i acabar musicalment parlant, dos noms propis molt potents, eh? Un fa 100 anys que va néixer, l'altre fa 20 anys que va morir. Avui fa 100 anys que va néixer, qui més qui menys ja n'ha parlat, però en qualsevol cas, bé, l'havíem d'introduir, una icona cinematogràfica, una icona sexual, una icona social del 50-60, que va morir no jove, no, juveníssima.

Nascuda l'1 de juny del 1926, amb el nom de Norma Jean Mortenson, ella fou, per tothom, Marilyn Monroe. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. I es pot agafar de Marilyn Monroe un llistat de pel·lícules, totes elles, que valen molt, molt, molt la pena. Pels qui siguin més joves i no n'hagin vist, bé, doncs, des de les seves aparicions fugaces a Eva el desnudo i a La jungla de l'asfalto, que són dues pel·lículasses, fins al seu paper protagonista en un drama en Technicolor, que és una pel·lícula que encara es deixa veure molt bé i és una pel·lícula potent des del punt de vista emocional, Niàgara, aquest clàssic de Henry Hathaway de l'any 53, i després vindrien aquests, diguem, aquestes comèdies i musicals que la varen fer extraordinàriament popular. Los caballeros las prefieren rubias del 53, Cómo casarse con un millonario, en què Jean Negulesco va aprofitar que Marilyn era miop a més no poder, i a la pel·lícula juga també en això, La tentación vive arriba, de Billy Wilder, o Con faldas y a lo loco. Totes aquelles pel·lícules, ella, no només protagonista, sinó també, sobretot el que us dèiem, una icona, una imatge, una presència extraordinària. I una vida personal absolutament atribolada, aquesta vida personal que va acabar als 36 anys, entre, bé, aquella broma vinculada a les grans artistes, entre el suïcidi i entre una mort intencionada. No se sabrà mai, però en qualsevol cas forma part també de la seva llegenda. Avui que fa anys també que Gaietà Buigues Montrabà, l'home del nostre mercat municipal i l'home del nostre escorxador, va posar en marxa un dels seus grans monuments, com és el monument a Colom. Aquest monument que té 57,2 metres, la figura de Colom té 7 metres, és a dir, la figura de Colom és més alta que el gegant. Gaietà Buigues Montrabà, amb un pressupost inicial de 300.000 pessetes, que va ser superat gràcies a donacions particulars i també el paper de l'Ajuntament de Barcelona en la inauguració del monument a Colom. Tal dia com avui també que va morir Helen Keller, una dona que als 19 mesos va quedar sorda i cega arran d'una malaltia, probablement d'una meningitis. Als 7 anys ja intentava comunicar-se amb signes amb la seva família, però la incomunicació la va tornar una nena esquerpa, fins que va aparèixer Anne Sullivan. Segurament algú recordarà la pel·lícula El milagro de Anne Sullivan, el miracle que va fer aquesta professora, gairebé cega també, que a través del llenguatge dels sords muts va aconseguir que Helen Keller es comuniqués. Al final, als 24 anys, Keller es va llicenciar i consta com la primera persona cega a obtenir una llicenciatura universitària. Com es dèiem, cega, muda, sorda, però ho va aconseguir. I amb què podem acabar? Va, avui fa 20 anys, i val la pena acabar amb ella també, perquè és una veu com una casa. A Televisió Espanyola ha fet també un programa especial amb un recull de grans moments a Televisió Espanyola, que en són molts, i alguns veritablement varen propiciar un escàndol en el seu moment, però avui fa anys, en fa 20 justos, de la mort de Rocío Jurado. María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado.

Aquest gran clàssic del disc Com una ola, de l'any 1981, té 45 anys, aquesta cançó, el text no té pèrdua tampoc, eh? Muere el amor que dice que engaña, que besa, que araña, que muere el amor, que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muere el amor, que miente, promete, sea pillada y se ríe de mí. Cançó de Luis Gómez Escolar, Julio Seijas i Honorio Herrero, tres grans, un trio de grans, amb algunes de les grans cançons també d'aquesta copla moderna, ben orquestrada, enormement orquestrada, i que servia aquesta veu.

0: ja no es canta així, i evidentment una dona que no ha tingut relleu, que no ha tingut hereva, perquè no és, és, encara s'ha de trobar una veu amb, amb aquesta fortalesa, amb aquesta personalitat i amb aquesta potència. Rocío Jurado, avui fa 20 anys de la seva mort. Pels que sigueu més joves i no allò, aneu a la plataforma, fiqueu Rocío Jurado i us sortirà aquí una llista d'èxits, d'aquells que costa abstreure-se'n, fins i tot si un no és allò coplero, eh? Cançons molt potents i moltes d'elles maquíssimes i històriques. Demà tornaran les efemèrides a aquesta mateixa hora. Avui que és Sant Ignasi, Santa Laura, la Mare de Déu de la Llum, també Sant Jovencí i Sant Feli. L'actor Tom Holland celebra 30 anys avui, l'arquitecte Norman Foster en fa 91, l'actor Morgan Freeman, 89 anys, celebra avui, la model Heidi Klum en fa 53 i l'actriu Alejandra Onieva en fa 34. La temperatura baixarà entre dimarts i dimecres i tornarà a pujar a partir de dijous. No pateixin perquè tindrem un bon Corpus. El dissabte sembla que pot ser un dia més enterbolit, però el Corpus en principi ha de ser un Corpus bonic i la temperatura, com els dèiem, bona, eh? De moment no ha baixat res. Estem a 25 graus, amb un 74% d'humitat. S'està notant la xafogó. La setmana passada vam tenir una temperatura alta, però no feia tanta xafogó i ara fa més. Més xafogó, 25 graus amb un 74% i la previsió, com els dèiem, tranquil·litat per als propers dies. Com sempre, com cada dia a aquesta hora, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos i cap a l'interior diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia, parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o resol perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps, però atenció perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu podran descarregar alguns ruixats i sobretot cap al sector del Pirineu Oriental aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

10 i 5 minuts de, del matí. Està clar. Bé. Avui la fotografia és de... el Palais de Chaillot. I de fons, la Torre Eiffel. Que n'ha vist tantes de coses. Tu diràs. Amb 120.889. 80, bueno, amb 135 anys o 136 ha vist de tot. I el que va veure ahir, doncs vinga, cotxes que cremen, bicicletes que cremen, tot que crema, jardineres en l'aire, en fi, una destrossa, unes destrosses com una casa. El PSC, el PSG va guanyar la Champions, el PSC no, el PSG. És dilluns, aquest dilluns, noi. Escolta'm, el marcaré en l'historiador d'allò. Doncs el PSG va guanyar la Champions i el cas és que alguns dels seguidors, o potser no, els valutadors, vagin a saber, però el cas és que hi ha unes imatges també de París, en fi, que si això és una celebració... gairebé 300 ferits, 780 detinguts, una persona morta i com els dèiem, la Torre Eiffel de fons, sort de la... sobre la Torre Eiffel. Una de les informacions d'avui, a la primera pàgina de La Vanguardia també, una bala perduda en un tiroteig, ha ferit una nena a Badalona, sembla que es tractava de dues famílies o dos clans enfrontats. Les paraules de Pedro Sánchez davant de les joventuts socialistes, demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. De tota manera, el que són les prospeccions, en el cas que se celebressin eleccions, doncs el Partit Socialista no el tindria massa fàcil per revalidar una majoria, ni unint-se ni sense unir-se. I La Vanguardia, que titula en la seva primera pàgina, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. O sigui que sort que d'aquí uns moments tornem a parlar de corpus, perquè escolta, plega veles. Bueno, en fi.

0: Clar, la IA li deuen dir: descobreix-me la contrasenya tal fent tot això. I clar, l'artefacte no para fins que ho troba. I endavant. Bé, doncs, La Vanguardia en fa titular a la seva primera pàgina, perquè òbviament empreses, corporacions, institucions públiques preocupats, perquè òbviament aquesta eina pot fer infinitat de coses mentre tu descanses, i entre la infinitat de coses que pots fer és trobar codis, trobar combinacions, trobar tot el que faci falta per obrir forat en llocs en què, almenys fins avui, hi ha un blindatge que fins al moment ningú ha pogut trencar. Déu-n'hi-do, quin titular, doncs.
1: Sí, bon dia, Vicenç.
0: Hola, Joan.
1: De fet, tot plegat lliga amb dues qüestions. Primera, el cas que l'última versió de la intel·ligència d'Anthropic, que és una de les companyies que està a l'avantguarda d'aquesta investigació d'intel·ligència artificial, va detectar vulnerabilitats en sistemes operatius que romanien ocultes i que ningú havia trobat. En res, les va trobar molt ràpid. En aquest cas no van alliberar aquest codi, sinó que van posar el que havia trobat aquesta intel·ligència artificial a disposició de les empreses afectades. I a més el cap d'Anthropic va dir que això no podia sortir perquè era una bomba. A tot això va venir l'administració.
0: És a dir, va haver un comportament ètic per part de l'empresa de dir: mira, el nostre sistema ha aconseguit tot això,
1: cosa
0: us ho fem saber.
1: Que no va agradar gens a l'administració Trump, que ja ha reclamat que el govern dels Estats Units tingui accés a qualsevol innovació d'aquestes empreses 90 dies abans que surti al mercat. Aleshores, clar, evidentment, volen tenir la bomba abans que ningú. Anthropic d'entrada s'hi nega. I de fet, el cap d'Anthropic, i això lliga amb la segona part, amb aquesta encíclica papal de la setmana passada.
0: Sí, sí.
1: I sobre
0: que els continuem recomanant, eh?
1: Sí.
0: Que està molt bé. La poden trobar a la pàgina del Vaticà, se la poden imprimir o se la poden guardar en PDF, per si voleu una lectura. No és llarga, que són 40 pàgines, més o menys. És a dir, que no.
1: Però, bàsicament, el que ve a, doncs, això a considerar el Papa és que gairebé la intel·ligència artificial és com si fos una institució nova, que acaba d'aparèixer, però ja té aquest concepte, i que, per tant, s'ha de regular com a tal, i que s'ha de perseguir, doncs, uns fins ètics i d'ajuda a la humanitat. Però, clar, el cas d'Anthropic és el que sabem.
0: Sí, sí.
1: Però hi ha els altres. A on han arribat i què han explicat. Aquest és el perill.
0: Doncs el que passa amb les grans innovacions, que en sortiran grans coses, grans avenços.
1: Sens dubte.
0: I a la vegada, bé, doncs...
1: La gran metàfora és la bomba atòmica. L'energia nuclear, que ha servit per moltes coses, però clar, evidentment, pel primer que va servir és per matar molta gent.
0: Doncs ha servit com per matar i per salvar. Bé, doncs, un dels titulars. Avui que ens deia Joan que com a mínim el president Pedro Sánchez pot estar una mica tranquil perquè l'assumpte del seu germà...
1: Sembla que li acabarà bé pel germà. L'audiència de Badajoz ha declarat que el delicte de prevaricació del qual se l'acusava ha prescrit. Que a mi em crida molt l'atenció. Clar, aquest delicte es va cometre el 2017. Tenen un recorregut, aquests delictes, i diria que això és com el tema dels
0: fiscals. Per tant,
1: ja
0: havia prescrit abans de començar el judici. Em fas un clar, com allò de dir, tothom ho sap,
1: tothom no, però ell sí.
0: Però és a dir, quan va començar el procediment judicial,
1: quan va començar el procediment judicial, el delicte no hagués prescrit, s'ha de jutjar.
0: Què et diré? Com el cas Pujol, que s'ha estat 12 anys en espera de judici.
1: Sí, però quan comencen les investigacions, el delicte no ha prescrit.
0: D'acord.
1: Aleshores, para el termini de prescripció.
0: D'acord.
1: Però si quan comencen les investigacions el delicte ha prescrit,
0: no té sentit fer investigacions. I aquest és un d'aquests casos?
1: Clar, per això et dic, no el comú dels mortals. Però ells sí, tenen, anava a dir, no és que ho sàpiguen, és que tenen l'obligació de saber-ho. O sigui, aquestes coses no han de passar amb intel·ligència humana, no et dic amb artificial.
0: Bé, doncs, queda descartat aquest assumpte ara, del ventall d'assumptes que envolten.
1: Continuarà el judici, però perquè hi ha algun fet col·lateral, però s'entén que la cosa ha quedat molt descafeïnada.
0: Per tant, l'assumpte del germà... Ara, queden d'altres,
1: sí, la següent serà la dona, que va pel mateix camí.
0: Sí?
1: Va pel mateix camí.
0: Bé, doncs, per la resta, ahir va intervenir Pedro Sánchez en aquest acte dedicat a les joventuts socialistes.
1: Les joventuts socialistes dient això, que, bueno, que està a resistir, a continuar. Allò del manual de resistència, que és el títol del seu llibre, doncs aplica el cuento, però sí que és veritat que...
0: Hi ha el registre aquest de la campanya contra.
1: Que, clar, que evidentment doncs, pretén mobilitzar més enllà que tothom s'estira els cabells del que s'ha dit que fa o que feia Zapatero. Clar, s'ha dit que ho feia Zapatero, no s'ha dit que ho feien els altres, i ja cada cop hi ha més rum-rum de dir no, és que aquí tothom ha fet el que ha pogut
0: per
1: arreglar-se la vida, eh?
0: Ja.
1: El que passa és que, clar, sobta molt, i sobta que doncs això, aquest suport del Departament d'Estat dels Estats Units a l'hora de proporcionar determinada informació. Això està, doncs, òbviament, malgastant les expectatives electorals del PSOE. Avui hi ha algunes enquestes, com comentaves, especialment una de l'ABC, que diu que alguna d'escàndols del PSOE impulsa el PP i a Vox els 201 escons.
0: Sí, sí. Ahí,
1: disparadíssims.
0: La majoria, quan són 160...
1: 168.
0: Sí que sí?
1: Sí.
0: No, 201,
1: no,
0: eh?
1: No, és inapel·lable.
0: Bé, doncs, de moment, això és el que hi ha en relació a tots aquests assumptes només començar la setmana. Què hi afegim?
1: Portada d'avui de la Razón, és que m'ha fet molta gràcia, una fotografia de Florentino Pérez. Entenc que des del seu despatx, en què es veuen 5 espantosos gratacels perquè són lletjos al
0: fons.
1: Home,
0: doncs, escolta'm. Home, les torres de Madrid. Sí,
1: però és que amb un sol, amb un contrallum, bé, és igual.
0: I no t'han agradat.
1: No. I declaracions... La fotografia està molt bé, eh? La fotografia està molt
0: bé. La fotografia està molt bé.
1: Dic, no m'agrada... No,
0: una expressió de poder.
1: Sí. Eh? Sí. I diverses declaracions del candidat i president encara del Real Madrid. Mienten. Comencem. Mienten. El Madrid serà sempre de sus socios. Sus propuestas le llevarían a la ruina.
0: Tot això en relació
1: a les paraules o a les promeses electorals de Riquelme, que...
0: Que dic que no es vendrà ni una part de res del Madrid.
1: Però clar, si a la proposta és de vendre el 10%, bé, és igual.
0: No ho sé. El dia de Corpus, hi ha eleccions a Madrid.
1: Mi padre, que era muy aficionado, consiguió meterme este veneno que es el madridismo, diu Florentino Pérez. Cuando he visto y veo que nos quieren desestabilizar, pues he dicho... que aquí estoy yo. Aquesta és molt madrilenya.
2: El veneno és dolent, eh?
0: Exacte. Hola.
1: I l'última, que també és molt bona. Quiero un Silicon Valley en Valdebebas. Y dicen que quieren poner piscinas y columpios.
0: El veneno.
2: Ai, senyor, el veneno.
0: El veneno. A Valdebebas es faran les eleccions del Madrid, no el Santiago Bernabéu, no. S'ha d'anar a Valdebebas, que es veu que és... que és a 3/4 d'horeta, més o menys, del Bernabéu. Però bueno, el dia de Corpus, els madridistes, doncs això. Què?
2: Doncs mira, el que explicaves...
0: Què, el bàsquet?
2: Bueno, ara ja anirem, però aquestes imatges d'un París gairebé sembla en guerra, no? Veiem aquests aldarulls.
0: Sí, quin desastre.
2: De fet, això lliga amb el que diuen o consideren l'afició del PSG com una de les més problemàtiques, una de les més diríem, parlo així en llenguatge així una mica col·loquial, xungues, eh? I aquí és evident, com deies abans, Vicenç, que aquí es barreja tot una miqueta, eh?
0: Sí.
2: Es barreja el mal afeccionat amb la gent que va aprofitar l'esdeveniment per fer mal...
0: I una derivada que alguns especialistes també apunten, i que París s'hi troba molt, pobres i rics. Els barris de l'extraradi de París, però... en la misèria. Nosaltres sempre recordem de quan vam fer l'entrevista amb mossèn Carreró, que parlava de l'extraradi de París, de les banlieues de París, que, com tots vostès saben, han estat protagonistes també d'aldarulls més d'una vegada, i de com viu la gent allà, a com es viu, bé, la imatge que projecta el París, la París del luxe, de la llum i de tot plegant, no? Doncs aquest món, aquests contrastos, que quan hi ha una celebració així, és com si, d'alguna manera, aquí hi hagués també una reivindicació de que viviu molt bé. Doncs ara venim nosaltres aquí,
1: doncs aquí
0: a dir-vos el què.
1: Aquí és quan el club, que aboca tots els diners al camp, s'hauria de fer corresponsable de la situació que provoca la seva victòria. Perquè si
0: paraules del president francès dient que això no ha de passar mai més,
1: però
0: que aleshores hi ha un debat polític sobre això.
1: Que li digui el senyor Calafi,
0: sí.
1: No que ens ho digui nosaltres.
0: Sí, sí. Bé, nosaltres no ens ho diu, s'ho diu especialment a la gent de París, eh? Aquí poden donar... Mira, si volen poden tocar fusta. Però en general, les celebracions aquí...
1: Dintre del que cap, sí. O la de mateixa de l'Arsenal, que va ser molt...
0: Sí,
2: hi havia més sandaro quan celebrava Canaletes.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Quan tu celebres... Bueno, no és el cas de París, no?
0: Que sí, també, sí.
2: Però quan tu...
0: Però tu fas una caravana...
2: Sí. I vas fent,
0: sí, sí.
2: És més difícil.
0: Però hi ha un esperit festiu i aquí
2: sí, perquè
0: tothom ja tremolava abans de començar.
2: En el cas del Barça, amb les rues, hi ha moltes famílies, molts nens,
0: sí.
2: Clar, i és sí, que idiotes imbècils han anat tot arreu. I, en fi, amb això,
0: sí,
2: a vegades...
0: Sí. No és el final del Tour de França, no, el que viu a París,
2: no.
0: Quan hi ha un esdeveniment d'aquesta mena. Eh?
2: Bé, en qualsevol cas, el PSG, campió d'Europa, és la segona Champions consecutiva, la tercera que suma Luis Enrique, que, bé, a París, si no és Déu Nostre Senyor, poc li falta, però en qualsevol cas a París estan molt, molt, molt contents després d'aquesta segona Lliga de Campions de manera consecutiva que suma el conjunt parisenc. El que comentaves del Barça de bàsquet, ahir Xavi Pascual va parlar de ridícul, doncs sí, ridícul és el que va fer ahir el Barça al Palau contra el València, perdent 77-102, era el darrer partit de la fase regular. Arran d'aquesta derrota, doncs el Barça queda cinquè i queda emparellat als play-offs amb Múrcia, amb desavantatge de pista. El play-off de quarts de final queda de la següent manera: en Real Madrid, la Laguna, Tenerife, el UK Múrcia, Barça, el València, Bilbao i el Baskonia, Joventut. Comencen ja a disputar-se a partir de demà mateix.
0: Això que va ser un partit, una cosa horrorosa.
2: Sí, va ser...
0: Però vaja, com si no tinguessin ganes ni de jugar res.
2: Sí.
0: Perquè escoltava els comentaristes i estaven que pujaven per les parets també.
2: Ara t'ho explica'm com el Barça ha d'afrontar aquest play-off contra Múrcia. Bé, comentaris a les xarxes que bullia ahir amb aquesta derrota del Barça, dient que
0: sí,
2: potser per... ja que el facin fora, sí. Inclús a Xavi Pascual.
0: Però sobretot per l'actitud, eh?
2: Sí.
0: Per la disposició, que es veu que era una cosa...
2: Sí, el Palau que... xiulets, algun que altre mocador...
0: Sí, sí.
2: En fi, mal ambient ahir al Palau.
0: Molt.
2: Comento també que l'equip espanyol de natació... artística ha obtingut la medalla de plata a la Copa del Món a Pontevedra. Va protagonitzar el Berghain de Rosalía, es va quedar a un pas d'aconseguir la medalla d'or. Rafa Jódar és un altre dels noms propis del cap de setmana, s'ha classificat pels quarts de final de Roland Garros. Pablo Carreño li anava guanyant el partit amb dos sets, 4-6, 4-6, però Jódar li va donar el tomb guanyant 6-1, 6-2 i 6-2. Per tant, es classifica per quarts de final i demà s'enfrontarà a l'alemany Zverev. Dues coses per acabar. D'una banda,

0: I a part encara és més bonic el nom. Sense fine. Sí. És a dir, sense fi.
1: I de fet és molt bonica també l'animació televisiva que fan.
0: Doncs és tan bonica aquesta espiral, doncs ball inoblidable de Rossi. Com diu les pàgines de Veure la Vanguardia, atenció, perquè diu Papa, Sonar, Fórmula 1, Arquitectes i Tour. El repte més gran per Barcelona des del 1992, aquesta setmana, que també comença el Primavera Sound a Barcelona, però escau, Primavera Sound. El Papa, la setmana que ve, a la Fórmula 1, a Barcelona, que és la capital mundial de l'arquitectura. El Tour, la primera setmana de juliol. Ha arribat el Papa Mòbil, ja.
2: Sí, ahir, crec.
0: Aquest el paguem nosaltres, es veu? El trasllat del Papa Mòbil va a compte de... Bueno, doncs això. Papa Mòbil ja és en terres catalanes. Ell ho van traslladar i la setmana que ve, doncs...
1: Com el porten?
0: Amb avió.
1: Amb avió, ah, vale, vale.
0: Amb avió. Sí, sí.
1: No va dir que no vingui per la P7, que si no és un problema.
0: Canta això. El papa que anirà a l'església de Sant Agustí, on buscaré, perquè no sé d'on, on havia estat rector mossèn Antoni de Blofeu, en ple Raval. Doncs passarà també per Sant Agustí Benfí, que té una agenda d'aquelles de Garte. I està per veure que els diaris sembla que ho han passat, però com tots vostès saben, aquest cap de setmana ha estat el cap de setmana també en què hi ha un principi d'acord entre govern de la Generalitat i mestres. Ara està per veure si aquesta votació que es fa en el sector educatiu surt que sí o si surt que no. Si surt que no, divendres que ve tornarà a haver vaga i hi haurà més vagues. Si surt que sí, es desconvocaran les vagues i es quedarà aquest acord tal com, no sé, era de nit, ben bé de nit, a la conselleria, que sortia tot amb la conselleria estabornit de tantes hores d'haver-se dit tot. Bé, a veure què passa. Pitu, gràcies, Joan,
2: molt
0: gràcies.
2: Molt bé, adeu-siau.
1: Gràcies, Vicenç.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Vinga, doncs una petita pausa musical abans no iniciem el nostre particular camí cap al Corpus.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Dos quarts i un minut, d'11 del matí. Com dèiem, iniciem a partir d'avui, aquest 1 de juny, en la setmana de Corpus, el nostre particular camí cap a la festa. I la nostra primera aturada ens porta a xerrar una estoneta amb la pandonista d'aquest 2026, amb la Rosa Junyent. Jo ara li deia a la Rosa, clar, el Corpus, i segurament com qualsevol altra festa, té molt de record, no?, de vivències viscudes, del com es viu ara, del com es vivia fa 15, 20, 30, 40 anys enrere. En fi, la gràcia del Corpus és que ha sabut mantenir, diem-ho així, també aquesta flama comunitària, aquesta flama veïnal, que ha propiciat, doncs, que bé, els carrers llueixin cada diumenge de Corpus. Rosa Junyent, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, d'entrada.
1: Bon dia a tothom, Gràcies.
0: Esperat, no esperat, sorpresa.
1: Totalment inesperat, però totalment. És que mai m'hagués pensat que...
0: No passa pel cap, això.
1: No passa pel cap, no. A més, jo passa que també no van vindre a casa, que típicament quan amb algú li diuen de ser pandonista, vull dir, jo sempre, quasi sempre llegeixo que van a casa, sí. Bueno, i veus el millor que et venen amb un ram de flors.
0: En aquest cas, crec que va ser al revés, no? Rosa, et van fer anar a parlar amb els de la comissió. Quina era la mentida?
1: No, mira, la mentida era, bueno, suposo que amb la complicitat de la meva filla, perquè en un moment vaig sospitar. Per allà al mes de febrer em va dir que aquest any, com que la catifa feia 75 anys, sí, de la primera catifa col·lectiva, perquè ja hi ha fotos del carrer del 1942, llavors em va dir que teníem, que tindríem que anar a parlar amb la comissió, i perquè a més hi havia un problema que no trobaven, perquè ells van recopilar les rajoles perquè no les tenien penjades a la paret. Això ja explicaré el per què. Llavors, que la rajola del 1979 no es trobava i que la del 1974 estava una mica malmesa perquè les volien portar a restaurar. Llavors, a més, jo al dir-me de que teníem que anar a parlar d'això del 75è aniversari de la nostra catifa com a col·lectiva, llavors jo, clar, jo sempre m'avanço molt a les coses, vaig començar a buscar fotografies a casa, fer una mica de recerca, llavors els dibuixos que encara tinc del pare, els dibuixos de la meva filla, que ara darrerament, l'Ariana, que fa uns 20 anys que està fent la catifa, i jo llavors també vaig trucar a la Marta Collguinar, perquè al nostre tram hi havia la fotografia Guinar, sí, que l'havia muntat el seu avi, el número 41. Llavors li vaig trucar i li vaig dir, Marta, tu no pas que fèieu fotos cada any i tot això, perquè els recordo allà pujats amb una escala, el pare de la Marta, fent fotografies, i en Gasó també era típic que portessin una escala.
0: Sí, la clàssica escaleta, per fer la foto.
1: Sí, la clàssica escaleta. Sí. Llavors dic, Marta, no pas tu tens fotografies, perquè hi ha anys que no en tenim. I llavors, llavors em va dir, ja buscaré tot el que trobi, i em vaig trobar amb la gran sorpresa que no només fotografies del seu pare, vull dir, fet pel pare i l'avi, no em va trobar pràcticament, però sí que resulta que em va deixar un seguit de dibuixos, perquè el seu marit, en Blai Fontanals, va estar fent dibuixos a la catifa durant 12 anys. I precisament és el que va fer el dibuix la catifa de l'any 1979, que ens manca la rajola. Llavors, clar, jo, quan ja em van dir el 6, la meva filla em va dir, que aniríem el 6 de març a parlar amb la comissió. Jo, clar, jo vaig arribar allà, vaig anar al cau de cultura, vull dir, estem a baix, i jo entusiasmada li estava explicant que havia aconseguit, vull dir, més dibuixos i tot això, de cara que jo pensava que volen fer una exposició o volen fer un escrit o alguna cosa en commemoració. I, jo... parlant, i llavors l'Edu Tomàs em diu, dius que també et volem dir una altra cosa. I llavors, hi havia un ram de flors allà sobre, que cap moment vaig sospitar d'ell, Jo vaig pensar que hi ha algú d'aquí o de fora que celebra l'aniversari, que tenen
0: el ram
1: per donar-li.
0: Sí, i el ram de flors és per donar-li.
1: Jo el veig en cap moment,
0: No va sospitar res.
1: No, res de res. I llavors em van acostar una mica el ram, i inclús el vaig deixar passar, al costat que hi havia ma filla, dic, això és per cap allà. I llavors em van preguntar si volia ser, la pandonista d'enguany. I realment em vaig quedar una mica, primer vaig pensar que potser no m'ho mereixia i Després ja, mentre continuava parlant amb ell, ja vaig començar amb ells, tots plegats, ells i elles, vaig començar a pensar la responsabilitat també, perquè vull dir, clar, portar el penó de la Minerva, que és amb tota l'antiguitat i tot el que porta al darrere, vaig pensar que també era, vull dir, un...
0: Aquest punt de responsabilitat que dius.
1: Sí, un punt de responsabilitat. I després també vaig anar pensant, mentre parlàvem això i altres temes, dic, bueno, dic, de fet, dic, a veure, algú l'ha de dur, però no és per mi, és tota la gent que ha aconseguit arribar fins aquí. Vaig pensar, jo seré com representant d'aquesta gent, vull dir, pues, algú l'ha de dur, pues, bueno, m'ha tocat que jo ara, per l'edat i per lo que sigui, he estat aquí, però que sóc una mera portant d'una cosa, vull dir, que s'ha merescut molta gent.
0: El Corpus a casa sempre s'ha viscut molt.
1: Sí, sí, sempre s'ha viscut molt. Pensa que és que la, nosaltres el primer tram del carrer Major, precisament, ja hi havia la farmàcia Font i el Felip Font, vull dir que va ser alcalde de Sitges, vull dir, és el que va instaurar, vull dir, una mica tot això en l'any mil de les catifes, sí. I a més, hi ha fotografia de catifa, no sé si ho he dit, potser em repeteixo, del 1942. Però bueno, l'any 1951, que diguem-ne que és el primer any que es va participar com a catifa col·lectiva, el dibuix precisament el va fer el meu pare i van guanyar el primer premi també, i el va estar fent durant uns quants anys. Després hi ha hagut més gent que també voldria reivindicar, perquè quan em va donar la, tot el material que tenia, deixar, vaja, perquè ara el mirarem d'escanejar i tot això, la Marta, va sortir inclús un dibuix d'Adelina Guinart, que era la germana del seu avi, que jo la recordo vagament, i hi havia un trosset de dibuix. Després també, vull dir, hi ha un dibuix que no es troba el dibuix, però sé que també n'havia fet el Chinyo Marzoa, el marit de la Pilar Font. Després el Blai, que ja he anomenat. Després també la Vicky Gallardo. I després de la Vicky ja va vindre la meva filla. Però entremig pot ser que hi hagi hagut més gent.
0: D'acord. Quins són els primers records que té la Rosa del Corpus?
1: Bueno, els records són petita, molt petita, perquè jo vaig néixer el 56, vull dir, ja podeu fer números. Sí. Bueno, els primers dibuixos és sortir una mica, veure els primers de records, vull dir, per exemple, jo recordo a l'avi i altra gent gran del carrer tallant flor. Però no a la vigília, vull dir, perquè és clar, hi havia una sèrie de flor com la flor de Sant Joan, que es podia, i sobretot el xiprer, clar, hi ha coses que es podien tallar, no esperar just al final, com és el clavell que el porten el dissabte al matí. A més, per el que he vist, antigament tampoc el clavell s'estilava tant. Llavors els primers records són veure això, la gent, vull dir, tallant al carrer, i després també recordo fent la catifa, recordo també perquè això que diguem els veïns sí, els veïns són molt importants, però a vegades no tothom participa. Jo me'n recordo, es diu ara també la participació de gent de fora i tal, jo recordo que també venien grups d'amics del meu pare que no eren del carrer, però gent amb el que d'allò hi participaven, eren veïns del carrer però amics. La meva filla sempre diu veïns i amics, vull dir, del carrer Major, i llavors doncs, jo els recordo per allà pel carrer dibuixant, posant la flor aquella quan es feia al matí, el mateix dijous al matí, el sol. Després feien acabar la catifa, tots els catifaires per les voreres, perquè tenien que anar del centre cap a fora, i amb les voreres ja plenes de gent passejant. Recordo tot això. I després
0: aquell Corpus en dijous.
1: El Corpus en dijous,
0: corpus
1: sí.
0: En dijous,
1: sí. A més, botigues obertes. Bueno, em sembla aquella, que llavors
0: era aquella,
1: festiu,
0: perdona, Rosa, aquella caravana d'autocars...
1: Sí.
0: Que arribaven a Sitges.
1: Sí. Bueno, i encara me'n recordo quan el Corpus va passar diumenge, que encara venia gent el dijous a veure-la.
0: Sí.
1: I allò es trobaven sense res. Cert, vull dir.
0: Caram, què passa aquí? Que no. Caram, on són les catifes?
1: Exactament, sí. Perquè no ho entenc, perquè a vegades fins i tot algun autocar, que
0: sí,
1: anava traspaparat.
0: Sí. És bona aquesta, sí.
1: Sí, es quedaven una mica parats, sí.
0: Bé, doncs, aquest esperit, una miqueta sempre... El Corpus ha estat molt lligat, no? Aquest esperit veïnal, aquest esperit de comunitat, no?
1: Sí. Bueno, és que, per exemple, el Corpus, siguem reals, ara potser d'aquests antics veïns només queda la família Font. I a més ara, bueno, normalment tenen locals les germanes Font i bueno, tota la família sí, sí. en si, però a més ara tenen l'entrada pel carrer Àngel Vidal, carrer del Retiro. Mm-hmm. El que sí que els balcons tots donen, és dir, pràcticament el que és de l'antic veïnatge, antic, vull dir, no d'ara, jo diria que som la família Font i, bueno, i també nosaltres, vull dir, que curiosament la meva filla també es diu Font, però no som parents, però vull dir, Font Junyent.
0: Sí, sí.
1: I veïnatge, però també moltes amistats de, dels veïns, Per exemple, les germanes Font ara potser ja fa uns anys que no s'ajunollen, vull dir, perquè clar, vull dir, són una mica més grans que jo, vull dir, jo també aviat suposo que ja, no sé, tindré que retirar-me una mica, però, clar, venen moltes amistats d'elles i tal, també, i també, sobretot, fills, nets, perquè, clar, som bastanta gent, a tallar flor és molt important, i els nets també s'estan incorporant a la catifa.
0: I allò que
1: parlem... fer la catifa.
0: Sí, sí, sí, allò del procés, no? Vull dir que... d'uns mesos cap aquí ja comencem a pensar quin ha de ser el disseny de la catifa, no?
1: Bueno, a veure, Corpus és bastant, vull dir, és una festa maca, però també en certa manera estressant, no? Vull dir, no tant per això, però per exemple, bueno, la comissió hi ha un temps abans, hi ha lògicament, perquè vull dir, fan una tasca molt àrdua i tal, però bueno, ja et pregunten quina quantitat de flor necessitarem. Llavors, normalment, el disseny el fa la meva filla, uh-huh. però qui compta la flor sóc jo. Llavors, ens guiem de que la Vicky Gallardo, com que era, bueno, dissenyadora, em sembla, no ho sé ben bé, però tenia alguna cosa a veure amb tot això, ella tenia, té com un plànol de tot el carrer amb els diferents trossos de tram, i, però amb les rajoles dibuixades. És a dir, és el dibuix, però hi ha les rajoles del carrer dibuixades real. Uh-huh. Que aquelles rajoles són de 40 per 60. Val? Llavors, la comissió, ja fa anys, ens va donar quanta clavell sencer es necessita per una rajola de 20 per 20, i si és desfullat, si és sencer, també una mica de guia del xiprer i de la gespa. Llavors, clar, jo vaig convertir, bueno, si una de 20 per 20, vull dir, entren tants clavells sencers, doncs amb una de 40 per 60 n'entren tants, una mica ho fem així,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, què passa? Jo miro més o menys el dibuix per on va i dic, bueno, aquest doncs sembla que agafa mitja rajola, vull dir, de les nostres, i més o menys calculo les rajoles, multiplico pel número de clavells i més o menys traiem una data aproxima, una quantitat aproximada, i que llavors la donem a la comissió. Uh-huh. I això precisament, la data termini per donar aquesta data va ser el 27 d'abril. Llavors és dir que imagina't el temps que fa.
0: Sí,
1: que
0: sí, sí, sí.
1: Perquè clar, la comissió ha de demanar la flor. Llavors, un dels moments més intensos és aquest potser del dibuix. De tota manera, haig de reconèixer que, no sé, la meva filla té molta habilitat, perquè jo molts anys li dic, escolta, Ariana, m'has de dir el dibuix perquè la flor... Ella,
0: hem de calcular.
1: El tinc aquí. I una cosa que jo potser m'hi estaria hores, ella de seguit ho fa, com aquell any que et dic, la nit del 2024, que et començava, que comentava quan estava, uh-huh. encara no estàvem a l'aire, que com que el dibuix requeria una plantilla, que la plantilla era de paper, la nit que es tenia que dibuixar, la nit del 24, sí, el 2024, la nit de vigília, sí, sí. Vigília de Corpus, tota la gent que fem la catifa de nit ens vam tindre que refugiar de l'aiguat que hi havia, no? Llavors, com que ja es va veure que no serviria, la plantilla que portàvem no es podria fer servir perquè el carrer estava mullat, llavors ell en un moment va improvisar i va canviar el dibuix. Va fer un dibuix que no necessités plantilla. Jo aquesta habilitat no la tinc. Mm-hmm.
0: Ha canviat molt el Corpus, Rosa?
1: A veure, jo crec que... Jo vaig estudiar fa poc comunicació audiovisual i amb tot ha canviat... Jo sempre dic que les coses... canvia la forma, però no el fons.
0: El fons no.
1: M'entens? Mm-hmm. Potser canvia la forma de dissenyar, la forma, però el fons jo crec que és el mateix, vull dir. No hi veig tants canvis. A més, ara últimament, vull dir, sí que hi ha hagut, bueno, per, el que et comentava, per exemple, un dia parlant amb l'Ariana, vull dir, jo li deia que antigament els carrers, vull dir, tenien voreres i es podia fer el dibuix més, més delimitat i tal. I ella em deia, no, si els carrers no tenien voreres. Dic, com que no tenien voreres? El meu corpus és carrers amb voreres antic.
0: Sí.
1: I ja sense voreres, vull dir, jo crec que canvia, però no la forma, perquè al fons, perquè al fons més o menys fem el mateix.
0: Quin millor any, no?, per ser pandonista, que...
1: És fantàstic, no? sí, perquè jo amb tot això se'm barreja nostàlgia i tal, però, per exemple, el dia de la presentació del programa, jo estava una mica, bueno, sentia nostàlgia al primer moment, com que em van fer un parell de preguntes, jo pensava, quina llàstima que la intel·ligència artificial no ens portés aquí a la platea i al Prado a tota la gent que ho va començar. Però, per altra banda, clar, vaig veure que la catifa que desplegava la banderola era una catifa precisament feta pel pare, com que podia haver sigut per algú altre,
0: sí, sí.
1: Vull dir. I llavors vaig pensar, bueno, en certa manera hi són. I si anem a veure l'exposició que era aquí, allà al Mercat Vell, tots els predecessors que van començar, vull dir, tota la gent que potser ara no està entre nosaltres, hi són. I llavors, bueno, això, el tema nostàlgia, vull dir, ve una mica compensat per tot això, vull dir, m'entens? Però, bueno, canvis substancials sí que n'hi ha, clar, però de moment continuem.
0: Per cert, si pensava molt amb els premis, és a dir, antigament, com saben, hi havia el concurs de catifes, no?
1: Sí,
0: i clar, aquí
1: sí, sí.
0: No deixa de ser, entre cometes, o no deixava de ser, entre cometes, una competició.
1: Sí, sí, sí.
0: Si pensava en això, Rosa...
1: Anem a veure.
0: Hi havia aquesta competitivitat,
1: bueno,
0: diguem-ho així, o...?
1: Hi havia hagut una certa rivalitat.
0: Això, rivalitat, no em sortia,
1: sí,
0: la paraula.
1: Bueno,
0: sí,
1: la paraula.
0: Sí.
1: Hi havia hagut, per lo que m'explicava, però jo ja no l'he viscut de tant, una mica entre el que és el que nostre tram de carrer Major, el primer tram, a tocar del cap de la vila, i el Jesús de baix.
0: No falla.
1: Això, hi havia una certa rivalitat. I després, el que sí que es notava també el fet de ser concurs era aquella pressa perquè per allà al migdia passava el jurat i tindre la catifa acabada. Llavors això afegia estrès,
0: sí, sí.
1: Bueno, angoixa. I una certa rivalitat, però mai, jo no crec que tant, però no mai jo he viscut allò de dir fem un dibuix millor que els altres, no, en aquest sentit no. Sé que hi va haver un any que el repartiment de premis, això ho comentava el meu pare, vull dir, no sé si va ser, que ells van fer una... Ell va fer un disseny que hi havia uns raïms, vull dir que precisament aquí al Mercat Vell hi ha una de les fotografies, i a casa guardo el vegetal. Ja ha dibuixat tot el vegetal, vull dir, el meu pare tot el forma del carrer, pintat amb aquarela i tot això, amb els colors, és a dir, que clar, estem acostumats a veure fotos en blanc i negre, però jo ho tinc, els colors.
0: És material impagable aquest, Rosa.
1: Sí, no,
0: és impagable, aquest material.
1: És impagable, sí. Jo crec que sí, i a més ho guardem com un tresor, no?
0: Està clar.
1: Inclús hi ha una altra catifa que no estava segura si potser el dibuix era d'ell o no, però a casa vaig veure que hi havia el detall de la sanefa. No tant. Jo ja dic, hi havia molta... Inclús fixa't en les catifes més antigues, que quasi totes, vull dir, tenen... A vegades és més maca la sanefa que potser el disseny. Llavors, bueno, recordo que aquest any comentava el meu pare de que, bueno, ho deia així, que es veu que va guanyar el Jesús de baix, perquè era un disseny fet per l'Artur Carbonell. Clar, és que hi va haver un any que es van incorporar alguns anys que hi havia artistes que estaven vinculats a Sitges que feien el dibuix. I llavors el meu pare em comentava, vull dir, que llavors quan van donar el primer premi allà, que la gent es va picar, perquè consideraven... Però bueno, això és coses que m'han explicat, que també si són... No, realment, i a més, haig de reconèixer que el carrer Jesús fa unes catifes molt maques, molt ben elaborades, a més, jo crec que, no sé, es nota que l'equip, jo no ho sé si és cert o no, vull dir, que hi ha manetes, vull dir, tal, I, però en cap moment recordo haver fet fem una dibuix més maco que els altres.
0: Ha estat complicat amb el pas dels anys, Rosa, anar mantenint un cert nombre de persones implicades en la confecció de la catifa, perquè el Corpus malauradament també ha viscut anys difícils.
1: Sí, sí, que ha estat sí, precisament.
0: Ara parlem d'una festa, una festa amb tota la seva, vaja, pompositat, no? Diguem-ho així, no? Però hi han hagut anys.
1: Home, jo al llarg d'aquests 20 anys, vull dir que fa el a més, quan, per exemple, la meva filla s'hi va incorporar, perquè ella, durant uns anys, quan anava a les escoles, ella anava al Barratxina, les escoles ja tenen la seva pròpia catifa. Uh-huh. Llavors, ella, doncs, durant uns anys, va participar en els dibuixos de la catifa de l'escola, i alguns anys, jo era presidenta de l'Associació de Pares durant un temps, doncs, lògicament, uns anys anàvem a fer la catifa de l'escola. Llavors, va ser un dia de que la Pilar Font em va comentar, es veu que la Vicky Gallardo ja, pel que sigui, anava a deixar de fer-la.
0: Sí.
1: Vull dir, no sé si és que tenia que tindre una criatura, no sé exactament. I llavors jo li vaig comentar, dic, la meva filla fa dibuixos a l'escola. I llavors, pues, li van dir de fer-hi i la va fer en 14 anys la primera.
0: Caram.
1: És una responsabilitat, jo.
0: Sí, sí.
1: Jo no l'hagués per part meva. I me'n recordo, durant aquests 20 anys, a la nit, hagués quedat tres persones màxim,
0: tres
1: d'allò, i acabar-ho, vull dir, algun lapsus. I això que dic de la col·laboració de la gent, i van ser pocs anys, perquè després s'ha anat incorporant, clar, a vegades hi ha forats generacionals, m'entens? I, bueno, jo me'n recordo anys que inclús gent que passava pel carrer i em deia que volia fer una mica, sí, passa, i si feien una flor,
0: S'accepta el cop de mà,
1: Ara no, sí. ara vull dir, per exemple, clar, ja l'any passat estava a tope, vull dir, ja hi ha hagut potser algun any una mica, sí, no tot és sempre espectacular. De manera, això també ara es veu suplit, que si, per exemple, nosaltres diguéssim, mira, que no tenim gent i tal, és igual, perquè aquest tros es donaria amb alguna associació. Fixa-t'hi que hi ha molts trams, que hi ha Prado, Retiro, són associacions,
0: clar,
1: més
0: clar,
1: que
0: clar,
1: veïns.
0: Clar, clar.
1: N'hi ha molts, eh? Uh-huh, uh-huh. Després la penya,
0: les escoles.
1: Les escoles, la penya barcelonista, tot, vull dir, hi ha molts trams que són...
0: La Colla Jove de Castells també en fa una,
1: sí. Mira, la meva filla va fer un any el dibuix per la Colla Jove de Castells. I l'any que va haver de la pandèmia, l'any següent només van poder, em sembla que només es van fer algunes catifes determinades que ho van fer associacions, i per exemple... Aquell any vam anar a fer la del Racó de la Calma, que el feien, em sembla, els Cubanitos, o s'hi van posar els Cubanitos. Vull dir, aquell any no van fer catifa als carrers. No sé si va ser el 20, 21, jo diria que potser el 20, quan, després de la pandèmia, que tots amb mascareta i determinats carrers. I llavors, això, aquell any doncs, ens vam anar cap al Racó de la Calma.
0: I aquest 2026, la Rosa, que tindrà l'honor, com dèiem, de dur el panó de la Minerva, acompanyada, entenc, dels teus fills.
1: Sí.
0: Aquí ho has tingut fàcil, no?
1: No m'ho pensava, perquè és que... Bueno, la meva filla ja pensava que sí, perquè s'hi estava involucrada en tot, però, de fet, la meva filla porta el Cubanito.
0: Clar, dic, ho has tingut fàcil perquè en tens dos. Si no tinc...
1: En tinc dos, sí.
0: Per
1: sí.
0: Tant,
1: fill i filla,
0: són faves comptades.
1: No, a més, hi ha paritat, hi ha paritat.
0: Sí, per això.
1: Però el meu fill també, el meu fill no tenia tant d'allò, perquè el meu fill porta l'àliga, també, per Corpus, vale?
0: Sí.
1: I llavors dic, bueno, però clar, com que em sembla que ells ja ho sabien, que no sé si us ho veiem, ja jo era l'única que quan vaig anar al CAU de Cultura no ho sabia pràcticament ningú, uh-huh. Jo no ho he dit mai ni a la família ni res. Ara, el que ho sabia era la meva filla, el meu marit i no sé si també el meu fill i tal. I, bueno, jo em pensava que el meu fill potser diria que no, que ell portava... Però no, de seguida em van dir que sí, vull dir, sí, ells m'acompanyaran, sí. Uh-huh. I sí, per mi és un honor. A més, una cosa que penso, perquè jo sóc junyent sabater, Jo sóc besneta de la pastisseria, sí, de la plaça de l'Ajuntament. Uh-huh. Precisament allà van obrir una delegació, diguem, el meu avi va agafar i com si s'independisés el carrer Major, i el motiu que jo vaig néixer al carrer Major, que tenien la pastisseria. I clar, jo pensar que això de portar el panó i la professora de Corpus, pensa que l'han vist passar tota la família materna, perquè tot passa per aquí, per la plaça de l'Ajuntament, i d'allò hi penso que clar, pensaré molt en ells. Uh-huh. D'allò.
0: I... Bé, aquesta processó que ha recuperat el
1: ha
0: recorregut,
1: recuperat no, el recorregut,
0: el recorregut
1: sí,
0: més llarg,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Mira, precisament aquest vespre, perquè jo li dic amb l'Esteve, li dic, ja saps, uh-huh, eh?
0: Sí.
1: Ja des del principi li dic, mira, voldria provar a veure perquè pesa, eh? No, pesa més que res, bascula,
0: ja,
1: a la feta.
0: Fa de mal portar, no?
1: Bueno, veurem, aquesta nit farem un assaig.
0: Està bé, clar.
1: Sí, sí, sí, sí, aquesta sí, nit anirem allò, per una cosa és portar-lo una estona,
0: clar,
1: i l'altra portar-lo molta estona, i a més amb els carrers encatifats. Però bueno, jo he fet alpinisme, he portat esquís a l'esquena i tot això, i espero...
0: Tens bon fondo.
1: No ho sé, espero, però ja t'ho diré, perquè els peus és una altra cosa, eh? Vull dir, és això, sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: en qualsevol cas, Rosa, i gairebé per anar acabant, aquest serà un Corpus especial.
1: Sí, sí, serà especial. Deixa'm, puc dir una cosa?
0: Sí, tant.
1: És aclarir una mica el tema de les rajoles, perquè el nostre carrer no té les rajoles a la paret.
0: Bona,
1: vale?
0: Sí.
1: Perquè això és un dels temes que la comissió, vull dir, va sortir també el tema del pregó, anem a veure. Les rajoles, primer de tot, els 50 i tot això, no hi havia,
0: no hi
1: havia
0: rajoles,
1: eh? No hi havia rajoles, a més guardem els diplomes. Les rajoles van estar penjades a Can Font, el número 4641, entre Can Font i on hi havia la merceria de la Llucia, que és on vivia tota la família de l'Eco.
0: Sí.
1: Vale. Van estar penjades allà, però a la façana de Can Font. Llavors, com, perquè el final, això també ha sigut recerca de fotografies,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, aquí hi ha hagut...
1: Clar, llavors, jo, si al final dic, si estaven penjades. Llavors resulta que van fer obres i van fer tota la casa nova, i clar, les van tindre que treure de la façana. Per aquest motiu, la de l'any 1979 se suposo que no es devia poder treure bé i es va malmetre.
0: D'acord.
1: I de l'any 74 va quedar una mica. Per això l'escrit de la comissió, bueno, de la Isabel Viu, parla que algunes tenen a darrere enganxat ciment.
0: Clar, i quan van fer aquestes obres, aquestes rajoles on van anar a parar?
1: No, es van guardar.
0: Es van guardar.
1: Es van guardar, sí, sí. Uh-huh. Es van guardar, que també d'allò... Precisament es van guardar. I ara la comissió les va demanar, perquè les restauraran, les va demanar i la família Font les tenia.
0: Uh-huh.
1: Van estar un temps amb una altra família Planes, però Font les tenia.
0: D'acord.
1: I ara restauraran, però ara també hem de mirar on les posem.
0: Quantes n'hi ha, Rosa, més o menys?
1: Home, com a mínim 7 o 8, t'ho podria dir.
0: No, no,
1: tots els anys que han sigut,
0: per curiositat. Eh?
1: Tots els anys que han sigut primer premi, jo no sé, 8 o 10, deu ser,
0: d'acord,
1: no sé, no t'ho vull dir exacte,
0: és igual.
1: Però... L'última va ser la del 2010, que aquesta la guardem a casa, perquè també el meu pare es va endur el primer premi del tram i la meva filla el darrer, vull dir, mira, això perquè veus la continuïtat generacional.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però entremig també hi ha primers premis d'en Blai i de molta més gent. Llavors aquestes rajoles s'estan restaurant i es tornaran a posar. I pel que fa a la del 79, jo estic indagant a veure si trobéssim el disseny fet per la Lola Anglada, però és molt difícil, no sé, ja buscarem. I la idea seria posar-les, estaria bé al començament del carrer, a la casa del cap de la vila, que és on vaig néixer, la casa modernista. Però clar, hem de veure en quin racó es posen i... segons com, es tindrà que parlar amb la comunitat de propietaris.
0: Veuen allò que els deia al principi del record, eh? Doncs ha estat, sens dubte, una conversa carregada de records, els que avui ens ha vingut a explicar la Rosa Junyent, la pandonista de la Minerva d'aquest Corpus 2026. Rosa, gràcies.
1: Val.
0: Per aquesta estoneta.
1: De res. En resum, per mi el Corpus és passat, gaudir el present i esperança en el futur, que tot...
0: Doncs val, quina millor definició. Gràcies, Rosa.
1: Bueno, gràcies a tothom i a tots aquells que ens vulguin acompanyar durant la professó i tot això.
0: Gràcies.
1: Vinga, gràcies.

Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Les 11 i un minut del matí, continuem amb Corpus, acabada aquesta conversa amb la Rosa Junyent, i posem ara una mica més de Corpus, com dèiem, perquè el divendres passat vàrem poder xerrar una estoneta també amb la Pilar Mena, l'autora del cartell del Corpus d'aquest 2026. Els qui no l'han vist, doncs, aquest cor, aquest gran cor i aquests clavells que surten del cor, que sens dubte la imatge que ha volgut immortalitzar, mai millor dit, la Pilar Mena, per reviure amb aquest Corpus del 2026. Amb ella vam poder parlar, com els dèiem, el divendres de la setmana passada, i aquesta era la conversa que em va sortir.
1: Bé, doncs, la primera reacció va ser de sorpresa, perquè realment no m'ho esperava, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que sí, és un honor, una alegria. Em va agafar en un moment amb molta feina, però sincerament em va sortir com un sí super rotund i de dintre del cor, així com sí, un sí que saps que és que surt de dintre. I molt contenta, la veritat és que molt contenta.
0: Parles del cor, precisament el cor té molt a veure amb el que has fet.
1: Doncs sí, vaig estar donant voltes a quin podria ser com l'element principal d'aquest cartell, i bé, finalment em va venir aquesta idea d'aquest cor, del que sorgien pues, moltes coses, molts elements que fan referència al nostre corpus.
0: Sé que per vosaltres, pels artistes, explicar l'art, vaja, de fet l'expliqueu, doncs, en el teu cas, a través de la pintura, no? I sé que sovint explicar-ho amb paraules és difícil, no? Inclús això ja ho vas comentar el dia de la presentació, no? Que de vegades, ostres, a veure, com explico jo el que he intentat plasmar en aquest cartell? Com ho explicaries, Pilar, el que has volgut fer o el que pretens amb aquest cartell?
1: Doncs sí, tens raó, que és difícil, sobretot perquè quan fas una imatge, quan crees una imatge, el que vols és que la imatge parli ella mateixa, però sí que és veritat que a vegades necessita que l'acompanyis d'una mica de paraules. I bé, pues, la veritat és que el que vaig sobretot intentar era transmetre aquesta idea de l'art col·lectiu, d'algú que compartíssim tots, que per mi és el cor, és algo que compartim tots. Tots finalment tenim una cosa dintre que ens batega i que et fa accionar i fer les coses, i és el cor. I penso que el corpus al final és una festa que tots la portem molt a dintre, i és un art, una festa de l'art col·lectiu també, uh-huh, d'alguna manera.
0: Està clar.
1: Entre tots creem una cosa del no-re, una obra d'art efímera, i una mica era aquesta idea, no? De que ens mou, el que ens mou és el sentiment, és el cor, és la pulsió, i d'aquí pues, neixen colors, flors, alegria i aquesta llum que és el que és per mi corpus, és tot això.
0: Clar,
1: cor, i moltes coses.
0: Anava a dir, és difícil no posar-hi clavells quan el corpus, una de les primeres imatges que possiblement ens venen al cap a tots i cadascun de nosaltres és el clavell, no?
1: Doncs sí, de fet, abans d'arribar a aquesta imatge final vaig començar com a dibuixar clavells, perquè era, evidentment, és el primer que et ve, no? I jo el que volia, quan estava pintant aquests clavells, una mica per si com per començar a entrenar la mà i començar a ficar-me a l'univers corpus i l'imaginari corpus, era com fer uns clavells que d'alguna manera poguessin traspassar el dibuix, no? Com que ens recordessin a que tinguessin una mica com d'ànima. Sempre intento, quan dibuixo, quan pinto, com donar-los una vida als dibuixos, al que estic fent. No sé si ho he aconseguit, però ho vaig intentar, no? Que tots aquests clavells ens arribessin com d'una manera viva. Uh-huh. I perquè al final, no, quan veus una imatge del clavell, a mi ràpidament em ve l'olor, no sé, em venen moltes coses quan miro una imatge d'un clavell. No només veig el clavell com a imatge, sinó que ja em ve tot el que comporta un clavell.
0: Sí que és cert que, òbviament, ara que ho deies, quan parlem de corpus, més enllà de la imatge pròpia de la festa, de les catifes, del que suposa la festivitat, les olors. El corpus és una festa d'olors, també.
1: Sí, no sé, crec que va ser a la presentació que algú, no recordo qui, va dir com que és una festa dels sentits.
0: Sí.
1: El Corpus, no? I penso que sí, que és una festa dels sentits, perquè és veritat que és sobretot el sentit de l'olor, que a més és un sentit que ràpidament et transporta en el temps. A mi em passa, jo oloro, hi ha olors que em transporten en el temps a altres moments.
0: Sí, sí, sí, quan un és més petit, quan un és més adolescent, sí, sí que és cert que hi ha olors que et transporten, és així.
1: Sí, ara fa poc han tallat la gespa, no sé, de per aquí, en algun carrer de Sitges, i dèiem amb la meva mare, quan olores la gespa tallada ja és que és Corpus.
0: És olor de Corpus, sí senyora, sí senyora, sí senyora, estic absolutament d'acord.
1: Molts sentits, no? També el tacte, la vista, tots els sentits es posen en dansa.
0: T'ha costat arribar al final? Quan dic al final, és a dir, val, doncs m'ha quedat un cartell que jo volia doncs, que fos així.
1: Sí, a mi em costa molt. A mi el que em passa és que quan em fico en un procés creatiu d'un projecte concret, arranco i no puc parar, i de fet he fet més dibuixos al voltant del tema Corpus, en vaig fer diversos, perquè no podia parar.
0: Clar, et volia preguntar, n'has fet molts, allò, prova error?
1: N'he fet uns quants, i de fet, bueno, això no sé si encara si s'ha filtrat o no, però... Pues bueno, mira, vam estar parlant amb les noies de la biblioteca perquè tenia diversos dibuixos i s'exposaran al pati aquests dies.
0: Ah, està molt bé.
1: Del corpus, sí, perquè se'm va acudir que seria bonic que es veiés que hi ha, bueno, tota una creació al voltant d'aquest cartell, a més de la imatge que es veu al cartell, que de fet el programa ja es veuen tots aquests dibuixos, diguéssim, paral·lels o corbit en el voltant del dibuix principal. I bé, doncs, mira, em dóna molta alegria que estaran exposats al pati de la Biblioteca Santiago Rusuñol i els sitgetans i els visitants els podran veure.
0: Et pregunto, Pilar, com viu la Pilar al Corpus?
1: Doncs mira, últimament el visc, a vegades tinc la sort de poder estar aquí, hi ha en Corpus que no puc estar aquí perquè em pilla treballant a fora, que fa uns anys que els estius estic treballant a Formentera. Porto pues, alguns anys que he tingut la sort de poder estar, com va ser l'any passat, que em va convidar la Roser Portes, sí, a participar al pregó, i em va fer molta il·lusió. I quan tinc la sort de ser-hi, el visc, pues, intento participar en tot el que puc. M'agrada moltíssim la tarda del dissabte, trobar-me amb els amics veïns, desfollar clavells, preparar coses. M'agrada llevar-me molt d'hora el diumenge i ajudar a fer la catifa. Últimament estic ajudant amb els amics del carrer de l'aigua, però bueno, altres anys vam fer una catifa, me'n recordo, amb els amics del cable. Quan era més petita, al carrer Bonaire, que era on vivíem amb els meus pares, sempre m'encantava baixar per les tardes el dissabte a tallar clavells i el diumenge ben d'hora posant-me a fer catifes. Uh-huh. I m'encanta la processó de la tarda, en fi.
0: Sí, el que diem sempre, que el Corpus té aquesta vessant més... de comunitat, no? Comunitària, no? De que et retrobes amb el veïnat, amb aquell amic, amb aquella amiga, amb aquell veí que inclús potser fa setmanes, mesos que no veus.
1: Sí, totalment. A mi és que és una de les coses que em semblen més maques d'aquesta festa, és el fet de fer comunitat, de fer veïnat, de fer comunitat. Penso que en els temps que corren, ja sempre per mi penso que és algo importantíssim, però en els temps que corren, que estem tots com una mica ficats a vegades en les nostres pantalles, en els nostres mons, sortir al carrer i parlar amb el veí mentre estàs creant alguna cosa junts és que és importantíssim.
0: Sí, sí.
1: És, per mi és de les coses més importants que podem fer ara mateix.
0: És com per festa major, no? Aquelles 36 hores, aquells dos dies en què oblidem tot i dediquem exclusivament a viure intensament les nostres festes, en aquest cas el Corpus, que és el que ens ocupa. Crec, Pilar, que la música t'ha ajudat, no?, a confeccionar aquest cartell, m'equivoco?
1: La música m'ajuda a confeccionar tota la meva vida. És com una acompanyant meravellosa que sempre la tinc amb mi, i sí... Sí, he anat escoltant molta música mentre pintava i...
0: Necessites aquest acompanyament musical, entenc, no?
1: Sí, Sí. De fet, jo ara que fa un temps que també faig coses de música i composo cançons, me n'adono de que he escoltat moltíssima música mentre pintava i com quan, o dibuixava, i quan estàs en un procés creatiu estàs molt present. Llavors, tot el que, jo penso que tot el que escoltes t'entra molt més com directe a l'ànima, al cor, que si no és així. Aleshores, és com un moment com molt de comunió amb tot, amb el que estic escoltant, el que estic pintant, i s'enfiltra, i jo penso que després em surten inclús cançons que també tenen a veure amb el que he escoltat i amb el que he estat pintant, no ho sé. És tot un... Uh-huh. Algo molt màgic, no sé.
0: Per tant, diem que la Pilar combina aquesta faceta pictòrica, però també musical. He tirat d'hemeroteca, Pilar, perquè he recordat una entrevista que et vam fer l'any 2022, imagina't, han passat 4 anys, quan vas guanyar aquell concurs Cançó de Sant Joan que convocava l'Institut d'Estudis Eivissencs amb una cançó que vas composar que es diu Invencible Primavera.
1: Invencible Primavera.
0: Invencible Primavera, sí. Com portes el tema musical? Segueixes composant o ho has aparcat? Sí.
1: No. De fet, ara aquest cap de setmana passat vaig estar formant era amb un recital de poesia. Vaig poder tocar algunes de les meves cançons amb una amiga que m'acompanya a la guitarra, la Roxana Mourinho, i vam cantar precisament la cançó d'Invencible Primavera i altres temes. I sí, estic preparant com un nou EP, estic traient alguns singles que estem aquí produint amb un amic, Galafi Núñez, que viu aquí a Sitges també, un fantàstic cantautor i compositor i productor peruà, però fincat aquí. I sí, vaig fent cosetes, no paro. És que per mi, ara mateix, tot va lligat, és el que et deia. Música, pintura, dibuix... No puc deixar de banda cap d'aquestes vessants artístiques.
0: Doncs precisament la combinació d'aquests dos arts ha propiciat aquest cartell tan fantàstic que ens ha deixat la Pilar Mena per il·lustrar el corpus de Sitges d'aquest 2026. Pilar, moltíssimes gràcies per aquests minuts, per haver intentat, a través de la paraula, doncs el que et deia abans, no? Que de vegades és complicat, no? Poder transmetre així de paraula el que un artista plasma sobre un full de paper.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tota la gent de Sitges que em paren pel carrer. Em sento com... he sentit molt de carinyo aquests dies i crec que està agradant el cartell i estic molt contenta.
0: Gràcies, Pilar. Felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Dos minuts que passen d'un quart d'onze. Ai, ai, ai. Que m'he equivocat. Ah, no, que és correcte. Val, val, val, val. És que ara hi havia unes apreciacions fora de guió. Però bé, no, no, és tot correcte. Doncs ja està. Això, dos minuts passen d'un quart de dotze del migdia i bé, tenim de nou un repàs a les sèries que ho estan petant, sigui per bé o sigui per mal, que també n'hi ha. Com sempre, amb la companyia i de la mà d'en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: I bé, li comentàvem amb el Camil que cada cop hi ha menys estrenes i cada cop hi ha més remakes. I fins i tot les estrenes de vegades són remakes, també.
1: Sí, sí, ja no sé si és que ens fem grans, pot ser una cosa, que ja recordem coses que segurament la gent jove ja no ha vist. O realment és així? Tinc la sensació que sí, i s'han fet diversos articles al respecte, no? Que vivim una mica en l'era del refregit, no? De que hi ha poc, tot això costa molts diners i la gent, les companyies s'arrisquen poc. Llavors, una cosa que funciona, doncs la comencen a explotar fins al punt de, doncs, això, treure remakes, fins i tot anys després d'haver estrenat la sèrie.
0: I no ens cansem? Perquè arriba un moment que veure sempre el mateix també cansa.
1: Jo crec que sí, jo crec que hi ha un esgotament en aquest sentit, però bueno, ells fan els seus números, també la caguen, hem de dir, però és això, és aquest conservadorisme innat en un negoci que si t'has de gastar molts diners, doncs, pues, mira, els executius s'ho pensen dos cops abans d'apostar per una cosa, diguéssim, nova o original, o una mica fora de l'algoritme, i doncs ara, doncs, com que tot està una mica així, no? Com encasellat i molt pautat i tal, doncs és una aposta que cada cop fan, bueno, crec que fan quasi totes les plataformes, però també les fan funcionen pel·lícules, sèries que després ja en parlarem, que es converteixen en pel·lícules que es converteixen en sèries, el mons aquests, el del Martin o el del Tolkien, no? Que et dona per molts productes audiovisuals, doncs...
0: Yeah. Anava a dir, ja ningú mata Chanquete.
1: Exacte, ningú mata Chanquete. No, a més, se sabria això, no sé, quan s'estrenés el capítol 1 ja se sabria que Chanquete ha mort. Vull dir, ja es farien spoilers, bueno, és clar, és que no. És incomparable, no?, les dues eres, comparar coses així.
0: Vinga, va, anem per la primera. I Chanquete ha mort. Anem per la primera, va, que ens porta Disney+.
2: Unos años después del instituto, mi vida igual no era lo que yo esperaba. Pero, de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe.
3: Hola, Rue. Me debes dinero.
0: I com la Rue deu diners, haurà de fer coses, bàsicament. I aquí ja tenim l'argument de la tercera temporada d'Eufòria que ha sortit de l'Institut, Camil.
1: Exacte, Eufòria, la temporada 3, ha sortit de l'Institut bàsicament perquè és que han passat 4 anys des que es va estrenar la segona temporada. O sigui, 4 anys, són molts anys en el món serièfil, no? Ja era bastant increïble que aquesta gent, que ja deu tenir 30 pocs els actors, no?, continuessin a l'Institut, i aquest retorn ja s'ha produït una mica, no?, ja quan ja han sortit de l'Institut, però continuen tenint els mateixos problemes d'addiccions, necessita diners i per això, doncs, trafiques amb drogues per aconseguir aquests diners, o et fas un OnlyFans, et dediques a la prostitució... Tota una sèrie de sortides extremes on Eufòria era una mica, no?, especialista. És una sèrie, recordem, molt premiada, sobretot a la seva primera temporada, la segona menys, però també elevada per la crítica, amb una base de fans, no?, que presentaven, doncs, amb bastanta cruesa aquesta joventut una mica perduda, no?, dels Estats Units. I aquesta tercera, doncs, és una sèrie molt esperada, però clar, té el problema primer que es va fer fa 4 anys a l'Institut, i després que ha estat molt difícil agafar, doncs, aconseguir diguéssim top en la indústria audiovisual. Doncs entre que ha costat reunir aquesta, perquè coincidia en rodar de fer trames com separades, on no es creuen els personatges, dona una sensació una mica d'estar fet a pedaços, i a part ha rebut moltes crítiques perquè ja sembla que no es regodegi en aquesta visió entre cínica, sense futur i com, no?

0: estar en la tercera temporada, amb les actrius, ha tingut també uns quants roces dels rodatges, hi ha com una visió també que té, doncs, bastant misògina i masclista en certes trames que ha tractat, i doncs ara tot aquest hype, no?, que diuen que s'esperava aquesta tercera temporada, se li ha girat una mica en contra i ara les crítiques estan sent ferotges, i veurem si hi ha la quarta i última temporada, veurem perquè costarà.
1: Si ja ha anunciat una quarta.
0: En principi havia d'acabar la quarta, però ja sabem com van aquestes coses, i cada cop sent més difícil, doncs, trobar, doncs, forat per encaixar les agendes dels les tres superestrelles. També, per cert, en aquesta tercera temporada, petit paper de Rosalía, aquí ho deixem, aquí tinc curiositat, a veure si la troba. I doncs això, una sèrie que s'esperava com potser, no?, el gran èxit de la temporada a nivell de crítica, premis i tal, i doncs que ha estat rebuda, doncs, molt, molt, molt malament.
1: D'acord, doncs el primer plat trencat, la tercera temporada d'Eufòria. Vinga, canviem de plataforma i ens anem a Apple Plus.
2: Estoy dentro.
3: ¿Tan rápido? Llévate unos cuantos.
2: Puedes esperar, tengo que cogerlo.
3: ¿Quién coge el móvil en pleno robo?
2: La vida es compleja, pero a pesar de todo, conseguía que funcionase. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor. ¿Quién es ese tío?
4: ¿Él mismo se organiza una fiesta de bienvenida?
2: Es como el gran Gatsby.
5: Owen Ash, mis amigos me llaman Ash.
2: Andrew Cooper.
5: ¡Coop! Su reputación le precede.
2: Soy un hombre sencillo.
5: Ambos sabemos que no es cierto. Diría que tienes pinta de ser complicado. Resulta que no tenía ni idea de cuánto lo eras.
2: ¿Puedo explicarlo?
5: ¿Seguro?
2: ¿No vas a entregarme?
1: Vicios Ocultos, que és la segona temporada d'aquest senyor de classe mitja que entrega a robar a casa dels veïns per fer la vida.
0: Per mantenir l'estatus, no? Sí, el protagonista, John Hamm, que és aquest doncs, home amb diners, amb una bona feina, que al principi de la primera temporada ja es queda sense feina, tot se li ensorra, i per no haver de dir i haver de renunciar, doncs, a aquesta vida privilegiada, es dedica, doncs, a robar a casa dels seus veïns, dels quals ho sap tot, no? té informació privilegiada en aquest sentit. I és d'aquestes sèries que dius, el plantejament, te'l plantegen, dius, és xulo, és interessant, però no pot durar massa, no ho poden allargar massa el xiclet, això. Doncs resulta que sí, hem fet segona temporada i realment la mantenen i continua enganxant, perquè és una sèrie que, això sí, està molt ben rodada, i és aquesta sèrie que enganxa. A més, té un repartiment, doncs, ja dèiem, el John Hamm, no?, en aquest paper, que aborda aquest paper una mica de tio cínic, no?, amb aquesta pose sempre impecable que té, l'Amanda Pitt, l'Olivia Munn, i en aquesta segona temporada un personatge que hem escoltat la veu, del James Marsden, que és aquest nou veí que arriba al barri i que sap bastantes coses i descobreix una mica el pastís que té muntat John Hamm, però en comptes de denunciar-lo, que seria el que faria qualsevol, doncs té uns altres interessos i intenta pactar amb ell per... bueno, no ho desvetllarem aquí, qui vulgui veure-ho, doncs ho veu a la segona temporada. Una sèrie, doncs, diria que divertida, no? Té com un humor així una mica negre, juga també una mica amb el thriller, a veure si l'enganxaran o no l'enganxaran. Com sempre, et poses moltes vegades de part del protagonista, malgrat que sigui un lladre, però bueno, està robant a gent que és...
1: Robin Hood,
0: exacte,
1: sí.
0: Exacte, sí, una mica Robin Hood. I doncs, a més, una sèrie que es va... després de la primera temporada, i fa pocs mesos, doncs, es va tornar a pujar sobretot a xarxes, perquè hi havia un clip d'aquesta sèrie del John Hamm com donant-ho tot a una discoteca, que ha estat carn de meme, a més amb una música que no... li posaven una música que no era la que tenia la sèrie, però que funcionava molt millor, i doncs es van fer milers i desenes de milers de memes amb això, i la sèrie, doncs, ha agafat un xup-xup, doncs, per aquesta estrena d'aquesta segona temporada.
1: Doncs segona temporada de Vicios Ocultos a Apple Plus. Vinga, tercera proposta, una altra, i aquesta final de temporada o última temporada a Prime Video.
6: Mi poder

0: es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
1: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
2: Venga, vamos al lío, ¿eh?
3: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
4: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
1: Tenemos que huir cuanto antes, y como sea.
2: No, lancémosle el virus ahora, que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.
5: Doncs han decidit arribar a la darrera de les temporades de The Boys.
6: Sí, sí, cinquena temporada i última temporada de The Boys. Qui hagués dit quan es va estrenar la primera temporada que seria una sèrie que anticiparia una mica el signe dels temps més que qualsevol altra sèrie o política o molt seriosa, perquè realment el que va començar una mica com una, no diria bufonada, però era una sàtira com molt anada d'olla, doncs a mesura que han anat passant els anys i han anat passant també les temporades en paral·lel, doncs aquestes línies paral·leles s'han anat apropant i realment moltes coses de les que veus a The Boys no et sorprenen massa ja, i fins i tot algunes coses de les que veus en realitat diries això és The Boys o és real, no? Recordem que és aquesta història de superherois que va sortir una mica amb la onada aquesta, no? de Marvels i DCs i tot això, però que li donaven la volta, no? Que si els superherois et diuen que això, el gran poder ve una gran responsabilitat, doncs aquesta sèrie defensa el contrari, que amb un gran poder doncs ve traumes, corrupció i gent autènticament desequilibrada que amb l'excusa de tenir poder doncs es permet fer el que li dona absolutament la gana. En aquesta darrera temporada, doncs, Homelander, que és un dels, no, un dels protagonistes inicials de la sèrie, doncs acaba aquesta conversió en una mena d'ídol feixista, no, tot
5: sí,
6: poderós.
5: Protofeixista, sí.
6: Sí, sense proto ja directament, no? Amb aquest America First i aquest discurs que, bueno, podem sentir llegint els diaris o mirant les telenotícies. I ara, doncs, l'altre bàndol dels superherois que se n'adonen que això s'han anat de mare i intenten parar-li els peus. El problema és que qui l'intenta parar els peus, el personatge que interpreta Cal Urban, doncs tampoc queda clar si un cop es carregui Homelander es convertirà ell en un altre ídol feixista, en un altre Messias, no? I llavors jo crec que això és l'interessant d'aquesta sèrie, que a més t'ho ven amb molt humor negre, molt de gore, molt de sang, molta salvatjada, no és aquesta cosa blanca de Marvels i tal, sinó que és una cosa, bueno, què passaria si realment hi hagués gent que tingués poder, molts poders, i què passaria amb el món, no?, amb això. I és, bueno, a veure com li posen el nus final, el llacet final a aquesta sèrie que ha estat un dels grans èxits de Prime Video.
5: Doncs The Boys, la darrera de les temporades, la cinquena i darrera temporada que es pot veure ja a Prime Video. I ara ens n'anem a Disney Plus.
7: Oye, ya os llamo luego.
8: Vamos, Dewey, ya lo has visto mil veces. Por abajo.
9: Sí, estoy diferente. Pero, todo en mí es diferente. Mi novia, lo mejor del mundo entero, mi hija Lía.
10: Papá, déjalo ya.
9: Mi vida es fantástica. Solo he tenido que alejarme totalmente de mi familia.
11: Acabamos de saber que Malcolm lleva intencionadamente apartado de esta familia estos años.
12: Todos sabíamos que Malcolm acabaría traicionándonos. Si comparamos, Reese no está tan mal.
13: El incesante comportamiento antisocial de esta familia y lo miope de sus prioridades es tóxico para mí.
14: Puedo al menos abrazarte.
5: Doncs al final és Malcolm que torna de mal en peor.
6: Exacte, parlàvem de refregits, doncs suposo que molta gent recordarà una sitcom, no? Malcolm in the Middle, que és aquesta sitcom del principis del 2000, i que va marcar una mica tota una generació perquè li donava una mica la volta, juntament amb Matrimoni con Hijos, a aquestes famílies americanes on tot era perfecte i tots, no, es recolzaven i tot era meravellós, li donaven la volta i era una família una mica esbojarrada, desestructurada, els pares estaven sonats, els fills encara més, i Malcolm, que era aquest germà del mig, que és el que explicava més a càmera, perquè visualment també era bastant diferent de les altres sitcoms del moment, doncs explicava una mica, no, la seva visió del que anaven veient. Doncs molts anys després ha tornat aquesta, li podríem dir sèrie, però en realitat és com minissèrie, perquè són 4 capítols de mitja hora, amb la qual sembla una mica com una pel·lícula allargada, perquè a més la trama és la... Vull dir, no és que hi hagi una trama per cada capítol, sinó que la mateixa trama és la que va seguint del primer al quart capítol. Llavors, és un format una mica estrany, i bueno, doncs que tothom li ha sorprès que tants anys després tornés... Bueno, no hi havia manifestacions per demanar que tornés Malcolm in the Middle, i doncs bé, ara ens trobem amb aquesta Malcolm de Mal en Peor, que ha aconseguit, això sí, reunir tot també el repartiment inicial, on destaca sobretot Bryan Cranston, que és diguéssim, el pare de la família. De fet, aquest va ser el seu primer paper on va ser reconegut, no? Un paper molt còmic. I recordem que després d'això, doncs, va venir Breaking Bad, no? Un paper completament oposat, una de les transformacions potser més espectaculars de la televisió, no? D'aquest personatge com molt simpàtic i molt boig en Heisenberg, no? El protagonista de Breaking Bad. Doncs torna Bryan Cranston també fent de pare, i ja ho hem sentit una mica al tràiler, la història de Malcolm, que doncs s'ha allunyat per salut mental de la seva família durant molts anys, i ara amb el 40è aniversari de bodes dels seus pares, doncs es torna a reunir la família, i evidentment amb una família tan disfuncional doncs hi ha coses, passaran coses. 4 capítols, mitja hora, Malcolm de Mal en Peor, una mica apel·lant a la nostàlgia i als, no, als seguidors d'aquella sitcom original.
5: Doncs ja disponible a Disney Plus. I ara ens n'anem a HBO Max.
15: Oh, God, look at this!
16: Has risen!
15: No! No! I was never dead.
16: Hallelujah! Wow!
15: I have been told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail.
5: És un trailer molt visual, per tant, sí. Doncs el deixem aquí, oi? La cinquena i darrera temporada de Hacks.
6: Hacks, una altra sèrie que tenca, no? Que tenca la seva etapa amb la cinquena temporada, com The Voice, i és una de les comèdies més premiades dels darrers anys. Ha estat una sèrie molt estimada als Emmy, i doncs que ja venia com a la quarta, ja es notava que això ho estaven allargant una mica, i jo crec que amb bon criteri han decidit tancar la paradeta en aquesta cinquena temporada. Per qui no l'hagi vist, molt recomanable, la pot veure des de la primera temporada. És aquesta sèrie que, diguéssim, explica la relació entre dues monologuistes, no? Dels Estats Units, còmiques. Una ja molt veterana, que ja les ha vist de tots colors i que sembla que està a punt com de retirar-se, i després la jove, que comença com a guionista de la més veterana, i doncs que va pujant a l'escalafó, va fent el seu camí, i bàsicament la sèrie és la relació entre elles, entre aquests dos personatges femenins que estan fenomenalment construïts. A més, la Jean Smart, la veterana, doncs, fa un paper impressionant, i aquests dos personatges que s'estimen, que s'odien, que es necessiten, però també es manipulen, es destrossen psicològicament i professionalment, però en el fons, diguéssim, que s'estimen i s'admiren, no? Uh-huh. I és una sèrie que en realitat amb un somriure doncs et parla aconsegueix parlar de temes com el feminisme o l'envelliment o la fama o el preu que estan disposades, perquè estan disposades a pagar un preu molt alt perquè li riguin els acudits, no? I per ser conegudes, doncs parla de tots aquests temes amb carinyo i amb un somriure. Llavors, darrera temporada crec que acaba, no?, amb un bon nivell, i doncs una oportunitat per qui no hagi vist, doncs, a veure una de les comèdies, les millors comèdies dels darrers anys.
5: Doncs Hacks, la cinquena i darrera temporada, com dèiem, a HBO Max. I ara ens anem a una de les poques estrenes que presentem avui, que en Camil ens recomana especialment. Està a Apple.
17: Soy Tom Loftus.
18: Encantado, Tom. Arthur.
17: ¿Te apetece tomar un café?
18: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
17: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
18: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
17: ¿El qué?
18: Que aquí pasan cosas malas.
17: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
18: ¿Hubo canibalismo?
17: No. No creo que sea cierto.
5: Aquí ho hem d'explicar, claro, hubo canibalismo, és que ja han marcat un quadre amb un...
6: Sí, diu que no, diari. Diu que no, i darrere seu hi ha un diari, una portada enorme d'un diari amb el titular Canibalisme en primera plana.
5: Correcte, és La maldició de Widow's Bay.
6: És La maldició de Widow's Bay, que és una sèrie, podríem dir que aparentment és de terror, però que en realitat és molt més que una sèrie de terror, i que parteix d'una premissa com molt interessant, que és què passaria si d'una illa maleïda per moltes malediccions la intentessin convertir en un destí turístic, no? Uh-huh. Doncs ho hem sentit una mica al tràiler, el seu protagonista és el Matthew Rhys, el fenomenal protagonista de The Americans, que aquí fa d'aquest alcalde d'una petita població d'aquesta illa de Nova Anglaterra, que és un univers, no?, que ens porta una mica, doncs, Stephen King, a Lovecraft, no?, aquesta, no?, a la costa est nord dels Estats Units, amb aquesta boira i aquestes llegendes. I aquest personatge que arriba és l'alcalde del poble, diu que totes aquestes històries són contes de vella, i intenta, doncs, aixecar allò i fer un parc i portar la gent de turisme a una illa que està com mig morta, no?, mig abandonada. El problema és que tot el que ell pensava que eren contes de vella, doncs sembla ser que són bastant reals. I hi ha una mica aquest joc que juga, evidentment, amb el terror, però també amb l'humor negre, amb la crítica... és una barreja de gèneres que no t'esperes, sincerament, i que si hi entres t'ho passes molt bé. És una sèrie com... A mi m'ha sorprès, realment no venia, no?, amb el titular de ser, doncs, una gran sèrie d'aquesta temporada, no se'n parlava massa, però resulta que sí, que està funcionant, que està agradant, i doncs és una mica una barreja entre Twin Peaks, una sèrie de Stephen King, i Arrested Development, una comèdia. És una cosa molt boja, llavors, molt recomanable, una sèrie que funciona, que per la gent que li agrada la por, el terror, també, doncs, té moments que fa bastant de por. I 10 episodis de 35-40 minuts, no són massa llargs i bastant ràpida de veure, i que segurament, doncs, segurament, perquè ha estat bastant ben rebuda, doncs hi haurà segona temporada.
5: Doncs La maldició de Widow's Bay, que es pot veure a Apple. I ara portem el camió de sucre i ens n'anem a Prime.
19: Well, sí.
20: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
21: Entonces, yo te ayudo a estudiar y tú te haces pasar por mi novio para llamar la atención de Justin. Trato hecho.
22: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
23: 5 de la tarde, martes.
21: Ensayo. 7 de la mañana, martes.
23: Entreno.
22: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
21: Oye, relaja.
23: Si queremos pasar como novios, tendrá que haber algún beso.
22: Acabo de conocerte.
23: ¿Y qué vamos a hacer? ¿Darnos la manita?
22: ¿No ves que estoy con las manos en la masa?
23: Yo también. Que te gusto.
22: Está bien.
5: Doncs ja... És que ens anava a dir ja. No cal mirar-la, oi? Off-campus.
6: Off-campus, bueno, no cal mirar-la, però clar, la gent que veu aquest tipus de sèries, i que és molta, perquè ha estat una de les sèries més vistes de la temporada, vull dir, a Prime l'ha patat, en només 12 dies ha aconseguit 36 milions d'espectadors, superant, doncs, Richard o El verano en que me enamoré, que eren dos grans sèries bandera de la plataforma. doncs la gent, és veritat, ja saps una mica el que vas a veure, sí, ja hem sentit el pla
5: aquest. Ja saps com acaba.
6: Exacte, però la gent, doncs és com això, et dona confort, dius, veure una cosa que ja sé, que no vull grans problemes, no vull que m'estressin, no vull passar por, vull passar una bona estona i vull veure una cosa que sigui com una mica familiar. El pla ja l'hem sentit mil vegades, no? Ja ho estàvem sentint al tràiler. A ella, a la noia, li agrada un noi, el noi passa una mica d'ella i ella, per cridar la seva atenció i intentar posar-lo gelós, doncs pacta amb un altre noi, que és l'estrella de l'equip d'hoquei de la universitat, doncs per fer-se passar per nòvios i intentar posar gelós aquest tercer. Que a més s'assemblen molt. Vull dir,
5: sí. Jo he vist el tràiler i dic que no sé quin dels dos és ara aquest.
6: No, costa com diferenciar. Dius, vale, ara és el que li agrada o el que evidentment li agradarà, perquè evidentment quan comencen a fer aquest pacte, doncs les coses...
5: El roce hace el cariño.
6: El tema és que, clar, és una sèrie que venia molt esperada, tenia una base de fans molt gran, perquè hi ha una sèrie de novel·les romàntiques, no?, al voltant de... per adolescents, sobretot, però no només per adolescents. Doncs que ja se n'havia parlat molt a TikTok, a xarxes, i doncs és una sèrie que ja era esperada i, evidentment, doncs l'ha patat. I l'ha patat també perquè, a diferència d'altres comèdies romàntiques, on doncs a vegades hi ha certs comportaments que, si s'analitzen una mica en fred, doncs són una mica tòxics, doncs en aquesta... La gent i a la crítica i a la gent li ha agradat molt el tema de que era una parella doncs bastant sana, no? De que ja són personatges atractius, evidentment tenen molta química, però que alhora doncs sobretot el paper de masculí doncs se surt una mica d'aquest no, galant que li ha de solucionar els problemes a ella i se surt d'aquest camí i és una mica algú que, doncs, que és un amic d'aquesta noia, que la respecta, que tenen una relació molt sana, una relació on tampoc s'han de solucionar tots els problemes l'un a l'altre, i des d'aquí doncs van construint una cosa i la van fent créixer i la fan creïble. Llavors jo crec que per aquí ha atrapat a molta gent, i dintre d'aquest gènere doncs és una proposta interessant i que ja s'està preparant. Evidentment, com dèiem abans, com funciona, doncs ara ja prepara't, perquè en aquesta universitat hi ha una altra parella, doncs serà la protagonista de la segona temporada, aniran ampliant una mica aquest univers d'aquest campus, no? Doncs,
5: sí, rotllo Bridgerton, per entendre'ns.
6: Sí, per entendre'ns, exacte. Crees aquest univers on després et pots permetre... Crees les regles del joc, la gent li agrada, ja saps que jugaràs amb, pues, això, tensió sexual no resolta, triangles de personatges, jugaràs amb tot això, però no cal que siguin els dos mateixos protagonistes, i si trobes altres històries amb gent amb carisma, doncs tiraràs per aquí, llavors. També, pues, això, no volen riscos, ho parlàvem al principi, i tiraran per aquí. Però, bueno, una sèrie doncs, que a qui li agradi aquest gènere de la comèdia romàntica, doncs la gaudirà.
5: Doncs Off Campus, que també ja es pot veure a Prime Video. Qui vulgui, repeteixo, deixeu el sucre a la porta del menjador, perquè ja n'hi ha prou a la sèrie. Vinga, següent proposta. Ens n'anem a Movistar Plus, espanyola.
0: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola? Claro.
1: ¡Hola! ¡Qué ilusión!
0: ¿De qué os conocéis?
3: Del cole, de toda la vida.
0: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
4: Esta hija de puta no viene para dos días.
0: La matamos.
4: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
24: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
4: Y tú sola.
3: ¿Por qué no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz?
24: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
25: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
26: Bueno, yo te puedo ayudar.
27: Un aplauso para Bárbara.
24: Igual valgo para esto.
5: Bueno, ja es poden imaginar, comèdia espanyola sobre dones en situació d'acceptar la maduresa, per dir-ho d'aquesta manera. Se tiene que morir mucha gente.
6: Exacte, si abans doncs Off Campus era aquesta comèdia dolça, romàntica, empalagosa, podríem dir fins a cert punt, aquí és tot el contrari, és una comèdia doncs amb mala llet, cínica, i que gira al voltant d'aquestes tres protagonistes, que són l'Anna Castillo, que és com la protagonista, que és una guionista televisiva, doncs bastant frustrada, enganxada doncs a les benzodiazepines, amb una sensació de que tot li està anant malament, la seva amiga, que és actriu, o vol ser actriu, però serveix cafès i no acaba de treure el cap, que es troben amb una festa amb una antiga amiga de la infantesa, que és el tercer personatge, que és Macarena García, que és una dona que s'ha quedat embarassada i que està casada amb un gran empresari, molt més gran que ella, i és una mica com reprenen aquesta història d'aquesta amistat, no? Amistat... La creadora, la Victoria Martín, parla d'això, no? De les arestes, de que volia retratar una mica les arestes de l'amistat femenina, no? No que tot sigui meravellós i que siguin un suport les unes pels altres, sinó que doncs això, doncs que una quan l'altra li va bé, doncs li rebenta o se sent millor quan a l'altra, a la teva amiga li està anant una mica malament. Vull dir, tenen totes aquestes arestes en aquesta relació. I bueno, molts diàlegs afilats, mala llet i capacitat de riure's de coses que probablement en altres sèries doncs, s'enfocarien més aviat des del drama, no? Sis episodis de 30 minuts, està basada també en una novel·la original de la Victoria Martín, que és humorista, que és podcaster, que és guionista, que va intentar que això fos una sèrie, en realitat la va crear com una sèrie, no la va vendre, no li van comprar... Ella va fer un llibre que li van publicar, després, doncs, sobretot amb l'Estirando el Chicle, amb aquest podcast, doncs, ha estat com molt coneguda, sobretot a xarxes, i arran d'aquest reconeixement doncs, li han donat l'oportunitat d'aconseguir fer el que ella volia fer des d'un inici, que és que això sigui una sèrie de televisió. Mm-hmm.
5: Doncs aquesta... Per cert, tinc una pregunta pel Camil, Hi ha molts més guionistes protagonitzant sèries de televisió que guionistes percentualment al comú de les feines, oi?
6: Jo crec que és com un... no? Deu ser com una cosa de teràpia, quasi, no? Sí. Perquè el guionista és com una feina com absolutament invisibilitzada, sobretot aquí a Espanya, no? Tu no saps qui és el guionista de la sèrie normal. Bueno, ho saps si ets del RAM, però si no... No són coneguts, no van als premis, no se'n parla d'ells. I llavors, pues, la manera que tenen és de dir, pues, jo soc guionista, pues el faig que el protagonista...
5: Poso un guionista a la sèrie, ja està.
6: Sí, guionista, i doncs fer una mica de teràpia mentre estàs escrivint aquesta sèrie, suposo.
5: Vinga, i un altre espanyol, aquesta seriosa i aquesta ha cridat molt l'atenció. Diguem, una miqueta un retrat de la Barcelona real. HBO Max.
2: Mosques perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
7: Visca Can Mosca!
8: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
9: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
10: Has parlat amb els del port per si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
11: Sí, sí, jo tinc una feina.
12: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
26: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
28: Ens repugen el lloguer per 6.
29: Això és legal.
30: Suposo que volen fer pisos turístics.
31: Tots estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
32: I ara què collons fotem?
33: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
32: Com?
33: Legal no és.
5: I a partir d'aquí la trama. Una trama que està basada en una història real. No estem veient el serial de TV3. No, encara que hi hagi molts actors que s'ho semblin, oi? Sinó una cosa molt més seriosa, Camil.
6: I tant, i a més anàvem sentint els diàlegs i tot ens sonava, no? Bastant.
5: Rabalejar.
6: Rabalejar, exacte. Aquesta sèrie del Pol Rodríguez, que és el creador d'aquesta sèrie, que és una sèrie com bastant... És una mica la seva història, de la història de la seva família, no? Els seus pares eren els propietaris d'un restaurant centenari d'aquest del Raval, que li deien Can Mosques, precisament, perquè deixaven com el bacallà allà a secar fora i doncs hi havia mosques i popularment era conegut així, que va desaparèixer, crec que va ser ja per pandèmia, es va juntar com la pandèmia més un fons voltor que va comprar la finca i, evidentment, doncs els va intentar i va aconseguir fer-los fora. Llavors, una mica la història aquesta és una venjança, entre moltes cometes, del Pol Rodríguez, cap a la història de la pèrdua del restaurant familiar i del restaurant, sobretot, dels seus pares. No? Hem sentit el tràiler, la història és la mateixa, l'únic que, ja també ho apuntaven, no? Ells descobreixen una possible manera d'evitar això i que no és legal del tot. Una sèrie doncs, que respira veritat, no? Dirigida pel Pol Rodríguez, hi ha uns quants capítols que també dirigeix l'Isaki La Cuesta, la primera sèrie espanyola seleccionada oficialment a la Berlinale, molt ben produïda i això, que respira molt de veritat, rodada al Raval, amb molts veïns del barri, en les finques reals i un, no? un grup de protagonistes, doncs, encapçalat per l'Enric Auqué, que és una mica seria el personatge de, del Pol, el Sergi López, que aquí fa com de representant d'aquests fons voltors que estan, no?, comprant la ciutat de Barcelona i no només Barcelona, la Maria Rodríguez Soto, el Francesc Orella, vull dir, un repartiment molt potent per una sèrie que s'ha rodat a més en català, estrenada en HBO Max, però rodada bàsicament en català. També sentim el castellà, l'àrab, l'urdu, l'anglès, tots idiomes que podem sentir només donant-nos una volteta pel Raval. Això, molts veïns dels barris com a extras i reforçant, no?, aquesta sensació quasi de documental, no?, que uh-huh. Això, la Cuesta, amb les coses que fa, té aquesta cosa, no?, que fa ficció però sembla documental, o sembla documental i et pregunta si és ficció. Aquesta, no?, aquesta fina línia que la separa, doncs, la domina a la perfecció, i doncs una sèrie a seguir.
5: Doncs Rabalejar, que es pot veure ja també a HBO Max. Vinga, ja ens anem ja cap a la recta final de les propostes d'avui. Va haver un moment a la història que Nicolas Cage va deixar de fer-se gran, ja era gran, però continua igual des de fa, anava a dir, gairebé des de Living in Las Vegas. Vinga, Prime Video.
1: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
11: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
1: ¿Vas a ponerte insoportable?
11: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
13: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
1: ¿Qué coño pasa aquí? Ahora no puedo explicártelo. Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido.
5: Nicolas Cage, que és un investigador, que a més és Spider-Noir.
6: Totalment. Estàvem sentint aquest tràiler, no?, i té aquest aroma de cinema negre, no?, de la, no?, la dona que es presenta al despatx del detectiu, que és un detectiu, doncs, amb tot de problemes, i que li demana resoldre un cas amb la particularitat de que, en aquest cas, el detectiu és Spider-Man, però a més no és l'Spider-Man que coneixem, no? S'han fet moltes versions de Spider-Man. No sé si recordaràs, hi havia una pel·lícula d'animació absolutament recomanable, que és Spider-Man Into the Spider-Verse, no?, en aquest univers Spider-Man, on, per temes de trama, comencen a aparèixer molts Spider-Mans de mons paral·lels, no?, que són molt diferents. I un d'ells és aquest Spider-Noir, que és una mica l'Spider-Man dels anys 30, en blanc i negre, com molt petitet. És una altra versió d'aquest heroi, que en aquest cas només podia protagonitzar algú que li va tan al risc com Nicolas Cage, que és algú que ja més que un actor és com una icona, no?, de tan passat de voltes que són les seves actuacions, i fins i tot de les decisions que pren en les pel·lícules on apareix, no? Hi ha pel·lícules absolutament delirants on Nicolas Cage és una mica el protagonista, i s'ha fet com aquesta, té aquesta aura d'icona pop quasi, que la gent ja li riu tot el que fa, totes les frases, i el tio ho ha donat tot per interpretar aquest Spider-Man, que és un, doncs, un detectiu privat, ja gran, una mica que ha renunciat als seus poders, que no vol saber res d'aquest Spider-Man, i que es dedica a resoldre casos com a detectiu privat, i evidentment en un d'aquests casos, doncs, haurà de tornar a posar-se, doncs, les malles, i a tornar a ser, veurem quin tipus de Spider-Man.
5: De superheroi.
6: I a més una proposta com molt, molt estranya, molt divertida, molt, molt, molt original, rodada, molts capítols rodats en blanc i negre, amb aquesta... Sembla més una sèrie de Marlowe que de Spider-Man, i en aquesta cosa raruna on Nicolas Cage hi mou també, doncs hi ha una sèrie com bastant interessant, i que no només als fans de Spider-Man o de Marvel els hi pot agradar, sinó que jo crec que doncs pot aspirar a que la vegi un públic més ampli.
5: Doncs aquesta proposta és Spider-Noir, amb el protagonisme de Nicolas Cage. Deixem el Cabo del Miedo per al mes que ve.
6: Perfecte.
5: Perquè estem acabant, però aquesta reflexió final que ens volia fer el Camil sobre el pas. Abans les sèries bevien de les pel·lis i ara ja hi ha pel·lis bevent de sèries.
6: Exacte, ja és com una tendència, no?, de grans plataformes, Netflix, Disney, Prime Video, que converteixen les seves sèries d'èxit en pel·lícules, a vegades com per tancar una mica la història, no? I ve a cuento arran de l'estrena fa molt poc de Mandalorian and Grogu, que és d'aquesta pel·lícula sobre Mandalorian i Baby Yoda de Star Wars, que diguéssim ha servit una mica per tancar la sèrie original de Disney, i que no és el primer cas, no? És ho veiem també fa poc en Peaky Blinders, no?, tancant la història del Tommy Shelby amb una pel·lícula. Heartstopper, que és aquesta sèrie juvenil, no?, LGTBI, que va ser molt ben rebuda a Netflix, però que han decidit que els hi funcionaria millor, en comptes de seguir amb la sèrie, doncs tancar-la amb una pel·lícula. El verano que me enamoré, que en parlava abans, no? D'aquestes sèries de Prime, també la tancaran amb una pel·lícula. Jack Ryan, a Prime, també serà pel·lícula. Jack Ryan en realitat ha fet com el viatge anar i tornada, perquè va començar sent novel·la, després va començar sent pel·lícula amb molts actors diferents, va ser sèrie i ara torna a ser pel·lícula, no? I és una mica aquesta cosa de no saber com... De que els hi surt, en definitiva, els hi surt més barat. És més barat fer una pel·lícula que una sèrie, no? I llavors fan els seus números i diuen, pues mira, doncs abans de fer dues temporades més, fem una pel·lícula i ho tanquem aquí.
5: Però pel·li al cine o pel·li per plataforma?
6: Aquesta és l'altra. Pel·lis que s'estrenen al cine, però també moltes pel·lis que estrenen a la seva pròpia plataforma, i seria com un capítol llarg d'una sèrie, no?
5: Correcte.
6: Doncs això. És una tendència a l'alça, i com que ja parlàvem dels refregits, jo crec que és una tendència que veurem encara més.
5: Està evolucionant també el món de les sèries. Camil, gràcies, com sempre.
6: Gràcies a vosaltres.
5: I ja ens retrobem abans de l'estiu, en farem una altra. I a tots vostès, com sempre, gràcies per l'atenció. Són les 12, que passen un molt bon dia i fins demà.
0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
3: Trescat Info.

0: Són les 12. Engega la consulta entre els docents sobre el preacord que hauria de posar punt i final a les vagues a l'ensenyament. Els sindicats majoritaris hi donen suport, però continuen les mobilitzacions d'assemblees territorials com la de la Catalunya Central o Girona. La consellera Niubó avança al matí de Catalunya Ràdio que si s'imposa el no suposarà el caos. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha negat que la direcció socialista financés operacions de boicot com xantatges per fer fracassar les investigacions judicials al voltant de Pedro Sánchez. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo defensa que és possible forçar l'avançament electoral. I Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la policia durant el govern de Mariano Rajoy, admet en el judici de la Kitchen que va existir una operació autoritzada contra l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, per perseguir el seu patrimoni a l'exterior, però no per robar-li informació sobre la caixa B del partit. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu dona l'ordre d'atacar barris del sud de Beirut. L'endemà de conquerir el castell de Beaufort, Netanyahu compleix l'amenaça d'ampliar la seva expansió al Líban. El Consell de Seguretat de l'ONU analitza avui l'escalada a petició de França. I comença el procés per destituir el president d'Hongria, nomenat en el seu dia per Viktor Orbán. El primer ministre, Peter Magyar, li va demanar la dimissió des de la victòria electoral de l'abril, però ell s'hi ha negat. Ara engegarà una reforma constitucional per poder-lo cessar. Els Mossos asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig de Badalona. Ahir a la tarda, que va deixar ferida una menor, la policia dona per fet que l'origen de l'enfrontament és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la víctima va rebre l'impacte de bala de manera fortuïta. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna a ser del 21%, i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament a les arques públiques. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. I dia d'estrena avui a l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat al Trueta. Avui han començat a funcionar les noves instal·lacions que augmenten les sales de tractament i la cartera de serveis per reduir les derivacions de pacients a Barcelona. Projecte en post al Montsià per recuperar les aubades, un cant tradicional de les Terres de l'Ebre que es va perdre a finals del segle XIX. Un procés a partir de tallers que imparteixen persones que han mantingut el cant en zones del País Valencià i també de l'Aragó.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet es complica el play-off del quarts de final després de perdre de 25 punts contra València i rebre una xulada del Palau. Demà comencen a jugar contra el Murcia. Pere Romeu, l'entrenador del Barça, confirma que renovarà per dues temporades en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant ell com Irene Paredes reclamen al club fitxatges per reforçar l'equip. En futbol sala, Barça pot certificar l'accés a les semifinals i guanyant avui el Valdepeñas a les 9 del vespre. El Barça d'hoquei patins rep l'Igualada al segon partit de semifinals a les 7 amb victòria primer. Els dos partits per Esport 3.
0: I el temps, tarda amb sol i alguns intervals de núvols, sempre menys freqüents a Ponent i al sud. Al Pirineu hi pot haver alguns ruixats de distribució irregular i localment alguna tempesta. La temperatura serà lleugerament més baixa. 3CAT Info.

0: els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
1: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Benvinguts al primer Vida i Miracles del mes de juny. El darrer dimarts, repassant les llistes britàniques i estatunidenques de 1986, dedicàvem els darrers 50 segons del programa a la sèrie televisiva Twilight Zone, estrenada en els Estats Units aquell any, coincidint amb una altra sèrie que es mantindria 7 anys en antena.

aquesta sintonia s'iniciaven els 180 capítols de la sèrie Golden Girls, protagonitzada per quatre dones madures, quatre noies d'or, la Blanche Devereaux, la Rose, la Dorothy i la Sofia Petrillo, que guanyarien un Prime Time Emmy a la millor sèrie de comèdia i tres Globus d'Or. Les actrius que representaven les quatre noies d'or van ser la Beatrice Arthur, que morí en el 2019 amb 86 anys, la Betty White, que morí en el 2021 amb 99, Mac Clanahan, que morí el 2010 amb 76, i la Estelle Getty, que amb 84 anys morí en el 2008. I a les llistes britàniques i estatunidenques arribaven la banda austríaca Opus amb aquest tema.

Part-Time Lover és una cançó del cantant i compositor estatunidenc de rhythm and blues de Stevie Wonder. Va ser publicada en el seu àlbum In a Square Circle i arribaria al número 1 de les llistes del Billboard estatunidenc i al número 3 de les britàniques. Stevie Wonder fou un dels artistes que varen participar el 28 de gener de 1985 a la gravació del tema

Acabem d'escoltar Smooth Operator, una cançó interpretada per la banda anglesa Shay B, publicada l'any 1985 en un disc titulat Diamond Life. En el mes de febrer del 85 arribaria al número 1 de les llistes estatunidenques. La banda es diu així perquè és així com es diu.

0: oficial de la Ordre de l'Imperi Britànic l'any 2002. I serà
1: Ràdio Maricel,
0: Elton John, el que tot seguit
1: FM
0: ens interpreti un tema que està dedicat a un guàrdia de la frontera de l'Alemanya de l'Est quan patrullava el mur de Berlín abans que fos enderrocat

tan Nikita, una cançó que ens explica el seu enamorament per un guàrdia de la frontera alemanya de l'est, que patrulla el mur de Berlín 4 anys abans de ser enderrocat i que no el pot conèixer perquè no li és permès entrar a l'Alemanya de l'est. Malgrat el nom de Nikita, que pot referir-se a dona en altres idiomes, Nikita és un nom masculí en rus. George Michael li va fer els coros a Sir Elton John en aquesta cançó i la cançó arribaria al 7è lloc del rànquing estatunidenc i al 3è de les llistes britàniques. I en el mes d'abril de 1985 es publicava un

Caminant sota el sol és una cançó escrita per Kimberly Rieu, un dels components del grup Katrina and the Waves, que són els intèrprets d'aquest tema publicat l'any 1985, que arribaria al número 4 de les llistes d'Austràlia, el número 1 dels Estats Units i el 8 del Regne Unit. És una cançó molt popular en els anuncis publicitaris i els anuncis arriben a pagar de 150.000 a 200.000 dòlars per any per utilitzar la cançó. Una cançó que ha aparegut en pel·lícules com American Psycho, Alta Fidelitat, El secret del meu èxit, protagonitzada per Michael J. Fox, Papa Canguro, protagonitzada per Eddie Murphy, Bean, protagonitzada per Rowan Atkinson, fent el paper que millor sap fer, el de Mr. Bean. Mira qui parla, protagonitzada per John Travolta i Kirstie Alley. I serà tot seguit Whitney Houston la que ens porti fins al capdamunt de les llistes estatunidenques i britàniques amb una cançó amb la que guanyaria el premi Grammy a la millor interpretació.

l'11 de febrer del 2012, amb 48 anys, sola, nua i submergida dins d'una banyera. Whitney Houston va ser l'única cantant que hauria

Material Girl és una cançó interpretada per la cantant estatunidenca Madonna, cançó que va ser publicada en el mes de gener de 1985 en el seu àlbum Like a Virgin. Aquesta cançó i Like a Virgin varen convertir-la en una icona de la música. Cançó enregistrada amb una veu robòtica masculina acompanyada d'un vídeo musical que era una imitació de la interpretació de Marilyn Monroe de la cançó Diamonds Are a Girl's Best Friend a la pel·lícula Els

Fanny Zevin, la cançó que acabem d'escoltar, interpretada per la cantant estatunidenca Laura Branigan, va ser publicada en el mes de juliol de 1985 i pertany al seu quart àlbum d'estudi Hold Me. I no va tenir la mateixa sort que les seves compatriotes Madonna i Whitney Houston. La posició més alta que va assolir va ser el lloc número 24 a les llistes australianes. En canvi, la propera veu que escoltarem sí que va treure bon partit del tema que escoltarem tot seguit.

0: ja voten. Una pregunta. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig, que és el que van tancar amb el govern divendres?
1: L'any 1985 s'estrenava Mad Max més enllà de la cúpula del tro, coneguda com Mad Max 3, per simplificar les coses.
0: Les vagues necessàries fins
1: protagonitzada per Mel Gibson i Tina Turner. Hi ha aquesta pel·lícula, una banda sonora escrita per Maurice Jarre, dues cançons interpretades per Tina Turner, One of the Living, que sona durant els crèdits inicials, i We Don't Need Another Hero, que acabem d'escoltar i que sona en els títols finals de la pel·lícula. Va ser número 1 a Canadà, número 2 als Estats Units i número 3 en el mercat britànic. Tina Turner guanyaria un Grammy a la millor interpretació vocal femenina de rock.
0: Les votacions són telemàtiques i arribem ja al final del programa
1: i per acomiadar-nos escoltarem un tema del denominat Italo Disco gravat pel grup musical italià Baltimore.

0: Les de Girona i les de Monistrol de Montserrat. De seguida hi anirem.
1: Catalunya al dia.
0: I ara que fa mig any que va ser de la crisi de la festa porcina en senglars de Collserola, ens fixarem en l'impacte que continua tenint encara a dia d'avui al mercat. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Unió de Pagesos xifra en més de 240 milions les pèrdues a Catalunya.
0: El preu de la llotja de Merco Lleida, que és la que marca la referència, anant remuntant, però els ramaders encara hi perden diners.
3: No em recupera, no m'ha arribat a quintar de treballar més d'un any. Per tant, 6 mesos fa una situació pesada, no?
2: I els preocupa també l'efecte de la competència. Per exemple, el Brasil, que exporta més barat.
0: I encara una altra derivada de la festa porcina és que s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya.
2: Ara ja es pot fer aquí de reunir

0: instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Trueta.
1: Amb més sales de tractament, més serveis, perquè hi hagi menys gent que hagi de desplaçar-se a Barcelona.
0: I on també avancen amb l'atenció als malalts de càncer és a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona. Avui posa en marxa la nova planta pediàtrica d'oncologia especialitzada en càncer de sang.
1: Amb 12 habitacions individuals, els malalts i les seves famílies estiguin més còmodes i tranquils. La nova planta també té una gran terrassa i espais d'oci, on fins i tot poden jugar a la PlayStation.
2: Pinto, dibujo, juego, sigo clases, fisioterapia, pinto el piano.
0: Una de les noves usuàries d'aquestes instal·lacions és la Inoa, té 11 anys i està ingressada a la Vall d'Hebron des del gener. I des d'Amposta us explicarem la iniciativa que s'ha posat en marxa per recuperar les aubades. És un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre.
1: I d'aquest programa hem anat a un dels tallers d'aubades.
3: Pues comencem.
1: Eva.

0: Costa ja és força insuportable, eh?
1: Doncs sí, bon dia. La humitat combinada amb l'elevada temperatura avui dona també aquest ingredient estiuenc. I és que no ens ho traiem de sobre. Sí que és veritat que es desinfla una mica la temperatura. Ho va fer ahir, ho va fer abans ahir, ho fa avui, ho farà demà i toca fer.

0: continuem amb aquest termòmetre clarament per sobre del que és habitual en aquesta època.
1: I en esports, que
2: acabem d'escoltar el grup de música disco amb Baltimora, el tema interpretat o el tema Tarzan
3: més com entrenador del Barça, en declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio. Tant ell com Irene Paredes, la capitana, demanen al club que reforcin l'equip per mantenir el nivell després de les absències.
2: Acabem d'escoltar el grup de música disco amb Baltimora interpretant el tema Tarzan Boy.
3: Abans d'ahir, el dissabte passat,
2: va morir amb 89 anys
3: Pep Busquets,
2: la directora, guionista i novel·lista Josefina Molina Reig, després de rebre el Premi Nacional de Cinematografia i un Goya d'Honor per treballs com Teresa de Jesús, protagonitzat per Concha Velasco, Vera, un cuento cruel, i Esquilache, una pel·lícula protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Ángela Molina, José Luis López Vázquez, Adolfo Marsillac, Concha Velasco i Alberto Closas, entre d'altres.
4: Amb aquesta notícia
2: posem punt final a aquest primer Vida i Miracles de juny. Gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bona tarda.
4: És la 1 i 6 minuts. Comencem.
5: Catalunya al dia.
4: Doncs els docents ja voten, a aquesta hora voten si estan d'acord o no amb aquest pacte que es va arribar divendres a la nit amb els sindicats majoritaris, amb Vostec i professors de secundària, i és un pacte que diu la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha de sortir avalat, que ha de guanyar el sí a aquesta consulta sobre el preacord a què van arribar aquests dos sindicats majoritaris. Sara Canyete, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores que s'han pactat.
7: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no, per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anava un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
6: La consellera recorda que més enllà d'un augment de sou, l'acord suposa incorporar 6.400 efectius per l'escola inclusiva als pròxims 4 anys, començar a reduir ràtios i la simplificació de la burocràcia.
4: I dèiem, aquesta votació per saber si mestres i professors avalen el preacord ha començat fa poc més d'una hora, a les 12 del migdia. Els resultats dijous, no?
6: Sí, exacte. Poden votar 90.000 docents i han de respondre aquesta pregunta si accepten o no el preacord. Poden respondre que sí o que no, però aquest no està condicionat perquè el text hi diu que llavors accepten fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
4: I això suposaria obrir la possibilitat, que l'USTEC ja ho va dir en el seu dia, d'abocar els mestres i professors cap a una vaga indefinida, sembla.
6: És el que s'entén d'entrada. Dijous veurem a quin escenari arribem amb tot plegat.
4: Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
6: Bon dia.

0: Doncs, mentrestant, es mantenen les vagues i mobilitzacions a segons quins llocs. A la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT emparen la convocatòria de vaga. Algunes assemblees territorials mantenen el calendari de mobilitzacions que ja es va anunciar, aquestes mobilitzacions territorialitzades. I avui tocava Girona i la Catalunya Central i també el Moianès. Comencem per Girona. Allà hi ha concentrats uns 400 docents davant la seu de la Generalitat. I és una mobilització que, de fet, va començar ahir a la tarda i aquí hi volen mostrar el seu rebuig a aquest preacord tancat divendres a la nit. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. En l'acció Girona aquest matí, mestres i professors repartits en grups de treball han analitzat els punts del preacord i l'opinió majoritària és que han quedat massa coses al tinter. I han respost també la consellera, dient que si el vot era negatiu seria un caos. Escoltem Pau Pagès, portaveu de la coordinadora de Girona.
2: El caos és el que vivim des de fa anys. Llavors, si ella considera que el no serà un caos, jo li diria que em sap molt de greu que com a representant del col·lectiu educatiu cregui que el que estem fent aquí és acabar generant un caos. Em sap molt de greu.
1: L'Olívia de Sant Julià de Ramis i la Gemma de Santa Coloma de Farners, dues mestres, avancen que votaran que no i expliquen per què.
3: No estic d'acord perquè trobo que el personal PAE, les TEIs, el 03, queda molt descobert i hem de lluitar per ells.
4: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària n'han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys. Llavors, penso que, ni que sigui per solidaritat, cal anar tots a la una.
1: L'Ester és professora a la Garrotxa, també diu que no, però qüestiona que el vot en contra estigui vinculat a fer vaga indefinida.
5: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida. Hi ha moltes altres maneres de fer-ho.
1: Des de la coordinadora d'assemblees de Girona desvinculen aquesta mobilització d'avui als sindicats, una mobilització que, amb batucada inclosa, segurament els sentiu de fons, és a punt d'acabar-se.
0: Molt bé, doncs gràcies, Fèlix Martín, per aquest seguiment de la mobilització a Girona. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I mentrestant, els mestres avui han tornat a pujar a Montserrat. Un centenar de docents de la Catalunya Central han pujat caminant des de Monistrol, tallant la carretera. També diuen en aquest cas que l'acord de divendres és insuficient. Des del monestir de Montserrat, Nati Adell, bon dia.
6: Hola, bon dia. Així és, Estel. Doncs ja han arribat després de fer 10 quilòmetres a peu per carretera amb pancartes de color groc aquí a Montserrat, cantant el Virolai, que no sé si el sentiu de fons. Estan asseguts ara mateix en rotllana a terra, just davant la porta de la Basílica, i ja són uns quants més, perquè alguns, com deies, han pujat caminant, però d'altres han pujat en cremallera, els esperaven aquí. Per tant, ben bé són 200 persones. Un ciri gegant al mig de la plaça per simbolitzar quina és la seva veu, quina és la seva queixa. Creuen que aquest preacord és un pedaç que no soluciona els problemes reals a l'aula, com ara el tema de ràtios o la falta de recursos a l'escola inclusiva. Per això, diuen, mantenen el pols amb el departament, fan campanya pel no i estan disposats a allargar les vagues. Alguns dels manifestants salvatges s'expressaven així.
7: Aquest acord torna a ser engrunes per nosaltres, que estem lluitant no per la nostra feina, sinó pel futur del país.
8: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
9: A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina, i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
10: Nosaltres seguim a peu de canó perquè la realitat d'aquest preacord a les aules són les mateixes. Els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim els últims anys.
6: Doncs bé, una protesta que es fa aquí a Montserrat a una setmana vista perquè vingui el Papa, a punt doncs, de començar aquesta assemblea, i a la tarda prevista també una manifestació a Manresa.
0: Entesos, doncs gràcies, Nati Adell, des de Montserrat. Bon dia també.
6: Adéu-siau, bon dia.
0: Dos minuts serà un quart de dues del migdia. Vagues que continuen mobilitzacions en el cas dels docents i també de metges. Hi ha jornada de protestes també en l'àmbit sanitari per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen els metges. La majoria de facultatius d'una trentena de centres del país han deixat de fer hores extres. CatSalut xifra l'impacte d'aquesta iniciativa en prop d'un 20% de l'activitat diària. Cristian Roldán, bon dia.
11: Bon dia. Doncs si està el més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge, el Vall d'Hebron o el Josep Trueta, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa, impulsada pel sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària per tal d'evidenciar l'esgotament del col·lectiu i també forçar la conselleria a negociar millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
12: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
11: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya afectarà entre un 15 i un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
13: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
11: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya ja prepara noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
0: Seguim endavant amb més coses que passen d'aquesta actualitat d'aquest dilluns 1 de juny, més enllà d'aquestes mobilitzacions al sector de l'educació i també al sector sanitari. Els Mossos d'Esquadra confien resoldre aviat el tiroteig d'ahir al barri de Sant Roc de Badalona. Hi va quedar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la lluita entre clans pel control del tràfic de drogues. David Àngela, avui tu has estat a Sant Roc. Què t'hi has trobat?
14: Hola, bon dia. Doncs, com sempre, quan es produeixen aquesta mena de fets, s'imposa la llei del silenci entre el veïnat. Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
15: De moment no. És encara aviat, però bueno, jo tinc la certesa de que la investigació està ben encaminada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i sostinguda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
14: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que al barri de Sant Roc hi ha veïns que viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
15: És difícil demanar a Mossos d'Esquadra, doncs, que fan millors resultats quan estan fent la seva feina, però a la vegada doncs, no disposen doncs, de les eines suficients. No? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per als veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
14: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que de moment els Mossos no han relacionat.
0: I mentrestant, els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Miquel Jarque, bon dia.
16: Hola, bon dia, Estel.
0: Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants.
16: Sí, la policia local de Tordera va iniciar una persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra els van seguir i els van aturar a l'altura de Salrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona, doncs això, amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una plantació de marihuana en un habitatge de Tordera.
17: Catalunya al dia.

0: Ja fa mig any que va esclatar la crisi de la pesta porcina en senglars de Collserola i el mercat de la carn de porc continua alterat per l'impacte de la malaltia, sobretot pel que fa a les exportacions. El preu que marca la llotja de referència, la de Mercolleida, ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners. I alhora els preocupa també el terreny que estan guanyant països competidors que exporten més barat, sobretot al Brasil. Anem a Lleida per parlar-ho amb més profunditat. Estela Busoms, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Perquè algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues que van acumulant en aquests 6 mesos des de la PPA a Collserola?
1: S'ha atrevit Unió de Pagesos, els seus tècnics, que han comparat les cotitzacions d'aquests 6 mesos amb el mateix període previ a la pesta porcina i situen les pèrdues en 243 milions a Catalunya i 900 milions al global de l'Estat. Quan van aparèixer els primers positius, el preu del quilo de porc viu va caure en picat, d'un euro amb 30 cèntims a un euro, i ara està a un euro amb 29. Per tant, no ha arribat per poc encara als nivells previs a la crisi, i això sí, és un 27% més baix que fa un any. Rossend Saltiveri, que té una granja Ivars d'Urgell, és el responsable del sector del sindicat.
2: No hem recuperat, o sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat al llindar de treballar més o menys a costos. Per tant, 6 mesos fa una situació pesada, no?
0: I, per tant, si encara no cobreixen costos, com aguanten els productors?
1: Doncs mira, per no allargar-nos i dir-ho ras i curt, tiren d'estalvis. Ens ho explica Jordi Siscart, ramader d'Alcarràs i responsable del porcí de Jarc.
3: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
1: I per això el que reclamen són línies de finançament bonificats per anar resistint.
0: I a curt, mitjà termini, quines perspectives tenen?
1: Ho hem parlat amb el director de Mercolleida de la llotja, Miquel Àngel Vergés. S'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, això passa cada estiu, però amb molta mesura, perquè el context global a Europa és de molta producció i consum estancat.
4: Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia, Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
0: Aquí hi ha, Estela, el dilema de la pujada de preus, eh?
1: Exacte, sí. La indústria alerta que si paga els porcs més cars, per tant, això afavoriria els productors, també els ha d'exportar més cars, i això suposa perdre mercat respecte als competidors com el Brasil, que ho fan doncs, tot plegat més barat. Això ens ho deia Antoni Jové, que és el vicepresident de l'Associació Empresarial Càrnia en Àfric.
5: La cotització ara a Mercolleida està just a la ratlla. És a dir, pujar més és perdre mercat, perquè som cars.
1: La bona notícia recent és que les Filipines tornen a comprar porc de l'Estat, però encara hi ha mercats importants tancats, com el Japó i Mèxic.
0: I els consumidors, com hem notat, això?
1: Doncs mira, podríem dir que no gaire. Paguem el porc més o menys al mateix preu, o si de cas, una mica més car.
0: Molt bé, doncs gràcies, Estela Busoms, des de Lleida. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs justament la presència de la pesta porcina a Collserola és un dels motius perquè s'avança la temporada de caça del senglar a tot Catalunya per reduir-ne la població. Per tant, ja es podrà caçar a partir d'aquest mes de juny. Núria Peraire, com era la temporada de caça abans d'aquest canvi, doncs?
6: Doncs mira, els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny, ja es podrà fer. I els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, a partir d'aquest juny i de cara a l'any que ve, es podrà caçar tots els mesos de l'any. Ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Josep Maria López.
7: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir d'aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també als danys que pot provocar els conreus.
6: El president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça, Joan Espona, ho veu amb bons ulls.
8: No fa res més, en definitiva, que facilitats a les coses, no?
6: L'objectiu seria arribar a tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara, la mitjana catalana és de 6, tot i que en algunes zones, com Girona, les xifres pugen fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.
0: A Lleida, quan falten 8 minuts per arribar a 2:15 del migdia, aquest dimecres obre el pavelló de la fira per acollir persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita i que no tenen contracte. Com a novetat, aquest any també s'ha creat un nou centre d'acollida als afores de la ciutat. Pere Joan Álvarez, la capital del Segrià, podrà acollir en total més de 200 persones.
9: Sí, un centenar al Pavelló, 32 al nou centre d'acollida situat a la Caparrella i 90 places en 16 pisos de l'Ajuntament. La Paeria preveu que amb la regularització d'immigrants es reduirà el percentatge de persones sense papers que l'any passat va arribar a les 400, un fet que facilitarà la seva contractació. Sentim el regidor Carlos Enjuanes.
10: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
9: En Juan és també avançat que l'objectiu de la Paeria en pròximes campanyes és obrir dos nous centres d'acollida de temporers. D'altra banda, avui s'ha obert l'oficina única d'atenció als temporers, on es derivaran segons les particularitats de cadascú. Recordem que, a més dels dispositius de l'Ajuntament de Lleida, l'1 de maig va obrir un alberg a Seròs, gestionat pel govern, amb 40 places. La Paeria hi ha derivat, de moment, una desena de persones.

0: sí?
1: No.
0: No.
1: No n'estem parlant. Si hem tingut aquests dies temperatures extremes, recordem aquelles de Vinebre, 39 graus sí. i mig de temperatura, inèdit al mes de maig, tot i així, recordem que els primers 20 dies de maig van ser molt frescos, fins i tot amb nevades, al Pirineu, de 10 i 20 centímetres. Aquest contrast emmarcat és precisament el que ha definit el maig d'enguany. Marc Prohom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
2: Hem quedat amb els últims 10 dies, que han estat realment molt càlids, però els primers 20 dies han estat frescos. Globalment, el mes de maig ha estat lleugerament per sobre de la mitjana, per tant, d'un grau, un grau i mig, com a molt, a punts de la costa. Per tant, no ha estat el maig més càlid, perquè hem tingut aquest contrast molt fort entre una primera quinzena fresca i la segona més càlida.
1: Segons Prohom, les últimes dècades mostren una tendència clara cap a episodis de calor extrema cada vegada més freqüents durant els mesos de maig i juny.
0: La meitat dels accidents greus que hi ha a la P7, al seu pas per les comarques de Girona, hi ha un camió implicat. Això, malgrat que aquest tipus de vehicles només representen una quarta part del trànsit. Són dades de l'últim estudi d'accidentalitat a les carreteres de la demarcació que ha fet el RAC i que Girona, Clara Jordana, aposta per traspassar la gestió d'aquesta via i posar-hi algun tipus de peatge.
3: Són algunes de les propostes que fa aquesta entitat per mirar d'alleugerir una mica la saturació de trànsit que hi ha en aquesta via. El president del RAC, Josep Mateu, lamenta que el govern espanyol no faci aquest plantejament.
4: Que la Generalitat demani a l'Estat que se'ls traspassi aquesta potestat, diguem, tal com s'ha fet en el País Basc, i que siguem nosaltres els que decidim aquí doncs com gestionar doncs el manteniment i com gestionar les inversions, etc. I si és amb un model de peatge o és un model de vinyeta, doncs ho decidirem en funció del que creiem que sigui millor per la nostra economia i per al país.
3: Una altra dada preocupant de l'estudi és que en 4 de cada 10 accidents greus a les comarques de Girona hi ha una moto implicada. De nou, a la demarcació, el tram amb un índex més alt d'accidents és el de la carretera que uneix Caldes de Malavella i Llagostera, i els trams que acumulen més sinistres són l'encreuament de la C63 i la G680 a Lloret de Mar i l'encreuament de la C35 a Vidreres.
0: Gràcies, Clara. I el Ministeri de Foment està eliminant diferents girs a l'esquerra en carreteres de l'Estat, això per millorar la seguretat viària. Es fan obres concretament al Baix Camp i al Baix Penedès, però les actuacions han generat queixes d'alguns alcaldes i també malestar entre els usuaris que han de fer diversos quilòmetres de més per estalviar-se doncs, aquests trams. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quins són els treballs més destacats i, sobretot, com afectaran els usuaris?
5: Mira, ara mateix estan suprimint els girs a l'esquerra que hi ha pel centre de la carretera N420 a les Borges del Camp, a Riudoms i a Botarell. L'acció forma part de les millores que fa Carreteres de l'Estat en aquest punt, on es construirà una gran rotonda, però això sí, obligarà alguns conductors a fer entre 3 i 5 quilòmetres més en funció de la direcció que agafin. L'alcalde, Joaquim Calatayud, reconeix molèsties, però creu que prima la seguretat.
6: Haurem de fer una certa distància més, però que també entenc que amb el temps la gent s'acostumarà. En tot cas, tot això no hauria d'enfosquir el fet que es faci una rotonda aquí al cruce de les Borges, que era una zona molt perillosa i que hi havia accidents setmanalment.
5: També s'ha tancat el gir a l'esquerra d'accés al polígon industrial de Vallvei, a la N340 al Baix Penedès. Aquí la mesura ha fet que una part del trànsit de furgons que volen anar a direcció Barcelona passin per la trama urbana. L'alcalde Valentí González demana una gran rotonda a prop de l'Hospital del Vendrell i de la resta de sectors industrials.
7: Sí que veiem una mica més de trànsit, sobretot al carrer Poliesportiu, que és el carrer que fa la unió del poble amb el polígon. Amb aquesta causalística que tenim actualment, podríem sumar els tres factors, no? Un nou accés al polígon pel sector de la ITU, l'hospital podria solventar la seva accés nou a l'hospital també, perquè creuen que també seria una bona opció.
5: Des de Carreteres de l'Estat avisen, però, que les obres de supressió d'aquests girs s'aniran fent a totes les carreteres amb més intensitat de trànsit de manera progressiva per augmentar la seguretat i reduir sinistralitat.

0: Un minut i dos quarts de dues, la Generalitat posa en marxa de nou l'atenció presencial per fer la declaració de la renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern reforça la xarxa d'oficines distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Des d'allà, la Clara Echevarría Domingo ens explica que tot plegat s'emmarca en aquesta voluntat del govern, doncs, de reforçar això, l'Agència Tributària de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Sí, és el que ha explicat la consellera d'Economia.

0: I Alicia Romero, des de l'oficina habilitada de Tarragona, on ha dit que l'objectiu és preparar-se perquè en el futur es tingui la capacitat de recaptar i gestionar el gruix dels impostos. En aquest sentit, s'ha ampliat el nombre d'efectius i d'oficines.
1: Nosaltres creiem que creixerem. Cada vegada doncs, l'agència tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important. I això vol dir doncs, que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
0: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents i s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat. Ja s'han atès més de 25.000 persones.
2: A finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona. Quan s'acabin les obres, tota l'aigua procedent de la potabilitzadora podrà circular per aquesta nova conducció i això permetrà deixar fora de servei la canonada actual, que és la que passa pel barri del Canyet, a Badalona. Aquí, des de fa 20 anys, que hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua cada dia. Des de Montcada i Reixac, Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, aquest és el principal problema que es resoldrà, però n'hi ha d'altres. Els tècnics han explicat el detall de les obres a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a qui podem escoltar en conversa amb ells com consulta si això podrà resoldre les pèrdues d'aigua que hi ha durant anys.
4: Fins que no hagin posat en servei aquesta nova infraestructura, aquests 6 metres cúbics per segon, no serà fins quan podrem deixar de posar en servei la que tenim l'actual per poder-hi entrar i veure en quin estat es troba. Aquesta infraestructura també farà 60 anys, per tant, la seva antiguitat serà per nosaltres després un repte poder entrar aquí dins i fer la reparació.
5: Les pèrdues que hi havia que estaven per aquí?
4: Tenim pèrdues tant a Santa Coloma com a Badalona.
3: La nova canonada és d'acer i fa 6,5 quilòmetres. Les obres van començar el gener de 2025 i eren una petició reiterada dels veïns dels municipis on es perdia aquesta quantitat tan enorme d'aigua.
2: Entesos, doncs moltes gràcies. Marta Vallès, bon dia.
3: Bon dia.
2: 2:15 de dues.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: I repassem tot seguint les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Coques de Sant Joan avui?
7: Doncs mira, porto coques de Sant Joan, que encara bé. Falta, però de tota manera
2: igual,
7: podem anar
2: igual,
7: fent boca ja. Sobretot també aquella previsió, no d'on comprarem les coques o si les farem a casa, vaja, però si s'han de comprar, que sapigueu que ja tenim la llista.
2: A casa teva cuinen molt bé.
7: A casa jo crec que les farem, sí, seran casolanes. Però pels qui les compreu, doncs sapigueu que ja tenim la llista de les pastisseries doncs, que estan més ben valorades. Destaca molt la pastisseria Tornés, que fa la millor coca tradicional, és la segona de la coca de xocolata, però és que aquesta pastisseria de Girona és la que va guanyar aquest any el certamen del millor xuxu del món.
2: Home!
7: Va acumulant guardons aquest any.
2: Com aquella charcuteria del Pallars, que també s'ho emporta
7: també,
2: tot.
7: També s'ho
2: no?
7: emporta
2: de la
7: tot,
2: pilota, la botifarra, sí, el brou, tot.
7: Sí, sí.
2: Molt bé, i una altra informació també molt útil, sobretot, suposo, pel que els preparen per la selectivitat, que és
7: sí,
2: la setmana que ve, no?
7: Totalment. Ah, no sé si anem tard, Poder anem tard per alguna cosa, però vaja, en tot cas...
2: Em consta que per alguns no anem tard, perquè encara s'hi han...
7: Això s'havia de preparar amb calma, però avui a la web del 3Cat Info trobareu trucs per estudiar i entrenar la memòria. Són 7 regles mnemotècniques. És a dir, allò que a vegades
2: sí,
7: fem, d'acrònims, no? Amb el nom
2: sí,
7: d'una paraula, per recordar una frase, etc.
2: Buscar certs trucs per doncs, aconseguir memoritzar.
7: Trobareu 7 allà doncs, per entrenar i per recordar coses que se us obliden.
2: També hauríem de fer nosaltres, això, depèn de com. Fa un any, Marc, de què parlàvem?
7: Mira, parlàvem d'Ugassa, és aquesta petita població del Ripollès que volia salvar l'escola rural atraient noves famílies i també posant facilitats a l'habitatge. L'escola rural la van salvar fa un any, l'escola continua oberta i va anar també la jornada d'aquella vegada, es va fer un diumenge, que aquest cap de setmana, aquest diumenge s'ha fet la segona festa, diguem, en aquest municipi per atreure d'alguna manera famílies. Doncs això, fan diverses activitats, entre elles també doncs, posen, diguem, exposen els pisos que hi ha lloguer a la població i també aquest any, a més, han presentat el projecte d'escola Bressol. És a dir, que no només hi haurà primària, sinó que també hi haurà escola Bressol, per tant, Ugassa, que va recuperant la vida.
2: Molt bé, doncs gràcies, Marc. Fins demà.
7: Adéu-siau, bon dia.
6: Catalunya al dia.
2: Avui en començat a funcionar les noves instal·lacions de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona, situat a l'Hospital Josep Trueta. L'augment de les sales de tractament oferirà també més servei per reduir el nombre de pacients que s'han de derivar a Barcelona. Tot això, oi, Núria Peraire, des de Girona?
8: Sí, les sales de tractament on es fa, per exemple, la quimioteràpia passen de 25 a 36 i alguns tractaments que fins ara requerien l'ingrés del pacient ara es podran fer de manera ambulatòria, és a dir, podran fer el tractament i tornar cap a casa. A més, estan acabant de dissenyar una unitat de desensibilització per tal de tractar a Girona els pacients que generen una reacció als medicaments i no caldrà enviar-los a Barcelona. Ho explica l'adjunta a la direcció de cures de l'ICO de Girona, Eulàlia Pujol.
9: Doncs ara estem treballant per muntar aquesta unitat aquí, conjuntament amb els al·lergòlegs de Santa Caterina. Per tant, ja no haurem d'enviar els pacients a desensibilitzar el Bellvitge, sinó que els podrem desensibilitzar en el nostre hospital de dia.
8: Les noves instal·lacions, després d'uns 2 anys d'obres, permeten que l'hospital de dia estigui preparat per al futur fins que no es faci el nou hospital, en el marc del nou campus de salut previst a partir del 2030. Calia actualitzar-se perquè cada cop hi ha més pacients. Gràcies a la millora en la detecció, i per la millora en l'esperança de vida, que fa que estiguin més temps tractant-se.
9: Hem dissenyat un hospital de dia amb una estructura que ens permeti assumir tot el creixement, malauradament, tota la incidència del càncer, fins a poder-nos traslladar al nou campus.
8: El nou hospital de dia té 500 metres quadrats en 2 plantes.
2: I l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ja té en marxa des d'avui la nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, per tractar càncers de la sang. S'hi han invertit 7,4 milions d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai més amable per als infants i adolescents i també per a les seves famílies, que a partir d'ara disposaran d'habitacions individuals, lluminoses i confortables. I, a més, també hi haurà espais de treball més eficients per als professionals. Aquesta planta compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica de cadascun dels pacients. És un reportatge aquest que sentireu de la Mònica Mas amb muntatge musical del Dani Jiménez.
10: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia
11: mieloide
10: medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero.
12: L'Ainhoa és una d'aquestes pacients ingressades en aquesta nova àrea d'oncologia hematològica de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron. Està instal·lada en una de les 12 habitacions individuals concebudes com un apartament familiar.
10: Pinto, dibujo, hago manualidades, juego, recibo clases, recibo fisioterapia y me leen cuentos. Y toco el piano un poco.
13: María José, mare de l'Ainhoa.
14: En los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa, tiene que recibirlas aquí ingresadas, sobre todo, porque le tienen precaución del hígado, de los riñones, y sobre todo cuando estás indefensas, mirarle que todo vaya bien.
13: Lefni, pare de l'Ainhoa.
15: También pasamos mucho tiempo aquí, los fines de semana pues intentamos hacer algo con ella, más que todo aquí, y también se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que la estancia que estamos aquí no sea tan aburrida ni tan amargada.
12: Abans, aquests pacients compartien habitació i els espais d'aïllament per trasplantaments medulars eren pràcticament habitacions fosques sense llum ni cap servei d'oci.
13: Laura Gallego, supervisora d'infermeria.
16: Doncs els trasplantaments són habitacions individuals amb el seu bany propi, el llit pels pares, tot unes mesures que afavoreixen que l'adolescent, el nen i les famílies puguin estar en un entorn hospitalari però com si fos un entorn de casa seva.
12: A l'Ainhoa li queda encara un cicle de quimioteràpia per poder tornar a casa.
10: Yo siempre rezo y le pido a Dios que me pueda ir rápido ya. Ir a casa y darle un abrazo a mi yaya.
2: Doncs el testimoni de l'Ainhoa, també dels seus pares que han estrenat aquesta nova planta de l'Hospital de la Vall d'Hebron per tractar càncers oncològics en aquest col·lectiu més pediàtric. Parlem ara del col·lectiu feminista del Pallars. Música. per una denúncia que fa també referència a l'àmbit sanitari. Actualment només hi ha una llevadora de l'Institut Català de la Salut per donar cobertura als centres d'atenció primària de tot aquest territori del Pallars i denuncien llistes d'espera que arriben als 4 mesos. Des de Tremp, Pau Rovira, bon dia.
11: Hola, Estel, bon dia. L'entitat assegura que una sola professional ha d'atendre una població d'uns 24.000 habitants, repartits entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, en un territori extens i amb dificultats de mobilitat pròpies de l'alta muntanya. El col·lectiu alerta també que la manca de personal està provocant sobrecàrrega laboral i una afectació directa a les usuàries, especialment en l'atenció durant l'embaràs, el postpart i la salut sexual. Des de Salut admeten la problemàtica, però asseguren que ja es treballa per ampliar personal, segurament de cara a l'estiu, i que cap dona ha quedat desatesa. Eduard Sanjurjo, director de l'Hospital Comarcal del Pallars.
17: Sí que s'han hagut de reorganitzar agendes, probablement hi ha hagut menys hores d'atenció, però sempre s'ha donat l'atenció i sempre hem estat al darrere de que cap cas urgent quedés sense visitar, que cap gestant quedés sense visitar i que tots els programes es puguin dur a terme.
11: Des de la plataforma feminista, però, insisteixen que el temps d'espera és intolerable. La Ruth és la seva portaveu.
18: Considerem que el que és vergonyós és que hagis d'esperar-te durant 4 mesos, no? I ho atribuïn, a més, amb la doble rasanda que és per comarques rurals, no? En zones on acabem tenint només que les engrunes.
11: L'entitat reclama Salut, doncs, mesures urgents per reforçar el servei i garantir una atenció digna i de proximitat a les dones del Pirineu.
2: I a Sitges tenen una iniciativa per combatre la soledat no desitjada a través de l'art. Una iniciativa conjunta dels departaments de Cultura i de Salut que posa en contacte persones grans que viuen soles o se senten soles. Surten del seu aïllament, recuperen la il·lusió i tot això gràcies al benestar emocional i a la nova xarxa de contactes que els aporta l'art. Un altre reportatge, en aquest cas de la corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, també amb el muntatge musical d'en Dani Jiménez.
19: L'Emi, la Glòria i la Menxo fa 2 mesos no es coneixien. Ara són amigues. S'han conegut al Museu de Sitges i ara planifiquen dinars i trobades. Aquí, als Museus de Sitges, i gràcies a la col·laboració amb el CAP, han treballat les emocions a través d'unes experiències guiades que han permès l'observació d'obres d'art com El Desconsol, de Josep Llimona, o La nena de la clavellina, de Santiago Rusiñol. Una quinzena de dones, casualment tot dones, han fet creacions col·lectives amb flors, han fet tallers amb els 5 sentits, han fet mindfulness amb paraules que cal, audicions sonores i més coses durant 7 dilluns. Estan encantades amb aquesta experiència pilot.
20: Ha sigut un regal meravellós, ens ho hem passat molt bé. Tornaríem cada dia. El meu problema és que estic cuidant el meu marit, que té Alzheimer. Però ha anat bé per tot, pel cos, per l'ànima, perquè venir aquí ha sigut una festa.
21: Jo vinc amb una gata, però la gata és muda, així que no parla. Així que quan vinc aquí, després tinc que descansar la llenga. No estàs sol.
19: Avui ha estat l'últim dia d'aquest projecte anomenat Lligams, art que crea vincles. És el dia de celebrar aquestes noves connexions que prevenen els efectes adversos de l'aïllament social.
22: Amb les fitxes, sí, que hem anat col·leccionant durant cada sessió, ara la idea és que les puguem unir totes juntes.
19: I entre elles parlen i s'ajuden.
21: Com ho haveu fet, això? Més o menys. Així? Perquè així li podem fer una llaçada.
19: A l'ull. L'art ha permès identificar i expressar els sentiments i combatre el risc de patir ansietat, depressió i deteriorament cognitiu. El director dels Museus de Sitges, Xema Romero, està convençut del poder de les obres d'art.
23: A partir de detectar aquesta problemàtica, doncs activa els espais de qualitat, espais que t'acullen, que t'abracen, i també doncs les obres d'art que representen miralls on podem trobar empàticament que el que ens ha passat els ha passat a altres persones abans, on podem despertar sensacions, emocions.
19: El que ha quedat clar, segons el psicòleg comunitari referent del CAP de Sitges, Jesús Fleta, és l'èxit de la proposta.
24: Hem vist que els vincles han anat enfortint i és veritat que fins i tot ha sortit la idea de fer-se un dinar, no?, entre elles, que això és una idea que vulguis que no reforça moltíssim.
2: I de Sitges en Posta, que ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre. Esta casa
25: sí que és casa. Les aubades són un dels cants populars més antics dels territoris que formaven la Corona d'Aragó. Era un cant laudatori de ronda que es feia al vespre de l'inici de la Festa Major i en què es cantava l'alcalde per demanar-li la llicència per començar la festa.
2: Doncs per recuperar les aubades, a la capital del Montsià han organitzat uns tallers i en Jordi Barranca n'ha visitat un.
0: Hola, Estel, bon dia. Sí, mira, concretament ens hem colat en la segona edició d'aquests tallers.
1: Pues anem a començar com fèrem l'altre dia. Anem a buscar paraules que rimen en assonant.
0: Avui no hi ha molts alumnes. El professor Joan José Mi Sánchez cada 15 dies puja des de València per impartir aquestes classes.
3: Això és un repte molt important perquè l'alumnat, quasi bé tots, ja improvisen, canten jotes, canten alguns altres estils.
0: Ara bé, les aubades no són pas com les jotes.
3: I passa de ser el tarariroriroriro, tarariroriroa, passa a ser tarariroriro, tararirora.
0: Això fa que expertes com la Rosa Maria i la Dolors, versadores amb molta experiència i dues de les alumnes, els costi acostumar-se a aquest nou sistema de les cinc síl·labes.
4: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
5: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
0: Però per arribar fins aquí, primer el que cal és treballar l'agilitat en la improvisació. Això és el que estan fent.
1: Pera seria una pera, pera rimaria en tema en assonant, eh? Pues comencem. Tema.
7: Meva.
0: I és que es basen en un document trobat al Cançoner Popular de Catalunya. Tot plegat s'engloba en la dinàmica de recuperació i reivindicació d'elements festius d'aquestes terres. El Lluís Solorés és l'impulsor de tot plegat.
7: És un cant que al País Valencià s'ha mantingut, a l'Aragó en algunes zones també, però a Catalunya, desgraciadament, entra en crisi a partir del tombat de segle, del segle XIX al XX, per la influència de la jota.
0: Els tallers s'aniran fent fins a finals de juliol i si el resultat és exitós i tothom en surt content, l'any vinent es repetiran. Suposo que us esteu preguntant ara mateix exactament com sonaria un fragment d'una aubada. Doncs aquesta és la resposta.
3: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, Ràdio del País.
0: L'objectiu final del projecte és recuperar ja les aubades aquest mes d'agost per les festes d'Amposta.
2: Molt bé, doncs gràcies, Jordi Barranca, des d'Amposta, i parlem ara del Cerdanya Film Festival.
26: Que te quieres subir al avión y dejarme en paz, coño, me quedo.
2: Que s'hauria de fer de l'1 al 17 d'agost amb la projecció de pel·lícules com aquesta que sentim de fons, molt lluny, del català Gerard Hom. I diem que s'hauria de fer, així, en condicional, perquè el Cerdanya Film Festival penja d'un fil. És el que diuen els organitzadors que denuncien les traves que els posa l'Ajuntament de Puigcerdà. Des de la capital de la Cerdanya, Joaquim Albalate, bon dia.
27: Hola, Estel, bon dia.
2: I el punt de discòrdia és el Teatre Casino Ceretà.
27: Sí, és el lloc on es fan totes les projeccions del festival des que ara fa 3 anys va tancar el cinema Avinguda, l'únic que hi havia a la vila. L'Ajuntament ha decidit no cedir l'espai durant les dues setmanes del festival i això, diuen els organitzadors, fa perillar la 17a edició del certamen. Jordi Forcada és el seu director.
28: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya, jo crec que no té sentit.
27: A més de la sessió d'aquest espai, la Fundació

0: les condicions tècniques ni destinar el personal municipal que havia demanat la Fundació i li demana que presenti una proposta més adequada als recursos que té el consistori.
1: Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: L'Ajuntament de Barcelona destinarà una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros a la rehabilitació d'ateneus, teatres i equipaments vinculats a la cultura popular. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com es repartiran aquests diners?
2: Doncs mira, 850.000 euros es destinaran a la rehabilitació de teatres privats de la ciutat, 350.000 seran per equipaments vinculats a la cultura popular i 1.350.000 euros es destinaran als 27 ateneus que hi ha a Barcelona. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
3: Ateneus que estan tots ells associats dins la Federació d'Ateneus i que amb els quals arribarem, confio, a un molt bon acord amb els ateneus, amb la Federació, per tal de que aquestes millores infraestructurals permetin també una millor implicació d'aquests ateneus en activitats culturals de la ciutat.
2: Aquesta aportació és el fruit de l'acord de pressupostos amb Esquerra. En un comunicat, el regidor Jordi Castellà ha destacat el paper bàsic que juguen els ateneus per construir els barris i crear xarxa entre els veïns.
1: Gràcies, Anna. Adéu.
2: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.

0: 10 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia. Seguim amb més cultura. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona exposa La Casa de Arena. És la primera gran exposició antològica a Espanya del pintor xilè Guillermo Lorca.
1: Guillermo Lorca, 42 anys, nascut a Santiago de Xile, és un dels màxims exponents de la pintura figurativa contemporània. Deixeble del mestre noruec Odd Nerdrum, el pintor fusiona la tradició clàssica amb una atmosfera màgica i pertorbadora. Una fórmula amb què, malgrat la seva joventut, ja ha conquerit grans galeries de Londres, Seül i Hong Kong.
0: La mostra recull els últims 15 anys de treball de Guillermo Lorca. En aquesta exposició que ja ha visitat la Montse Mas. Montse, bon dia.
2: Bon dia, sí, són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
3: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
2: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
3: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
2: I entre els nous projectes que té en ment destaca un quadre sobre Sant Jordi.
3: Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón, lo tengo en la mente hace años, va a ser una lucha. Está inspirado en eso, pero va a ser un poco más violenta la escena del clàssico.
2: Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al final de setembre.

0: Els agents rurals preparen un pla per controlar i restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. S'està acabant de dissenyar, es valorarà la seguretat de la zona i les capacitats d'evacuació abans de decidir quines zones s'obren al públic i quines es restringeixen. Manel Sastre, des de Tarragona, què podem esperar d'aquest pla?
1: Ja fa mesos que hi ha un grup de treball especialitzat a analitzar totes les peticions que estan arribant sobre espais naturals on contemplar l'eclipsi. Josep Antoni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals, ja adverteix, però, que també hi haurà moltes restriccions en els punts més delicats i en zones protegides.
2: Els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra Llaveria, doncs hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
1: Mur ho ha explicat durant la presentació del pla estratègic del cos fins al 2030 al Camp de Tarragona i l'Ebre, en què els agents rurals esperen guanyar un centenar d'efectius i estrenar les dues noves bases de les àrees regionals del Camp de Tarragona i del Penedès a Tarragona i al Vendrell. Ho faran a les antigues casernes dels Mossos d'aquestes dues ciutats.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues, en dediquem, com sempre, cinc a la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Un cop confirmades diferents baixes destacades, Pere Romeu confirma que continuarà dues temporades més dirigint el Barça femení de futbol.
2: Doncs sí, Romeu ho ha explicat en declaracions al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
3: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
4: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit com en aquesta primera etapa?
3: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
2: Romeu també confirma que Marta Torrejón continuarà i volen renovar Salma Parayuelo. Tant l'entrenador com la capitana del Barça, Irene Paredes, coincideixen que el club ha de fitxar per poder mantenir el nivell de l'equip i suplir les baixes.
1: L'Espanyol campanya d'abonament just en un dels millors moments del club en l'aspecte social i amb xifra rècord.
2: Amb gairebé 38.000 socis i 31.360 abonats, les xifres d'assistència a l'estadi aquesta passada temporada també han estat de rècord. 28.500 espectadors per partit de mitjana. El club vol consolidar les xifres i per això manté els preus per al pròxim curs, només amb la pujada de l'IPC. Aquest és un fragment del vídeo de promoció de la campanya d'abonaments que es diu Rebels d'Arrel.
5: Ei, papa, quants farem? Cosí a Barcelona.
6: Amor, no importa el que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
2: L'Espanyol vol potenciar el seient lliure perquè hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi.
1: A Madrid, la selecció espanyola de futbol integrada per 9 catalans ha fet un últim entrenament abans de jugar dijous un amistós a la Corunya contra l'Iraq.
2: El migcampista del Manchester City, Rodri, creu que l'extrem de Mataró, Lamine Yamal, ha de començar a assumir el rol de líder de l'equip.
7: Bueno, muy tranquilo. Yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo, también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
2: I en l'ascens a la segona divisió de futbol, empat a un de l'Europa davant el filial del Celta, la semifinal anada disputada ahir a Can Dragó. A la final anada de l'ascens a la segona ref, el Cornellà va golejar 4-1 al Badalona.
1: Xiulada del Palau Blaugrana al Barça de bàsquet a l'últim partit de la fase regular contra el València.
2: Contundent derrota contra València de 25 punts, 77-102. Els blaugranes es compliquen al play-off de quarts de final que comencen a jugar demà mateix a la pista del Murcia. Xavi Pascual, tècnic de Barça.
8: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. Fa molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul. Horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Parlem també, Montse, d'hoquei patins i de futbol sala.
2: A la Lliga de Futsal, el Barça vol certificar avui l'accés a les semifinals amb un triomf a la pista del Valdepeñas a les 9 del vespre. Sentim Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
9: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
2: A les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i l'Igualada, 1-0 per als blaugranes en una eliminatòria millor de 5. Els dos partits els podeu seguir en directe per Esport 3 i el Granollers d'handbol jugarà la segona competició europea després de guanyar el Ciudad Real a la Lliga 38-29. Antonio García, segon tècnic ballesà.
10: El que passa és que nosaltres hem aconseguit que això sigui normal i nosaltres mateixos ens hem exigit durant les darreres temporades que ho hem de fer i una altra vegada hem pogut aconseguir i una altra vegada que el Balomar Granollers l'any que ve jugarà a Europa.
1: I acabem amb motor, Montse.
2: El barceloní Àlex Rins torna sense punts del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, 12a posició, cursa sprint i una caiguda a la cursa de Gran Premi, a Moto3 Joel Esteban 5è. Al Mundial de Raids, Nani Roma i Àlex Haro tornen de la ruta 40 argentina amb una 8a posició final, però són el millor cotxe fort a la general de la tercera prova de la temporada.
11: Doncs que se'ns ha complicat. La realitat és que des del primer dia ja el vaixell va arribar tard, els cotxes van arribar tard, tot el que teníem previsió no van poder fer i bueno, es va girar des de l'inici. Ha estat una carrera no gens agradable per nosaltres, amb diferents punxades, amb molt tràfic quan et passen coses, un problema mecànic que vam tenir que reparar la pista i va perdre molts minuts.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Llobregat està de festa major. Avui es projecta a la biblioteca Marta Mata el documental Camí Ral, la ruta oblidada. Explica la història de l'antic Camí Ral entre Barcelona i Vilafranca del Penedès, també conegut com la Via Mercadera. És una ruta mil·lenària que fins al segle XVIII es va convertir en el principal motor econòmic i social entre la capital i el sud de Catalunya. El documental, gràcies als drons i a la cartografia dinàmica, permet a l'espectador resseguir el traçat exacte d'aquest antic camí, veure els canvis que ha tingut. I la pel·lícula, a més, reivindica a les administracions que recuperin aquesta ruta. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però hi tornem demà. Ànims amb el que queda d'aquest dilluns.
0: O fi del conflicte o vaga indefinida. Els docents ja voten el preacord. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa un parell d'hores ha començat la votació online de mestres i professors per tal de validar o no l'acord de l'USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Serviria per desconvocar les vagues o rebutjar-lo i començar una vaga indefinida dilluns que ve, Joan Bota.
13: Són les dues opcions sobre la taula i en declaracions al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Educació, Esther Niubó, fa un advertiment.
14: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical.
0: Tot i això, la CGT, la Intersindical, la COS i la CNT mantenen el calendari de vagues territorials i abanderen el no al pacte.
13: Avui a Girona 400 docents s'han concentrat davant la seu de la Generalitat a la ciutat.
0: Anem cap allà, Núria Peraire.
15: Organitzats en diferents grups de treball, els docents han analitzat en ple carrer el preacord i consideren que hi ha mancances importants. Es decanten pel no, però els fa dubtar el fet que aquesta opció es vinculi a una vaga indefinida. En aquesta protesta els ha convocat la coordinadora d'assemblees de docents de Girona, que creuen que els sindicats no han aconseguit prou mesures.
0: Mentrestant, canvi d'estratègia dels metges a les seves protestes. Després de mesos de vagues, avui deixen de fer hores extres en més d'una trentena de centres.
13: Amb la campanya Ni un minut més, volen forçar el govern a negociar millores al sector, evidenciant que si no treballen més enllà del seu horari laboral, el sistema es pot col·lapsar. Sentiu Alfredo García, que és director del Servei Català de la Salut.
16: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
0: En la crònica política no hi ha gaires novetats. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, que serviria només per convocar eleccions. Això el dia en què es compleixen 8 anys de la moció de censura contra Rajoy, que va portar precisament Pedro Sánchez a la Moncloa. A Madrid, Paula Brujats.
17: Sí, el líder del PP alimenta l'opció d'una moció de censura instrumental i pressiona Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez a canvi de convocar eleccions de manera immediata. El PSOE, però, ni s'immuta i torna a dir que tot és una operació política i judicial orquestrada per fer caure el govern espanyol.
18: Yo hago un llamamiento muy claro y muy transparente. Verá usted, yo solamente quiero limpiar las instituciones del Estado de forma inmediata y convocar las elecciones.
19: ¿Esto es casualidad o es causalidad? Todo este barrullo y que se ha generado para que bajemos los brazos.
0: Això el dia després en què tinguéssim un doble tiroteig ahir a Catalunya relacionat amb el tràfic de drogues. Un de molt mediàtic a Badalona i un altre, que va passar més desapercebut, a Tordera, al Maresme.
13: Aquest segon s'investiga com un narcoassalt i hi ha dos detinguts, un d'ells ferit de bala, mentre que el de Badalona, en què una nena va quedar ferida lleu per un impacte d'una bala perduda, els Mossos confien a resoldre aviat la investigació.
0: Anem al barri de Sant Roc, on es van produir els fets. David Àngela.
20: Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada aquesta investigació sobre aquest tiroteig que vinculen amb un conflicte entre clans relacionats amb el món del narcotràfic. Recordem que ahir una bala rebotada al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc, va ferir al braç una nena de 10 anys que va ser traslladada en un cotxe particular a l'Hospital de l'Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
21: Bon dia.
0: L'Atlètic de Madrid tanca la porta a la sortida de Julián Álvarez.
21: El seu president, Enrique Cerezo, ha dit que el davanter argentí seguirà a Madrid moltes temporades. Ha fet aquestes declaracions enmig de l'interès del Barça per enviar una oferta de 100 milions d'euros pel jugador a l'Atlètic de Madrid. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, i també la capitana Irene Paredes, que han passat per Catalunya Ràdio les últimes hores, i parlarem de la situació del Barça de bàsquet, que no ha millorat gens després de perdre ahir per 20, de 25 punts amb el València i rebre una gran xiulada del Palau.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs està complicant de sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per dues incidències que tallen un carril. És un vehicle variat a la C58 que s'està tot just retirant i un vehicle que s'ha incendiat a la C33. Les dues poc després de la bifurcació i també hem de destacar ara un altre vehicle que també s'ha incendiat a l'A2, en aquest cas a Palau d'Anglesola, direcció Cervera i Barcelona, i té uns 2 quilòmetres de cua.
0: I ens falta el temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Comencem un mes de juny després d'un maig que ha estat marcat per un molt contrast de temperatura entre la primera quinzena i els últims 10 dies del mes. Aquesta última setmana de maig les temperatures han arribat a 35 graus a l'interior de Catalunya, nits tropicals a la costa i l'àrea metropolitana de Barcelona, una calor intensa que ha sorprès per la seva durada d'entre 5 i 6 dies consecutius. Mauri, bon dia.
22: Bon dia.
0: Que s'hagi acabat el maig no vol dir que s'hagi acabat aquesta calor, vull dir, continuarà el juny.
22: Doncs sí, de fet, ho has equilibrat molt bé amb aquests primers dies de maig d'una manera i després aquesta part final i fins i tot aquesta part final ha situat la balança a la banda més càlida dels últims 100 anys a Barcelona, el Fabra, tercer maig més càlid de la història des de 1914, tot i els 10 primers dies, 15, relativament frescos. Déu-n'hi-do, i sí, continua el juny per llogar-hi cadires. Sí que és veritat que es desinfla un pèl la temperatura, ho ha fet el cap de setmana, ho fa avui, ho farà demà fins dimecres, però se'n tornem-hi amb la calor a l'acabar aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs ens donarem de paciència. Gràcies, Francesc, bon dia.
22: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 6 minuts de les dues. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que guanyarà el sí a la consulta sobre el preacord a què van arribar divendres amb els dos sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària. La consulta, impulsada per l'USTEC, ha començat avui a les 12 del migdia i es tancarà dijous a la mateixa hora. La poden respondre 90.000 mestres i professors, Sara Ganyeté.
23: Si en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Niubó diu que si guanyés el no s'arribaria a un escenari de caos i que estan en joc les millores pactades, tant laborals com de millora del sistema educatiu.
24: Que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
23: Avui ha començat la consulta on els docents han de respondre si accepten el preacord a què es va arribar divendres. Hi ha dues respostes, el sí o un no, però és un no condicionat amb el compromís de fer les vagues, diu textualment, necessàries fins a acabar el curs. Això suposaria, per tant, obrir la porta a una vaga indefinida.
0: Doncs en paral·lel a aquesta consulta avui es mantenen les vagues i les mobilitzacions als territoris convocades en aquest cas per la CGT i per la Intersindical i també per algunes assemblees territorials de mestres i professors. Avui és el torn de Girona i de la Catalunya Central i el seguiment ha estat del 9% segons les últimes dades facilitades pel Departament d'Educació. Uns 400 professors es manifesten a Girona davant la seu de la Generalitat convocades per la coordinadora d'assemblees de docents. Consideren que el preacord és insuficient. Girona, Núria Peraire.
25: Hola, bon dia. Repartits aquí en grups de treball han analitzat el que diu el preacord i consideren que hi ha mancances importants en la defensa d'altres professionals, com per exemple els educadors socials. Es reivindiquen aquí els docents com un col·lectiu al marge dels sindicats perquè creuen que no han pressionat prou. Aquí el sentiment majoritari és votar que no, amb alguns dubtes.
26: Penso que no, en part perquè, a veure, professors de secundària han sortit més o menys ben parats, però hi ha altres companys d'altres col·lectius que han quedat molt abandonats. Per exemple, el 0 a 3 anys.
27: Tot i que jo estic molt a favor de les vagues i que les hem fet quasi totes i tot el que vulguis, ara no ens pots amenaçar amb sí o no i vaga indefinida.
28: Jo en un primer moment tenia el no clar, però la meva intenció era venir aquí a informar-me de com anava tot. Doncs ara tinc els meus dubtes, si el no o el sí.
25: Alguns docents han passat la nit aquí perquè la protesta va començar ahir amb una acampada amb 17 tendes.
0: Bé, doncs avui també és jornada de protestes en l'àmbit sanitari. La majoria dels metges d'una trentena de centres de tot el país han deixat de fer hores extres per tal d'evidenciar la sobrecàrrega de feina que pateixen. El CatSalut xifra l'impacte en prop d'un 20% de l'activitat diària, Cristian Roldán.
1: Doncs sí, més del 70% dels metges de 112 serveis, entre els quals hi ha els hospitals més grans del país, com ara el de Bellvitge o la Vall d'Hebron de Barcelona o el Josep Trueta de Girona, s'han adherit a la campanya Ni un minut més. A través d'aquesta iniciativa impulsada pel sindicat majoritari del sector Metges de Catalunya, els facultatius d'aquests centres hospitalaris i també de centres d'atenció primària deixaran de fer activitat extraordinària, és a dir, hores extres. L'objectiu és evidenciar l'esgotament del col·lectiu i exigir millores laborals. Santi Barcons i Vilaplana és metge especialista en cirurgia endocrina.
2: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
1: Des del Servei Català de la Salut calculen que la campanya pot afectar fins a un 20% de l'activitat diària. Alfredo García, director del CatSalut, assegura als matins de TV3 que repercutirà principalment en les llistes d'espera.
16: Representa un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera. A mig termini, jo crec que els propis centres tenen mecanismes per buscar la manera d'adaptar-se a aquesta disminució de l'activitat.
1: Des del govern emplacen el sindicat a les taules de negociació, mentre que Metges de Catalunya preparen noves mobilitzacions per a mitjans de juny.
0: I no deixem de parlar de salut, perquè la població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i emmalalteix més que els immigrants. Són dades del Ministeri de Sanitat que també reflecteixen com la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeixen a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari. Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'informe de Sanitat ofereix dades per desmentir les acusacions de la dreta i l'ultradreta, que acusa els immigrants de col·lapsar la sanitat pública. En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més el metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Aquest menor ús dels serveis bàsics sanitaris per part dels immigrants, ha explicat la ministra Mònica García, els acaba generant més ingresos hospitalaris.
6: Las personas migrantes acuden menos a los centros de atención primaria, acuden menos a las consultas de seguimiento, pero al final acaban teniendo que recurrir a los servicios de urgencias con una mayor exposición a los ingresos hospitalarios.
5: La ministra ha defensat que els immigrants, una població majoritàriament jove i sana, contribueixen de ple al finançament de la sanitat pública amb els seus impostos.
6: Contribuye más una persona migrante que cualquier defraudador fiscal de este país. Por eso tenemos que poner el foco donde hay que poner el foco. Las personas migrantes contribuyen al sostenimiento de nuestro sistema nacional de salud, lo utilizan menos y tienen mejores condiciones de salud que las personas españolas.
5: L'informe de Sanitat recull que, a més dels entrebancs legals, administratius i lingüístics que dificulten l'accés als serveis de prevenció i diagnòstic precoç, la salut de l'immigrant empitjora amb el temps per la precarietat de les condicions laborals, la dificultat d'accedir a un habitatge digne i per una alimentació poc saludable.
0: I a creure cosa més sobre sanitat, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron té des d'avui una nova planta pediàtrica d'oncologia i hematologia, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang. S'hi han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar un espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts. Barcelona, Mònica Mas.
7: Bon dia. Hem passat d'habitacions compartides a individuals. 12 habitacions tipus apartament familiar, àmplies, lluminoses, amb lavabo propi, llit confortable pels acompanyants i fins i tot microones per escalfar el menjar. La planta d'oncologia hematològica compta amb una gran terrassa i espais d'oci amb sales diferenciades en funció de la situació mèdica dels pacients, on fins i tot es pot jugar a la PlayStation. Tot seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest espai.
8: La tipologia de malalties que vostès tracten aquí doncs fan estades llargues, no estan un o dos dies, i que, per tant, que se sentin més a gust doncs és molt important. I doncs, també té un impacte en la recuperació emocional i física d'aquests pacients.
7: Hem parlat amb l'Ainhoa, que té 11 anys i està aquí ingressada amb la seva família.
9: Me llamo Ainhoa y tengo un tipo de leucemia
10: mieloide
9: medulóblastica y llevo aquí desde el 8 de enero. Pinto, dibujo, juego, recibo clases, fisioterapia y toco el piano un poco.
10: en los diferentes ciclos de quimioterapia, pero al ser más intensa tiene que recibirlas aquí ingresadas, sobre
1: María
10: todo,
1: José, Mara de la Hinoa.
10: Tienen precaución del hígado, de los riñones.
11: También pasamos mucho tiempo aquí los fines
1: Lef,
11: de semana
1: para de la Hinoa.
11: Hacer algo con ella. También se agradece eso porque las habitaciones, como son más modernas, pues ya podemos jugar a la Switch, ver pelis, ver series. Entonces intentamos eso, que dentro de lo que es la instancia que estamos aquí no sea tan avorrida ni tan amargada.
7: Part de la inversió l'han aportat tres fundacions privades.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig d'ahir al vespre, en què va resultar ferida de caràcter lleu una nena de 10 anys al barri de Sant Roc, a Badalona. Mentrestant, l'alcalde del municipi demana més recursos per combatre les màfies i la delinqüència organitzada. Badalona, David Àngela.
12: Antoni Sánchez, cap de la regió policial de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, es mostrava confiat que la investigació donarà fruit aviat.
13: Jo tinc la certesa de que la investigació està ben encarrilada. Nosaltres tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i substituïda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
12: Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reconeix que el barri de viuen amb por i que calen més recursos policials i judicials per combatre les màfies i el narcotràfic.
14: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
12: En menys de 10 dies, a Badalona hi ha hagut dos tirotejos que, de moment, els Mossos no han relacionat.
0: Però és que els Mossos d'Esquadra també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals va quedar ferida per arma de foc. Tot plegat hauria passat en el context d'un possible narcoassalt, és a dir, un robatori entre traficants, Miquel Jarque.
15: Sí, la policia local de Tordera va iniciar la persecució d'un vehicle sospitós que fugia a gran velocitat pels carrers del municipi. Els Mossos d'Esquadra s'hi van afegir, els van seguir i van aturar el vehicle a l'altura de Celrà, al Gironès. A l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que va ser traslladat a l'hospital. Tots dos van quedar detinguts i la policia el relaciona amb un narcoassalt que hauria hagut minuts abans en una planta marihuana en un habitatge de Tordera.
0: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política.
17: Catalunya migdia.
18: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
19: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
30: amics,
29: rialles,
30: llocs,
29: moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Fes que el teu estiu es faci realitat amb especial tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge d'especial tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
32: Tota comunitat necessita un cor.
33: Un cor? Per què?
32: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
33: I reforçar la identitat?
32: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
33: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
0: Catalunya migdia. Les 2:18. Avui fa exactament 8 anys d'això.
34: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: Avui fa 8 anys de la moció de censura que va investir per primera vegada a Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Just 8 anys després, i amb diverses investigacions judicials en marxa contra el PSOE, el seu màxim rival, Alberto Núñez Feijóo, pressiona a Junts per Catalunya i el PNB per treure Sánchez de la Moncloa a través d'una nova moció de censura. Aquesta vegada, però, només amb l'objectiu de dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Seria una moció de censura que el Partit Popular es resisteix a presentar perquè té nul·les opcions de tirar endavant, oi?
2: Sí, exacte, perquè no li surten els números, però Feijóo porta l'iniciativa, creu que alguna cosa s'està movent i ha formalitzat avui la seva oferta a Junts i al PNB, proposa votar una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez i convocar eleccions de manera immediata. No hi haurà, dit Feijóo, Telecinco, millor moment per fer-ho.
3: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
2: Però l'oferta no ha tingut cap efecte per ara en el PNB ni Junts. Ningú vol la foto amb PP i Vox ni obrir-los tampoc la porta de la Moncloa i el PSOE, que s'ho mira amb absoluta tranquil·litat. Els socialistes passen a l'atac. Les investigacions contra ells no són casualitat, diu la portaveu del partit Montse Mínguez, i culpa Feijóo d'aprofitar-se d'una operació política i judicial per tombar Pedro Sánchez.
4: El amigo del narco promete ahora una regeneración. Los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno.
2: Pedro Sánchez ha reunit avui aquí a Ferraz a la direcció del partit i no hi ha hagut cap veu crítica a la seva estratègia per resistir fins l'estiu del 2027. Tot i això, sí que hi ha nervis al Partit Socialista perquè tenen per davant un mes infernal. El mes immediat seran nous detalls del cas de Leire Díaz, de les suposades clavegueres del Partit Socialista.
0: I en paral·lel, el PSC intenta blindar-se de les investigacions judicials que esquitxen el PSOE i assegura que ja ha enviat tota la informació a l'Audiència Nacional. Les factures de l'última campanya del PSC a les eleccions catalanes estan sota la lupa del jutge Santiago Pedraz. Però el PSC torna a negar qualsevol irregularitat i descarta ara com ara que el president Salvador Illa doni explicacions al Parlament. Anem a la seu del PSC. Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, la direcció del partit reconeix obertament que els militants estan impactats, però demana prudència i respecte a la presumpció d'innocència. Esquerra s'ha sumat a Junts, al PP i Vox per demanar que Illa doni explicacions en seu parlamentària, però els socialistes catalans no ho veuen necessari. Elisenda Alemany i Lluïsa Moret.
16: Calen explicacions de Pedro Sánchez el més aviat possible i alhora també calen explicacions per part de Salvador Illa sobre el que la UCO ha dit recentment.
20: No ho creiem oportú des del partit socialista, no creiem oportú aquesta compareixença i per tant no hi estem d'acord.
6: La portaveu del PSC ha dit que el temps posarà les coses al seu lloc.
20: El PSC ha fet bé les coses. Ha fet bé les coses. Hem respectat en tot moment la legislació electoral i hem actuat amb total transparència.
6: I ha admès que a dia d'avui no saben ben bé per quin motiu l'Audiència Nacional els ha demanat les factures de fa 2 anys. Moret, això sí, ha negat rotundament qualsevol acusació que el PSC hagi participat en una guerra bruta per desacreditar rivals polítics.
0: I encara sobre la situació al voltant del PSOE, l'Audiència de Badajoz ha retirat un dels delictes de què acusava a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Pilar García.
21: Sí, el tribunal que el jutge arran del càrrec que va ocupar com a coordinador dels conservatoris a la Diputació de Badajoz considera prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal, com va demanar la seva defensa. En el judici avui han declarat com a testimonis directors dels conservatoris que han assegurat que David Sánchez anava a treballar i feia a la feina. I l'exdirector Evaristo Valentí també ha declarat que en el correu en què s'hi referia com l'hermanissimo no era perquè se sabés que se li adjudicaria a la plaça, sinó perquè rumorejava que hi optaria.
22: Había escuchado el rumor de que se iba a presentar. El rumor era ese calificativo y que se iba a presentar a la plaça.
0: I ara sí, en un altre judici. El comissari jubilat José Manuel Villarejo canvia la seva versió. Ara diu que ningú li va encarregar l'operació Kitchen per espiar i robar material perjudicial pel Partit Popular. Existia una operació legal, segons Villarejo, per seguir el rastre dels diners que l'extresorer tenia a l'estranger i també informació sobre tràfic d'armes que, segons ha dit davant del tribunal, podrien implicar el rei emèrit. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
23: Què tal? Bon dia. Diu Villarejo que abans havia declarat coaccionat i emprenyat perquè l'havien tancat injustament a la presó.
1: ahora, hoy, tengo la obligación de decir la verdad, sin resquemores y sin historia, porque de verdad, por mi estado de salud, no creo que me quede mucho tiempo.
23: I tot i les seves gravacions i agendes, ara ha defensat que l'operació perseguir i espiar Bárcenas era legal i que perseguia els diners que l'extresorer tenia a l'estranger. També informació que comprometia, diu, la seguretat de l'Estat, per exemple, sobre tràfic d'armes, que segons Villarejo fins i tot involucrava el rei emèrit. Segons ha dit l'expresident Mariano Rajoy, amb qui sí diu que parlava directament dels resultats, els va enganyar tots.
1: Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
23: Villarejo ha reconegut que per petició de l'ex d'Eugenio Pino va captar com a confident el xofer de Bárcenas, li pagava ell personalment 2.000 euros al mes a càrrec dels fons reservats. Pino, que ha declarat abans, ha corroborat aquesta mateixa versió. Tots dos han apuntat que la petició venia del director de la policia.

0: per sobre del riu Litani, avui han tornat a posar en el punt de mira la capital, Beirut. A banda, ha tornat a ordenar més evacuacions al sud del país en una ofensiva que genera reticències entre la comunitat internacional, Albert Manyà.
1: El pla israelià és la plasmació de l'estratègia de Netanyahu d'ampliar el control territorial sobre el Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, feia l'anunci aquest matí.
2: El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a l'exèrcit israelià atacar objectius terroristes a la majoria dels suburbis del sud de Beirut. El destí d'aquest districte de Beirut serà el mateix que el de les localitats del nord d'Israel. Si no hi ha calma al nord, tampoc no hi haurà calma a Beirut.
1: Automàticament s'han generat cues de vehicles per sortir de la zona. No és l'únic lloc on han de fugir dels israelians. 9 pobles més del sud han hagut de marxar per ordre dels soldats.
0: I quines reaccions hi ha hagut?
1: D'entrada, la de França, el seu president Emmanuel Macron considera que res justifica aquesta escalada i per això, a petició seva, el Consell de Seguretat de l'ONU analitzarà aquesta tarda la situació al Líban, on ja han mort 3.400 persones. En aquesta línia, Brussel·les ha fet una crida a Israel a aturar l'escalada militar.
0: I ara ens fixem en dues eleccions. Els colombians hauran de triar entre l'extrema dreta i el continuisme d'esquerra en una segona volta a les eleccions presidencials el dia 21 de juny. Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump o del líder del Salvador, Nayib Bukele, va ser ahir el més votat a la primera volta. S'enfrontarà al candidat oficialista Iván Cepeda, que aspira a succeir Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
3: L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Iván Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
4: Representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país.
3: En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores. Ja ha començat la que serà una duríssima segona volta. De la Espriella celebrava la victòria a Barranquilla protegit per una cabina antibales situada en una plataforma nàutica.
5: El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
3: La derrotada dreta tradicional uribista ha demanat el vot per l'extrema dreta balotatge, doncs, el 21 de juny.
0: Però on també hi ha eleccions, diumenge que ve en aquest cas, és a Armènia. I Rússia intensifica la campanya per evitar la victòria del primer ministre i candidat proeuropeu Nikol Pashinyan. A les notícies falses, ara el Kremlin hi ha afegit l'amenaça d'una guerra econòmica. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
6: Bon dia. Els vots del Kremlin fa mesos que inunden les xarxes armènies amb desinformació per influir en les eleccions. Han publicat centenars de vídeos falsos on s'especula que Pashinyan podria conduir el país a una guerra amb Rússia. L'expert en ciberseguretat, Samvel Martirosyan, explica a Catalunya Ràdio que en els últims dies les pressions són sobretot econòmiques.
7: El que s'està difonent és que sense Rússia desapareixerem, ens congelarem a l'hivern i ens morirem de gana perquè l'economia armènia no està molt diversificada i està molt lligada a Rússia.
6: El Kremlin amenaça Yerevan amb tallar-li l'aixeta del gas i el petroli i ja ha prohibit que arribin a Rússia productes armenis com ara flors, aigua mineral, conyac o vi. Armènia era un dels països més prorussos del món fins que Moscou no va fer res per defensar l'Alt-Karabakh quan l'Azerbaidjan el va envair l'any 2023. Tot i això, segons Martirosyan, tampoc es fan il·lusions que Europa es converteixi en el seu nou garant.
7: La societat armènia veu com davant d'una amenaça directa i a l'exemple d'Ucraïna, en què la Unió Europea sembla que els vol ajudar, però no pot evitar el que li està passant.
6: El que no podrà fer el Kremlin és influir directament en les eleccions, perquè és un procés totalment analògic i només s'hi pot votar des d'Armènia. Això vol dir que la diàspora de Rússia, que és la més gran del món i la més favorable als partits opositors prorussos, ho tindrà molt complicat per barrar el pas a Pashinyan en el seu rumb cap a Europa.
0: Deixem la informació internacional. El rebut de la llum serà almenys 8 o 10 euros més car a partir d'aquest mes i el del gas 4 o 5 euros més car. Això és perquè avui ha decaigut la rebaixa de l'IVA i d'altres impostos que el govern espanyol va decidir aplicar a aquests subministraments a causa de la guerra. Ara són dos quarts. L'executiu analitza ara què farà amb la reducció fiscal que beneficia els carburants i que en aquest cas es manté vigent com a mínim fins al dia 30 d'aquest mes, Jordi Canal.
8: Sí, l'executiu assegura que de les mesures necessàries per pal·liar els efectes del conflicte i que, juntament amb els agents socials, decidirà què cal fer quan vencin les actuals

0: a finals de mes. La que ja s'ha desactivat, però, és, com dèiem, la rebaixa impositiva de l'electricitat i el gas, que ha mantingut els preus estables malgrat la guerra. L'organització de consumidors Facua, prou lamenta, el seu portaveu Rubén Sánchez considera que l'IVA de la llum hauria de ser reduït permanentment.
1: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
0: En el cas dels carburants, la guerra sí que ha disparat els preus, diu l'executiu. El govern espanyol assegura que sense la rebaixa d'impostos els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal ho han fet menys de la meitat. I afegeix que això ha contribuït a moderar la inflació en prop d'un punt percentual.
2: I arrenca la temporada de caça del senglar a tot Catalunya, que s'avança un mes per reduir-ne la població. Un dels motius és la lluita contra la pesta porcina. La crisi va esclatar fa just 6 mesos i el mercat de la carn de porc continua alterat. Però què marca la llotja de referència, que és la de Mercolleida? Ha anat remuntant, però els ramaders encara perden diners i alhora preocupa el terreny que estan guanyant països competidors com ara el Brasil. Anem a Lleida, Estela Bussoms. Algú s'ha atrevit a posar xifres a les pèrdues?
3: Doncs sí, Unió de Pagesos, que parla de 243 milions a Catalunya i 900 milions de pèrdues al global de l'Estat. La cotització de Mercolleida no ha arribat encara als nivells previs a la crisi i és un 27% més baixa que fa un any. Els productors, mentrestant, resisteixen tirant d'estalvis. Rossend Saltí Tiberi és el responsable del sector d'Unió de Pagesos i Jordi Siscarta, el de Jarc.
4: O sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
5: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
3: Segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés, s'espera que els preus pugin una mica més animats pel turisme, però amb molta mesura perquè el context a Europa és de molta producció i consum estancat.
6: Tothom és conscient de que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
3: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
2: Passant gairebé 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: El balcó gastronòmic és un lloc...
9: Que bo.
8: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
9: Parella, què us podem partir?
8: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Ets una genocida del temps.
2: La millor hora del dia.
12: Catalunya migdia.
2: Passant 4 minuts de 2:15. Aquesta cançó, Blue Team, la va compondre Sophie Auster pel seu pare, Paul Auster, que va morir l'any 2024 d'un càncer de pulmó. La seva vídua, l'escriptora Siri Hashbett, fa una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació a Històries de fantasmes, que avui presenta a Barcelona. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb l'autora, Montse Camps.
14: Sí, és un llibre honest i ple de bellesa en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència.
15: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap. no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència en l'espai i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
14: Husvet, que té una vessant molt científica, també ha abordat de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema de la mort.
15: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
14: Són fragments de l'entrevista que li ha fet Agnès Marquès i que podreu escoltar íntegre avui al Catalunya Nit.
2: Més coses? Els jocs per mòbils ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs a tot el món. Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per la ciutat de Barcelona, Òscar Callao.
16: Segons un estudi de la companyia King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, els videojocs per mòbils i tauletes van generar l'any passat 91.000 milions d'euros i es van convertir en un puntal del negoci global. El president de King, Todd Green, ha destacat a l'escena que més de la meitat dels 722 milions d'euros que va ingressar als videojocs de mòbils a l'estat l'any passat es van generar a Catalunya. I un dels grans centres del negoci és Barcelona, que plega més de 120 empreses, incloses multinacionals com Bandai, Namco, Scopely o la mateixa King.
17: Una de les raons per les quals vam obrir el nostre estudi aquí el 2012 és per aquesta combinació increïble de talent creatiu i tècnic. Hem pogut construir equips molt forts i diversos aquí. L'impacte del sector dels jocs mòbils, específicament a Barcelona, és realment enorme.
16: L'informe de King també destaca que 3 de cada 4 usuaris d'aquests jocs a Europa són adults.
2: I ara anem al sud del país.
18: Esta casa sí que és casa.
2: Amposta ha engegat un projecte per recuperar les aubades, un cant tradicional que és patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que es va perdre a començaments del segle XX. Històricament se li dedicava a l'alcalde perquè donés permís per començar les festes dels pobles. Amposta, Jordi Barranca.
19: Fins a finals de juliol, cada dues setmanes, es fan uns tallers aquí a la capital del Montsià per recuperar aquest cant tradicional. Els imparteix José Mi Sánchez, versador i dolçainer valencià. Els alumnes són, sobretot, versadors ebrencs experts. Això sí, amb versos de 5 síl·labes i no de 7, com molts ells estan acostumats.
20: Estem acostumbrats d'una manera, però, bueno, en la voluntat d'ell i nosaltres ens sortirem, però, claro, hem de canviar una mica el xip.
21: Trobo que és un repte molt gran, perquè te torno a repetir que a Tortosa per Nadal hem cantat aubades i a Roquetes també, però com és heptasil·làbic, les hem cantat i m'ha sortit la mare de bé.
19: Però exactament com sonaria el fragment d'una aubada, aquest n'és un, i a més, personalitzat.
22: El dial t'avisa que buscar és precís. Catalunya Ràdio, ràdio del país.
19: L'objectiu és recuperar el cant aquest mes d'agost durant les festes d'Amposta.
2: I ara, la tele.
23: Let me ask you a question. What is your worst fear?
2: El Cabo del Miedo torna ara en format sèrie i protagonitzada per Javier Bardem. És l'estrena més destacada a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López. Marc Garriga.
24: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen aquesta nova adaptació del Cabo del Miedo i compten amb Bardem pel paper que van fer en el seu dia Robert Mitchum i Robert De Niro. L'assassí Max Cady, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó, i comença a assetjar els seus advocats. Arriba a Apple TV divendres. També arriben dues sèries interessants. El Testigo, a Netflix, dijous, un thriller basat en fets reals sobre un nen que presencia de petit l'assassinat de la seva mare i que anys després s'ha d'enfrontar a la reobertura del cas. I Dear England, a Movistar Plus, divendres, una minissèrie que ficciona l'etapa de Gareth Southgate al capdavant de la selecció anglesa de futbol. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena al streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, divendres, una comèdia romàntica previsible, però amb encant, on Jennifer López interpreta l'estricta directora d'una empresa que prohibeix les relacions entre treballadors fins que ella mateixa s'enamora d'un dels seus advocats.
2: I una cosa més abans dels esports. TV3 lidera les audiències al mes de maig amb un 14,4% de quota impulsada per l'èxit del futbol tant masculí com femení. De fet, l'audiència de les competicions femenines ha crescut aquesta temporada un 25%. I el Super 3 és la cadena infantil que més creix. Aconsegueix un 10% de quota entre el públic de 4 a 12 anys. Pel que fa a l'ecosistema 3Cat Info, més de 4 milions de catalans s'hi han connectat durant el mes de maig. Això després de l'èxit de la festa 3Cat en viu, aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica, en què han participat prop de 50.000 persones.
12: Catalunya migdia.
2: Això, anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Amb les negociacions per Julián Álvarez com a tema principal.
0: Que es cuinaran a foc lent si es poden cuinar.

0: sempre hi ha un nom, el nom d'un jugador que és més protagonista al mercat de fitxatges. El d'aquest estiu és el de Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid està complicant i molt les negociacions pel davanter argentí. Hem passat dels tuits al compte oficial de l'Atlètic de Madrid en riença de l'oferta de 100 milions que volia fer el Barça, a sentir directament també el president Enrique Cerezo tancant la porta a una possible sortida. Ramon Salmurri, actualitzem el cas Julián.
1: Julián Álvarez és jugador de l'Atlètic de Madrid i no només per aquesta temporada, sinó per moltes més. Aquestes són les declaracions que ha fet aquest migdia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, respecte al futur del davanter argentí. Tot això en aquest context de tensió constant i creixent entre Barça i Atlètic de Madrid de cara al fitxatge de Julián Álvarez. Quan parles amb el Barça, el que queda evident és que Julián és un futbolista desitjat. I el que tenen molt clar a Can Barça també és que la propietat de l'Atlètic de Madrid, Apolo, necessita ingrés de capital, necessita l'ingrés d'una venda d'un futbolista com la de Julián. Però, paral·lelament a això, és cert que les tensions entre uns i altres doncs van pujant de to, començant per aquests tuits, per la reacció amb to burlet a les xarxes socials per part de l'Atlètic de Madrid, passant per les declaracions d'avui d'Enrique Cerezo. En qualsevol cas, el que queda clar és que si el fitxatge ha de ser Julián Álvarez, serà una negociació llarga i que haurà d'anar costant posicions i postures a poc a poc.
0: Doncs així és com tenim el cas de Julián Álvarez, aquest traspàs que li agradaria al Barça del davanter argentí, però d'ell n'ha parlat avui un company. Un company a l'Atlètic de Madrid és Marc Pubill i ho ha fet des de la concentració de la selecció espanyola. Roger Bosà.
2: Sí, és un dels nou catalans convocats per aquest Mundial amb la selecció espanyola, novetat amb la selecció de Luis de la Fuente i company de Julián a l'Atlètic de Madrid. Ell diu que no sap absolutament res, que no ha parlat amb el davanter argentí i reconeix que aquí a la concentració, a les Rozas, amb els jugadors del Barça, algun comentari ha caigut.
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida... ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
4: Oye, Marc, Julián, no sé si algú del Barça d'aquí t'ha preguntat per ell o t'ha fet alguna broma.
3: No, tots fan bromes, però ningú pregunta.
0: Bé, doncs de moment poques pistes sobre Julián amb el que ha dit Marc Pubill. Un altre dels noms que poden ser protagonistes d'aquest mercat de fitxatges és el de Rodri, el migcampista del City, però en aquest cas no enclou Barça, sinó del Madrid.
2: Sí, perquè sona molt pel Madrid. De fet, és un dels noms que porta Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Club Blanc. Avui li han preguntat al mateix Rodri, el capità de la selecció espanyola, sobre el seu futur i sobre el Madrid, i ell és veritat que diu que ara està focalitzat al 100% en aquest Mundial, però que ja ho pensarà, ja pensarà en el seu futur un cop s'acabi el torneig.
5: Es algo normal, forma parte del futbol, el que pueda rondar nombre de jugadores para distintos clubes. Entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial. No voy a dedicar mi tiempo en eso y luego ya del Mundial ya se verá.
2: I avui Rodri també ha parlat de Lamine Yamal. A Lamine el vam sentir ahir en aquesta entrevista que li va fer la Federació Espanyola, en què el jugador del Barça reconeixia que havia tingut por de perdre's el Mundial a finals d'abril, quan es va lesionar el bíceps femoral. Doncs avui li hem preguntat també a Rodri per la figura de Lamine i pel camí que està seguint, i sobretot per aquest Mundial d'aquest estiu, i el que li demana el capità de la selecció espanyola és, sobretot, lideratge.
5: Bueno, muy tranquilo, yo creo que... Teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo también en el campo y le veo, como siempre, fantástico.
2: I també avui hem sentit Eric, jugador del Barça, convocat en aquest Mundial, que ha entrat a última hora a la llista de Luis de la Fuente i que és conscient que segurament el que l'ha dut aquí és la seva polivalència, i això és el que posa en valor el central del Barça.
6: Yo siempre he jugado de central, lateral también en el año del Girona ya jugué y me encuentro muy cómodo ahí también, y si tengo que jugar de pivote, pues también jugaré de pivote. El año del Girona encontré la regularidad que quería y después, pues obviamente en el Barça he jugado en diferentes posiciones que creo que también me ha hecho crecer, ¿no? Como jugador.
0: I el Barça femení després d'una setmana intensa de comiats i acabada la temporada amb una nova victòria a la Lliga, un 4-0 contra el Madrid Club de Futbol. L'equip continua la feina als despatxos per intentar reforçar la plantilla després de les baixes d'Ona, Mapi i Alexia Rutvila.
7: L'objectiu principal és el fitxatge de jugadores per a la defensa, que és la línia que queda més debilitada amb les baixes, com explicava ahir el club de la mitjanit l'entrenador Pere Romeu.
8: En això estem, en això estem. Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio amb les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa. Crec que al mig del camp tenim bastanta gent, perquè crec que hi ha molta futbolista que potser en partits grans encara no han tingut les oportunitats, però les acabaran tenint, i a darrere crec que hem de fer un esforç per poder incorporar.
7: Quan diu confia en la plantilla, vol dir que s'ha de renovar Graham, que té les negociacions molt avançades, Salma, amb qui el club intenta trobar un punt mitjà entre les pretensions econòmiques de la jugadora i les possibilitats de l'entitat, i també Torrejón. Tot i que s'han incorporat darrerament al club joves amb molt de talent, com la central Julia Torres, de 17 anys, una de les capitanes, Irene Paredes, demanava ahir, en una entrevista al Tot Gira, la incorporació de futbolistes de primer nivell.
9: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
7: Irene Paredes i les internacionals amb la selecció espanyola ja són a Palma, Mallorca, on avui faran el primer entrenament de cara als pròxims partits de classificació pel Mundial.
0: Comença avui la nova campanya d'abonaments Rebels d'Arrel, pensant ja en la temporada que ve.
10: Gran correu, família, que sou els últims. Escolteu que això dels últims no ho he dit pas per la samarreta, eh?
0: Doncs així comença el vídeo promocional de la campanya d'abonaments a l'Espanyol, que viu un dels millors moments de la seva història en l'aspecte social, amb xifres rècord, Marcos García.
11: L'Espanyol tanca la temporada 25-26 amb gairebé 38.000 socis, més de 31.000 abonats, les millors dades de la seva història i assistència rècord de mitjana, 28.500 espectadors per partit de mitjana a l'RCD Stadium. Per això l'Espanyol congela els preus. Els preus per la propera temporada són els mateixos, només amb la pujada corresponent de l'IPC. Què farà l'Espanyol? Durant el mes de juny el club farà ja les renovacions als actuals socis i abonats. La primera setmana de juliol hi haurà el canvi de seients als abonats que ho desitgin, i a partir del 15 de juliol moment de les noves altes de socis. A la campanya aquesta que hem sentit, una família de l'Espanyol puja al telefèric i la filla fa un munt de preguntes al pare sobre quants clubs catalans hi ha a Catalunya, a Espanya. Quan el pare ja no pot assumir més preguntes, la filla repla amb la darrera pregunta.
12: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
13: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
11: L'Espanyol també vol potenciar el seient lliure, tenint en compte que hi ha un 20% d'abonats que no van a l'estadi. Cal recordar, això sí, que els abonats que posin el seu carnet a la venda se'l retorna un 40% del preu de l'entrada d'aquell dia.
0: Dos apunts més a futbol. Íñigo Pérez, fins ara tècnic del Rayo Vallecano, dirigirà a partir de la temporada que ve el Villarreal. Amb 38 anys substitueix Marcelino García Toral i firma per les pròximes 3 temporades. I el Celta ha anunciat el fitxatge del lleidatà Aleix Febas fins al 2029.
14: El ridícul, o prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent.
0: Doncs així definia Xavi Pascual el partit d'ahir del Barça de bàsquet davant el València, de ridícul. Va acabar el partit amb una contundent derrota blaugrana per 77-102, derrota i xiulada inclosa al Palau, just abans, Ernest Macià, que comencin demà els play-offs pel títol.
15: Sí, i una derrota que fa que el Barça hagi de començar demà i no dimecres, i que tingui una ruta molt difícil, perquè es podria trobar el Madrid a semis, ei, sempre i quan passi amb el Múrcia, perquè a més té el factor camp en contra com a conseqüència de la derrota d'ahir. 77-102, un partit que va recordar molt el del 7 d'abril contra el Panathinaikos o el del 7 de novembre contra el Madrid, quan el Barça va jugar davant de rivals infinitament superiors. Al final del partit, tant Şengelya, que va ser l'únic que se salvava de la crema, i Xavi Pascual deien això.
14: Guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui, hem de jugar dimarts contra els de dimecres, bueno, és horrorós.
16: Claramente no ha sido buen día hoy. No tenemos explicaciones. Lamentable. Hay que espabilar desde ya para empezar a jugar como hemos jugado hasta ahora.
15: Bé, vergonyós, lamentable, els mateixos protagonistes ho qualifiquen. I bé, doncs aquesta setmana les eliminatòries de play-off de Barça i Penya queden de la següent manera. De la següent manera, dimarts-dijous el Barça a les 7 de la tarda els dos partits, dimecres i divendres la Penya a les 9 del vespre. Si calgués un desempat, la Penya amb el Baskonia, Vitòria, també en pista contrària. El diumenge hi hauria el final, el desenllaç, el cinquè partit de la Penya i el dissabte hi hauria, si cal, també el tercer partit del Barça.
0: 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després seguirem parlant de bàsquet, de l'NBA i una final que feia molt temps que no es veia.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
21: Amics.
20: Rialles.
21: Llocs.
20: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
23: Tuya, tuya.
22: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
23: Sí, tu prima.
24: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Som 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
17: Som
25: 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, parlarem ara de l'NBA, la final que ja té protagonista, la disputaran els Spurs i els Knicks, en una final que no és inèdita, però que fa gairebé 3 dècades que no la veiem, Jan Ortuzar.
26: Aquesta final es va donar el 1999 i se la van portar els Spurs amb un global de 4-1. Aquella va ser l'última final que van jugar els Knicks, mentre que els de San Antonio van estar presents també a les del 2014. Els de Texas hi arriben després de vèncer els vigents campions, els Oklahoma City Thunder, en una sèrie que s'ha allargat fins als 7 partits. Els de Nova York, per contra, van superar per 4-0 a Cleveland i fa una setmana que descansen esperant rival per les finals. L'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, s'ha mostrat molt emocionat després de classificar-se per la seva primera final.
27: Tinc moltes ganes de tornar a sentir el que he sentit quan s'ha acabat el partit. Totes les hores que treballes són per aquest tipus d'emocions. Tinc tantes ganes de guanyar que és com si la meva vida depengués d'això.
28: It's like my life depends on it.
26: El primer partit de la final es jugarà a San Antonio a la matinada del dijous 4.
0: I en motos, Marc Márquez es recupera avui i demà de l'esforç del Gran Premi d'Itàlia, d'on torna molt content perquè el seu físic ha aguantat una de les curses més dures de la temporada. El Tro de Cervera passa amb bona nota aquest punt de partida després de la darrera lesió de Mi Aguilar.
29: Li van demanar que es posés nota després d'acabar cinquè dissabte i, sobretot, setè diumenge.
30: Jo, un 10. Yo he hecho un fin de semana muy bueno para mí personalmente y sobre todo para punto de partida. Luego veremos, lógicamente no quiero acabar quinto, no quiero acabar séptimo en carrera y no quiero acabar a 10 segundos del líder. Pero ahora mismo es lo que hay y toca aceptarlo.
29: La seva actitud de ferro no ha canviat. Vol entrar en les batalles que fins i tot pugui perdre, però ahir sobretot es tractava de mesurar bé i evitar una caiguda en un circuit que no perdona. Avui i demà el seu millor amic és el gel aplicat. I ara té per endavant quatre curses en les quals el 2025, quan va ser campió, va guanyar tots els punts possibles. La primera, aquest cap de setmana, a Hongria. No el sentireu dir que viatja per tornar a guanyar. Al capdavall dependrà de la resistència física que el seu cos sigui capaç d'oferir.
0: I també motor Àlex Palou ha guanyat la cursa de Detroit de la IndyCar i reforça així el seu lideratge en aquest campionat que ja ha guanyat fins a quatre vegades les últimes tres consecutives. El Giro ha acabat amb la victòria del gran favorit d'aquesta edició, Jonas Vingegaard. El danès s'ha convertit en el vuitè corredor de la història que ha guanyat les tres grans per etapes, el Tour, Giro i Vuelta, Biel Cadilla.
27: Sí, el danès ha aconseguit un altre dels seus somnis d'infantesa, guanyar el Giro d'Itàlia. Virtualment, de fet, ja l'havia guanyat dissabte després de la penúltima etapa, però ho va certificar ahir en la 21a i última amb sortida i arribada a Roma. Vingegaard va acabar la ronda italiana amb 5 minuts i 22 segons de marge sobre el segon, l'austríac Félix Gall. Visiblement emocionat, el líder de l'equip Visma celebrava la gesta a la sala de premsa.
1: It's amazing. It's something I...
26: És increïble. És una cosa que he somiat tota la meva vida. I poder aconseguir-ho ara és especial. Sí, és un dia molt especial per a mi. I guanyar aquesta cursa és una cosa que he somiat des de... Bé, no en tinc paraules.
27: Vingegaard marxa d'aquest Giro com a guanyador de la General i amb 5 victòries d'etapa i s'inscriu en el grup dels 8 ciclistes que han aconseguit guanyar el Giro, el Tour i la Vuelta, entre els quals hi ha Anquetil, Merckx, Inol o Contador.
0: Les lligues de futbol sala i d'hoquei patins encara no s'han decidit. Amb els play-off en marxa, avui es disputen partits amb presència d'equips catalans. Comencem ja pel futbol sala amb el segon enfrontament dels quarts de final.
26: S'enfronten el Valdepeñas i el Barça a les 9 del vespre en aquest segon partit dels quarts, amb els blaugranes al davant a l'eliminatòria gràcies al 4-1 de divendres passat en el partit disputat al Palau Blaugrana. L'entrenador dels barcelonins, Javi Rodríguez, ha dit que és més important no victòries que el resultat final.
2: Esto es una eliminatoria al mejor de tres. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien, pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y lo que tenemos que hacer ahora es intentar ir a sentenciar.
0: I en hoquei patins, ronda ja de semifinals amb el segon partit de l'eliminatòria que juga a 5 entre el Barça i l'Igualada.
26: Amb el Barça al davant a l'eliminatòria després de guanyar per 4-1 al Palau. Ara els igualadins buscaran empatar en aquest segon partit que es disputa a les 7 de la tarda i també juga al Palau, abans de viatjar a Igualada per jugar el tercer i el quart partit. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, ha dit que han de jugar sense por.
3: No hem d'estar derrumbats. Tenen 10 vegades més pressupost que nosaltres i estem competint amb ells a les semifinals de play-off i han fet un punt més que nosaltres en tota la fase regular. Per tant, no hem d'estar derrumbats, hem d'estar orgullosos del que hem fet, hem de ser ambiciosos i hem de treure aquest caràcter de no tenir aquesta por que tenim en segons quins moments.
26: Tots dos partits es podran seguir en directe per Esport 3.
0: Tenim temps també per parlar d'altres qüestions del dia en format més breu i amb la Marta Garcia i començarem amb el tennis.
4: Amb enfrontaments de quarts de final de Roland Garros, alguns que ja estan definits. En el quadre masculí, el tenista de Leganés Rafa Hodar jugarà contra l'alemany Alexander Zverev i el txec Jakub Mencic s'enfrontarà al brasiler Joao Fonseca. Fa pocs minuts que s'ha classificat també l'italià Flavio Cobolli en una jornada on destaca el partit que en els pròxims minuts de vuitens de final han de disputar l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, botxí del número 1 mundial Jannik Sinner en la segona ronda, davant l'italià Matteo Berrettini i també el que disputaran en breu el canadenc Félix Auger-Aliassime i el xilè Alejandro Tavilo. I en el quadre femení, Mirra Andreieva i Sorana Cirstea d'una banda i el duel ucraïnès entre Elina Svitolina i Marta Kostiuk són els partits ja definits de quarts de final i la número 1 mundial, la bielorussa Arina Sabalenka, juga esta vesprada contra la japonesa Naomi Osaka buscant la classificació precisament també per als quarts de final.
0: Doncs d'un-hi-do la quantitat de noms que ens acaba de dir la Marta Garcia fent aquest repàs de l'actualitat esportiva del tennis. Deixem aquí l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández a les 7. Més esports al tot costa.
5: Són les 3. Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia després que a la primera us hem explicat com mestres i professors voten ja el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris per resoldre el conflicte al sector. Sobre la taula tenen dues o rebutjar-lo, i automàticament això sí anar a una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Els resultats se sabran aquest dijous. També us hem parlat de la campanya Ni un minut més, amb què els metges canvien d'estratègia després de mesos de vaga. A partir d'ara es proposen deixar de fer les hores extres amb què asseguren que s'aguanta el sistema, una mesura que podria allargar les llistes d'espera. Els metges pressionen així el govern per negociar millores laborals. I ens hem fixat també en la investigació sobre dos tirotejos ahir, tots dos relacionats amb les drogues, l'un a Badalona, que va deixar una nena ferida lleu, la menor va rebre l'impacte d'una bala perduda. L'altre tiroteig a Tordera podria ser un narcoassalt entre bandes rivals. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
7: Doncs que el jutge Santiago Pedraz ha ordenat aixecar el secret de sumari de les investigacions principals per l'anomenat cas Leire. És la investigació per la suposada trama que tindria, segons el jutge, origen dins del PSOE per tal d'obstaculitzar processos judicials oberts contra els socialistes i també contra el govern espanyol. I sobre les investigacions judicials que envolten el nucli de Pedro Sánchez, José María Aznar, l'expresident, s'ha sumat a la idea de fer una moció de censura instrumental per fer fora Sánchez de la Moncloa i així convocar eleccions immediatament. L'expresident espanyol s'ha referit als casos de corrupció que esquitxen els socialistes i ha fet una crida a la ciutadania per aconseguir aquest canvi de govern.
8: No puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados. Eso no puede ser.
7: I justament l'Audiència Nacional ha imputat l'excap de la UDEF, de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, i també un agent del COS, per la presumpta guerra bruta contra Podem durant el govern de Mariano Rajoy. És el mateix jutge, el jutge Santiago Pedraz, qui ha admès a tràmit la querella de l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, i cita de Clara García Catalán i l'altra policia nacional, també imputat el dijous 25 de juny al matí. Els interrogarà sobre aquestes investigacions a càrrecs de Podem que hauria fet la cúpula del Ministeri de l'Interior, tot això al marge de la llei. I la Generalitat ha posat en marxa un nou servei d'atenció presidencial per fer la declaració de renda a través de l'Agència Tributària de Catalunya. El govern reforça la xarxa d'oficines que estan distribuïdes per tot el país i ja són una quarantena, entre les quals la de Tarragona. Anem fins allà, a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
9: Tot plegat s'emmarca en la voluntat de reforçar l'Agència Tributària de Catalunya per preparar-se perquè en el futur es tingui la capacitat de recaptar i gestionar el gruix dels impostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha estat a l'oficina habilitada a Tarragona.
10: Hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
9: Des del maig ja s'oferia atenció telefònica als contribuents i s'ha detectat un increment d'un 20% del nombre d'usuaris respecte de l'any passat.
7: I a finals d'aquest any s'acabaran les obres de desdoblament de la canonada que transporta l'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter a Cardedeu fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat a Barcelona. Això permetrà deixar fora de servei la canonada actual que passa pel barri del Canyet a Badalona, on des de fa 20 anys hi ha una fuita per on es perden prop de 200.000 litres d'aigua al dia. Moncada, Marta Vallès.
11: L'obra, que va començar el gener de 2025, s'acabarà aquest any i entrarà en funcionament el primer trimestre del 2027. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la visita als treballs que es fan a Montcada i Reixac.
12: Tot l'altre braç, que era el que teníem des dels anys 60, en funcionament, deixar-lo de posar en servei i reparar-lo. Llavors sí que tindrem dos braços que ens connectaran la potabilitzadora de Cardedeu fins a la distribuïdora de la Trinitat, que al final és la que dona aigua a la gran àrea metropolitana.
11: La consellera ha remarcat que s'ha de ser curosa amb l'aigua perquè el canvi climàtic portarà previsiblement nous temps de sequera en el futur. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Montcada i Reixac.
7: I 52 persones han mort a les carreteres catalanes els 5 primers mesos de l'any. Això representa un descens de la mortalitat d'un 16% respecte a l'any anterior. 21 dels 52 morts són motoristes. El mes de maig ha estat el més mortífer a la xarxa viària catalana amb 19 víctimes. I encara un apunt final perquè Indra ha nomenat Enric Blasco nou director territorial a Catalunya a partir del proper 1 de juliol. La multinacional espanyola de tecnologia tecnologia, consultoria i defensa, ha nomenat aquest enginyer de Sabadell per liderar l'estratègia i relació institucional i empresarial a Catalunya. Segons Indra, la incorporació s'emmarca en l'estratègia de creixement que té la companyia, que preveu fins a 1.500 empleats fins al 2027 i augmentar també la facturació fins als 550 milions.
6: Passen 5 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Serem des d'ara i fins les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
6: I la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda.
6: Tot a punt?
14: Tot a punt.
6: Sí, eh? Molt bé, escolta'm, ho celebro. El primer tema ens el proposa, com sempre, cada dilluns. L'escriptora Empar Moliner, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Celebro que han reaparegut les nous de Macadàmia. Feia dies que no apareixien, però avui
15: depèn,
6: veig que les portes.
15: Depèn, porto diverses coses.
6: Però no
15: coses.
6: N'has ofert a la taula.
15: No.
6: Les has deixat a banda,
15: no.
6: Com
15: no.
6: Perquè no te les prenguin,
15: les he deixat a banda amb una obra pictòrica.
6: Sí, venies molt carregada.
15: Una obra pictòrica que ha arribat aquí a la Consergeria de Catalunya Ràdio. La meva part, el que són, o sigui, estan negres, pobra gent.
6: Sí, t'envien coses.
15: Envien coses que ocupen.
6: T'has enviat un quadre, veig.
15: Més d'un, però extraordinari.
6: Ah, molt bé.
15: Extraordinari.
6: No, està molt tapadet aquí, per fa, no el podem jutjar perquè no l'hem vist, però cap problema.
15: No,
6: és privat.
15: Us agradaria.
6: Regal, no ho dubto.
14: Home, sí.
15: Us no agradaria dubto, molt i el no voldríeu dubto. I el voldríeu posar en aquest estudi tan modern que tenim.
6: Home,
15: que està ple de llums.
6: Sí,
15: que sembla
6: sí.
15: L'Enterprise.
6: Una altra cosa no, però llums sí. Sobretot quan fan el Tot Costa, que com que surt per la tele,
15: ah, sí, això ja,
6: hi ha molta més llum, eh?
15: Sí, perquè jo a vegades els veig per la tele.
6: Fan molta llumenària, sí.
15: I han d'anar molt
6: arreglats. Mira, ara el bany tocarà. Ara, a veure, toca el bany, espera. I ara canviat a Tot Costa, mira, goita. Oh.
15: Clar, que hauríem d'anar arreglats de la part de dalt,
6: no,
15: nosaltres.
6: Hauríem de posar-nos ulleres de sol.
15: Sí, torna a la llum migdianca.
6: Sí, sí. més adient. Què?
15: Llum, arriba l'estiu, us veu, a tots aneu amb màniga curta, avui. Què no us han dit que hi hauria pedregades?
14: Com
15: dic? No han dit que hi haurà pedregades i que plourà. A mi m'ho han dit.
6: No sé qui t'ho ha dit, però t'ha enganyat.
15: Jo hi vaig estar posant-li cobertura als tomàquets, com m'hagin enganyat. En fi, arriba l'estiu, tothom fa règim, ja comença...
14: Una mica tard.
15: I llavors tothom vol coses fresques. I llavors és el gran moment de les amanides,
6: sí.
15: Que és el pla... Ara ja comença. Ara
6: sí,
15: ja.
6: Sí, sí, sí.
15: Una cosa fresqueta, una amanida.
6: Clar.
15: Que és el plat més maltractat de casa i dels restaurants. L'amanida, avui, ja, excepte a casa els llestos, ve plastificada. Al restaurant i a fora. Una bossa d'enciam, per cert, conté més sulfits que una ampolla de vi. Ho dic per... Sí, saps allò que diuen? No, el vi que no, que té sulfits. Que hi ha vegades que quan et donen un vi sense sulfits, jo, que sóc senyora, de vegades dic, esperi un moment, que porto una bossa de sulfits al bolso.
6: Que si no els trobo faltar, no?
15: Esperi un moment, que li posaré. Doncs una bossa d'enciam en sé més. Llavors, l'amanida de bossa ho té tot. Per què? Perquè es pot transportar i apilar. I només té un problema. Quan l'obres, es marceja a l'instant, degut als productes que li posen perquè es mantingui fresca durant mesos, si cal. En quin restaurant avui et dia et posaran una amanida d'api, de rabanets, de pastanaga bona? Quan dic api no vull dir un api d'aquell de 2 metres, que també va amb bossa, eh? Enciam o escarola. T'hi posaran cogombra? Que n'hi ha que... O sigui, en comença bé, però ha comprat al mercat. Anar a comprar es pot fer parlant o sense parlar. Hi ha qui vol agafar l'enciam de tràmit per banyar-lo en aquella salsa Cèsar de pot i està. Llavors no cal gaire cosa per això. Vull dir, tu agafes... Pots agafar una textura por expand ben fineta, li fots la salsa i no es nota. Vull dir, jo conec algun paladar, adolescent o no, que no ho notaria. No cal gaire. I hi ha el que anirà a la parada o a la botiga i parlarà amb el paradista. Jo sempre dic que les coses que m'agraden molt... El vi, els llibres, els discos, la roba... Quan les vaig a comprar, m'agrada que em donin rotllo. M'agrada preguntar, i tu què, això ho has tastat, això no? Això vols dir que em queda bé, menteix-me, tot això. A mi em sembla saludable si siguis gran o siguis jove, perquè ara els grans ens passa el mateix, sense vergonya i sense mirar el mòbil, a quan va el pebrot? O sigui, tu, és veritat que ara tu vas a una botiga i abans deies, oh, és que els joves no saluden, eh? Els joves no et diuen ni has de ni bèstia. Tu ara dius bon dia en una botiga i no et diu bon dia ningú. Està tothom amb el mòbil. Quan et deien, no, és que l'ascensor, hem de parlar del temps perquè el silenci ens incomoda. Això era abans. Ara tothom està mirant el mòbil i ningú... Tant de bo et parlessin del temps. Total, que no coneixem la temporada... La verdura de la Deo Por Expand sempre la tenim disponible, Por Expand i el bocat, les dues textures estrella dels súpers. I llavors, és clar, hi ha el que, malgrat que compra amanida de bossa, es pensa que és un gourmet, aquest és pitjor encara. Llavors, per ell, ara també hi ha dos productes estrella que surten més que mai. La sal de l'Himàlaia i el vinagre de Mòdena. La una no és de l'Himàlaia, l'altra no és de Mòdena. La una no és rosa, ni mai ho ha sigut, i l'altra no és marró, i mai... Sí que ho ha sigut, però per altres motius. Mireu-vos els ingredients de l'etiqueta. El vinagre de Mòdena porta, entre els ingredients, caramel líquid, és a dir, sucre. Us puc jurar que l'altre dia un d'aquests gourmets de cinquena gamma, posant la sal rosa aquesta que és mentida i el vinagre de Mòdena, que encara és més mentida, em deia mentre anava tirant la sal i el vinagre, dic, ai, que patirem aquí a l'amanida de bossa, diu, oh, és que la gent és burra perquè posa un rotllo de formatge de cabra al microones i el tira sobre l'amanida, i pensava, i tu? I tu què? Jo demano un restaurant, un de sol, un sisplau, que tingui una amanida de veritat. Si això em passés, la pago a preu d'extorsió. De veritat, de veritat.
6: Doncs és la reivindicació de l'amanida, però de l'amanida de debò, que fa l'Empar Moliner. No sé si voleu afegir alguna cosa o no, o si sou dels que compreu l'amanida en bossa i, per tant, amb tots aquests sulfats.
13: Jo no ho puc suportar. És a dir, ni comprar les amanides del supermercat...
15: Ho sabia veient-te a la cara.
13: La gent
15: que compra verdura fresca és més guapa. Se li nota la cara. No fan cara de plàstic.
13: No, i fora de casa també em costa. Vull dir, demanar un restaurant, prefereixo demanar una altra cosa. Cuinada, no?, que una amanida, i notar, sobretot el tomàquet. Veus, a mi, amb l'ànsia me'n passa, però amb el tomàquet ja no ho puc suportar. Si el tomàquet no és bo, l'amanida no val res.
15: És que et dic una cosa, quanta gent de la que coneixeu, intel·ligents, no intel·ligents, coneix les temporades de la verdura? Mm. Quanta gent sap quan toca... Si hi ha tomàquet ara...
6: O la fruita, eh?
15: O de la fruita,
6: de la fruita. Fruita tot l'any,
15: sí, a vegades. Aquesta síndria que hi ha ara a les botigues, d'on ve? I quant mesos ha estat viatjant aquesta, la síndria aquesta?
6: Sí, sí.
14: A veure, jo sóc també una gran defensora de les amanides, m'agrada molt, i és el que diu l'Empar, no té punt de compressió. Jo crec que tot el mal va començar amb aquell ancià amb l'iceberg, com deia, no?
6: Ui, sí.
14: L'embolicat.
15: Sí, que no havies d'anar...
6: Que no té cap bus, allò, eh?
14: Sí, no té cap bus, allò sí que és per
15: espai. No té cap bus, però no el vam començar a posar a les hamburgueseries, on posen la guarnició per fer bonic, però no pretenen que te la mengis.
14: Sí,
15: si tu demanes que té oli i sal... Et miren amb cara de que és aquest imbècil. Llavors, aquesta va molt bé perquè es veu que no s'ha de netejar. Allà tu, si ho vols fer.
14: Sí,
15: però
14: clar,
15: llavors,
14: minges,
15: per
14: no?
15: què? Perquè posar un enciam a la pica i que sortís una mica de terra o un cargol era un esforç que no el podien fer. No el farem, aquest esforç.
14: Doncs això. No, jo també estic molt d'acord perquè a mi m'encanten les amanides i crec que a l'estiu són fantàstiques, però la dificultat de trobar bones amanides, i també és cert que jo a vegades, com que en consumim molt, i a més els meus fills també són grans defensors de l'amanida, tot i que són molt petits, però jo tinc una nena, per exemple, de 7 anys, que el seu plat preferit és l'amanida.
15: Perquè la deu menjar bona a casa.
14: Sí, la mengem bona, i a part, ara no tinc temps, però hem tingut hortet, i ells tenen aquesta consciència també de quan venen els tomàquets, els enciams, i és que no té res a veure.
15: No,
14: quan menges, i hi ha pocs restaurants que realment et puguin oferir un bon producte de qualitat, i els que t'ofereixen no te fan pagar a preu d'or, no? Mm. Llavors sí que és un problema. L'amanida és algo com molt nostrat, no? També és algo com molt...
15: Bueno, sí, la mica de verd, clar.
14: Sí, bueno, clar, i a part clar. Que... Sí, l'amanida sí. També trobo que és com un producte... Bueno, no sé, me'l sento com
15: que,
14: molt propi.
15: Tu fixa't que a les parades del mercat, amb una paradista amiga m'explicava que abans, per Nadal, els rabanets els venien...
14: Tant,
15: però a quilos. Que ara ningú en compra. És que piquen.
14: És que,
15: no, és que piquen. No podem. No, i els hi deu costar també tallar-los a rodanxes.
14: Sí, ara també t'he de dir que com que en consumeixo bastanta, hi ha molts dies que no tinc temps, saps? Allò que he de córrer, i a vegades també peco i compro alguna amanida de bossa.
16: Ui, jo confesso, jo confesso que no compro amanida de bossa.
14: Aquella que posa brots verds, que dius, bueno, i que posa masia de no sé on, que dius, bueno,
15: sí,
14: com a mínim...
15: Masia...
16: Sí,
14: era confessar que...
16: Tu penses ben contenta amb aquella bossa, pensant que has comprat allò...
14: Sí, sí,
16: quilòmetre zero.
15: Doncs jo us dic una cosa, eh? Jo he optat... Ara ja no penso comprar ni verdura ni fruita amb porex pan a sota i amb plàstic. No, no pot ser.
18: No, perquè a més no costa res, i per molta mandra que et faci cuinar una amanida, francament. Són 5 minuts.
15: No, és anar-la a comprar, perquè ara els mercats estan oberts a la tarda.
18: Sí.
14: Alguns.
18: Són què? Són 4 o 5 ingredients? Fas una amanida molt ràpidament i la seleccions molt ràpidament.
14: Però a vegades no és fàcil trobar antiacons,
15: eh? No, no és fàcil, no.
18: Ens omplim la boca de dieta mediterrània i tot això, i al final és això, és fer-se una bona amanida, i de quilòmetre zero, no el de Madrid, sinó el quilòmetre zero d'aquí al costat.
15: Però quilòmetre zero no vol dir la botiga d'aquell senyor de 24 hores del costat.
14: No, això també és important.
18: Clar, això és l'altre.
15: Correcte.
18: I després, a l'hora de saber les estacions de les fruites i les verdures, n'hi ha algunes que són de calaix. Tots veiem que de sobte apareixen les nespres o de sobte apareixen els préssecs, i abans no, però d'altres són per nota. Jo no, el tema dels pèsols no el controlo, per exemple.
15: Els pèsols s'han acabat, ara. Els pèsols i la menta són... La Carme Ruscalleda sempre diu el gust de la primavera. Faves i pèsols, ja han passat.
18: Ara maduixes i síndries.
15: Síndries encara no. Síndries a casa nostra encara no. Pot haver-hi algú amb hivernacle, però encara no. Les que venen de l'Àfrica i no tenen el mateix gust.
18: Això, el quilòmetre zero.
16: Sí, quilòmetres d'allà, d'allà on sigui. Bé, doncs la reivindicació, no només de l'amanida, sinó també de l'alimentació quilòmetre zero, ara que arriba la calor i que, per tant, canviem els hàbits de tot allò que hem menjat durant l'hivern.
15: Tu, sobretot, eh? Què? Mira els hàbits. Ara aquells filets, aquells entrecots, ja no te'ls menjaràs, eh?
16: No, això sí, però el primer sí que...
15: Home, aquell fricandó...
16: Perdona, la fruita que hi ha a la fruitera de casa, evidentment que ha canviat.
15: Ja ho sé, clar.
16: No va a la mateixa ara que hi havia fa unes setmanes.
15: I ara ve de gust i fa il·lusió.
16: Amanides també, ara
15: també
16: molt més bé.
15: La Júlia, ara esperem els tomàquets. Sí, com la tòfona.
14: I amanides sense enciam també són molt bones.
15: Clar, és que, per exemple...
14: Que pot ser molt creativa amb les amanides.
15: Si la gent tastés un cogombre normal i bo, es moririen.
14: Clar.
16: Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Ja pots marxar, amb les nous i tota la parafernàlia que portes.
13: Haurem d'obrir la porta una altra vegada.
16: Sí, escolta, una feinada de poter per sortir. Una pausa i de seguida anem amb més temes.
19: Catalunya migdia.
20: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
21: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
22: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
23: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
24: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
23: Tu creus? Jo pensava que era normal.
24: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
25: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
28: Però tu en saps d'anar amb moto?
25: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
28: I què?
25: Que em vaig trencar una cama.
28: Apa!
25: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
30: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
19: Catalunya migdia.
31: Evitem el soroll.
32: Ens allunyem de les estridències.
31: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
32: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
33: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
31: Un informatiu sense presses.
32: Per donar context als grans titulars.
33: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Leire Díaz, bon dia.
3: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
2: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
3: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
4: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
5: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
2: Candela Peña! Què passa?
8: Quina il·lusió!
2: Ah, m'he engreixat una mica.
8: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
2: Sí.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
16: D'aquí a 10 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, l'Alba Alfageme i el Jordi Cabré. Deixeu-me començar per un tema que hem conegut avui a través dels primers documents que s'han fet públics sobre la visita del Papa a Catalunya. I hem conegut que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà Lleó 14, serà íntegrament en castellà. La Santa Seu ha fet públic aquest matí, com dèiem, el missal de tot l'acte pontifici del dia 10 de juny. El català queda relegat a un segon terme. Bàsicament, el pontífex només parlarà en català a la salutació inicial de la missa. És veritat que després hi ha una lectura a la missa, però en el que és l'acte de la consagració i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família és íntegrament en castellà. Més enllà d'això, se sentirà la nostra llengua, com dèiem, dos moments puntuals de la missa, durant la lectura del primer evangeli, amb els càntics posteriors, i durant la pregària del credo. En canvi, tant l'Eucaristia, el moment més important de l'ofici, com la resta de lectures i càntics seran en castellà o en llatí. El guió publicat avui no recull l'homilia de Lleó 14 i no se sap en quina llengua la farà, però tot fa pensar que serà en anglès o en castellà, que domina prou bé. Fa 16 anys, en la missa que va fer el papa Benet XVI, quan va consagrar el temple de la Sagrada Família, la llengua catalana va tenir més protagonisme. Es van fer diverses lectures i una part d'elles van ser en català. En aquesta ocasió, el papa Lleó sí farà en català les primeres paraules, en el nom del Pare i del Fill, de l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Això mateix ho va fer el 2010 Benet XVI. Ara, l'altra incògnita sobre l'ús del català serà la intervenció del cardenal Joan Josep Omella, que l'any 2010 l'arcabisbe Lluís Martínez Xistac va fer la major part de la seva intervenció en català. No sé què us sembla o no, és veritat que fins ara no teníem la certesa, però avui la Santa Seu ha fet públic aquesta, tot el missal de totes les intervencions que tindrà el papa Lleó XIV i hem pogut comprovar què és el que es farà en llatí, en castellà i en catalano, que és com surt en el missal, perquè està fet des de la Santa Seu i està tot en italià, però sí que apareixen algunes coses en català, però molt poquetes, molt testimonials, i clar, l'acte principal, diguem-ne, que és la benedicció de la Torre de Jesús, doncs serà íntegrament en castellà.
13: Jo crec que no té gaire sentit que sigui en català, que sigui en castellà per dues coses. Una, Barcelona és una part del trajecte del papa Lleó, primer va a Madrid, després anirà a Canàries, per tant, la llengua castellana, diguéssim, que ja tindrà el seu paper, i crec que tenint en compte els precedents que ara repassaves molt bé, el català va tenir una presència molt important.

0: respecte als pobles. Crec que en aquest sentit el català hauria de tenir una presència molt més important. Podria entendre que no tota la missa fos en català, això crec que tothom ho pot entendre, però sí que hi hagués un missatge molt més potent també en defensa del que és un dret, que són els drets lingüístics, i en aquest cas el català.
1: Jo no sé qui té la responsabilitat d'aquest contingut, d'aquesta decisió. No sé si és la Santa Seu o si és la Conferència Episcopal Espanyola o el Bisbat de Barcelona.
2: El document que han enviat avui és de la Santa Seu.
1: És de la Santa Seu, però potser ho han estat negociant amb aquests interlocutors o potser fins i tot amb el govern espanyol, no ho sé. Sigui qui sigui, no tenen perdó de Déu. És a dir, això, amb una església construïda per una persona com Antoni Gaudí, que pensava com pensava, que a més totes les inscripcions de totes les torres, de tots els apòstols i evangelistes, totes estan en català, doncs, escolta, francament, jo la manca de sensibilitat d'una cosa que és molt fàcil, és a dir, tu pots perfectament tenir un gest de simpatia cap a la terra, la pàtria, la cultura d'Antoni Gaudí, o no tenir-ne gens, o fer com va fer el franquisme, que és a l'hora de poder reparar la seva tomba, doncs posar-la en llatí, perquè el català li semblava una cosa suposo massa violenta, que la tomba original d'Antoni Gaudí, com s'ha vist avui amb una sèrie de tuits, doncs era en català. Francament, no costaria res. Jo demano als interlocutors, siguin els de l'Església, siguin els dels caps dels estats, que són també caps d'estats que han de negociar, puguin canviar-ho, perquè no costa realment res, i perquè realment seria un exemple, si fos realment estigués en mans del govern espanyol, seria un exemple de poder demostrar una miqueta que això de la plurinacionalitat va realment en sèrio, no els costaria res. I si no passa, doncs, escolta, no passa res. Jo estic convençut que el barri de la Sagrada Família estarà ple d'estelades aquests dies, tant si es fa en català com si es fa en qualsevol altra llengua.
3: Clar, també m'ha sobtat, de veritat, pel que deies, no?, pel simbolisme de la Sagrada Família, de Gaudí, el que representa, i em sobta també pel que deia la Júlia de la figura, no?, del Papa Lleó XIV, que és una persona que, a més, per la seva trajectòria vital, on hi havia diversitat lingüística, on a més és conegut que ell en moltes ocasions ha utilitzat la llengua per apropar-se en els

0: de respecte i de deferència cap a un país que, a més, jo crec que ha escollit una sèrie de llocs que visitar per evidenciar aquesta consciència social també que té, i això també va de consciència social, no? El fet de respectar la llengua del país que visites. Llavors,
1: sí,
0: no ho sé,
1: veurem. Sí, d'una certa consciència això cap a les llengües que estan en minoria o que no tenen estat propi,
0: totalment,
1: o que realment
0: necessiten
1: certa protecció. En qualsevol cas, és un temple expiatori i confiem que puguin expiar-ho d'alguna manera.
2: El test, clar, queda més d'una setmana perquè es produeixi, això serà dimecres que ve, el dia 10, per tant, hi ha temps.
0: Sí,
2: perquè
0: per
2: algú
0: això,
2: des de l'Església Catalana faci veure, sobretot pel que té a veure amb l'acte estrictament de la benedicció de la Torre de Jesús, que és la que es fa des de l'exterior de la Basílica i que segurament serà el que més es retransmetrà a nivell mundial, fins i tot, perquè no deixa de ser un símbol, com és el de la benedicció d'aquesta Torre de Jesús, que a més posa el sostre, diguem-ne, a la Sagrada Família. Per tant, aquí, en aquest acte, que és íntegrament en castellà, aquí sí que hi ha alguna possibilitat que l'Església Catalana pugui pressionar d'alguna manera o fer veure a la Santa Seu de dir, escolta'm, no costa res fer, ja no et dic tot, tant de bo, però com a mínim una part que es pugui fer en català. Dubte si això hi ha marge com per poder-ho canviar o no, perquè és veritat que l'Església Catalana ha tingut un paper actiu a l'hora de canviar en algunes coses l'agenda del Papa Lleó, que la setmana que ve, insisteixo, que alguns dels actes que farà, per exemple, la presó, doncs la visita a la presó ve clarament per una petició des del bisbat de Sant Feliu. Vull dir que hi ha opció com per canviar-ho, però és veritat que avui, quan hem vist el missal que ens han enviat dels diferents actes que hi ha, doncs ens ha sorprès el fet d'aquesta pràcticament absència del català tret d'algun petit moment en l'interior de la Basílica de la Sagrada Família. Bé, estarem pendents a veure si això canvia o no. Queden 2 minuts per arribar a 2:15. Més coses. El fet que estigui passant molt últimament no vol dir que no ho haguem d'explicar. Els Mossos d'Esquadra asseguren que tenen ben encaminada la investigació del tiroteig ahir a Badalona, ahir a la tarda. Un tiroteig que va deixar ferida una nena de 10 anys. La policia dona per fet que l'origen d'aquests fets és una lluita pel mercat del narcotràfic i que la nena no era l'objectiu, sinó que va quedar ferida de manera fortuita pel que se'n diu una bala perduda. També ahir, però, hi va haver un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Aquí va quedar ferit un home, que probablement és d'una de les bandes de narcotraficant que es van enfrontar entre elles. Sembla que va ser un narcoassalt, quan una banda assalta una altra banda per intentar prendre-li el botí. La qüestió és que fa mesos que de tant en tant hem de parlar d'un tiroteig al carrer. Podem saludar el Francesc Guillén, ell és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de la Universitat Autònoma. Professor Guillén, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ahir va haver aquests dos tirotejos a Catalunya, l'una a Tordera, l'altra a Badalona, on va quedar ferida una nena que no tenia res a veure amb l'incident. Els Mossos ho atribueixen a enfrontaments entre bandes de narcotraficants, i ja és veritat que els mateixos Mossos d'Esquadra el que expliquen és que en tots aquests tirotejos i en la presència d'armes de foc al carrer a Catalunya hi té molt a veure la presència de la marihuana i les màfies que intenten o que controlen aquest mercat de la marihuana. És això?
3: Pues tots els indicis apunten a que sí. De fet, l'increment del, no únicament del tràfic, sinó del conreu de cannabis a Europa és un fet constatat en els últims 10 anys, és a dir, repeteixo, no únicament a Catalunya, sinó a Europa, i com això genera un mercat important i genera una competència important entre les bandes, s'estan registrant últimament tiroteixos que sempre s'acaben relacionant amb lluites pel territori o pels mercats d'aquestes bandes. Sí, és veritat.
2: I això com es reverteix ara? És a dir, la sensació és que ara hi ha hagut tota una sèrie de bandes que o bé ja s'han instal·lat a Catalunya o que intenten instal·lar-se, que tenen armes de foc, que les utilitzen. Això, diuen els Mossos d'Esquadra, també fa efecte reclam per altres delinqüents que no tenen directament a veure, però que el que abans solucionaven amb una baralla o amb dos cops de puny, ara ja directament ho fan amb pistoles. Com es reverteix això?
3: Aviam, és veritat, com diu la policia, que la creixent presència de grups organitzats implica una presència més o una disponibilitat més gran d'armes de foc, no? Fer-se'n amb aquest tipus d'armes, fins i tot per aquells que no estan directament relacionats amb el tràfic de drogues, en aquest cas, amb el tràfic de cannabis. Aviam, és difícil donar una solució màgica a tot això. Evidentment, cal una certa resposta policial per mantenir la idea de que no hi ha impunitat, de que la llei la respecta tothom, i jo crec que en aquest punt, doncs, la policia ha donat exemples en els últims dies d'estar una mica fent aquesta tasca. Fa pocs dies, al Font de la Pólvora, Girona,

0: haver una intervenció policial molt important amb nombrosos efectius de, del cos de Mossos d'Esquadra i fins i tot de forces i cos de seguretat de l'Estat, que va acabar amb molts detinguts, amb moltes quantitats de droga confiscades, etc etc. És a dir, una part de la resposta, òbviament, ha de ser policial. Policial i de l'administració de justícia, en el sentit de que el sistema reacciona contra aquells que intenten pervertir, en aquest cas, la salut pública i, a més, crear uns índexos de violència que posen en perill, com s'ha vist en els últims exemples, la vida de terceres persones i no únicament d'aquelles persones que estan implicades en el delicte, perquè de vegades, quan hi ha tiroteixos entre membres de bandes, pues la gent sembla pensar, bueno, pues ja s'ho faran, no és una cosa entre ells, no, és que quan l'arma es dispara pot fer-hi a qualsevol persona, com ha passat en aquest cas. És a dir, la resposta policial és necessària, però jo crec que els Mossos d'Esquadra són molt conscients i estan fent coses que obertament van en aquesta direcció. Però, a més, jo crec que cal intentar trencar els escenaris, els contextos, les realitats urbanes i no urbanes on es produeixen aquests fets, on es desenvolupen aquestes bandes. Si mireu realitats veïnals com la del tiroteig de Badalona o com la intervenció de Mossos a Girona, estem parlant de zones urbanísticament molt degradades, amb comunitats molt tancades, amb poca ventilació social, per dir-ho d'alguna manera, amb poca mobilitat, molt controlades, amb control social informal pels dolents de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, són entorns que permeten que aquells que controlen aquests grups controlin bastant bé el territori. Doncs bé, si no intervenim en tot això, si no canviem aquests entorns, a més de les intervencions policials i les reformes que calguin de la legislació i tot allò que sigui necessari per combatre millor aquesta delinqüència, difícilment acabarem amb aquesta problemàtica. És a dir, no acabarem amb la mina o amb Sant Roc únicament amb la policia, però necessitem la policia.
1: Avui sentíem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al matí de Catalunya Ràdio, dient que la policia no tenia prou eines i demanant al govern central, deia ell, que és qui té les competències, deia García Albiol, canviar la llei per tal de donar més eines a la policia per poder controlar millor. És un problema de lleis o no és un problema de lleis, sinó és un problema d'aplicar les que ja existeixen?
0: Jo crec que en la legislació que existeixen instruments suficients. Se parla molt, per exemple, del tema de la multireincidència, però l'última reforma de la multireincidència és de fa res, de fa 2 o 3 anys, i no s'ha aplicat per falta de recursos. O sigui, cal tenir en compte que per aplicar les reformes legals cal posar els mitjans, els recursos necessaris per fer-les efectives, i en molts casos no es fa. Jo no crec que sigui, sincerament, un problema de legislació, tot i que reconec que és possible que en algun àmbit concret, en algun procediment concret, pues, simplificar el procés sense disminuir les garanties pues, seria una bona cosa per poder combatre millor el crim organitzat. Però jo penso que és molt més una posada a disposició de mitjans, de recursos necessaris per afrontar aquests problemes que no pas una renovació a fons de la legislació que podria millorar-se per aspectes molt concrets.
1: I també és veritat que hi ha una certa banalització de les armes del foc. És a dir, abans, clar, un tret es disparava molt com a últim recurs. I ara fa la sensació que, entre les bandes criminals, òbviament, afortunadament, entre la majoria de la gent no, però entre bandes criminals s'utilitzen les armes de foc amb molta més alegria, entre cometes, que del que es feia fa anys.
0: O simplement que hi ha una presència més gran de bandes criminals. Entre les bandes criminals, la utilització d'arma de foc mai ha sigut un element estrany. Possiblement, estan testimonis és de que les bandes són molt més presents que abans, perquè hi ha un mercat que dona guanys econòmics importants, com és el tràfic de drogues, i per això justament es barallen. Però entre els grups criminals, l'ús de l'arma de foc tampoc és tan estrany. O sigui, de totes maneres, a mi el que m'agradaria deixar clar és que estem amb un ús en general de l'arma de foc, és a dir, que sí, molt més alt que abans, d'acord, que estem vivint episodis que abans eren impossibles o que eren insomniables i que ara passen, no diré cada dia, però sí amb relativa freqüència, és a dir, que la situació està empitjorant pel que fa a l'ús de l'arma de foc en els espais públics, és veritat. ara no estem en una situació que sigui inabordable, per dir-ho d'alguna manera. Es poden fer coses, és a dir, no estem en una situació de que tothom hagi estat testimoni d'un tiroteig al carrer, com sí que passa en altres països, no del nostre entorn, però sí, per exemple, del continent americà. Penso en Estats Units, penso en Mèxic, penso en altres països. Però sí, hi ha un increment, però un increment que no ens faci perdre el món de vista. Es pot sortir al carrer sense córrer el risc de que un el dispari. Mm-hmm.
1: La Júlia Rega li vol fer una pregunta al professor.
2: Sí, ara parlaves d'aquestes zones, entre moltes cometes, potser més degradades, on també aquest entorn ja fa que potser la policia no hi tingui tant control. El meu dubte amb tot el tema del conreu i també consum i tràfic de marihuana és si hi ha hagut una reconversió per part d'alguns clans que ja estaven identificats com a delinqüencials cap a aquest tipus de negoci, o si és que, en aquest cas Catalunya, ha atret aquest tipus de clans i, per tant, ara s'han assentat aquí i fins ara no hi eren. O sigui, a mi això és el que no em queda clar, tenint en compte totes les notícies que estem rebent de forma, fins i tot, pràcticament constant, en aquest cas, sobre el negoci de la marihuana.
0: A veure, lo que està clar és que s'ha incrementat la producció. O sigui, Catalunya era un país que fa 15 o 20 anys la producció de cannabis era molt baixa i ara realment és bastant freqüent, no? O sigui, això implica que hi ha més producció i, per tant, més diners a guanyar. Llavors, és esperable que gent que es dedicava a altres coses ha vist que és un benefici fàcil, perquè aparentment és fàcil. O sigui, tu agafes una mercaderia a un lloc, la pares a una altra i guanyes molts diners, i aparentment sense risc. I d'altres que es dediquessin fora, diuen, ah, doncs anem a Catalunya, que allà ara hi ha més producció, hi ha més possibilitat de mercat, etc etc. Jo crec que les dues coses són possibles i que les dues coses estan passant.
1: Mm-hmm. Alba?
3: Hola, Francesc. De fet, el Francesc ens coneixem.
1: És l'Alba Fagema,
3: sí.
0: Hola, Alba, què tal?
3: Hola. I és un gran expert, sobretot, en tot el que té a veure amb la percepció de seguretat, el professor Guillén. Jo crec que també seria interessant, no?, si ens pot explicar una mica com determinats sectors utilitzen aquests fets, que al final són fets, com molt bé ara estava explicant, no?, que realment Catalunya, podem dir que és un país segur, però a partir d'aquests fets, com es construeix també aquest discurs de la por, val? Com s'aprofiten aquestes situacions, que són situacions aïllades, per generar entre la població aquest sentiment d'inseguretat i amb quin objectiu hi ha, perquè crec que ara mateix el debat de la seguretat pública és un debat que més a més està molt encès i determinats sectors ho estem veient que ho estan aprofitant per generar i d'alguna forma construir, no?, aquest cultiu d'aquesta pedagogia de la por que al final impacta d'una forma directa en la llibertat de la ciutadania també.
0: Per això jo he fet la intervenció que acabo de fer fa un moment, és a dir, perquè jo crec que com ens alarma molt, com és molt estrany en el nostre entorn que hi hagi tiroteixos, és fàcil que algú cridi l'atenció sobre això, ens faci rumiar sobre la inseguretat, sobre la por a sortir al carrer, sobre la necessitat de mesures molt més restrictives de drets, sobre la necessitat d'eliminar topalls que té l'administració de justícia per intervenir, és a dir, hi ha sectors que amb la idea aquesta de que la gent està en perill, de que la societat no és segura, de que tots correm un gran risc, o sigui, poden intentar convèncer del que cal són mesures molt restrictives de drets, que les polítiques actuals són les que ens han portat fins aquí i anar cap a models que han demostrat la seva utilitat. A mi quan la gent sempre em reclama mesures molt, molt més dures, penes més dures, fins i tot alguns parlen de pena capital, coses d'aquest tipus, jo sempre dic, en el món occidental, perquè ja no parlem d'altres mons, no? Quin és el país que té les penes més dures? Estats Units. Quin és el país que té més gent a la presó? Més de 2 milions de persones. Estats Units. Compareu la delinqüència d'Estats Units a la nostra. És a dir, 4 vegades més delictes violents que a casa nostra. 4 vegades. Nosaltres estem a un homicidi cada 100.000 habitants i baixant, perquè avui, com tenia aquesta intervenció, m'he repassat les xifres, i els homicidis a Catalunya estan estables, però si mireu la sèrie històrica des de 2011, no estan en el seu moment més alt. En canvi, els Estats Units estan molt millor que abans. És a dir, tinguem en compte que aquí hi ha la voluntat política d'utilitzar tota aquesta por, que és lògica, perquè la gent no està acostumada a que hi hagi trets al carrer. Llavors, quan això crida molt l'atenció i és fàcil que a la gent se li faci pensar que tot està molt malament, que necessitem intervencions més dures, és a dir, possiblement calgui canviar alguna cosa, ja ho he dit abans, però no massa cosa. Però intervencions més dures no ens portaran necessàriament a menys delinqüència. L'exemple, repeteixo, és Estats Units d'Amèrica. I no ho estic inventant jo, les dades estan obertes. Podeu entrar a la web de l'FBI i veure l'evolució de la delinqüència. Està 4 vegades per sobre de la nostra delinqüència i violència. I violenta això en cadena perpètua, amb penes de mort, amb aquelles històries de 3 strikes and you are out, que per 3 delictes petits es podien caure 20 anys de presó, doncs bueno, és que no hi ha miracles aquí. Així, per això és important intervenir en aquells contextos que faciliten la instal·lació del crim, el control social per part dels grups violents i que faciliten que la gent entri en aquests canals.
1: Jordi?
4: Bé, jo... Hi ha un factor que també és cultural, segur, que no sé si convé analitzar-ho, i és, per molt que aquí, en efecte, els tirotejos i les armes de foc no són tan freqüents, com vostè ha dit, més enllà de l'Atlàntic sí, i per un tema també de permisos, la gent porta una pistola a la guantera, i tant a Nord-Amèrica com a Sud-Amèrica això és més freqüent, i podria ser que això estigués d'alguna manera exportant pel que fan aquestes bandes concretes, però després és que, a més, potser fa un any o fa una sèrie de mesos, l'alarma era per les armes blanques, justament. És a dir, d'una mena d'accés d'armes blanques. Llavors, no sé fins a quin punt aquí estem assistint a un canvi cultural o si el factor immigratori, per ser clar, si el factor de persones que venen d'altres cultures té alguna cosa a veure aquí o no.
0: Podria ser que hi hagi persones d'altres cultures que venen d'entorns on la violència és més habitual, si venen, no sé, de Colòmbia o fins no fa gaire del Salvador, Honduras o aquests països on la violència està molt normalitzada, sobretot perquè en alguns d'aquests països han tingut guerres civils fins a fa pocs anys, amb molta abundància d'armes al carrer. Jo no dic que això no tingui incidència, però l'increment de les armes blanques és un fenomen que abans d'aquí apareix des de Anglaterra. O sigui, en aquests moments a Anglaterra estan en una baixada de l'ús de les armes de foc, però encara puja l'ús de l'arma blanca. És a dir, que hi ha d'altres contextos europeus on també hi ha un increment de l'arma blanca, aunque encara en el cas d'Anglaterra no de l'arma de foc. Per la qüestió cultural podria ser, simplement hi ha gent que està acostumada a viure la violència de manera molt, molt més natural, i a nosaltres ens sembla una cosa molt, molt, molt més excepcional. No ho descarto, però jo crec que el problema ve més lligat per una societat que és cada vegada més violenta, on tot és molt radical, tu has de ser molt fort, superar-ho tot, tenir èxit sense massa esforç, perquè els més espavilats i els més forts ho fan. És a dir, aquesta societat tan competitiva, aquesta polarització tan gran que hi ha en alguns sectors de la societat, això afavoreix que la cultura de la violència s'instal·li.
1: Doncs és Francesc Guillén, és expert en polítiques públiques de seguretat i professor de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: Doncs una mica del context teòric de què és el que està passant a Catalunya, perquè és veritat en el que cada 2x3 tenim una informació, ara en aquest cas ahir 2 tirotejos, una a Badalona i l'altra a Tordera, al Maresme. I aquesta sensació que hi ha més armes de foc al carrer. També és veritat que estem en una època en què tot se sap.
3: Sí.
1: Fa anys potser hi havia un tiroteig en un barri i no te n'assabentaves, i ara en canvi tot arriba de seguida, i fins i tot a vegades en aquestes batalles entre les mateixes màfies que fa que arriben als mitjans de comunicació notícies que abans no passaven molt sota el radar, però és veritat que hi ha hagut un augment aquest any respecte a l'anterior, o fa 2, de la presència d'armes de foc i, per tant, dels tirotejos, que també és una cosa que preocupa.
3: Sí, de fet, l'altre dia aquí a Catalunya Ràdio vam entrevistar el comissari Chacón, també, i just ell posava una mica també l'accent dient, evidentment, aquestes situacions impacten, no? Però seguia dient, són fenòmens, no? Situacions aïllades, puntuals. Catalunya, deia, està en un, crec que era la 6a posició, els països més segurs d'Europa, i per tant explicava, no?, que s'està produint a Europa, el que ara també el professor Guillem estava explicant, el doncs, totes aquestes xarxes de crim organitzat, sobretot a Catalunya molt vinculades amb la marihuana, però jo crec que la clau de volta de tot plegat és que, a part de que segueixin havent-hi intervencions policials quan requereixi, a través de la brigada mòbil, de l'ARRO o de situacions d'investigació vàries, crec que apuntava una de les situacions claus, que és com treballem amb aquests contextos que al final faciliten també que sigui el caldo de cultiu de que al final es produeixin aquestes situacions i com hem de desactivar això des d'altres perspectives com és la comunitària, la social. Per tant, jo crec que estem davant d'un gran repte, que hi som a temps, que l'hem de treballar, però que ens equivoquem si només ho enfoquem des del punt de vista social. Estem veient com hi ha joves que s'apunten d'alguna forma, entre cometes, a formar part d'aquestes xarxes també per aconseguir el que ell deia, aquesta posició social o fins i tot un estatus, no? Perquè realment veuen molt marmades les seves possibilitats de poder millorar, no?, les seves vides. Llavors, jo crec que aquí teníem un gran desafiament i crec que hem de posar l'ull, sobretot no permetre que sobretot l'extrema dreta utilitzi aquesta, el que tu deies, no?, sobretot aquesta exposició que fa a través de les xarxes socials fent-nos creure que vivim en un país molt insegur, perquè no és veritat, però també hem de tenir aquesta capacitat d'analitzar i entendre que és un problema complex i que no es pot només actuar des de la policia.
2: I també té a veure amb entorns molt oblidats, que al final el que fan és afavorir la segregació i allances aquest missatge. També fins i tot moltes vegades, en certs contextos, ja neixes com amb aquest missatge identitari, no? De què s'espera de mi, havent nascut en aquest barri, si tot el que veig és això o intervencions policials. Per tant, jo estic d'acord, i crec que la policia el primer que ha de fer és investigar. I l'últim que ha de fer, diguéssim, és actuar, no? Però crec que en aquests contextos estem molt abonats a aquestes tesis de que hi hagi més policia i ja està. I crec que això, sincerament, no soluciona res.
3: Totalment.
2: Soluciona ja al final de tot, del camí. Però hi haurà molta gent que el que generarà és encara més rebuig a la policia i menys oportunitats per ells mateixos. Per tant, ell ho deia molt bé, aquesta societat que tenim cada vegada més violenta, i això també es nota, no?, en com ens relacionem, quines actituds són més fortes. Ara estic pensant en el que deia abans l'Empar, no?, de mirar el telèfon, no? També quan no saber-te relacionar crec que també impacta molt en quines relacions establim a partir d'ara, i crec que en aquest cas cada vegada són més violentes també per això, perquè hi ha una manca d'empatia, d'humanització de l'altre, ja no d'humanitat, sinó més enllà d'això.
4: I el factor frustració.
2: Molt, clar, si tu no tens oportunitats, has nascut en un barri que ja t'han dit que només pel fet d'haver nascut aquí les teves oportunitats ja de ser que són menors...
4: Fins i tot guanyant un equip de futbol, la Champions, guanyant la Copa,
2: sí,
4: els disturbis que hi ha a París, no? Imagina si perdessin.
1: 900.
2: Ja hem anat a tant.
1: 900, sí.
2: El primer dia.
1: No. 12 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
6: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Ja m'entens.
7: Un programa d'un altre gènere.
8: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
9: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
5: Amb David Ávila.
9: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
10: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Veure.
13: Encara que no tinguis set, porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
16: Amics.
15: Rialles.
16: Llocs.
15: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Catalunya migdia.
18: La nit dels ignorants s'hereda.
19: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
18: Pot arribar a travessar oceans.
20: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
18: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
18: I posa la pell de gallina.
22: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
23: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: És que m'heu posat la pell de gallina.
24: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
1: Aquí a 8 minuts seran les 4 de la tarda, deixem una mica de política. El PSOE ha reunit la seva executiva, la primera després de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del partit la setmana passada. Ha estat una reunió on tothom ha tancat files amb Pedro Sánchez i on s'ha tornat a expressar la voluntat d'esgotar la legislatura que en principi s'acaba l'estiu de l'any que ve. Ara bé, si Pedro Sánchez i el PSOE estan decidits a aguantar, el PP tampoc no desisteix a demanar eleccions. Alberto Núñez Feijóo busca aliats per tirar endavant el que en diuen una moció de censura, ni que sigui instrumental. Diu que entre els socis d'investidura de Sánchez, el PNB i Junts per Catalunya, ja hi ha qui pensa, diu Feijóo, que això s'ha d'acabar. I els ofereix això que dèiem, una moció que només serveixi per fer fora Sánchez i convocar eleccions. Són declaracions de Feijóo a Telecinco.
26: Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. Y parece ser, quiero ser optimista, que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Aquests moviments que diu Feijóo que ha notat no es veuen per enlloc, perquè tant PNV com Junts no han agafat el guant i no, de moment no estan per la feina de presentar aquesta moció de censura instrumental que només serveixi, segons Feijóo, per convocar eleccions.
2: A veure, és la segona vegada, com a mínim, en menys d'un any, que Feijóo fa aquesta proposta. Ja l'havia fet, ja se li va dir que no, bàsicament perquè conté dues coses. La primera és que sempre ha de passar per Vox i, per tant, això ja fa que Junts se n'allunyi. Per tant, ja no funcionarà. I d'altra banda, perquè ell, evidentment, vol ser el candidat. I, per tant, votar un candidat del PP sabent que en menys d'un any, o com a molt, en un any hi haurà unes eleccions generals, crec que no li interessa absolutament a ningú dels possibles socis de Sánchez. Per tant, crec que això, evidentment, no tirarà endavant. També entenc, dins de la lògica del Partit Popular, que necessiten exhibir que Feijóo està fent alguna cosa, tot que cada vegada que intenta fer alguna cosa ell mateix veu que ningú li dona suport. I jo crec que tant Esquerra com Junts en aquest cas s'han abonat a que Sánchez caigui quan ell decideixi. De moment l'estan sostenint, no sumaran amb una moció de censura per aquests dos motius que deia, i per tant no hi ha massa més a fer, la veritat. És una legislatura, jo crec que ja pràcticament morta. A nivell d'iniciatives legislatives serà molt difícil que pugui sortir alguna cosa endavant, tot i que és cert que el govern espanyol el que vol també és començar a centrar-se més en noves mesures en habitatge, noves mesures en educació, però crec que això no li sortirà bé i no li funcionarà. Per tant, anem a un any, jo crec que pràcticament paralitzat i a l'espera del que pugui anar sortint, perquè avui s'ha aixecat el secret de sumari, però una part encara segueix secreta, per tant, aniran sortint encara moltes més informacions. Ho veig molt difícil, però crec que el Partit Popular, en aquest cas, està atrapat en si mateix.
0: Sí, jo també crec que no té cap tipus de probabilitat d'èxit per part del PP, però hi ha una altra part que a mi realment em sap greu al final com a ciutadana que ens afecta de forma directa la política de l'estat espanyol, perquè al final tens la sensació que tot el que està passant, és el que deia ara la Júlia, que ens porta en aquesta sensació de la legislatura ja pràcticament està paralitzada. Hi ha la sensació de que com que li van sortint tants problemes, el govern està molt més focalitzat, evidentment, i el president, en resoldre, no?, totes aquestes explosions que té al voltant i no en fer política. I al final això acaba impactant d'una forma directa al final també amb el que deies, no?, totes aquestes necessitats que tenim, des de l'habitatge, la sanitat, bueno, mil carpetes, que tens la sensació que no avança res, no? Llavors, jo ja us dic, jo crec que també em sap greu, no?, que al final uns socis de govern donen suport a un govern perquè tenen la sensació que el que ve és pitjor del que ara hi ha. Vull dir que també el panorama és realment lamentable. Vull dir que realment també dius, mare meva, no? Però també ja et dic, jo crec que estem, al final, em sento fins i tot, com a ciutadana, atrapada amb una sensació de dir, bueno, com que tenen tants problemes, és impossible que puguin governar res, que puguin impulsar cap política pública. I ara mateix, tal com està, no?, tota la crisi social que també estem veient, doncs a mi em preocupa, perquè no sé al final quines derivades, no sé al final què podrà passar amb les properes eleccions, com podrà afectar el tema del finançament a Catalunya, llavors tot plegat, la sensació de paràlisi, però també al final això acabarà impactant en un retrocés, vull dir que també hem de ser conscients.
3: A curt termini el que sembla és que per el Feijóo no és capaç de donar ofertes massa atractives pel que fa als nacionalistes, no? Evidentment que a l'esquerra segur que no, però els nacionalistes que podrien intentar considerar-ho, escolti, no, això sigui gratis simplement perquè ara hi ha hagut uns casos de corrupció al PSOE, com si no en tingués el PP, i com si el PP tingués una idea moderna d'Espanya i tingués alguna idea que pogués interessar una mica als nacionalistes bascos i als catalans, doncs no, evidentment que no. Tant és per Facha, doncs es quedem amb el Facha actual, que és Pedro Sánchez, que està incomplint tots els seus compromisos, i a veure si és capaç de complir-ne algun en els propers mesos i de poder canviar el rumb i poder rectificar una mica. Però si Feijóo es pensa que amb una dreta associada a Vox i que no és capaç de desmarcar-se'n, més aviat sembla una cosa redundant, que siguin bàsicament el mateix, uns més grollers i uns altres una mica més polits, doncs francament és una oferta que no hi ha per on agafar-la. Però sigui dit de passada, el PSOE també hauria de tenir alguna idea molt millor del que està fent, que és incompliments constants.
0: I al final, amb això que deia en Jordi, també la curiosa autoimatge que té el Feijóo de si mateix i del seu propi partit, perquè és com dir, no, jo us garantitzo que no pacto amb Vox, però no, és que el problema ja el portes tu amb tu mateix, o sigui, les polítiques que estàs fent, que cada cop, no, s'estan escurant més cap a l'extrema dreta, amb alguns de, no sé, ara penso per exemple a Ayuso, dius, no, però és que ja no és només amb Vox, no? Llavors és també curiosa l'autoimatge de partit de centre, no?, centre-dreta que té.
3: Sí, no els costaria res desmarcar-se'n una mica, és que francament diria que gairebé potser els beneficiaria electoralment, no ho sé.
0: Per això t'ho dic, que no...
3: Però és com, de veritat, la fotografia és molt guerra civilista, és molt guerra civilista. Si en un bàndol trobes la gent més Facha del món, a l'altre bàndol trobes una gent que, per molt que de vegades sembli que et comprèn, no acaba de comprendre de tot i no acaba de complir. I francament et trobes al mig i et van passant les bales per davant.
4: Una sortida podria ser que es busqués un candidat que no fos Feijóo, però crec que en aquest cas, encara que s'intenti, els vots de Vox seguiran sent imprescindibles, i per tant el lideratge de Feijóo fent aquest pas al costat, ell entén que ho voldria reivindicar com una cosa molt positiva, però crec que al final encara li faria més mal tenint en compte que ell va guanyar les eleccions i no va poder governar.
3: Feijóo era dels moderats.
0: Sí.
1: Això,
0: curiós, imagina't.
1: Deia, sí, sí. Bé, en tot cas, veurem com evoluciona. Avui tenim aquesta nova crida d'Alberto Núñez Feijóo als socis d'investidura de Pedro Sánchez, com a mínim aquells que han marcat més ràpidament distàncies amb el PSOE, bàsicament el PNB, que directament ha demanat que no s'allargui més enllà del 2026, en totes altres coses, perquè les eleccions municipals de l'any que ve el PNB juga les diputacions forals. Per tant, no li interessa que les eleccions espanyoles i les basques vagin com molt enganxades. Però, a més, Junts per Catalunya també ha marcat certa distància amb el PSOE, però això no vol dir que donin suport a aquesta moció de censura. Jordi Cabré, Alba Alfagema i Júlia Reguer, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Gràcies, bona tarda.
1: 10 segons per arribar a les 4, 10 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà a les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem locucions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: Cada nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió doncs publicada l'any 2016 des del treball Life at the Olympia. Es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original interpretada en viu, Gardening at Night.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Va enregistrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights. Aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: mi sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquests. Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i Night Flight.

0: Tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem al Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè

cançons. Té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild. I des d'aquella llarga durada, també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: El rei del reggae Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que sonava el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money Don't Matter Tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible.

0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Classics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang i aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Classics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

0: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
1: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova cita amb el món de la música. Benvinguts al primer Vida i Miracles del mes de juny. El darrer dimarts, repassant les llistes britàniques i estatunidenques de 1986, dedicàvem els darrers 50 segons del programa a la sèrie televisiva Twilight Zone, estrenada en els Estats Units aquell any, coincidint amb una altra sèrie que es mantindria 7 anys en antena.

Amb aquesta sintonia s'iniciaven els 180 capítols de la sèrie Golden Girls, protagonitzada per quatre dones madures, quatre noies d'or, la Blanche Devereaux, la Rose, la Dorothy i la Sofia Petrillo, que guanyarien un Prime Time Emmy a la millor sèrie de comèdia i tres Globus d'Or. Les actrius que representaven les quatre noies d'or van ser la Beatrice Arthur, que morí en el 2019 amb 86 anys, la Betty White, que morí en el 2021 amb 99, el Mac Clanahan, que morí el 2010 amb 76, i la Estelle Getty, que amb 84 anys morí en el 2008. I a les llistes britàniques i estatunidenques arribaven la banda austríaca Opus amb aquest tema.

Life is Life és un tema de la banda austriaca Opus, publicat en el 1985, que seria número 1 a Alemanya, França, Espanya, Suècia i Àustria. En canvi, a les llistes britàniques només va arribar al 6è lloc de la classificació i al 32 de les americanes. En canvi, sí arribaria al primer lloc aquesta cançó de Stevie Wonder.

Part-Time Lover és una cançó del cantant i compositor estatunidenc de rhythm and blues Stevie Wonder. Va ser publicada en el seu àlbum In Square Circle i arribaria al número 1 de les llistes del Billboard estatunidenc i al número 3 de les britàniques. Stevie Wonder fou un dels artistes que varen participar el 28 de gener de 1985 a la gravació del tema We Are The World.

Stevie Wonder, Kenny Rogers, Tina Turner, Michael Jackson, Dionne Warwick, Billy Joel, Bob Dylan, Kim Carnes, Bruce Springsteen, Simon and Garfunkel, Ray Charles, Lionel Richie i Willie Nelson són alguns dels cantants que varen participar a la gravació del tema We Are The World per ajudar l'hambruna d'Etiopia. La cançó escrita per Michael Jackson i Lionel Richie va ser produïda per Quincy Jones i va guanyar un Grammy a la cançó de l'any. Tots els beneficis de la cançó van superar els 80 milions de dòlars i la cançó va ser número 1 en 23 països. El 13 d'agost, en plena Calígula, la banda anglesa de Rhythm and Blues, Sade, publicava Smooth Operator.

Acabem d'escoltar Smooth Operator, una cançó interpretada per la banda anglesa Shady, publicada l'any 1985 en un disc titulat Diamond Life. En el mes de febrer del 85 arribaria al número 1 de les llistes estatunidenques. La banda es diu així perquè és així com es diu la seva vocalista, Shady Adu, d'origen nigerià. L'any 1986 es convertí en la primera artista nascuda a Nigèria en guanyar un Grammy quan va ser guanyadora del Premi Millor Artista Nobel. El seu èxit en la indústria musical fou reconegut amb el títol oficial de la Ordre de l'Imperi Britànic l'any 2002. I serà Sir Elton John el que tot seguit ens interpreti un tema, que està dedicat a un guàrdia de la frontera de l'Alemanya de l'Est quan patrullava el mur de Berlín abans que fos enderrocat l'any 1989.

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar a Sir Elton John, interpretant Nikita, una cançó que ens explica el seu enamorament per un guàrdia de la frontera alemanya de l'est, que patrulla el mur de Berlín 4 anys abans de ser enderrocat, i que no el pot conèixer perquè no li és permès entrar a l'Alemanya de l'est. Malgrat el nom de

Walking on Sunshine, caminant sota el sol, és una cançó escrita per Kimberly Rieu, un dels components del grup Katrina and the Waves, que són els intèrprets d'aquest tema publicat l'any 1985, que arribaria al número 4 de les llistes d'Austràlia, al número 1 dels Estats Units i al 8 del Regne Unit. És una cançó molt popular en els anuncis publicitaris i els anuncis arriben a pagar de 150.000 a 200.000 dòlars per any per utilitzar la cançó. Una cançó que ha aparegut en pel·lícules com American Psycho, Alta Fidelitat, El secret del meu èxit, protagonitzada per Michael J. Fox, Papa Canguro, protagonitzada per Eddie Murphy, Bean, protagonitzada per Rowan Atkinson, fent el paper que millor sap fer, el de Mr. Bean. Mira qui parla, protagonitzada per John Travolta i Kirstie Alley. I serà tot seguit Whitney Houston la que ens porti fins al capdamunt de les llistes estatunidenques i britàniques amb una cançó amb la que guanyaria el premi Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina.

Acabem d'escoltar Saving All Me, Love For You, interpretada per la cantant estatunidenca Whitney Houston en el seu àlbum d'estudi amb el que debutava discogràficament. Un àlbum titulat Whitney Houston, que va veure la llum per primera vegada el 13 d'agost del 1985. Seria la primera cançó que col·locava en el número 1 del rànquing estatunidenc, guanyant un Grammy a la millor interpretació vocal pop femenina, allò que se'n diu arribar i moldre. Una Whitney Houston que morí l'11 de febrer del 2012 amb 48 anys, sola, nua i submergida dins d'una banyera. Whitney Houston va ser l'única cantant que hauria pogut robar-li el títol de reina del pop a Madonna.

Material Girl és una cançó interpretada per la cantant estatunidenca Madonna, cançó que va ser publicada en el mes de gener de 1985 en el seu àlbum Like a Virgin. Aquesta cançó i Like a Virgin varen convertir-la en una icona de la música. Cançó enregistrada amb una veu robòtica masculina acompanyada d'un vídeo musical que era una imitació de la interpretació de Marilyn Monroe de la cançó Diamonds Are a Girl's Best Friend a la pel·lícula Els cavallers les prefereixen roses, filmada l'any 1953. Material Girl va ser número 1 a les llistes estatunidenques i a les espanyoles i en el Regne Unit no va passar del tercer lloc. Una altra dona estatunidenca com Madonna i la Whitney Houston arribava a les llistes estatunidenques però sense tenir la mateixa sort.

Spanish Heaven, la cançó que acabem d'escoltar interpretada per la cantant estatunidenca Laura Branigan, va ser publicada en el mes de juliol de 1985 i pertany al seu quart àlbum d'estudi Hold Me. I no va tenir la mateixa sort que les seves compatriotes Madonna i Whitney Houston. La posició més alta que va assolir va ser el lloc número 24 a les llistes australianes. En canvi, la propera veu que escoltarem sí que va treure bon partit del tema que escoltarem tot seguit.

L'any 1985 s'estrenava Mad Max més enllà de la cúpula del tro, coneguda com Mad Max 3, per simplificar les coses. Protagonitzada per Mel Gibson i Tina Turner, té aquesta pel·lícula una banda sonora escrita per Maurice Jarre, dues cançons interpretades per Tina Turner, One of the Living, que sona durant els crèdits inicials, i We Don't Need Another Hero, que acabem d'escoltar i que sona en els títols finals de la pel·lícula. Va ser número 1 a Canadà, número 2 als Estats Units i número 3 en el mercat britànic. Tina Turner guanyaria un Grammy a la millor interpretació vocal femenina de rock. I arribem ja al final del programa i per acomiadar-nos escoltarem un tema del denominat Italo Disco gravat pel grup musical italià Baltimore.

0: Acabem d'escoltar el grup de música disco Baltimora interpretant el tema Tarzan Boy. Abans d'ahir, el dissabte passat, va morir amb 89 anys la directora, guionista i novel·lista Josefina Molina Reig, després de rebre el Premi Nacional de Cinematografia i un Goya d'Honor per treballs com Teresa de Jesús, protagonitzat per Concha Velasco, Vera, un cuento cruel, i Esquilache, una pel·lícula protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Ángela Molina, José Luis López Vázquez, Adolfo Marsillac, Concha Velasco i Alberto Closas, entre d'altres. Amb aquesta notícia posem punt i final a aquest primer Vida i Miracles de juny. Gràcies per la vostra atenció i que tingueu molt bona tarda.
1: Era la presència de la penedesenca Mireia Benito. La volta es disputarà del 19 al 21 de juny i hi prendran part 22 equips. I en bàsquet, el Manresa ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada vinent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, de 24 anys, i que arriba procedent del Saint-Chamond, ha firmat amb els vegencs per 3 temporades.

0: Alberto Núñez Feijóo tempta els partits perquè donin suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez amb la següent oferta. Convocaria eleccions immediatament després i no s'aliaria amb la ultradreta, segons ha dit.
1: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: De moment, ni Junts ni el PNB no semblen interessats en aquest tracte i el PSOE contraataca.
2: El amigo del narco promete ahora una regeneración, que los éxitos de este país son gracias al impulso del gobierno y son gracias al apoyo de los socios de investidura. El señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
3: Justament avui fa 8 anys que Pedro Sánchez va utilitzar la fórmula de la moció de censura per destronar Mariano Rajoy. L'argument per treure'l de la presidència va ser precisament la corrupció. En aquell cas hi havia una sentència per corrupció per la Caixa B del Partit Popular. La Paula Brujats ens compararà el moment actual amb el que va passar ara fa 8 anys. Hi va haver girs sorprenents, com el del PNB, que va passar de votar els pressupostos de Rajoy a votar també a favor de la moció de censura en només una setmana.
0: I per cert que demà al matí Feijóo serà a Barcelona en la reunió del Cercle d'Economia. Avui ha passat el president Illa, que ha anunciat una injecció de 3.000 milions d'euros en col·laboració amb el sector privat per agilitzar obres d'equipaments clau. També ha parlat d'habitatge, en discrepància amb la presidenta del Cercle.
4: El control de lloguers preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
5: I què és el mig termini? És la manera que tenim de donar resposta a gent jove, formada, que està treballant i que no pot accedir a un habitatge. No? Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
6: Catalunya nit.
3: Donald Trump afirma que ha parlat amb Netanyahu i que els soldats israelians deixaran d'avançar cap a Beirut. També assegura que ha parlat amb representants de Hezbollah i que aturaran els atacs a Israel. El president nord-americà intenta d'aquesta manera desencallar el conflicte al Líban. I és que avui l'Iran ha anunciat que suspenia les converses amb els Estats Units precisament per l'ofensiva d'Israel al Líban.
0: Doncs la llum i el gas, que han tingut un IVA del 10% durant un mes i mig per aquesta guerra a l'Orient Mitjà, tornen a partir d'avui al 21%. En molts casos, la factura de la llum pujarà al voltant de 8 euros i la del gas, un 5.
3: Els docents han començat a votar avui si accepten el preacord amb el Departament d'Educació. Els resultats se sabran dijous. Si guanyés el no, el sindicat majoritari apostaria per una vaga indefinida. La consellera Niubó diu que això conduiria al caos.
7: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
8: Hermanos y hermanas en el Señor, la diada d'avui és santa, dedicada a Déu nostre Señor.
0: Aquest que escolteu és el papa Benet XVI parlant en català.
8: El goig del Senyor serà la vostra força.
0: Va ser en la seva intervenció a la Sagrada Família el 2010. Avui el Vaticà ha publicat el guió litúrgic de l'acte que Lleó XVI farà el 10 de juny. I la benedicció de la Torre de Jesús serà íntegrament en castellà. El papa actual utilitzarà menys el català que Benet XVI, però el farà servir, això sí, en la salutació inicial.
3: I a aquesta hora comença l'entrega de Premis Max d'Arts Escèniques amb una muntanya de nominacions per al teatre català. Ens explicarà si es tradueixen en premis la Marta Vives, que està seguint la gala a Mèrida.
0: I un premi per a tots plegats és poder escoltar l'escriptora Siri Husvedt. Avui és a Barcelona per presentar el seu llibre Històries de fantasmes, una obra marcada per la mort del seu marit, Paul Auster. L'hem entrevistat aquest matí i a partir de les 11 podreu escoltar l'entrevista sencera.
9: I do feel
7: A mi em fa la sensació, molt dins meu, que tot i que jo estic fent un dol pel meu marit i estaré trista, em sembla, fins al dia que jo em mori, també em sento molt feliç que ens vam tenir durant tantíssim temps. No ens vam avorrir ni un minut, sempre ho vam passar la mar de bé. I en aquest sentit, quina sort vam tenir.
3: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Partit Popular promet a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i convocar eleccions immediates a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Amb aquesta última oferta, Alberto Núñez Feijóo mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i s'intenta garantir l'èxit d'una moció de censura, de moment, abocada al fracàs. Madrid, Dani Sainz de Aja, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per què, Dani, ni el PNB ni Junts es mouen del seu nom a Feijóo?
1: Per ara no han reaccionat a l'oferta de Feijóo, però fonts dels dos partits subratllen que no han canviat de postura. Ni els uns ni els altres volen anar de la mà de Vox en una moció de censura. El líder del PP ho sap i per això avui, des dels micròfons de Telecinco, ha mirat de... posa un govern de transició sense l'extrema dreta per, segons ha dit, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts consideren que la legislatura està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions.
2: Y parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución.
1: Però la realitat és que només Vox apunta a la moció de censura de Feijóo. Sentim Ignacio Garriga.
3: Si está encaminada para que se pueda convocar elecciones, pues nosotros no dudaríamos en apoyarla.
1: Cosa que ens deixa en la casella de sortida. Sense Vox no surten els números, però amb Vox a dins de l'equació tampoc. Demà Feijóo es reuneix amb empresaris a Catalunya, una nova oportunitat per pressionar Junts.
0: I a tot això, què hi diu el PSOE?
1: Doncs per una banda s'ho miren amb la tranquil·litat de saber que al PP no li donen els números i per l'altra ho aprofiten per confirmar el que alguns socialistes diuen en veu alta, que les investigacions contra ells no són casualitat, sinó que són dreceres que Feijóo intenta aprofitar per arribar a la Moncloa. Ho ha dit Montse Mínguez, portaveu.
4: Que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno, que esto viene ya desde el año 2023, que es que el señor Feijóo tiene una gran frustración porque en el año 2023 ya había repartido ministerios.
1: Ho ha dit després d'una executiva del PSOE liderada pel mateix Sánchez, malgrat els nervis pel que puga sortir del cas Zapatero o del cas Leire, la direcció socialista tanca files amb el president espanyol i la seva voluntat de resistir fins a l'estiu del 2027. Les veus crítiques, les que demanen eleccions, no se sentiran fins al Comitè Federal convocat a finals de mes.
0: Gràcies, Dani. Bona nit.
1: Adeu, bona nit.
5: Doncs, casualitats de la vida, la proposta del líder del Partit Popular arriba justament avui que fa exactament 8 anys de la moció de censura que va tombar Mariano Rajoy i va portar Pedro Sánchez a la Moncloa. Llavors, el detonant va ser la corrupció del Partit Popular. Ara el tema de fons és el mateix, però si les busquem i trobaríem diferències substancials, és una feina que ha fet la Paula Brujats.
6: Hi ha frases de fa 8 anys...
7: Va dimitir, senyor Rajoy?
6: ...que són calcades a les actuals.
7: O va continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia...
6: Era el Pedro Sánchez del 2018, avui qui ho diu és Alberto Núñez Feijóo.
8: Es usted un verdadero peligro para la democracia. ¿Qué hace todavía ahí manchando la presidencia del gobierno de España?
6: Canviem Feijóo per Rajoy i la gran diferència és que avui s'han invertit els papers dels protagonistes d'aquesta moció de censura, però hi ha moltes altres diferències entre ara i el 2018, la més rellevant.
9: El PP se'l va condemnar per corrupció.
6: Per haver-se beneficiat econòmicament de la trama Gürtel per la Caixa B del partit, el PP és culpable, va dir l'Audiència Nacional, i per primera vegada triomfa una moció de censura al Congrés.
10: Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España.
6: Ara, però tot i els escàndols a l'entorn de Pedro Sánchez, no hi ha cap condemna contra el PSOE i per ara tampoc s'investiga cap finançament irregular del partit. Aquesta és justament la línia vermella dels socis de Sánchez. Una altra diferència.
9: Vox, el culpable del bloqueig.
6: Fa 8 anys no hi havia vetos. Sánchez va unir sensibilitats i gairebé tota l'oposició en bloc va fer fora Rajoy.
11: Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169.
6: Però ara ni Junts ni el PNB volen una foto amb Vox al costat de l'extrema dreta i això frustra les aspiracions del Partit Popular.
9: El PNB va tenir la clau.
6: Va passar de donar suport als pressupostos de Rajoy a fer-lo fora en només una setmana de diferència.
12: Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca.
6: Ara, en canvi, el PNB creu que la legislatura està acabada, però no vol ser còmplices d'accelerar un possible govern PP-Vox. I encara una diferència més.
9: El context.
6: Era el 2018, postprocés independentista, i Sánchez prometia a Esquerra i al PDeCAT una nova etapa per al diàleg amb Catalunya.
13: En España lo que hay son presos políticos y exiliados.
14: És un no al senyor Rajoy, i li hem dit al senyor Sánchez que teníem una distància evident.
15: Y buscar, efectivamente, soluciones políticas a una crisis política.
6: Ara, però, amb l'amnistia pendent d'aplicar en molts casos, com el de Carles Puigdemont, i a recel que un govern del PP, i encara més si és lligat a Vox, suposi un retrocés per a Catalunya.
16: Nit.
0: A tot això, aquests dies continua en marxa el judici de la Kitchen. El comissari jubilat José Manuel Villarejo assegura ara que va ser una operació legal per trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger, però no per eliminar proves de la Caixa B del Partit Popular. I apunta l'expresident espanyol Mariano Rajoy perquè, segons ha dit davant del tribunal, els va enganyar i se'n va aprofitar per fer desaparèixer allò que el pogués perjudicar. Madrid, Tania Tàpia, bona nit.
17: Bona nit. Diu Villarejo que el seu objectiu no era documentació sobre la Caixa B del PP, sinó trobar la fortuna de Bárcenas i informació que comprometia la seguretat de l'Estat i que, segons Villarejo, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes.
18: La obsesión que tenían era, ¿hay información del tráfico de armas del rey emérito con el Asir o no? Claro, ¿tiene Luis Bárcenas esa información o no?
17: I que és en aquest context que capta el xofer de Bárcenas com a confident i li paga càrrec dels fons reservats. Aquesta és la veritat, justifica ara, i diu que tot el que havia dit, escrit o apuntat fins ara era perquè estava coaccionat o enfadat. Però no s'ha quedat aquí i ha disparat cap a Mariano Rajoy, amb qui diu que despatxava directament sobre el cas.
18: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
17: Abans ha declarat el que va ser màxim responsable de la policia, l'exdeu Eugenio Pino, que ha sostingut, com tots els acusats fins ara, que era una operació legal. Durant els seus interrogatoris, per cert, els dos s'han referit a l'operació Catalunya. L'excomissari Villarejo, per recordar que encara li deuen molts diners, diu que va avançar per pagar confidents, i Pino donant per fet que la fiscalia n'estava al cas i que a través de tercers li van oferir rebaixar-li l'acusació en aquesta causa si explicava el que sabia de l'operació Catalunya.

0: Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. L'audiència de Badajoz ha exculpat el germà de Pedro Sánchez del càrrec més lleu de què se l'acusava, del delicte d'acceptació de nomenament il·legal, perquè el considera prescrit. Això el mateix dia que s'ha reprès el judici amb la declaració de diversos companys de feina seus de la Diputació de Badajoz, que han assegurat que va treballar activament en la coordinació de conservatoris.
1: Siempre estaba disponible.
2: Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
1: Sí, teníamos reuniones.
0: L'exsecretari de la Diputació ha explicat que ningú va recórrer al concurs guanyat pel germà del president espanyol.
3: Salvador Illa aposta per la col·laboració público-privada per accelerar obres en grans infraestructures. Davant dels empresaris del Cercle d'Economia, el president ha anunciat un pla per guanyar-li fins a 14 anys al calendari de treballs com els de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona. Joan Vilaplana, bona nit.
4: Bona nit. Sí, Illa ha inaugurat les jornades que organitza aquesta setmana el Cercle, allargant la mà al teixit empresarial per agilitzar projectes de pes, com el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. Són obres traçades a 20 anys vista, però que amb aquest mecanisme, segons Illa, podrien estar enllestides en 6 anys.
5: Obres estratègiques per a la prosperitat, la competitivitat de les nostres empreses i la cohesió del país. Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
4: El govern ha reservat 3.300 milions d'euros per impulsar-ho. La iniciativa ha agradat a la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, que, en canvi, ha xocat amb el cap de l'executiu sobre la intervenció en els preus del lloguer.
6: Pot moderar preus a curt termini, però frena l'oferta i acaba sent una mesura regressiva.
5: Prefereixo equivocar-me i rectificar que no fer res.
4: Illa també ha reivindicat la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura.
3: Gràcies, Joan. Doncs precisament el Ministeri d'Hisenda ha engegat la maquinària per reactivar la seva proposta de repartiment de recursos entre les comunitats. La Moncloa es vol reunir bilateralment amb els governs autonòmics el més aviat possible per abordar l'assumpte al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar el nou sistema de finançament al Consell de Ministres abans de les vacances. L'executiu espanyol assegura que l'objectiu és que el Congrés l'aprovi abans que s'acabi l'any perquè entri en vigor l'1 de gener.

0: Passen dos minuts d'un quart d'onze, l'escalada militar d'Israel al Líban s'ha frenat aquesta tarda després d'una trucada entre Donald Trump i Benjamin Netanyahu. El president dels Estats Units no solament ha parlat amb el primer ministre israelià, sinó també amb representants de Hezbollah. Assegura, la conclusió és que el nou espiral bèl·lic, amb amenaces i contraamenaces, en aquest cas de l'Iran, sembla que es refreda. Washington, Oriol Serra, bona nit. No sé si ens pot escoltar des de Washington. Oriol Serra, bona nit. Parlarem primer d'una conseqüència d'aquesta guerra, que és que ha impactat en els preus de carburants i el que pagaven per la llum i el gas. Els rebuts, de fet, de la llum i el gas a partir d'avui s'encariran després que ja no s'apliquin les rebaixes que hi havia de l'IVA i altres tributs que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà, Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, l'IVA torna al 21% després d'haver estat prop d'un mes i mig al 10%. La factura de la llum serà almenys 8 o 10 euros més cara i la del gas 4 o 5 euros de mitjana, segons la catedràtica d'Economia Montserrat Guillén.
2: Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: L'IPC, per tant, la inflació. El portaveu de l'Organització de Consumidors FACUA, Rubén Sánchez, reivindica que la llum i el gas tinguin sempre un IVA reduït.
3: No es justo que paguemos el más alto. Evidentemente, cada vez que por una determinada coyuntura se aplica una bajada, lo valoramos positivamente, pero no podemos obviar que esta medida debería ser perenne y, por lo tanto, tenemos que ser críticos ahora con que vuelva a tener el 21%.
1: Les que sí es mantenen almenys fins a final de mes, són les ajudes pels carburants. El govern espanyol assegura que sense aquesta mesura els combustibles s'haurien encarit prop d'un 30% i que amb la reducció fiscal que s'aplica han pujat menys de la meitat.
0: Gràcies, Rafael.

0: take it with us, we'll laugh away in a fake empire.
1: Les 10 i 20 minuts, a aquesta hora podem saludar el nostre corresponsal a Washington, Oriol Serra. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Agnès.
1: Sembla que Donald Trump ha aconseguit o ha aturat una escalada militar israeliana al Líban que podia perjudicar i molt les converses amb l'Iran. Donald Trump assegura que n'ha parlat amb el primer ministre israelià, amb Benjamin Netanyahu, però també amb representants de Hezbollah, assegura.
2: Doncs sí, així és. Sabem des de l'inici d'aquesta guerra que el Líban és un factor sensible i molt determinant. Bé, més que el Líban ho és l'organització armada Hezbollah, la qual compta amb el finançament de l'Iran, i és contra Hezbollah que van dirigits els bombardejos israelians. Això sí, amb danys col·laterals. De fet, l'ambaixada libanesa a Washington ha confirmat que Hezbollah ha acceptat aturar els atacs a canvi que Israel faci el mateix, i Donald Trump també ha explicat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'ha compromès a no enviar tropes al Líban i a fer tornar les que estaven en camí.
1: Ara el que haurem de veure és si es podrien reprendre les converses amb l'Iran, perquè és que justament de l'Iran arribaven a missatges que Teheran aturava les converses amb Washington per aquesta situació que ara descriuríem al Líban.
2: Sí, a veure, no sabem què acabarà passant, però certament ara augmenta la possibilitat d'una represa d'aquestes converses. De fet, avui mateix Donald Trump ha publicat un missatge, com no, a Truth Social, la seva xarxa social, on assegura que les converses amb l'Iran continuen a un ritme ràpid, però ja sabem que les paraules del president dels Estats Units cada cop són més volàtils. Per cert, en aquest camp de contradiccions, hores abans, en una entrevista a la cadena CNBC, Trump ha deixat anar que no li importa si les converses amb l'Iran s'han acabat i que les comença a trobar avorrides.
1: Déu-n'hi-do. Doncs ja voldríem que la situació fos una altra. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit.
2: Bona nit.

0: I ara us parlem d'una que va posar els pèls de punta a les organitzacions de drets humans fa un temps i que ara ja té la llum verda de la Unió Europea, i és que els estats puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar migrants irregulars, copiant aquell model que la primera ministra italiana Giorgia Meloni va voler implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris acaben de tancar fa ben pocs minuts l'acord definitiu per a la nova llei que donarà cobertura legal a aquests centres de deportació. Això ens porta cap a Brussel·les en directe. Saludem a Bruno Fortea. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Bruno, sabem quan entrarà en vigor aquesta possibilitat de crear centres de deportació?
1: Sí, això en concret en els propers dies o com a molt setmanes. Aquest aval als centres de deportació serà efectiu tan bon punt es ratifiqui i es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea l'acord assolit aquest vespre. Per tant, doncs, alguns governs europeus que ja han mostrat interès per obrir aquests centres fora de la Unió Europea, com és el cas del govern alemany o el dels Països Baixos, ja podran arrencar els seus projectes i podran començar a buscar països on poder instal·lar aquests centres de deportació. La futura llei posa requisits, diu que s'hauran d'instal·lar en països segurs i que respectin els drets humans. I en la primera llista de països suposadament segurs fa uns mesos, això també convé destacar-ho, la Unió Europea ja ha inclòs llocs com l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o el Marroc i Egipte, que són dictadures. Els menors no acompanyats en quedaran al marge, no podran ser traslladats a aquests centres de deportació fora de la Unió Europea, però la resta de migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa sí que seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre es resolgui el retorn definitiu als seus països d'origen o en un altre centre situat en un altre país de trànsit. Com bé deies, ONGs com Amnistia Internacional, per exemple, han denunciat que això vulnera drets fonamentals, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, considera que el nou reglament servirà, diu, per endreçar les coses.
2: We have put, I would say, our European house in order.
3: Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
1: Ho ha dit aquest mateix dilluns, avui mateix, fa poques hores, hores abans que s'hagi tancat ara l'acord definitiu. La futura llei endureix com mai abans la política migratòria de la Unió Europea. Més enllà dels centres de retorn, que potser és la mesura més cridanera, també s'agilitzen els processos per deportar immigrants, s'amplien els requisits que permetran rebutjar peticions d'asil polític i també es preveuen sancions més estrictes per als migrants irregulars que es neguin a marxar d'Europa, inclosa, per exemple, la pèrdua d'ajudes públiques. Brussel·les justifica aquest pas endavant perquè diu que, per exemple, l'any passat només es van executar prop d'un 30% de totes les ordres de deportació que hi havia sobre la taula, i la Comissió Europea considera que això no podia seguir així i que s'havia de posar una mica més de madura amb aquest tema. També, evidentment, pressionat per l'auge de l'extrema dreta i per un augment en l'opinió pública de molts països europeus d'aquesta preocupació per la immigració. Per tant, tot plegat, Manel, que desemboca ara ja sí, a l'espera que acabi de ser definitivament ratificada en aquesta nova llei, en aquest futur nou pacte de migració i asil europeu que endureix, com dèiem, tots aquests requisits.
0: Sí, Meloni, que hi havia hagut molt de soroll, però que fins ara a la pràctica aquella decisió que havia pres no s'havia traduït en res, ara
1: exacte,
0: com a mínim s'apunta, això sí, aquesta victòria, ni que sigui simbòlica.
1: Sí, i no s'havia acabat de concretar per problemes legals, justament, perquè la justícia italiana li havia tombat, no?, el seu projecte. Ara veurem si, amb aquesta nova empara legal que li dona la Unió Europea, veurem si les coses canvien i sí que tindrà llum verda, Meloni.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Bruno Fortea, per aquesta última hora. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Queden 3 minuts i mig per arribar a 11:15 de la nit. Fem una pausa per la publicitat molt ràpida i a la tornada parlem del conflicte d'educació que entra aquesta setmana en uns dies realment claus.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a Cap Roig Festival. Val organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
7: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
8: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
7: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
8: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
12: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
13: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
13: I és que m'heu posat la pell de gallina.
14: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
15: Per aprofundir en tota mena de temes.
17: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
18: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
14: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Un minutet i sentirem els senyals horaris de 11:15 de la nit. És el moment d'explicar-vos que ja està en marxa la consulta dels sindicats d'educació als docents per saber si accepten o no el preacord que van signar divendres la USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Maria Costa.
20: La consulta s'ha obert aquest migdia, s'allargarà fins dijous a les 12 del migdia i només es pot contestar una vegada. Té una pregunta. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? I dues respostes. Sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó ha dit que els docents són conscients del que està en joc.
21: Crec que si aquest acord doncs, realment sortís que no, a part de la pèrdua de l'oportunitat que representa per la millora de les condicions laborals doncs, del conjunt de docents i sobretot no per enfortir aquest sistema educatiu, doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i, en fi, i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
20: Fins aquest vespre hi han participat el 18% dels gairebé 90.400 professionals que hi estan cridats.
0: Doncs avui hi ha hagut vaga, però dels sindicats minoritaris, CGT, Intersindical i COS a la Catalunya Central i a Girona, i el seguiment ha estat entorn del 10% segons el govern. A la Catalunya Central la protesta principal ha estat a l'abadia de Montserrat, on uns 200 manifestants han entrat a l'atri de la Basílica mentre cantaven el Virolai i han fet una assemblea a favor del no al preacord.
22: Tornen a ser engrunes per nosaltres.
23: Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència.

0: i que s'ha fet viral, es veu com una gent corre cap a aquesta professora i l'empeny per l'esquena amb força, cosa que la fa caure a terra. La delegada del govern espanyol ja va qualificar els fets com inacceptables ahir mateix i va anunciar una investigació interna. La mestra ha presentat una denúncia.
1: Catalunya nit.
2: Que sempre sona in aquesta aula parola di Dio. La diada d'avui è santa, dedicata a Dio nostro Signore. Non s'entristiu ni plureu, e il goig della vostra forza.
3: Aquestes van ser les primeres paraules d'un papa a la Sagrada Família en català. Era el novembre de l'any 2010, durant la visita de Benet XVI per consagrar el temple de Gaudí. Més de 15 anys després, la visita de Lleó XIV, la setmana vinent, torna a posar el focus en la llengua. El Vaticà ha publicat el missal oficial de la celebració i el català hi tindrà una presència molt més baixa que aleshores. Cèlia Forment, bona nit.
4: Bona nit.
3: Què és el que ha passat?
4: Doncs el document confirma que el castellà serà la llengua clarament predominant durant la missa del 10 de juny i també en la benedicció de la Torre de Jesús, que es farà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De fet, Lleó XIV només parlarà en català a l'inici de la celebració, quan digui en el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant i la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, les intervencions del papa seran en castellà i el català quedarà limitat només a alguns moments concrets de la litúrgia.
3: Quins serien aquests moments en què utilitzarà el català?
4: La primera lectura serà en català i també el salm reprensorial i el credo, que serà cantat pel cor. La meitat de les pregàries dels fidels també seran en català, però el que és la litúrgia eucarística, que és la part central de la missa, serà íntegrament en castellà. També ho serà l'acte penitencial, l'Evangeli i bona part de les intervencions principals. El llatí quedarà reservat a alguns cants tradicionals, com el Glòria, el Sanctus o l'Angus Dei. A partir d'aquest document que ens ha fet arribar a la Santa Seu, a la redacció hem fet un percentatge i quedaria així. El català representa aproximadament entre el 15 i el 20% d'aquest contingut, el castellà se situa al voltant del 75-80% i el llatí menys del 5%.
3: I això, mirant-ho amb el que va passar quan va venir Benet XVI l'any 2010, hi ha una diferència notable en aquella ocasió, amb motiu de la consagració de la Sagrada Família, el català va tenir una presència molt més destacada, eh?
4: Sí, el que dèiem, les primeres paraules del papa també van ser en català, però a més la litúrgia de la paraula també va ser la nostra llengua amb la lectura del llibre de Nehemies, el salm reprensorial i la carta a Sant Pau dels Corintis i l'aclamació abans de l'Evangeli. Benet XVI també va incloure dos paràgrafs en català a l'homilia i bona part dels rituals específics de dedicació de la basílica, com les pregàries o la unció, van ser en català. Ara que fem aquesta comparació, però també cal dir que aleshores la visita de Benet XVI va ser d'un sol dia, no com la setmana vinent, que el pontífex s'estarà 36 hores a Catalunya i, a més, en diversos espais.
3: Clar. No sé si hi ha reaccions dins de l'Església catalana.
4: Sí, el malestar és evident en sectors del catolicisme catalanista. El president de la Lliga Espiritual de Mare de Déu de Montserrat, en Josep Maluquer, lamenta aquí en aquesta emissora que l'arcabisbat de Barcelona no hagi defensat més la presència del català i considera que l'Església barcelonina està cada vegada més desarrelada del país.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Però, en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, com segur que molts dels nostres bisbes, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
3: Clar, consideren que s'hauria de ser especialment sensible, tenint en compte que la visita gira entorn de la Sagrada Família i també de la figura de Gaudí.
4: Clar, perquè recordem que la inauguració de la Torre de Jesús coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va ser una figura vinculada al catalanisme històricament. Per això, entitats com Plataforma per la Llengua consideren contradictori que aquest acte principal dedicat a l'arquitecte tingui una presència tan limitada de la seva llengua. Són declaracions també en aquesta emissora.
6: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. Cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta. El rei Alfons XIII va venir a fer la visita de la Sagrada Família i Gaudí li va fer en català. I, per altra banda, Gaudí va arribar a ser detingut per la policia per negar-se a parlar en castellà.
4: Ara sentíem Òscar Escudé, que és el president de Plataforma per la Llengua, i per la seva banda, mossèn Cintu Busquet, que és rector del Maresme, recorda que Lleó XIV és conegut precisament per la seva sensibilitat envers les llengües minoritzades.

0: Terrades.
1: Robert Prebost ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona i per tant sap quina llengua és la llengua pròpia del país. Jo crec que ja farà l'esforç, no és per falta de sensibilitat.
2: Per tant, val la pena recordar que el que hem tingut accés avui és només a una part dels actes que farà.
0: Sí, encara queda algun interrogant pendent, com seria l'homilia, que pronunciarà Lleó XIV, i per tant no se sap encara la llengua que parlarà durant aquest moment central de la celebració, i tampoc ha transcendit en quina llengua intervindrà l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan

0: Passen ja 7 minuts a 11:45 de la nit. Els Mossos d'Esquadra tenen ben encarrilada la investigació sobre el tiroteig de diumenge al vespre al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida lleu una nena de 10 anys. Fonts policials relacionen els fets amb la pugna entre clans pel control del tràfic de drogues. Badalona, David Àngela.
1: Bona nit. Els Mossos confien en una resolució imminent del cas, mentre l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del carrer Còrdoba, on es van produir els fets, viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. I per combatre la situació, el Biol demana més eines, com la reforma del Codi Penal o de la llei d'enjudiciament criminal, per superar les limitacions del marc actual.
2: No podem pretendre amb lleis de fa 10 anys donar resposta a problemes de delinqüència organitzada que han aparegut en els darrers anys i que, evidentment, ni policia ni jutges, per molta voluntat que hi posin, tenen instruments per poder donar resposta satisfactòria.
1: El Biol, que lamenta que amb la legislació actual la policia no pugui entrar, per exemple, en un habitatge ocupat que s'utilitzi com a viver de marihuana, assegura que el Departament d'Interior li ha garantit que reforçaran la presència policial a la zona.
3: Els Mossos també investiguen un altre tiroteig, en aquest cas a Tordera, al Maresme. Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Se sospita que el tiroteig es va produir en un robatori entre traficants de drogues. Agents policials van interceptar un vehicle que fugia a tota velocitat i a l'interior hi van trobar dos ocupants, un d'ells ferit de bala i que va ser traslladat a l'hospital. La policia el relaciona amb un narcoassalt que hi va haver en una plantació de marihuana al mateix municipi.

0: Junts ha activat aquest vespre el procés per designar el seu alcaldable per Barcelona amb diversos candidats sobre la taula. La formació preveu tenir el nom definitiu el 21 de juny.
1: De moment hi ha tres candidats confirmats. Són el líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada al Parlament i secretària primera de la mesa, Glòria Freixa. A més, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, tot apunta que en les pròximes hores l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també podria fer el pas. En canvi, Josep Rius, l'aposta de la direcció del partit, va descartar postular-s'hi per tal d'evitar un pols intern. El termini per presentar candidatures es tancarà dijous a les 9 del vespre.
2: El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, carrega públicament contra Gabriel Rufián i li exigeix respecte.
1: En una piulada a les xarxes ha afirmat que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums, després que Rufián digués que només es tornaria a presentar amb el partit de Junqueras si es donessin certes condicions. Si cal, alguns parlarem en públic, ha dit Salvador, i s'acabarà la tonteria. I conclou que la paciència té un límit. L'enfrontament arriba dies després que Rufián s'oferís a liderar un espai d'esquerres a tot l'Estat.
0: I ara us parlem de les dades d'un estudi del Ministeri de Sanitat. La població espanyola va més al metge, consumeix més fàrmacs i es posa més malalta que els immigrants.
1: En concret, els espanyols visiten entre un 18 i un 52% més al metge de família, consumeixen entre un 32 i un 69% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més malalties cròniques que la població nascuda fora d'Espanya. Per contra, aquest estudi evidencia que la població migrada acaba utilitzant més el servei d'urgències perquè no accedeix a les consultes mèdiques continuades per barreres d'idioma o de desconeixement de com funciona el sistema sanitari.
2: Els agents rurals preparen un pla per restringir els accessos a les zones naturals amb més risc d'incendi durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos com el del Port, el Delta o la Serra de Llevaria. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, diu que volen garantir la seguretat de tothom.
4: Hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, pel perill que pot representar que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació. Per tant, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
3: L'evolució de la campanya d'incendis també determinarà quins espais naturals estan oberts al públic i quins no.
0: I a Lleida comença el dispositiu per atendre persones temporeres amb un nou allotjament als afores de la ciutat.
1: Té capacitat per a 32 persones i estarà en marxa a partir de la setmana vinent. La Paeria preveu, a més, atendre aquest any menys persones sense papers gràcies a l'organització d'immigrants. Sentim el regidor Carlos Enjuanjes.
5: Aquest any esperem que part d'aquestes, si no totes, ja tinguin aquest permís i, per tant, la clau no estigui amb la cobertura social d'això, sinó amb la intermediació laboral i el connectar-los amb llocs de feina.
1: De les 1.000 persones que es van atendre l'any passat, gairebé la meitat, 400, no tenien la documentació en regla.
2: La temporada de caça del senglar s'avança a tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat i ja es podrà caçar a partir d'aquest juny. La presència de la pesta porcina collserola n'és un dels motius. Girona, Núria Paraire.
6: Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Chema López.
7: No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
6: L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat.
0: I mig any després de l'esclat de la crisi de la pesta porcina, el mercat de la carn de porc continua sense recuperar-se. El preu a la llotja de Merco Lleida ha anat remuntant, però els ramaders continuen perdent-hi diners. Lleida, Julià Albacar.
8: Segons Unió de Pagesos, l'impacte de la crisi es xifra en 243 milions d'euros a Catalunya i 900 en el global de l'Estat. I això tenint en compte que el preu encara no ha arribat als nivells previs a la crisi. De moment, els productors intenten resistir tirant d'estalvis. Rosen Saltiveris, el responsable del sector d'unió Unió de Pagesos i Jordi Siscartel de JARC.
9: O sigui, a part d'una baixada important, amb pèrdues importants, no hem arribat a llindar de treballar més o menys a costos.
10: S'està suportant amb els guanys que he vingut durant l'any passat, però, clar, arriba un moment que aquests guanys també se van perdent.
8: La indústria alerta que si pugen els preus serà més difícil competir en països com el Brasil, on els costos són més baixos i poden exportar la carn més barata.
2: Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei, la capital de Taiwan, a partir de l'any vinent.
1: Ho ha anunciat el president Salvador Illa, que diu que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
11: No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs, com Dubai o Doha.
1: En els pròxims anys, el Prat es planteja enllaçar amb una setantena de destins de llarga distància com Tòquio, Delhi o Bangkok.
0: El Gelocatil deixa de ser un medicament català.
1: Perquè la farmacèutica barcelonina Ferrer s'ha venut la marca a la companyia francesa Cooper, així com la resta del negoci que tenia de medicaments sense recepta. En un comunicat, Cooper ha explicat que la compra del Gelocatil, la principal marca d'analgèsics a Espanya, era important per reforçar la seva posició en el sector. Segons Ferrer, la decisió s'emmarca en la seva estratègia de focalitzar-se en les teràpies de malalties rares.
2: Tres quarts d'onze en punt. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb la gala dels Premis Max de Teatre.
12: Catalunya nit.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
16: Tota comunitat necessita un cor.
17: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
17: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
17: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
18: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
19: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
18: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano.
21: Aquesta veu no és de ningú.
22: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
21: Quina història, mare de Déu.
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor hora del dia.
22: Bravo per l'equip de la tarda.
21: És increïble.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
23: Bienvenidas y bienvenidos. Gabón, ongi etorri. Bona nit, benvingut. Boas noites, benvidos.
24: Buenas noches, bien llegado. Desde el Teatro Romano de Mérida, os damos la bienvenida a todos los que nos acompañáis.
2: Doncs així ha començat la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els nominats, una àmplia representació catalana encapçalada per les produccions del TNC, La Tercera Fuga, de Victoria Spumberg, i Los Nuestros, de Lucía Carballal, amb Miqui Esparvé, de protagonista, que partien amb 5 nominacions cadascuna. Veurem si això s'està traduint en premis o no. Tenim una enviada especial a Mèrida, que ja us podeu imaginar qui és. Marta Vives, bona nit.
25: Bona nit, Manel.
2: A veure, aquesta hora, què s'ha donat, què s'ha entregat, com està anant?
3: Doncs mireu, la nit ha començat molt bé per les arts escèniques del país. De fet, el primer premi que hem sabut ha estat el de millor intèrpret femenina de dansa per Irene Tena i el seu espectacle No, un muntatge de La Venidera, que és coproducció del Grec i la Fira Mediterrània, que és una de les favorites de la nit perquè partia amb 4 nominacions, entre elles aquesta, la de millor espectacle de dansa i també d'interpretació. Hem parlat amb Irene Tena.
4: Sí, és molt especial perquè és el primer muntatge que hem fet fora de la companyia del Ballet Nacional d'Espanya i per això és molt, molt especial per nosaltres. És la nostra primera proposta amb la nostra realitat i amb el nostre llenguatge i no sé, molt contents.
3: També hem dansat una altra producció catalana, La Faula, de Roser López Espinosa, s'ha emportat el de millor repartiment. I fa molt poc, hem sabut que Toni Vieira, actor de La Tercera Fuga, ha estat distingit amb el premi a millor actor, una categoria en què, per cert, competia amb Miqui Esparvé per Los Nuestros. Vieira ha rebut així, d'emocionat, aquest premi.
5: Per mi La Tercera Fuga és això. Per mi ha sigut això, o sigui, cada dia... aquesta relació amb el públic, aquesta mirada i m'agafava això perquè aquí trobava el joc i les ganes de sortir a l'escenari i disfrutar la història que estàvem explicant.
3: El periple familiar de la dramaturga Victòria Spumberg sobre l'exili i els llegats que es va poder veure la temporada passada al Teatre Nacional de Catalunya i que, per cert, i ho recomanem molt i tornarà aquesta temporada que ve, per tant, aneu-la a veure. També ha estat guardonada amb el de millor repartiment. Sentim ara Spumberg.
6: Molt feliç perquè penso que hem fet una feina col·lectiva molt important perquè vam fer uns càstings llarguíssims i hem fet una família i hi ha un compromís que va més enllà de l'individu i això és molt important en especial per a aquesta obra.
3: Un any més, Manel i Agnès, la representació catalana als Premis Max és molt destacada, més de 30 nominacions, i amb aquests premis que portem fins ara fa presagiar que aquestes divinitats del Teatre Romà de Mèrida segur que en seran propicis.
2: A veure si és veritat. De moment, la millor cobertura a càrrec de Marta Vives.
3: Bona nit, fins ara, bona nit.
0: I també us expliquem que l'escriptora Sirius Beth ha presentat a Barcelona Històries de Fantasmes. És el seu llibre més íntim sobre el dol i l'amor perdurable amb Paul Auster, mort ara fa justos 2 anys de càncer de pulmó. És un llibre ple de bellesa, de tendresa també, en què l'escriptora relata, per exemple, com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ella, efectivament, va percebre la seva presència. Ens ho ha explicat en una entrevista que hem fet aquest matí a Barcelona i que podrem sentir íntegrament a partir de les 11, d'aquí uns 20 minutets aproximadament, però ja us n'oferim aquest petit fragment.
7: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.

0: El còmic Dulce Basura, tant treball de l'artista nord-americana Kyla E, es publica per primer cop aquí, de la mà de l'editorial Reservoir Books, l'obra lloada per mitjans internacionals com el New Yorker, el Guardian o el New York Times. Té l'estètica amable dels còmics que van triomfar a partir dels anys 50 als Estats Units, però amb el rerefons d'una història de maltractaments i abusos infantils. Valèria Obereda.
1: Colors primaris i dibuixos tendres és el que trobem en aquest llibre tan dur i que en realitat retrata una infància i una adolescència marcades per la marginalitat, la pobresa i els abusos de tota mena per part dels seus pares i germà. I ho fa de manera inconexa, a través de presumptes tires còmiques, receptes, endevinalles, retallables o sopes de lletres on has de trobar paraules com violació, trauma, incest o gana. Explicar-ho com un còmic, diu, l'ha ajudat a treure-ho tot.
2: Els còmics, per mi, quan jo era petita, eren el meu lloc segur. I crec que aquests còmics em van servir per poder entendre clarament què estava vivint i què m'estava passant, i es van convertir en el meu refugi, el meu veritable refugi.
1: I va treballar des de molt jove, durant més de 10 anys, sense la idea de publicar-ho, però quan un dels seus mentors, el dibuixant Mark Newgarden, un dels seus herois, assegura, li va dir que ho publiqués, tot va canviar.
2: Això em va fer explotar el cap. Jo no pensava que fos llegible, no pensava que ningú, que cap editor estaria disposat a comprar-me un còmic tan estrany. No havia vist mai cap dels meus herois fer alguna cosa semblant, però ell va ser el meu heroi i va creure en mi.
1: Ara assegura que se sent forta i no té por. Ha tallat qualsevol lligam amb la seva família biològica perquè tothom sabia el que li passava, però ningú va fer res. Amb aquest primer llibre, Kyla E ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals el prestigiós Premi Ignatz a la millor novel·la gràfica i ha estat nominada als Premis Eisner de Còmic.

0: Comença avui la 24a edició del Primavera Sound a Barcelona amb totes les entrades venudes per a tots els concerts. Fins diumenge hi haurà 330 actuacions i s'esperen més de 290.000 assistents. El certamen dona avui la benvinguda al festival amb 8 sales i espais de la ciutat. Sales com Rasmatàs, la Sala Polo, la Paral·lel 62, la UT, la Nau i el CCCB, entre d'altres. Montse Pujol.
1: El Primavera Sound al Parc del Fòrum començarà dimecres amb una jornada d'accés gratuïta, protagonitzada pel valencià guitarrista De La Fuente i els britànics Wet Leg i Yard Act. I amb tot venut des de l'11 de febrer, el primer gran nom internacional que actuarà al certamen serà dijous la nord-americana Doja Cat en la primera actuació a l'estat espanyol, que actuarà just abans de la catalana Bad Gyal. També desfilaran pel Primavera Ethel Kane amb la seva vessant gòtica, la nord-americana Addison Rae, l'accent country de Role Model i també Giz, una de les bandes del moment, a més de Skrillex o Peggy Goo. I tornen per segon any els irlandesos Kneecap, Dijon, Slowdive, Alec G, Zaid o Blue Torrents. I molta tensió i passió també ha creat l'actuació de The Cure, que farà un concert de 2 hores i mitja. Massive Attack i el Shoegaze de My Bloody Valentine. A nivell nacional actuaran Reinaldo y Clara, Venus, Somos la Herencia, Raya Diplomática o Depresión Sonora.

0: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Escoltem d'entrada Eric García, des de la concentració de la selecció espanyola.
2: Bueno, al final Lamine, tanto en el Barça como aquí, sabemos que para mí es el mejor jugador que hay y ojalá pues tenerlo lo antes posible con nosotros.
1: Ja sabem que Lamine és dubte per començar el Mundial, arrenca dijous vinent dia 11 i Eric García n'ha parlat des de la concentració de la selecció espanyola. Luis de la Fuente, fa poques hores, el seleccionador espanyol, que ha dit que no forçaran, si bé després ha dit que si algun moment per forçar era indicat era en un Mundial, per tant veurem on queda tot plegat, no? La selecció espanyola s'estrena el dia 15 contra Cap Verd.
3: Molt bé, anem amb el segon document sonor del dia. Àlex Cardil, jugador de l'Igualada, d'hoquei patins, després de guanyar el Barça.
4: Crec que l'equip ha jugat molt bé, sabíem el partit que havíem de fer, havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments.
1: 1-3 ha guanyat l'Igualada al Palau Blaugrana contra el Barça. Ha estat en els de l'hoquei Lliga Masculina, sèrie ara Igualada a un triomf, viatge a Igualada perquè és el millor de 5. A la Lliga de Futbol Sala el Barça ha guanyat 4-6 a la pista del Valdepeñas i s'ha classificat per semifinals, ara mateix, fa uns instants.
0: Molt bé, fins demà, David.
1: Fins demà, adéu-siau.
5: S'havia estat cultivant per Gràcia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el Vicar. Li va semblar genial.

0: altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.
1: Bé, doncs això és una versió de Pulp, això segur.
2: Sí, que... la cançó molt, molt reconeguda, sí. Versió dels Manel, per cert, però jo la pista, no,
1: jo
2: de
1: tampoc.
2: Moment, fins ara no ha sonat cap pista, i la memòria tampoc me'n porta cap,
1: diríem.
2: No,
1: que farà calor per la gent normal, que farà fred per la gent normal... No
2: que serà
1: sé, no
2: normal
1: sé.
2: Pel temps, potser per l'època de l'any que
1: és? És veritat, potser un temps normal i corrent. Gemma Puig, bona nit.
3: Bona nit, bona, al final, eh?
2: Ah,
3: clavat.
2: Molt bé.
3: Que es normalitza. És a dir, el que tindrem aquesta setmana, que no farà tanta, tanta calor, que la temperatura es normalitzarà. Això no vol dir que vingui fresca, però sí que tindrem aquests valors més normals per l'època. Sobretot, demà ja comença... Avui ha baixat una miqueta, demà baixa una mica més, i entre dimecres, dijous, tots tindrem aquesta normalització de les temperatures. I també una mica de l'estat del cel. Avui hem tingut alguna gota, molt poca cosa. Demà tindrem algun ruixat més. Demà els ruixats de tarda poden ser una mica més intensos cap al nord-est, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, el Ripollès, Osona, a la Garrotxa o a l'Alt Empordà. Per tant, algun d'aquests ruixats pot anar acompanyat de tempesta o calamarsa. I el que dèiem, les temperatures es van normalitzant. Demà els valors més alts, doncs cap als 32, 33 graus cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, com a molt 27, 29 graus cap a la Catalunya central, i per tant una temperatura cada cop una mica més normalitzada.
1: Calor normal.
2: Doncs ja està.
1: La calor normal.
2: De fet, és el temps ideal, eh?
1: Exacte.
2: És el perfecte. Sí. Molt bé.
1: Gràcies, Gemma.
2: Bona nit.
1: Bona nit.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dilluns 1 de juny. Benvinguts al juny. Com qui no vol la cosa, ja ens hem empassat 5 mesos d'aquest 2026. I el que hem vist i el que ens queda per veure. Anem a fer un repàs ràpid. Aquesta setmana, no cal dir-ho, el Corpus pren protagonisme, però hi podem afegir, per exemple, que dijous la Creu Roja inaugurarà noves instal·lacions a l'edifici de la plaça Hospital o que a Aiguadols començarà una nova edició dels concerts de mitjanit. La setmana que ve arribarà el Papa, la Gay Pride i la selectivitat. Diguem-ne que més o menys per aquest ordre. I podrem afegir l'acte commemoratiu del 90è aniversari de la biblioteca, la Fira de Cooperatives Escolars i la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. El 16 de juny, atenció veïns de la zona, han de començar les obres de rehabilitació del pont de la via del tren al carrer Sant Honorat. Per tant, si no hi han pensat, ja poden començar a trobar un aparcament alternatiu pel seu cotxe si l'aparquen al carrer Sant Honorat. El 18 de juny, la festa final del projecte Jo Jove de la Jove de Sitges i passat Sant Joan, tancarà Cal Noi. O sigui que si volen acomiadar-se d'un dels establiments de restauració amb més història i tradició, tenen temps fins a final de mes. Qui sap si per aleshores els veïns de l'Avinguda Artur Carbonell hauran trobat una solució al drama dels contenidors i els de la Llevantina al trànsit desbocat per l'urbanització, en qualsevol cas. Passem tota l'agenda i desitgem sort. Ja els deixàrem la setmana passada amb el brogit que el dijous es va viure al Club Nàutic Garraf en una reunió entre els veïns i els representants de les empreses que exploten les tres pedreres de la zona i que manifestaren el seu argumentari per convèncer la ciutadania de prorrogar l'activitat més enllà del 2029, que és quan finalitza la concessió. L'argumentari també va comptar amb incentius com un pla de benefici compartit per compensar les 1.000 molèsties de l'activitat amb inversions en diferents àmbits. Però com tots vostès saben, els veïns van dir que no. No només els veïns, sinó que l'Ajuntament ha anunciat que presentarà una moció al ple d'aquest mes de juny per rebutjar la continuïtat de les pedreres més enllà del 2029, tal i com va manifestar l'alcaldessa davant dels veïns. Si es vol que així sigui, caldrà fer força, perquè els àrids són un sector estratègic i la decisió final està en uns despatxos lluny d'aquí.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

9 i 3 minuts, dues qüestions per començar. Eric Romero, millor jugador de la divisió d'honor B de la Lliga de Rugby. En el marc de la celebració de la nit del rugby, el Sitgetà va rebre aquest reconeixement com a millor jugador de la divisió d'honor B. Per tant, per l'Eric, un aplaudiment ben gran. I per tots aquells que volguessin banyar-se a la platja de les botigues, atenció que fins que els tècnics del CRAM i els agents rurals no diguin una altra cosa, de moment està prohibit el bany a la platja de les botigues, perquè hi es va trobar un catxalot mort en estat de descomposició, i avui tècnics del CRAM i els agents rurals han de fer una valoració de la situació a la platja de les botigues. Per tant, avui hi ha aquesta prevenció del bany a la platja de les botigues. Avui, que s'ha fet clar a les 5:49, el sol ha sortit a les 6:22, el sol es pondrà a les 9:19 i es farà fosc a les 9:52. El dia encara s'allarga. 1 minut i 13 segons, tindrem 14 hores i 57 minuts de llum solar i 9 hores i 2 minuts de foscor. Alguns apunts per l'agenda d'avui, sobretot per l'agenda d'aquests propers dies. Anunci, per si algú de vostès, als calaixos de casa seva o als armaris o vés a saber on, en pot conservar algun. La comissió de Festa Major i Santa Tecla fa una crida per trobar cartells de la Festa Major dels anys 90. Repetim, la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla fa una crida per trobar cartells de la Festa Major dels anys 90. Hem d'entendre això, del 90 o 2000. Si algú en té algun, pot contactar a la comissió per missatge a través d'Instagram o enviar un correu electrònic a info@sitgesfestamajor.cat. info@sitgesfestamajor.cat. Repetim, des de la Comissió Municipal de Sant Bartomeu i Santa Tecla es fa una crida per trobar cartells de la Festa Major dels anys 90. Si a casa en tenen algun d'original, òbviament, podeu contactar a través de contactar a través de la xarxa social o a través del correu electrònic info@sitgesfestamajor.cat. Primera. Segona. Els ho anem dient, però perquè no els passi de llarg, l'endemà de Sant Joan, unitat mòbil per renovació del document nacional d'identitat. Un equip de la Policia Nacional serà a Can Milà, al Jardí de Can Milà, per tots aquells i aquelles que vulguin renovar el seu DNI o renovar el seu passaport. Però recordem que cal anar, òbviament, amb el document actual que s'hagi de renovar. 12 euros. Poden anar amb efectiu, però es poden pagar amb targeta. Els diem això de l'efectiu perquè el dia que hi vam anar hi havia datàfons, però els datàfons no hi havia manera que funcionessin. O sigui que aleshores, per evitar, diguem-ne, problemes, si tenen els 12 euros amb efectiu, millor que millor, i si no, com els dèiem, en principi amb targeta hauria de funcionar. 25 de juny, hi ha cita prèvia, hi ha torn per demanar la renovació del DNI o del passaport. Vostès només cal que vagin al web de l'Ajuntament de Sitges, a l'apartat de renovació del DNI, i aleshores els apareixerà un desplegable amb els escandalls horaris del 25 de juny durant tot el matí. Hi ha 40 places disponibles, si no tenim mal entès. Renovació del DNI el 25 de juny. Demà dimarts 2 de juny és el darrer dia per inscriure's al programa d'activitats de l'estiu jove del 29 de juny al 31 de juliol. Per tant, pares, mares, joves que ens pugueu escoltar, fins demà 2 de juny us hi podeu inscriure. Hi ha classes de vela, taller de manga, experiments científics, classes de snorkel, taller de ceràmica, classes de cuina, activitats de surf, paddle surf, kayak i big sup, i tallers d'art i festa major. Cadascun dura una setmana aproximadament. 60 euros val cadascun dels tallers. Fins demà, 2 de juny, hi ha temps per inscriure-s'hi. I el Prado ha obert la convocatòria per participar en el cicle Cap Vespres als Jardins del Prado 2026. Aquest cicle que se celebra durant els mesos de juliol i agost, i per tant aquells músics, aquells cantants, aquelles propostes, solistes, duets, trios, grups musicals que creieu que podeu no només aportar la vostra expertesa
sinó que hi voleu participar, endavant. Està oberta la convocatòria fins al... a veure si ho dic bé... fins al 18 de juny d'aquest 2026. Repetim, a tots els solistes, duets, trios i grups musicals, el Prado prioritzarà propostes adaptades a petit format i amb especial vinculació a Sitges i a la comarca del Garraf. Les actuacions seleccionades formaran part de la programació dels diumenges d'estiu als Jardins del Prado, consolidant així un cicle que busca donar visibilitat al talent local. Interessats? Només cal que envieu un correu electrònic, òbviament, amb tota la informació del vostre projecte musical, material audiovisual, dades de contacte, correu electrònic comunicacio@casinoprado.cat. Correu electrònic comunicacio@casinoprado.cat. Hi ha temps per presentar propostes fins al 18 de juny perquè els capvespres als Jardins del Prado, mesos de juliol i agost. O sigui que són 8 capvespres, si no recordem malament, eren els diumenges. I per tant, tots aquells que tingueu interès, fins al 18 de juny podeu presentar la vostra candidatura per poder participar al capvespres als Jardins del Prado 2026. El Prado, que continua la programació de cinema del cap de setmana a les 4 de la tarda i a 8:45, Les Ovejas Detectives, i a 6:15 de la tarda, Epic Elvis Presley in Concert, aquest documental que ofereix sobretot documents històrics i sonors i amb imatge, òbviament, de les actuacions del rei del rock. Les Ovejas Detectives i Elvis Presley in Concert avui al Cinema Prado. Què més tenim? Bé, doncs, moltes coses aquesta setmana. Anem a fer una mica per ordre, perquè seran temes, òbviament, per als propers dies. La cita serà la setmana que ve, entre el 10 i el 14 de juny, però demà dimarts 2 de juny es presentarà a l'Hotel Calípolis la Sitges Pride 2026. Òbviament, els dèiem que comença el 10, però el 14 de juny és el dia de la desfilada, pel passeig de la Ribera i pel passeig marítim. Doncs ja tindrem temps de poder-ho comentar, però demà dimarts 2 de juny es presenta la Pride 2026. El dimecres, dia 3 de juny, apuntem només les coses així gruixudes, eh? Ja anirem entrant en detalls en la mesura que anem passant la setmana. Aquest dimecres 3 de juny, a l'Aiguadols, a les 12 del migdia, es clourà el Sitges Tapa Tapa Primavera 2026, amb el lliurament de reconeixements del jurat tècnic i del jurat popular. Les dades de l'edició, com ha anat tot plegat, doncs el col·lenda del Sitges Tapa Tapa Primavera 2026, aquest dimecres 3 de juny, a Aiguadols. Dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, la Creu Roja inaugurarà noves instal·lacions a la seva seu de la plaça de l'Hospital número 5. Per tant, acte inaugural de les noves instal·lacions, dels nous equipaments de la Creu Roja, aquest dijous 4 de juny a les 5 de la tarda. I el divendres, òbviament el divendres entrarem ja en aquesta prèvia de Corpus. El divendres dia 5 a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'Exposició Nacional de Clavells als Jardins de l'Hospital, i a les 10 de la nit, el pregó del clavell al Racó de la Calma. Dues cites d'aquelles importants, evidentment en l'Ester i en Dani, protagonistes aquest any del pregó del clavell, i als Jardins de l'Hospital, com l'any passat també, on els clavells hi queden tan bonics, on l'exposició hi fa tan bonic, doncs aquest any també als Jardins de l'Hospital. A les 7, la inauguració de l'exposició de clavells, i a les 10 de la nit, el pregó del clavell. També els volem recordar que aquest divendres dia 5 començarà el desè concurs de fotografies de Corpus a Instagram. I en aquest cas, el hashtag és CorpusSitges26. CorpusSitges26. A partir del 5 i fins al 8 de juny només cal que etiqueteu les vostres fotos de Corpus a Instagram amb aquest hashtag. El premi a la millor fotografia és un àpat per dues persones al restaurant La Pícara, i el premi a la fotografia més original és un aperitiu per dues persones al restaurant La Pícara. Per tant, aquests són els premis del desè concurs de fotografies de Corpus a Instagram. El divendres 12 de juny a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'exposició amb les millors fotos al Janios Bar. Com que s'acosta Corpus, 5, 6, 7 i 8, tots aquells que publiqueu fotografies del Corpus a Instagram, si col·loqueu el hashtag CorpusSitges26, entrareu en el desè concurs de fotografies de Corpus.
I els comentàvem també en relació amb Corpus, en principi, l'exposició, ara en parlarem d'aquí uns moments, de l'exposició que tinc fa 75 anys fent veïnatge, es tornarà a obrir el dia 6, dissabte dia 6, i el dia de Corpus dia 7. I després, el 13 i el 14 de juny, el dia 6, l'exposició estarà oberta matí i tarda de 11:15 a 14:45 i de 17:45 a 21:45, i el dia de Corpus de 10:00 a 3:00 i de 17:00 a 21:00 del vespre. Aquest cap de setmana de Corpus, en què a part de les activitats de Corpus ja no hem ficat aquí, òbviament, altres, eh? El dissabte, no cal ni dir-ho, la sortida dels gegants, les tres parelles de gegants, a les 6 de la tarda, i a partir de les 10 de la nit, aquesta ruta que es fa sempre per als carrers que elaboren catifes, però el dissabte també, al Port d'Aigüedols, s'inaugurarà una nova temporada dels concerts de mitjanit, i s'inaugurarà amb Veneno en la piel. Aquest dissabte, dia 6 de juny, Veneno en la piel, el primer dels concerts a mitjanit, que aconseguirà amb Ramon Mirabet, amb tribut a Rafaela Carrà, amb tribut a Ava, amb tribut a l'Oreja de Van Gogh, amb tribut a Bon Jovi, amb tribut als Beatles, i finalment, el 25 de juliol, amb Pop and Roll. Ja els anirem comentant, però el cicle de concerts a mitjanit al Port d'Aigüedols, que començarà aquest proper cap de setmana. Aquest cap de setmana que començaran les activitats de la Setmana de l'Orgull Cultural, vinculada també amb la Setmana de l'Orgull, amb la Pride. Aquest dissabte dia 6, Ruta Rainbow, i el dissabte dia 6 també Ruta Lorca. I el dissabte dia 6, a l'Espai Joan Terrí, a partir de 6:45 de la tarda, es presentarà el llibre Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales, de Federico García Lorca, de Pablo Ignacio de Dalmases. Los novios de Federico serà presentat, com els dèiem, aquest dissabte dia 6 de juny a 6:45 a l'Espai Joan Terrida, a càrrec de l'autor i d'Isidre Roset. I a continuació també d'aquesta presentació tindrà lloc el petit recital Veus de dones a Lorca. Mariana Martín i Glòria Bosch posaran veu i música a Lorca. Això serà el dissabte. Per tant, més enllà del Corpus, també la Setmana de l'Orgull Cultural, que començarà aquest dissabte. I el dissabte, Corpus, música. El primer, diguem-ne, com ho podem dir això, el primer dels concerts de gralla d'aquest estiu, que és el que organitza l'Escola de Grallers de Sitges, en aquest cas, el dissabte dia 6, a les 12:00 del migdia, el Retiro. Dissabte dia 6, a les 12:00 del migdia, el Retiro. Que tots aquells que s'acostin als jardins del Retiro veuran tot molt canviat, eh? Perquè com que no hi ha l'escenari, veuran la paret blanca, blanquíssima, del darrere de la sala del Saló Teatre, i no hi ha aquell escenari tan aparatós, i ara hi ha una paret blanca, blanquíssima. Petit escenari, exactament, però petitet, eh? En un d'aquests laterals de l'escenari haurà d'anar la màquina d'aire condicionat per al Saló Teatre del Retiro, però de moment, com els dèiem, un petit escenari, però una paret blanca, blanquíssima, neta, polida, brillant. Onzè concert per gralla i timbal, a càrrec de l'Escola de Grallers, aquest dissabte dia 6, vigília de Corpus, un clàssic també d'aquestes diades, i el primer, diguem-ne, dels concerts de gralla de temporada d'estiu. Onzè concert per gralla i timbal a càrrec de l'Escola de Grallers. I el diumenge, òbviament, Corpus. No cal que els diem gran cosa, perquè tots vostès ja saben de què va tot plegat, eh? Tant per l'hora de l'ofici, la sortida de la processó, cada any, bé, doncs, el mateix. Aleshores, de cara a la setmana que ve, com els comentàvem, la Gay Pride, que començarà el 10 de juny fins al 14, la setmana que ve, que apreteu una miqueta els colzes, perquè tots aquells que estigueu a punt de fer la selectivitat, la setmana que ve, selectivitat, el 9, el 10 i l'11 de juny, les proves de la selectivitat 2026, o sigui que toca apretar fort aquesta setmana per treure nota. I la setmana que ve, dos apunts importants també. L'11 de juny es farà l'acte institucional del 90è aniversari de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. La biblioteca fa el 90è aniversari el 14 de juny. El 14 de juny la biblioteca fa anys. Sembla mentida, el 14 de juny, que fa anys també, Donald Trump. Bueno, doncs
La biblioteca en fa 90, el president dels Estats Units en farà 80. Però, òbviament, se'n sentirà parlar més del president dels Estats Units que no de la biblioteca. Però, en qualsevol cas, celebrarem aquest 90è aniversari l'11 de juny, l'acte institucional del 90è aniversari de la biblioteca. I el 14 de juny, al Saló d'Or, es clouran els actes del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. O sigui que, més o menys, per tots aquells que vulguin apuntar-se ja, 14 de juny, al Saló d'Or, la cloenda del 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans. I els apuntem el que els dèiem a l'inici del programa. Si res no canvia, és la data que ens va assenyalar l'alcaldessa, el 16 de juny, que ens sembla que és dimarts, 16 de juny, comencen les obres de rehabilitació del pont dels ocells, del pont de la via del tren del carrer Sant Honorat, el 16 de juny. Aquestes obres han de durar entre 3 i 4 mesos. Aquestes obres són unes obres importants que inutilitzaran el pàrquing del carrer Sant Honorat. O sigui que tots aquells que parquin el cotxe al carrer Sant Honorat, que no són pocs perquè és un pàrquing gratuït, que sàpiguen que el pàrquing no es podrà utilitzar durant entre 3 i 4 mesos. Es vol que el gruix de les obres acabi abans de l'inici del curs escolar, però aquesta és la previsió. Per què s'inutilitza el pàrquing? Perquè el pàrquing haurà de ser el pàrquing per tot el material de construcció, de la logística que s'hagi d'utilitzar per la reforma del pont dels ocells, del pont de la via del tren. I una darrera, que tampoc no és bona: hi haurà obres en horari nocturn. Per tant, veïns, armeu-vos de paciència, perquè hi haurà obres en horari nocturn. Perquè, òbviament, com que hi ha trànsit ferroviari, per poc que n'hi hagi hores d'ara, però n'hi ha, aleshores, diguem-ne que l'horari nocturn és el millor per poder fer aquestes obres. I així estan les coses. Dimarts 16 de juny, si res no canvia, s'iniciaran les obres de remodelació del pont dels ocells, del pont de la via del tren, al carrer Sant Honorat. Bé, recordaran que la setmana passada i probablement demà també en parlarem amb els veïns del Garraf i amb la delegada de l'alcaldia a Garraf, perquè el dijous passat al Club Nàutic Garraf hi va haver crits i soroll, diguem així, indignació col·lectiva, vaja, rebuig. Un rebuig molt obert a la intenció que tenen les empreses que exploten les tres pedreres al Garraf de continuar l'explotació de les mateixes més enllà del 2029. Ho hem acabat trobant, no es pensin, perquè més enllà de la nota de premsa de l'Ajuntament dient que el govern mostra el seu rebuig, d'informació sobre el que varen presentar les empreses de les pedreres o de la concessió de les pedreres, gràcies als veïns, a les entitats i al web, perquè si hem de dependre del que ens diguin des de la casa, malament rai. Ara els comentarem la nota de premsa, però els diem que a Garraf hi ha tres pedreres. Hi ha la pedrera de Vallcarca, que és la més gran, amb una superfície de 194 hectàrees, o sigui, 194 camps de futbol. La superfície no vol dir que sigui la superfície d'explotació, Vol dir la superfície de la pedrera, que és la pedrera de Portland Valderribas, l'antiga pedrera d'Unilan. Portland Valderribas, l'empresa de ciment Portland Valderribas, és una empresa controlada per Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa que impulsa el projecte de recuperació de la fàbrica de Vallcarca en aquest entorn, diguem-ne, de media, audiovisual, tecnològic i també amb un desenvolupament urbanístic. Aquesta n'és una. La segona pedrera és la pedrera de la Falconera, la pedrera que, hores d'ara, explota Ciments Molins, l'antiga pedrera de Promsa, l'explota Ciments Molins. I la tercera pedrera és la pedrera de les Cueves, l'antiga pedrera, ara l'explota un grup suís, que és el grup Holcim, i era l'antiga Lafarge. Aquesta és la tercera de les pedreres. Bé, per entendre'ns, bàsicament, les pedreres van iniciar la seva activitat el 1969 i tenien 60 anys d'explotació. 60.
Aquests 60 anys, òbviament, acaben el 2029. Les Pedreres varen presentar, a través, en aquest cas, de Ciment Català, el seu projecte i els seus arguments per continuar amb l'explotació de les concessions més enllà d'aquest 2029. S'expliquen tot un seguit de raonaments tècnics, que si aquestes pedreres es tanquessin, aleshores s'hauria d'anar a buscar els àrids a altres pedreres de Catalunya, i això suposaria també un cost mediambiental superior. Bé, hi ha tot un seguit de consideracions, i també hi havia, de cara a l'ampliació de la concessió, la proposta d'un pla de benefici compartit amb el territori. O sigui, les tres empreses crearien un fons de cooperació local conjunt per les tres empreses, i aquest fons diríem que serviria per proposar accions vinculades al medi ambient, a la cultura i al patrimoni i a l'entorn, accions socials, accions pel veïnat, accions pel territori. Els veïns no van acceptar ni els arguments ni el pla, perquè en tenen ben bé prou, i el divendres, això passava el dijous, el divendres al migdia el govern municipal va publicar una nota de premsa que diu: Ciment Català ha presentat aquest dijous al veïnat del poble de Garraf la seva voluntat de mantenir l'activitat de les pedreres un cop finalitzin les actuals concessions el 2029. La sessió va comptar amb la participació de l'Institut Cerdà, encarregat de presentar el projecte i les línies de treball plantejades. Durant la trobada, el veïnat va expressar un rebuig frontal a la possibilitat de donar continuïtat a l'activitat extractiva, mostrant la seva preocupació per l'impacte ambiental, paisatgístic i sobre la qualitat de vida al nucli del Garraf. En el decurs de la reunió, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, va traslladar el posicionament del govern municipal alineat amb veïns i veïnes. En aquest sentit, es va comprometre a presentar una moció al proper ple del mes de juny en contra de la renovació de les concessions de les pedreres més enllà de l'any 2029. La nota finalitza dient que el govern municipal referma així el seu compromís amb el territori i amb les demandes expressades pel veïnat durant la reunió celebrada aquest dijous. Una reunió de la qual, com us dèiem, ningú va avisar de res, tot i que es presentava aquest projecte amb una memòria, diguem-ne, amb les dades, si pot estar d'acord o no, però amb una memòria. En fi, la qüestió és que hi ha un rebuig obert a aquest projecte, però hi ha una derivada aquí, que també s'ha de dir. Els àrids són un sector estratègic. Els àrids, la pedra. La pedra de la qual se'n fa ciment, el ciment de la qual se'n fan edificis, canteres, pedres, ports esportius, que us hem d'explicar que vostès no sàpiguen. Per tant, la decisió final sobre aquest assumpte, per bé que, òbviament, Sitges hi pot tenir un paper, depèn de despatxos que estan més amunt. Però ja n'anirem parlant, perquè la data de finalització de l'explotació és el 2029. Bé, demà ja els comentarem també, perquè si no ens allargarem massa en el temps. El Gremi d'Hostaleria de Sitges ha rebutjat el canvi de nom de l'entitat del Gremi de Vilanova i la Geltrú. A Vilanova i la Geltrú no han tingut altra ocurrència que canviar el nom, i el Gremi de Vilanova i la Geltrú ara es diu Gremi d'Hostaleria del Garraf. I el Gremi d'Hostaleria de Sitges ha dit també, igual, també com és que us dic Garraf? Què tenim? Què passa? Bé, total, aquesta una. I segona, segons ha anunciat el Gremi també en el seu butlletí, el Gremi d'Hostaleria de Sitges des d'avui ja no forma part de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Turisme i Restauració. Aquesta decisió, diu el Gremi, respon a una discrepància sostinguda en els darrers mesos amb determinades actuacions, posicionaments i dinàmiques internes adoptades per la Federació en relació amb alguns dels seus membres. No sabem si té a veure també amb aquest posicionament del Gremi d'Hostaleria de Vilanova d'adoptar un nom de Gremi d'Hostaleria del Garraf. Però bueno, anem per coses boniques. La inauguració de l'exposició del 75è aniversari de les catifes, allò que en dèiem abans, les catifes col·lectives de Corpus. Què els sembla si, per posar-nos en situació, escoltem primer un toc de processó i així ens col·loquem una miqueta a tal i com vàrem viure la inauguració d'aquesta exposició el passat divendres? Vinga.

0: És la colla La Trinitat de l'Escola de Grallers de Sitges, que estava situada a l'entrada del Mercat Vell, que és on es va fer la presentació d'aquesta exposició. Una exposició que ens sembla que els pot agradar molt. Gairebé diríem que no està dividida en àmbits, sinó que vas passejant i trobes des de la vocació a la confecció de catifes al carrer i a tot aquell procés previ. Hi ha tres cadires molt maques que defineixen, i històriques també les cadires, metàfora de tots aquells i aquelles que s'asseuen a peu de carrer a començar a desfullar clavell, etc, etc, etc. Hi ha tot un seguit de fotografies en blanc i negre d'aquells corpus gloriosos dels anys 50 i 60, algunes catifes més modestes, però algunes altres veritablement sensacionals, fotografies totes en blanc i negre, eh? I el recorregut acaba amb una, gairebé diríem, amb una petita sala habilitada on es projecta un vídeo on el qual la intel·ligència artificial ha fet veritables meravelles amb les fotografies antigues, i gairebé veiem aquells sitgetans i sitgetanes estàtics en fotografia, com prenen moviment, i literalment com si estiguéssim veient una pel·lícula en un cine sobre l'elaboració de les catifes de flors del corpus. La prèvia de l'acte va anar, però res, una prèvia mínimament formal, a càrrec de la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, qui va donar la paraula immediatament, també en un discurs molt curt, al president del corpus, Eduard Tomàs.
1: Bé, jo tampoc no m'allargaré gens. Només explicar-vos el concepte principal de l'exposició, tot i que ara quan entreu el podreu anar llegint. Al final és això del catifes, 75 anys fent veïnatge. El que volíem era, a través de tres trams de catifes, que són el tercer tram del carrer Jesús, actualment, antigament, el segon tram del carrer Jesús, el primer tram del carrer Jesús i el primer tram del carrer Major, que els últims tres anys han anat celebrant els 75 anys, que es fan de manera continuada. Llavors, aquesta exposició no va d'aquests tres trams, sinó va d'aquest concepte que fa 75 anys la gran majoria de carrers de Sitges van passar de fer aquestes catifes individuals, no? que ja feia 100 anys que ja les estaven fent, però diguem que cada veí la feia davant de la façana, màxim posant-se d'acord amb el veí de la façana del davant, no? Però era quan hi havia moltes catifes individuals. Després aquest veïnatge es va anar agrupant a fer aquestes catifes col·lectives, amb aquest fet distintiu, no?, que aquests trams de catifa s'han mantingut durant 75 anys. Però el que voleu aquesta exposició és com transportar-nos a principis dels anys 50 i seguir aquest recorregut, aquest llarg recorregut

0: sí que ens fa il·lusió que exposició una mica com si fos igual gegants a principis dels anys 50 i per això no hi ha millor manera que fer-ho amb el toc de processó. Moltes gràcies a tots per
1: una feinada com una casa, perquè veritablement, tal com estan col·locades les fotografies, tal com està fet el parament de l'exposició, una feinada com una casa. Aquells i aquelles que la vulguin anar a veure ens diuen que potser ampliaran horaris, però de moment els horaris que hi ha és que també, maldita la gràcia amb tota la feinada que hi ha, perquè ara no es podrà tornar a veure l'exposició fins al proper dissabte dia 6. Per tant, si algú de vostès el volia veure entre setmana, de moment es tornarà a obrir l'exposició el dissabte dia 6, de 11:15 a 13:45 i de 17:45 a 20:45, i el diumenge dia de Corpus, de 10:00 a 3:00 i de 17:00 a 19:00. Després es tornarà a obrir l'altre cap de setmana, del 13 i 14 de juny. Si al final s'obre entre setmana, ja us ho diré. Corpus, que també va ser protagonista en un petit reportatge al Telenotícies de TV3 el dissabte al vespre, era protagonitzat, bé, per la Maria Matas i per la Montse Miravent. Per, diguem-ne, primer tram, antic segon tram i ara tercer tram del carrer Jesús, eh? Saben que s'ha donat aquesta, diguem-ne, aquesta trinitat. El primer tram en celebrar el 75 aniversari va ser el segon tram, ara tercer tram, del carrer Jesús. El segon tram en celebrar el 75 aniversari l'any passat, el primer tram del carrer Jesús, i aquest any el tram que celebra el seu 75 aniversari és el primer tram del carrer Major. La Maria i la Montse explicant-ho davant les càmeres de TV3.
2: El Baix Penedès cap a la comarca veïna, el Garraf, en concret a Sitges, perquè allà el tapís multicolor que omplirà els carrers per Corpus amaga setmanes de feina invisible i molta xarxa veïnal. Una exposició repassa els últims 75 anys d'aquesta tradició a través dels ulls de dues sitgetanes que porten la festa ben bé a la sang. El llaç col·lectiu és, de fet, el motor real de la celebració.
3: Compartir records a l'exposició del Mercat Vell de Sitges és redescobrir que la catifa de Corpus no neix el diumenge de la processó. Es porta la sang i es traspassa de generació en generació.
4: Per mi és una obra d'art, perquè sembla que no hi porta molta feina, eh? Perquè és anar a la muntanya, era fer la flor, triar la casa una per una, tallar el verd, el que era el xiprer, també anàvem a fer ginesta, i era bonic, i allà comentàvem, i parlàvem, i rèiem, i fèiem una bona tertúlia.
5: Corpus és discret, però és discret des del punt de vista extern, però íntimament allà és on et trobes, amb la gent del poble.
3: Abans que els carrers de Sitges s'omplin de flors, el Corpus ja fa dies que ha començat.
4: A les 10 de la nit, després de sopar, anirem allà a la torre i allà, que hi ha una habitació molt gran, unes estisores, un davantal i a tallament, un mes abans del Corpus.
3: La història de les catifes de flors de Sitges es pot viure passejant pels seus carrers. En moltes façanes hi ha rajoles com aquestes que es lliuraven quan es guanyava el primer premi, un concurs que ara ja no es fa, però la implicació dels veïns continua sent molt alta. Si a principis dels anys 50 els dissenys eren individuals i es vinculaven només a cada façana, el Corpus ha sobreviscut gràcies a la unió dels veïns per fer trams sencers de carrer. Una feina coral per enfortir el teixit humà de Sitges.
5: Per nosaltres és l'oportunitat de continuar sent i pels de fora és l'oportunitat de començar a ser veïns.
3: L'essència d'un Corpus que abans de ser flors és comunitat. Laura Soler Estalella, TV3, Sitges.
1: Nou i 36, catifes de veïns, pròpiament de veïns, poquetes ja, i sort de les escoles, com comentàvem ara amb l'Obert, que em pres el relleu, perquè si no, complex. Bé, ens saluda, i d'una manera contundent, perquè el cartell ha agafat una escultura que tothom probablement coneix, o ha passat molt al costat d'ella en algun moment, que és la noia de la Malvasia, la escultura de Ramon Cuello, barceloní, de l'any 1939, que es va instal·lar l'any 2006. Bé, i aquesta noia de la Malvasia serveix de reclam pel cartell de les barraques de Sitges 2006.

0: 26, que es va presentar de la 13a edició de Les Barraques, darrere de la qual hi ha l'Ateneu, el Retiro, el Prado, la Jove de Sitges, l'Agrupació de Balls Populars i la Saca. Pol Vigol, president de l'entitat, que va destacar en la presentació que Barraques seguim tossudament convençuts que l'aposta guanyadora és l'equilibri entre propostes consagrades i emergents, locals i vingudes de lluny, un equilibri que sense la gent del poble no té cap sentit. Pol, bon dia i bona hora. No sé si ens escolta en Pol.
1: Sí,
0: ah,
1: jo sí.
0: Jo també, jo també, jo
1: hola,
0: també.
1: Vale, doncs
0: ara,
1: ja està, bon
0: ja, ja
1: dia.
0: Està, ja està.
1: Repeteixo el bon dia.
0: Repeteixo el bon dia, Pol. Com es nota que és dilluns, que estem rovellats? Perdó. 14, 15 i 16 d'agost, les barraques d'aquest 2026, suposo que seguint ja l'estela d'aquests darrers temps d'haver trobat l'equilibri, allò ni tant ni tan poc, la mida justa de les barraques és la plaça de la Fregata i diríem que la programació, el roster d'artistes que porteu, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, una mica el que vaig dir, i que ara tu ressaltaves, que vaig dir el dissabte a la presentació, doncs bueno, això, al final saber què fem i per què ho fem, crec que és aquest equilibri que vaig dir i que això que ens fa portar grups ja més consagrats, com que aquest any tenim en Paranoia o Joan Garriga, per exemple, o grups més novells com Moc Déu, i després això, el talent local i el forani, doncs que això que al final fa que la gent de Sitges doncs li crida l'atenció perquè doncs fan unes dates també molt assenyalades i que hi ha molta gana ja de festa, però que la gent de fora també trobarà doncs això, ritmes que el faran ballar encara que no els conegui, per tant això és Barraques.
0: Barraques també és, i suposo que després de les experiències que n'hem parlat tantes vegades, trobar un equilibri que l'organització també pugui agrair des del punt de vista dels efectius del voluntariat, de poder assumir, per dir-ho d'alguna manera, tot el que porta un projecte com Barraques sense caure en l'esgotament i sense que la caixa quedi buida, no, Pol?
1: Correcte. Bueno, això de la caixa mereix un capítol
0: sí,
1: a part.
0: Encara mereix el capítol.
1: Encara estem així, encara es van escrivint sí? noves pàgines, sí. Però bueno, deixant ara un moment els diners
0: sí,
1: a banda,
0: sí.
1: Me'n vaig al tema de l'esgotament més personal o col·lectiu, diguem-ne, i sí, al final en les barraques es fan per que s'ho passi bé al públic, però també la gent que les estem organitzant i tot el voluntariat que participa durant aquells dies. I quan es tensiona molt la corda, ja deixes de passar-t'ho bé i pateixes i vas curt de mans i comences a saltar per sobre de barrils i tanques que no hauries de saltar i respondre malament a algú. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte també i llavors programar i planificar-ho perquè és això, perquè al final tothom s'ho passi bé.
0: És una mida que ara us va bé, des del punt de vista de la feina dels voluntaris, Pol?
1: Sí, sí, sí, de moment, mira, per sort, encara trobem voluntaris i voluntàries que es van apuntant, són suficients, perquè això és una de les grans pors que tenim, com a poble, diria, que desaparegui tot aquest gruix de gent que li interessa organitzar coses o formar part de coses que passen en el poble. I ara això, encara crec que això, anem pel bon camí.
0: És una mida
1: sostenible tot plegat.
0: És una mida també bona per la convivència amb el veïnat?
1: Bueno, això entenc que sí, que no genera més molèsties de les que pertocaria en un 3 dies de concerts que acaben tard. O sigui, ja sabem que molestem els veïns, però també fem el possible perquè aquesta molèstia no sigui més de la que pertocaria. Jo no tinc coneixement de moltes crítiques o més crítiques o més trucades a l'OH o menys respecte a barraques que el que podria ser doncs, anys anteriors. Per tant, crec que anem pel bon camí. Anem entre tots posant doncs, el nostre granet, alguns de paciència, els altres de treball i de mirada, de molestar menys, etcètera, etcètera, doncs perquè hi hagi això, aquest equilibri també amb els veïns i veïnes. Anem a baixar sempre que vulguin.
0: És la mida també per la sostenibilitat econòmica?
1: Sí. Hem vist que doncs, després d'uns quants anys doncs, que l'economia doncs, no anava tan bé i ens ha portat a tensionar-nos molt a dins de l'organització, doncs bueno, ara portem això, 3 anys d'haver-la encertat també en aquest tema. Sí, mm-hmm. L'únic que encara cueixa.
0: I no sé si en general, en el panorama dels festivals, hi ha hagut un cert capteniment després d'uns anys de molta expansió i si aquest procés que ha viscut les barraques també s'ha viscut en altres àmbits, hi ha una oferta ara tan gran a tot arreu, no sé si veritablement és difícil també trobar un programa d'artistes que convencin i a la vegada que pugui resultar més o menys assumible econòmicament.
1: Sí, mira, d'això parlàvem una mica a la presentació que vam fer la setmana de Sant Jordi amb el Nando Cruz, que venia a presentar el seu llibre de microfestivals.
0: Sí, sí.
1: Una mica en contraprestació amb el de macrofestivals. I tot això és un debat, diguem-ne, molt en els que estem posats en aquest mundillo, encara que sigui de manera voluntària com nosaltres, el tenim. I sí, potser hi ha un cert ralentí, però els grans continuen sent grans i continuen afectant com a grans, com a tal, i els petits continuem anant ofegats com sempre. I és això, i al final el que fan és, com els grans el que fan és marcar una miqueta la tendència, igual que ho fan les ràdios, per exemple, de posar doncs, uns grups i no uns altres, o de contractar uns grups i no uns altres. Llavors, sembla que només hi hagin aquests grups i que no n'hi hagi d'altres. I nosaltres doncs, anem cap a una altra banda. Anem cap a la banda de, bueno, veniu a descobrir coses per aquells més novells o veniu a recordar les cançons que us feien ballar fa 10 anys, com aquest any tenim aquests dos com grans craps de cartell d'en Paranoia i és que en surt d'Us Minguet perquè és la que ballava jo, però i Joan Garriga. I bueno, doncs això, al final doncs, anar polint una miqueta més, fent la programació no tant pel que s'ha de vendre, sinó pel que culturalment té cert sentit.
0: Uh-huh. El públic s'ha repartit o no? Amb tanta oferta, ho heu notat això o no?
1: El públic, no ho tenim, et parlaria de sensacions, més que cada estudis, perquè només no arribem a fer estudis nosaltres. Però a veure, el públic s'ha repartit, el públic al final n'hi ha que ja busca que no veure cada festival el mateix, diguem-ne. I ja serà cansat de, ara posaré exemples, però allò de trobar els catarres o tiets o Maria Jaume, que és ara la que corre també molt per tot arreu, a cada lloc i dir, ostres, ara ja no recordo si estic a Roses, si estic a Cambrils, on estic, saps? Doncs, bueno, portar una mica de personalitat als concerts, al festival, o digue-li com vulguis. A nosaltres no ens agrada dir-nos festival, però bueno, aquí cadascú que ens anomeni com vulgui. Però sí, saber on estàs. Allò. I a Sitges també és veritat que l'entorn ho posa molt fàcil.
0: Per tant, el secret és trobar una mena de personalitat pròpia aquí, no? Amb els recursos que un pugui tenir.
1: Sí. I a veure, i per sort tampoc no ens considerem que no tenim... O sigui, tenim una experiència, tenim uns recursos econòmics que també hi són, i per tant no som... nosaltres tenim múscul, diguem-ne, però tot i això no tenim el múscul que tenen d'altres. I llavors és això, al final doncs, anar trobant en què et pots diferenciar o en què pot, quin és el teu valor com a projecte. I això, i al final nosaltres doncs, tirem més per aquesta qualitat musical, que no vull dir que els altres no siguin bons musicalment, però, diguem-ne, per, no ho sé, per venir a descobrir coses o recordar coses. Anem a una altra... No vindrà ningú perquè el grup que toque, o molt pocs, perquè surt a la ràdio. Mm-hmm. O, bueno, us animo a menjar-los. però, a veure, jo quan ara que parlava de ràdio, parlava doncs, amb ICAT, 40 principals, grans ràdios musicals. Mm-hmm.
0: Una final, Pol, perquè sempre heu tingut molt interès des de fa molts anys amb el públic, diguem-ne, familiar infantil. Aquest any també?
1: Sí. Sí. Bé, després, fa un parell d'anys, vam venir al Pony Pissador, sí, i ens va agradar tant amb els adults el show que va fer, que aquest any volem que els nens i nenes petits també s'ho passin també, i ve el Pony Menut.
0: És el que m'ha semblat,
1: eh? Però... és la versió familiar del Pony Pissador. Aha. I crec que serà una festa per grans i petits.
0: Està clar. Doncs tindrem temps per comentar-ho tot plegat. De moment, 14, 15 i 16, quan es podrà començar a comprar anticipadament?
1: Sí, és gratuït.
0: Oh,
1: barraques.
0: Què dic jo? Què dic?
1: No, aquí no s'ha de comprar res. També és un tret diferencial de les barraques.
0: Com es nota que és dilluns, Pol?
1: Sí, però bueno, mira, parlant d'això de què ens diferencia d'uns a altres, així, del sentit de tot plegat, doncs...
0: També és aquest, per descomptat.
1: També ho és.
0: M'esmeno, m'autoesmeno la plana. Pol, gràcies.
1: A tu.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: I ànims amb el dilluns. Adéu.
0: Ànims, adéu. Oi. I que ara explicar les entrades anticipades. Bé, deixem-ho. Que va haver un any que sí, eh? Però que no és l'esperit de barraques. Què tenim per avui? Home bonic... Després del repàs dels principals titulars dels diaris amb en Pitu Valera i en Joan Totosaus, la pandonista de la Minerva d'aquest Corpus 2026, la Rosa Junyent, diu la Rosa en el programa del Corpus: la meva relació amb el Corpus és des que em va portar al món l'Isidre de Can Sabater o Cala Vallaneta, a la delegació amb habitatge al carrer Major, ara número 60, de la pastisseria fundada pels meus besavis, i que dita tradició a casa sempre l'hem viscut i la vivim intensament. M'agrada recordar quan tot el veïnat vivíem al tram i regentàvem els respectius i variats negocis, ara desapareguts. Això facilitava la intercomunicació, que per Corpus s'intensificava al tenir en comú fer la catifa, i començaven les reunions preparatòries, normalment, a la farmàcia de Can Font. Amb quina família, malgrat no estar emparentats, comparteix cognom el meu marit, Eduard. Com un bé preuat, diu més endavant en el seu escrit, en el programa del Corpus, la Rosa Junyent: guardem els dissenys del meu pare Josep, inclòs el del 1951, o sigui, el de fa 75 anys enrere, i els de la meva filla, que els fa darrerament, i quina quantitat de flor compto jo, i intentem recuperar-ne d'altres, d'en Xinyo, en Blai, la Vicky, recopilant-ho tot. Bé, doncs, avui molts records amb la pandonista del Corpus 2026, la Rosa Junyent i Sabater. Després, uns moments també perquè Pilar Mena, l'autora del cartell del Corpus d'aquest 2026, ens expliqui unes quantes coses sobre tot el que hi ha volgut posar en aquest cartell, que és molt, molta sensibilitat, no només en el cartell, sinó també, i ja ho recomanem, el programa del Corpus. No és només el cartell, és l'imatge gràfica que ha fet la Pilar de tot el programa del Corpus, fet amb exquisit bon gust. Doncs la Pilar Mena també protagonista. I a la tercera hora de programa, en Joan Totosaus i en Camil Villaverde. S'acosta l'estiu al Fort de l'Estiu i els seriòfils ens proposaran tot un seguit de sèries que val la pena recomanar.

1 de juny del 1953 apareix el butlletí Amunt, el portaveu de l'agrupació muntanyenca de Sitges. L'últim número va sortir l'1 d'abril del 1955. 1 de juny del 1963 moria el doctor Rafael Pedrol, expresident del Prado Sobrense, entre el 1941 i 1946 i el 1954 i el 1955. I 1 de juny del 1977 s'inaugurava la seu social del Gremi d'Hostaleria de Sitges, entitat fundada poques setmanes abans. Aquesta seu social del Gremi d'Hostaleria, que estava al carrer Sant Gaudenci, els més que tinguin més edat o recordant, estava tocada de Can Baron, doncs al costat. Aquesta primera seu del Gremi d'Hostaleria de Sitges, inaugurat l'1 de juny del 1977. Per tant, el gremi l'any que ve farà 50 anys. El gremi d'hostaleria més antic de tot l'estat. I a les nostres efemèrides d'avui, avui per començar i acabar musicalment parlant, dos noms propis molt potents, eh? Un fa 100 anys que va néixer, l'altre fa 20 anys que va morir. Avui fa 100 anys que va néixer, qui més qui menys ja n'ha parlat, però en qualsevol cas, bé, l'havíem d'introduir, una icona cinematogràfica, una icona sexual, una icona social del 50-60, que va morir no jove, no, i joveníssima.

do. Nascuda l'1 de juny del 1926, amb el nom de Norma Jean Mortenson, ella fou, per tothom, Marilyn Monroe. Wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. I es pot agafar de Marilyn Monroe un llistat de pel·lícules, totes elles, que valen molt, molt, molt la pena. Pels qui siguin més joves i no n'hagin vist, bé, doncs, des de les seves aparicions fugaces a Eva el desnudo i a La jungla de l'asfalto, que són dues pel·lículasses, fins al seu paper protagonista en un drama en Technicolor, que és una pel·lícula que encara es deixa veure molt bé i és una pel·lícula potent des del punt de vista emocional, Niàgara, aquest clàssic de Henry Hathaway de l'any 53, i després vindrien aquests, diguem-ne, aquestes comèdies i musicals que la varen fer extraordinàriament popular. Los caballeros las prefieren rubias del 53, Cómo casarse con un millonario, en què Jean Negulesco va aprofitar que Marilyn era miop, miop a més no poder, i a la pel·lícula juga també en això, La tentación vive arriba, de Billy Wilder, o Con faldas y a lo loco. Totes aquelles pel·lícules, ella, no només protagonista, sinó també, sobretot el que us dèiem, una icona, una imatge, una presència extraordinària. I una vida personal absolutament atribolada, aquesta vida personal que va acabar als 36 anys, entre, bé, aquella broma vinculada a les grans artistes, entre el suïcidi i entre una mort intencionada. No se sabrà mai, però en qualsevol cas forma part també de la seva llegenda. Avui que fa anys també que Gaietà Buigues Montrabà, l'home del nostre mercat municipal i l'home del nostre escorxador, va posar en marxa un dels seus grans monuments, com és el monument a Colom. Aquest monument que té 57,2 metres, la figura de Colom té 7 metres, és a dir, la figura de Colom és més alta que el gegant. Gaietà Buigues Montrabà, amb un pressupost inicial de 300.000 pessetes, que va ser superat gràcies a donacions particulars i també el paper de l'Ajuntament de Barcelona en la inauguració del monument a Colom. Tal dia com avui també que va morir Helen Keller, una dona que als 19 mesos va quedar sorda i cega arran d'una malaltia, probablement d'una meningitis. Als 7 anys ja intentava comunicar-se amb signes, amb la seva família, però la incomunicació la va tornar una nena esquerpa, fins que va aparèixer Anne Sullivan. Segurament algú recordarà la pel·lícula El milagro de Anne Sullivan, el miracle que va fer aquesta professora, gairebé cega també, que a través del llenguatge dels sords muts va aconseguir que Helen Keller es comuniqués. Al final, als 24 anys, Keller es va llicenciar i consta com la primera persona cega a obtenir una llicenciatura universitària. Com es deien, cega, muda, sorda, però ho va aconseguir. I amb què podem acabar? Va, avui fa 20 anys, i val la pena acabar amb ella també, perquè és una veu com una casa. A Televisió Espanyola ha fet també un programa especial amb un recull de grans moments a Televisió Espanyola, que en són molts, i alguns veritablement varen propiciar un escàndol. Moment. Però avui fa anys, en fa 20 justos, de la mort de Rocío Jurado. María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado.

Aquest gran clàssic del disc Com una ola de l'any 1981 té 45 anys, aquesta cançó, el text no té pèrdua tampoc, eh? Muere el amor, que dice que engaña, que besa, que araña, que muere el amor, que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que muere el amor, que miente, promete, sea pillada y se ríe de mí. Cançó de Luis Gómez Escolar, Julio Seijas i Honorio Herrero, tres grans, un trio de grans, amb algunes de les grans cançons també d'aquesta cobla moderna, ben orquestrada, enormement orquestrada, i que servia aquesta veu.

0: ja no es canta així, i evidentment una dona que no ha tingut relleu, que no ha tingut hereva, perquè no, és, encara s'ha de trobar una veu amb aquesta fortalesa, amb aquesta personalitat i amb aquesta potència. Rocío Jurado, avui fa 20 anys de la seva mort. Pels que sigueu més joves i no allò, aneu a la plataforma, fiqueu Rocío Jurado i us sortirà aquí una llista d'èxits d'aquells que costa abstreure-se'n, fins i tot si un no és allò coplero, eh? Cançons molt potents i moltes d'elles maquíssimes i històriques. Demà tornaran les efemèrides a aquesta mateixa hora. Avui que és Sant Ignasi, Santa Laura, la Mare de Déu de la Llum, també Sant Jovencí i Sant Feli. L'actor Tom Holland celebra 30 anys avui, l'arquitecte Norman Foster en fa 91, l'actor Morgan Freeman 89 anys celebra avui, la model Heidi Klum en fa 53 i l'actriu Alejandra Onieva en fa 34. La temperatura baixarà entre dimarts i dimecres i tornarà a pujar a partir de dijous. No pateixin perquè tindrem un bon Corpus. El dissabte sembla que pot ser un dia més enterbolit, però el Corpus en principi ha de ser un Corpus bonic i la temperatura, com els dèiem, bona, eh? De moment no ha baixat res. Estem a 25 graus, amb un 74% d'humitat. S'està notant la xafogó. La setmana passada vam tenir una temperatura alta, però no feia tanta xafogó, i ara fa més xafogó, 25 graus amb un 74%, i la previsió, com els dèiem, tranquil·litat per als propers dies. Com sempre, com cada dia a aquesta hora, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a començar aquesta jornada amb un ambient de calor, i és que en punts del litoral ja tenim aquests valors que superen els 20 graus en molts dels casos, i cap a l'interior, diversos municipis que la temperatura ja està rondant entre els 17 i 18 graus. I de nou, de cara al migdia, parlarem d'una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins a valors de 34 i 35 graus, aquesta més alta, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, en conjunt avui s'espera que faci sol o ressol, perquè hi haurà alguns núvols alts, alguns de mitjans, en punts del litoral durant el matí, i també de cara a finals del matí han de créixer algunes nuvolades o núvols d'evolució propis també de la calor i del bon temps. Però atenció, perquè de cara al migdia aquestes nuvolades que han de créixer sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, també cap a la zona de la Serra Transversal o fins i tot cap a l'extrem més nord del Pirineu, podran descarregar alguns ruixats. I sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, aquests ruixats podran descarregar amb tempesta i calamar-se o pedra més aviat de caràcter petita, i fins i tot també podrien afectar en algun sector de la serralada transversal. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

10 i 5 minuts de, del matí. Està clar. Bé. Avui la fotografia és de... el Palais de Chaillot. I de fons, la Torre Eiffel. Que n'ha vist tantes de coses? Tu diràs. Amb 120.889. Bueno, amb 135 anys o 136... ha vist de tot. I el que va veure ahir, doncs vinga, cotxes que cremen, bicicletes que cremen, tot que crema, jardineres en l'aire, en fi, una destrossa, unes destrosses, com una casa. El PSG, el PSG va guanyar la Champions, el PSG no, el PSG, és dilluns, aquest dilluns, noi, escolta'm, el marcaré en l'historiador d'allò. Doncs el PSG va guanyar la Champions i el cas és que alguns dels seguidors, o potser no, els valutadors, vagin a saber. Però el cas és que hi ha unes imatges també de París. En fi, que si això és una celebració... gairebé 300 ferits, 780 detinguts, una persona morta. I com els dèiem, la Torre Eiffel de fons, sort de la Torre Eiffel. Una de les informacions d'avui... a la primera pàgina de La Vanguardia també, una bala perduda en un tiroteig, ha ferit una nena a Badalona, sembla que es tractava de dues famílies o dos clans enfrontats. Les paraules de Pedro Sánchez davant de les joventuts socialistes, demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. De tota manera, el que són les prospeccions, en el cas que se celebressin eleccions, doncs el Partit Socialista no ho tindria massa fàcil per revalidar una majoria, ni unint-se ni sense unir-se. I La Vanguardia, que titula en la seva primera pàgina, la intel·ligència ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. O sigui que sort que d'aquí uns moments tornem a parlar de corpus, perquè escolta, ple de veles. Bueno, en fi...

0: clar, la IA li deuen dir descobreix-me la contrasenya tal fent tot això, i clar, l'artefacte no para fins que ho troba i endavant. Bé, doncs La Vanguardia en fa titular a la seva primera pàgina, perquè òbviament empreses, corporacions, institucions públiques preocupats, perquè òbviament aquesta eina pot fer infinitat de coses mentre tu descanses, i entre la infinitat de coses que pots fer és trobar codis, trobar combinacions, trobar tot el que faci falta per obrir forat en llocs en què, almenys fins avui, hi ha un blindatge que fins al moment ningú ha pogut trencar. Déu-n'hi-do, quin titular, doncs,
1: per començar. Sí, bon dia, Vicenç.
0: Hola, Joan.
1: De fet, tot plegat lliga amb dues qüestions. Primera, el cas que l'última versió de la intel·ligència d'Anthropic, que és una de les companyies que està a la vanguarda d'aquesta investigació d'intel·ligència artificial, va detectar vulnerabilitats en sistemes operatius que romanien ocultes i que ningú havia trobat. En res, les va trobar molt ràpid. En aquest cas no van alliberar aquest codi, sinó que van posar el que havia trobat aquesta intel·ligència artificial a disposició de les empreses afectades. I a més el cap d'Anthropic va dir que això no podia sortir perquè era una bomba. A tot això va venir l'administració.
0: És a dir, va haver un comportament ètic per part de l'empresa de dir, mira, el nostre sistema ha aconseguit tot això,
1: cosa
0: us ho fem saber,
1: que no va agradar gens a l'administració Trump, que ja ha reclamat que el govern dels Estats Units tingui accés a qualsevol innovació d'aquestes empreses 90 dies abans que surti al mercat. Aleshores, clar, evidentment, volen tenir la bomba abans que ningú. Anthropic d'entrada s'hi nega, i de fet el cap d'Anthropic, i això lliga amb la segona part, amb aquesta encíclica papal de la setmana passada, i sobre
0: que els continuem recomanant,
1: sí.
0: que està molt bé. La poden trobar a la pàgina del Vaticà, se la poden imprimir o se la poden guardar en PDF, per si voleu una lectura. No és llarga, que són 40 pàgines, més o menys. És a dir, que no.
1: Però, bàsicament, el que ve a, doncs, això a considerar el Papa és que gairebé la intel·ligència artificial és com si fos una institució nova, que acaba d'aparèixer però ja té aquest concepte, i que, per tant, s'ha de regular com a tal, i que s'ha de perseguir, doncs, uns fins ètics i d'ajuda a la humanitat. Però, clar, el cas d'Anthropic és el que sabem.
0: Sí, sí.
1: Però hi ha els altres. A on han arribat i què han explicat? Aquest és el perill.
0: Doncs el que passa amb les grans innovacions, que en sortiran grans coses, grans avenços.
1: Sens dubte.
0: I a la vegada, bé, doncs...
1: La gran metàfora és la bomba atòmica. L'energia nuclear, que ha servit per moltes coses, però clar, evidentment, pel primer que va servir és per matar molta gent.
0: Doncs ha servit com per matar i per salvar. Bé, doncs un dels titulars. Avui que ens deia Joan que com a mínim el president Pedro Sánchez pot estar una mica tranquil perquè l'assumpte del seu germà
1: sembla que li acabarà bé pel germà. L'audiència de Badajoz ha declarat que el delicte de prevaricació del qual se l'acusava ha prescrit. Que a mi em crida molt l'atenció. Clar, aquest delicte es va cometre el 2017. Tenen un recorregut, aquests delictes, i diria que això és com el tema dels
0: fiscals. Per tant, ja havia prescrit abans de començar el judici. Em fas un clar, com allò de dir, tothom ho sap, però
1: tothom no, però ell sí.
0: Però és a dir, quan va començar el procediment judicial,
1: quan va començar el procediment judicial, el delicte no hagués prescrit, s'ha de jutjar.
0: Què et diré, com el cas Pujol, que s'ha estat 12 anys en espera de judici.
1: Sí, però quan comencen les investigacions, el delicte no ha prescrit.
0: D'acord.
1: Aleshores, para el termini de prescripció.
0: D'acord.
1: Però si quan comencen les investigacions el delicte ha prescrit,
0: no té sentit fer investigacions. I aquest és un d'aquests casos?
1: Clar, per això et dic, no el comú dels mortals,
0: ja.
1: Però ells sí, tenen, anava a dir, no és que ho sàpiguen, és que tenen l'obligació de saber-ho. O sigui, aquestes coses no han de passar amb intel·ligència humana, no et dic amb artificial.
0: Bé, doncs, queda descartat aquest assumpte ara, del ventall d'assumptes que envolten.
1: Continuarà el judici, però perquè hi ha algun fet col·lateral, però s'entén que la cosa ha quedat molt descafeïnada.
0: Per tant, l'assumpte del germà. Ara, queden d'altres,
1: sí, la següent serà la dona, que també, que és que va pel mateix camí.
0: Sí?
1: Va pel mateix camí.
0: Bé, doncs, home, per la resta, ahir va intervenir Pedro Sánchez en aquest acte dedicat a les joventuts socialistes.
1: Les socialistes dient això, que, bueno, que està a resistir, a continuar. Allò del manual de resistència, que és el títol del seu llibre, doncs aplica el cuento, però sí que és veritat que...
0: Hi ha el registre aquest de la campanya contra.
1: Que clar, que evidentment doncs pretén mobilitzar més enllà que tothom s'estira els cabells del que s'ha dit que fa o que feia Zapatero. Clar, s'ha dit que ho feia Zapatero, no s'ha dit que ho feien els altres, i ja cada cop hi ha més rum-rum de dir no, és que aquí tothom ha fet el que ha pogut
0: per
1: arreglar-se la vida, El que passa és que, clar, sobta molt, i sobta que doncs això, aquest suport del Departament d'Estat dels Estats Units a l'hora de proporcionar determinada informació. Això està, doncs, òbviament, malgastant les expectatives electorals del PSOE. Avui hi ha algunes enquestes, com comentaves, especialment una de l'ABC, que diu que alguna d'escàndols del PSOE impulsa el PP i a Vox els 201 escons.
0: Sí.
1: Disparadíssims.
0: La majoria, quan són 160...
1: 168.
0: Sí que sí?
1: Sí.
0: 201,
1: és inapel·lable.
0: Bé, doncs, de moment, això és el que hi ha en relació a tots aquests assumptes només començant la setmana. Què hi afegim?
1: Portada d'avui de la Razón, és que m'ha fet molta gràcia, una fotografia de Florentino Pérez. Entenc que des del seu despatx, en què es veuen 5 espantosos gratacels perquè són lletjos al
0: fons.
1: Home,
0: doncs escolta'm.
1: Home,
0: les Torres de Madrid.
1: Sí, però és que amb un sol, amb un contrallum, bé, és igual.
0: I no t'han agradat.
1: No. I declaracions... La fotografia està molt bé, La fotografia està molt bé.
0: La fotografia està molt bé.
1: Dic, no m'han... No,
0: una expressió de poder.
1: Sí. I diverses declaracions del candidat i president encara del Real Madrid. Mienten. Comença. Mienten. El Madrid serà sempre de sus socios. Sus propuestas le llevarían a la ruina.
0: Tot això en relació a
1: les paraules o a les promeses electorals de Riquelme, que...
0: Que diu que no es vendrà ni una part de res del Madrid.
1: Però clar, si la proposta és de vendre el 10%, bé, és igual.
0: No ho sé. El dia de Corpus, hi ha eleccions a Madrid.
1: Mi padre, que era muy aficionado, consiguió meterme este veneno que es el madridismo.
0: Molt
1: diu
0: bé.
1: Florentino Pérez. Cuando he visto y veo que nos quieren desestabilizar, pues he dicho... que aquí estoy yo. Aquesta és molt madrilenya.
2: El veneno és dolent, eh?
0: Exacte. Hola.
1: I l'última, que també és molt bona. Quiero un Silicon Valley en Valdebebas. Y dicen que quieren poner piscinas y columpios.
0: El veneno. A Valdebebas es faran les eleccions del Madrid, no al Santiago Bernabéu, no. S'ha d'anar a Valdebebas, que es veu que és a 3/4 d'horeta, més o menys, del Bernabéu. Però bueno, el dia de Corpus, els madridistes, doncs això. Què?
2: Doncs mira, el que explicaves...
0: Què, el bàsquet?
2: Ara ja anirem, però aquestes imatges d'un París gairebé sembla en guerra, no? Veiem aquests aldarulls.
0: Quin desastre.
2: De fet, això lliga amb el que diuen o consideren l'afició del PSG com una de les més problemàtiques, una de les més, diríem, parlo així en llenguatge així una mica col·loquial, xungues. I aquí és evident, com deies abans, Vicenç, que aquí es barreja tot una miqueta. Es barreja el mal afeccionat amb la gent que va aprofitar l'esdeveniment per fer mal.
0: I una derivada que alguns especialistes també apunten, i que París s'hi troba molt, pobres i rics. Els barris de l'extraradi de París, però... en la misèria, nosaltres sempre recordem de quan vam fer l'entrevista amb mossèn Carreró, que parlava de l'extraradi de París, de les banlieues de París, que, com tots vostès saben, han estat protagonistes també d'aldarulls més d'una vegada, i de com viu la gent allà a com es viu, bé, la imatge que projecta el París, la París del luxe, de la llum i de tot plegat, no? Doncs aquest món, aquests contrastos, que quan hi ha una celebració així, és com si, d'alguna manera, aquí hi hagués també una reivindicació de que viviu molt bé. Doncs ara venim nosaltres aquí,
1: doncs aquí
0: a dir-vos
1: el què. És quan el club, que aboca tots els diners al camp, s'hauria de fer corresponsable de la situació que provoca la seva victòria. Perquè si
0: paraules del president francès dient que això no ha de passar mai més, ben fi, hi ha un debat polític sobre això.
1: Que li digui el senyor Calafi, no, que ens ho digui nosaltres.
0: Sí, sí. Bé, nosaltres no ens ho diu. Ho diu especialment a la gent de París. Aquí poden donar... Mira, si volen poden tocar fusta. Però en general, les celebracions aquí...
1: Dintre del que cap, sí. O la de mateixa de l'Arsenal, que va ser molt...
2: Sí, hi havia més sandaro quan celebrava Canaletes.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Quan tu celebres... no és el cas de París, no? Que
0: sí,
2: també,
0: sí.
2: Però quan tu...
0: Quan tu fas una caravana...
2: Sí. I vas fent,
0: sí, sí.
2: És més
0: però
2: difícil.
0: Hi ha un esperit festiu i aquí
2: sí, perquè
0: tothom ja tremolava abans de començar.
2: En el cas del Barça, amb les rues, hi ha moltes famílies, molts nens,
0: sí, sí.
2: Clar, i és difícil. Sí, que idiotes, imbècils han anat arreu. I, en fi, amb això...
0: Sí, sí. No és el final del Tour de França, no, el que viu a París.
2: No.
0: Quan hi ha un esdeveniment d'aquesta mena.
2: Bé, en qualsevol cas, el PSG, campió d'Europa, és la segona Champions consecutiva, la tercera que suma Luis Enrique, que, bé, a París, si no és Déu Nostre Senyor, poc li falta, però en qualsevol cas a París estan molt, molt, molt contents després d'aquesta segona Lliga de Campions de manera consecutiva que suma el conjunt parisenc. El que comentaves del Barça de bàsquet, ahir Xavi Pascual va parlar de ridícul, doncs sí, ridícul és el que va fer ahir el Barça al Palau contra el València, perdent 77-102, era el darrer partit de la fase regular. Arran d'aquesta derrota, doncs el Barça queda cinquè i queda emparellat als play-offs amb Múrcia, amb desavantatge de pista. El play-off de quarts de final queda de la següent manera: en Real Madrid, la Laguna, Tenerife, el UCAM, Múrcia, Barça, el València, Bilbao i el Baskonia, Joventut. Comencen ja a disputar-se a partir de demà mateix.
0: Això que va ser un partit, una cosa horrorosa.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí, va ser...
0: Però vaja, com si no tinguessin ganes ni de jugar res.
2: Sí.
0: Perquè escoltava els comentaristes i estaven que pujaven per les parets també.
2: Ara t'ho explica'm com el Barça ha d'afrontar aquest play-off contra Múrcia. Bé, comentaris a les xarxes que bullia ahir amb aquesta derrota del Barça, dient que
0: sí, sí,
2: potser ja que el facin fora, sí. Inclús a Xavi Pascual.
0: Però sobretot per l'actitud, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Per la disposició, que es veu que era una cosa...
2: Sí, el Palau que... xiulet, algun que altre mocador...
0: Sí, sí.
2: En fi, mal ambient ahir al Palau.
0: Molt.
2: Comento també que l'equip espanyol de natació... artística ha obtingut la medalla de plata a la Copa del Món a Pontevedra. Va protagonitzar el Berguein de Rosalía, es va quedar a un pas d'aconseguir la medalla d'or. Rafa Jódar és un altre dels noms propis del cap de setmana, s'ha classificat pels quarts de final de Roland Garros. Pablo Carreño li anava guanyant el partit amb dos sets, 4-6, 4-6, però Jódar li va donar el tomb guanyant 6-1, 6-2 i 6-2. Per tant, es classifica per quarts de final i demà s'enfrontarà a l'alemany Zverev. Dues coses per acabar. D'una banda, el Barça d'handbol tanca la temporada en ple de victòries a la Lliga Sobal. Ahir va guanyar 28-41 a Logroño, per tant 30-30 per al conjunt de Carlos Ortega. I a punt de motor, perquè Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia, a Mugello, a MotoGP. Marc Márquez, que va intentar allò fer una bona cursa, finalment va quedar setè.
0: Jonas Vingegaard.
2: Sí. Hem d'afegir el nom de Jonas Vingegaard al Giro d'Itàlia.
0: Que és tan bonic el trofeig del
2: sí,
0: Giro.
2: Sí, és molt bonic.
1: És molt
0: que és aquesta mena d'espiral. I a part, encara és més bonic el nom. Senza fine.
1: Sí.
0: És a dir, sens fi.
1: I de fet és molt bonica també l'animació televisiva que fan.
0: Doncs aquesta espiral, doncs, ball inoblidable de Rosi. Com diu les pàgines de Euro La Vanguardia, atenció, perquè diu Papa, Sonar, Fórmula 1, Arquitectes i Tour. el repte més gran per a Barcelona des del 1992, aquesta setmana, que també comença el Primavera Sound a Barcelona, però escau, Primavera Sound, el PAP a la setmana que ve, la Fórmula 1 a Barcelona, que és la capital mundial de l'arquitectura, el Tour la primera setmana de juliol. Ha arribat el Papamòbil ja.
2: Sí, ahir, crec.
0: Aquest ho paguem nosaltres, es veu? Trasllat del Papamòbil va a compte de... Bueno, doncs això. Papamòbil ja és en terres catalanes. Ell ho van traslladar i la setmana que ve, doncs...
1: Com el porten?
0: Amb avió.
1: Amb avió, ah, vale, vale.
0: Amb avió. Sí, sí.
1: No va dir que no vingui per la P7, que si no és un problema.
0: Canta això. El papa que anirà a l'església de Sant Agustí, on... buscaré, perquè no sé on havia estat rector mossèn Antoni de Blofeu en ple Raval. Doncs passarà també per Sant Agustí Benfí, que té una agenda d'aquelles de Garte, i està per veure que els diaris sembla que ho han passat, però com tots vostès saben, aquest cap de setmana ha estat el cap de setmana també en què hi ha un principi d'acord entre el govern de la Generalitat i mestres. Ara està per veure si aquesta votació que es fa en el sector educatiu surt que sí o si surt que no. Si surt que no, divendres que ve tornarà a haver vaga i hi haurà més vagues. Si surt que sí, es desconvocaran les vagues i es quedarà aquest acord tal com, no sé, era de nit, ben bé de nit, a la conselleria, que sortia tothom de la conselleria estabornit de tantes hores d'haver-se dit tot. Bé, a veure què passa. Vito, gràcies, Joan,
2: bé,
0: gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Gràcies, Vicenç.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

0: Vinga, doncs una petita pausa musical abans no iniciem el nostre particular camí cap al Corpus.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Dos quarts i un minut, doncs, del matí, com dèiem, iniciem a partir d'avui, aquest 1 de juny, en la setmana de Corpus, el nostre particular camí cap a la festa. I la nostra primera aturada ens porta a xerrar una estoneta amb la pandonista d'aquest 2026, amb la Rosa Junyent. Jo ara li deia a la Rosa, clar, el Corpus, i segurament com qualsevol altra festa, té molt de record, no?, de vivències viscudes, del com es viu ara, del com es vivia fa 15, 20, 30, 40 anys enrere. En fi, la gràcia del Corpus és que ha sabut mantenir, diem-ho així, també aquesta flama comunitària, aquesta flama veïnal que ha propiciat, doncs, que bé, els carrers llueixin cada diumenge de Corpus. Rosa Junyent, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, d'entrada.
1: Bon dia a tothom, Gràcies.
0: Esperat, no esperat, sorpresa?
1: Totalment inesperat, però totalment. És que mai m'hagués pensat que...
0: No passa pel cap, això?
1: No passa pel cap, no. A més, jo passa que també no van vindre a casa, que típicament quan amb algú li diuen de ser pandonista, vull dir, jo sempre, quasi sempre llegeixo que van a casa, sí. I veus el millor que et venen amb un ram de flors.
0: En aquest cas, crec que va ser al revés, no? Rosa, et van fer anar a parlar amb els de la comissió.
1: Sí,
0: quina era la mentida?
1: No, mira, la mentida era, suposo que amb la complicitat de la meva filla, perquè

0: estava una mica malmesa perquè les volien portar a restaurar. Llavors, a més, jo al dir-me de que teníem que anar a parlar d'això del 75è aniversari de la nostra catifa com a col·lectiva, llavors jo, clar, jo sempre m'avanço molt a les coses, vaig començar a buscar fotografies a casa, a fer una mica de recerca, llavors els dibuixos que encara tinc del pare, els dibuixos de la meva filla, que ara darrerament la Diana, que fa uns 20 anys que està fent la catifa, i jo llavors també vaig trucar a la Marta Collguinart, perquè al nostre tram hi havia la fotografia Guinart, sí, que l'havia muntat el seu avi, el número 41. Llavors li vaig trucar i li vaig dir: Marta, tu no pas que fèieu fotos cada any i tot això, perquè els recordo allà pujats amb una escala, el pare de la Marta, fent fotografies, i en Gasó també era típic que portessin una escala.
1: Sí, la ficaven. Clàssica escaleta, per fer la foto.
0: Sí, la clàssica escaleta. Sí. Llavors dic: Marta, no pas tu tens fotografies, perquè hi ha anys que no en tenim. I llavors, bueno, llavors em va dir: ja buscaré tot el que trobi, i em vaig trobar amb la gran sorpresa que no només fotografies del seu pare, vull dir, fet pel pare i l'avi, no em va trobar pràcticament, però sí que resulta que em va deixar un seguit de dibuixos, perquè el seu marit, en Blai Fontanals, va estar fent dibuixos a la catifa durant 12 anys. I precisament és el que va fer el dibuix la catifa de l'any 1979 que ens manca la rajola. Llavors, clar, jo quan ja em van dir el 6, la meva filla m'ha dit, bueno, que aniríem el 6 de març a parlar amb la comissió. Jo, clar, jo vaig arribar allà, vaig anar al cau de cultura, vull dir, estem a baix, i entusiasmada li estava explicant que havia aconseguit, vull dir, més dibuixos i tot això, de cara que jo pensava que, dic, volen fer una exposició o volen fer un escrit o alguna cosa en commemoració. I, bueno, jo parlant, i llavors l'Edu Tomàs em diu: bueno, dius que també et volem dir una altra cosa. I llavors, no sé, hi havia un ram de flors allà sobre, que cap moment vaig sospitar d'ell, jo vaig pensar que hi ha algú d'aquí o de fora que celebra l'aniversari, que tenen
1: el ram
0: per donar-li.
1: Sí, i el ram de flors és per donar-li.
0: Jo el veig en cap moment, cap
1: moment. No va sospitar res.
0: No, res de res. I llavors em van acostar una mica el ram, i inclús el vaig deixar passar, costat que hi havia ma filla, dic, bueno, això és per cap allà, i llavors em van preguntar si volia ser, vull dir, la pendonista d'enguany, i realment em vaig quedar una mica, vull dir, primer vaig pensar que potser no m'ho mereixia, i no sé, vull dir, després ja, mentre continuava parlant amb ell, ja vaig començar, amb ells, tots plegats, ells i elles, vaig començar a pensar la responsabilitat també, perquè, vull dir, clar, portar el penó de la Minerva, que és amb tota l'antiguitat i tot el que porta al darrere, vaig pensar que també era, vull dir, un...
1: Aquest punt de responsabilitat, que dius.
0: Sí, un punt de responsabilitat. I després també vaig anar pensant, mentre parlàvem això i altres temes, algú l'ha de dur, però no és per mi, és tota la gent que ha aconseguit arribar fins aquí. Vaig pensar, jo seré com representant d'aquesta gent, vull dir, pues, algú l'ha de dur, pues, bueno, ha tocat que jo ara, per l'edat i per el que sigui, he estat aquí, però que sóc una mera portant d'una cosa, vull dir, que s'ha merescut molta gent.
1: El Corpus a casa sempre s'ha viscut molt.
0: Sí, sempre s'ha viscut molt. Pensa que és que nosaltres el primer tram del carrer Major, precisament, ja hi havia la farmàcia Font i el Felip Font, vull dir, que va ser alcalde de Sitges, vull dir, és el que va instaurar, vull dir, una mica tot això l'any 1000 de les catifes, sí. I a més, hi ha fotografia de catifa, no sé si ho he dit, potser em repeteixo, del 1942. Però, bueno, l'any 1951, que diguem-ne que és el primer any que es va participar com a catifa col·lectiva, el dibuix precisament el va fer el meu pare, i van guanyar el primer premi també, i el va estar fent durant uns quants anys. Després hi ha hagut més gent que també voldria reivindicar, perquè quan em va donar tot el material que tenia, deixar, vaja, perquè ara el mirarem d'escanejar i tot això, la Marta, va sortir inclús Adelina Guinart, que era la germana del seu avi, que jo la recordo vagament, i hi havia un trosset de dibuix. Després també, vull dir, hi ha un dibuix que no es troba el dibuix, però sé que també n'havia fet el Chinyo Marzoa, el sí. Marit de la Pilar Font. Després el Blai, que ja he anomenat. Després també la Vicky Gallardo. I després de la Vicky ja va vindre la meva filla. Però entremig pot ser que hagi

0: Put més gent.
1: D'acord. Quins són els primers records que té la Rosa del Corpus?
0: Bueno, els records són petita, molt petita, perquè jo vaig néixer el 56, vull dir, ja podeu fer números. Sí. Bueno, els primers dibuixos és sortir una mica, a veure, els primers de records, vull dir, per exemple, jo recordo a l'avi i altra gent gran del carrer tallant flor. Però no a la vigília, vull dir, perquè és clar, hi havia una sèrie de flor com la flor de Sant Joan que es podia, i sobretot el xiprer, clar, hi ha coses que es podien tallar, no esperar just al final, com és el clavell que el porten el dissabte al matí. A més, per lo que he vist, antigament tampoc el clavell s'estilava tant. Llavors els primers records són veure això, la gent, vull dir, tallant al carrer, i després també recordo fent la catifa. Recordo també, perquè això que diguem els veïns sí, els veïns són molt importants, però a vegades no tothom participa. Jo me'n recordo, es diu ara també la participació de gent de fora i tal. Jo recordo que també venien grups d'amics del meu pare, que no eren del carrer, però gent amb el que d'allò hi participaven. Eren veïns del carrer, però amics. La meva filla sempre diu veïns i amics, vull dir, del carrer Major. I llavors doncs, jo els recordo per allà pel carrer, dibuixant, posant la flor, aquella quan es feia al matí, el mateix dijous al matí, el sol, després feien acabar la catifa, tots els catifaires per les voreres, perquè tenien que anar del centre cap a fora, i amb les voreres ja plenes de gent passejant, recordo tot això. I després...
1: Aquell Corpus en dijous...
0: El Corpus en dijous,
1: en dijous, sí.
0: A més, botigues obertes. Bueno, em sembla aquella, que llavors era
1: aquella,
0: festiu,
1: perdona, Rosa, aquella caravana d'autocars...
0: Sí.
1: Arribaven a Sitges.
0: Sí. Bueno, i encara me'n recordo quan el Corpus va passar diumenge, que encara venia gent el dijous a veure-la.
1: Sí.
0: I allò es trobaven sense res. Vull dir.
1: Caram, què passa aquí? On són les catifes?
0: Exactament, sí. Perquè no ho entenc, perquè a vegades fins i tot algun autocar, que anava a traspaparar. Es quedaven una mica parats, sí.
1: Bé, doncs, aquest esperit, una miqueta sempre, el Corpus ha estat molt lligat, no? Aquest esperit veïnal, aquest esperit de comunitat, no?
0: Sí. Bueno, és que, per exemple, el Corpus, siguem reals, ara potser d'aquests antics veïns només queda la família Font. I a més ara, bueno, normalment tenen locals les germanes Font i bueno, tota la família en si, però a més ara tenen l'entrada pel carrer Àngel Vidal, carrer del Retiro. El que sí que els balcons tots donen, és a dir, pràcticament el que és de l'antic veïnatge, antic, vull dir, no d'ara, jo diria que som la família Font i també nosaltres, vull dir, que curiosament la meva filla també es diu Font, però no som parents, però vull dir, Font Junyent.
1: Sí.
0: I veïnatge, però també moltes amistats dels veïns. Per exemple, les germanes Font ara potser ja fa uns anys que no s'ajunollen, vull dir, perquè clar, vull dir, són una mica més grans que jo, vull dir, jo també aviat suposo que ja, no sé, tindré que retirar-me una mica, però clar, venen moltes amistats d'elles i tal també, i també sobretot fills, nets, perquè clar, són bastanta gent, a tallar flor és molt important, i els nets també s'estan incorporant a la catifa.
1: I allò que
0: parlem... fer la catifa.
1: Sí, allò el procés, no? Vull dir que d'uns mesos cap aquí ja comencem a pensar quin ha de ser el disseny de la catifa, no?
0: Bueno, a veure, Corpus és bastant, vull dir, és una festa maca, però també en certa manera estressant, no? Vull dir, no tant per això, però per exemple, bueno, la comissió hi ha un temps abans, hi ha lògicament, perquè vull dir, fan una tasca molt àrdua i tal, però bueno, ja et pregunten quina quantitat de flor necessitarem. Llavors, normalment, el disseny el fa la meva filla, però qui compta la flor sóc jo. Llavors, ens guiem de que la Vicky Gallardo, com que era, bueno, dissenyadora, em sembla... tenia alguna cosa a veure amb tot això, ella tenia té com un plànol de tot el carrer amb els diferents trossos de tram, i però amb les rajoles dibuixades. És a dir, és el dibuix, però hi ha les rajoles del carrer dibuixades real. Que aquelles rajoles són de 40 per 60. Val? Llavors, la comissió ja fa anys ens va donar quanta clavell sencer es necessita per una rajola de 20x20, i si és desfullat, si és sencer, també una mica de guia del xiprer i de la gespa. Llavors, clar, jo vaig convertir, bueno, si una de 20x20, vull dir, entren tants clavells sencers, doncs amb una de 40x60 n'entren tants, una mica ho fem així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Llavors, què passa? Jo miro més o menys el dibuix per on va i dic, bueno, aquest doncs sembla que agafa mitja rajola, vull dir, de les nostres, i més o menys calculo, calculo les rajoles, multiplico pel número de clavells per, i més o menys traiem una data aproximada, una quantitat aproximada, i que llavors la donem a la comissió. Uh-huh. I això precisament, la data termini per donar aquesta data va ser el 27 d'abril. Llavors es dic que imagina't el temps que fa.
1: Sí,
0: que
1: sí, sí, sí.
0: Perquè clar, la comissió ha de demanar la flor. Llavors, un dels moments més intensos és aquest, potser, del dibuix. De tota manera, haig de reconèixer que, no sé, la meva filla té molta habilitat, perquè jo molts anys li dic, escolta, Ariana, m'has de dir el dibuix perquè la flor... Ella,
1: hem de calcular.
0: El tinc aquí. I una cosa que jo potser m'hi estaria hores, ella de seguit ho fa, com aquell any que et dic, la nit del 2024, que et començava, que comentava quan estava, no, encara no estàvem a l'aire, que com que el dibuix requeria una plantilla, que la plantilla era de paper, la nit que es tenia que dibuixar, la nit del 24, el 2024, la nit de vigília, sí, de vigília, sí, de Corpus, tota la gent que fem la catifa de nit ens vam tindre que refugiar de l'aiguat que hi havia, no? Llavors, com que ja es va veure que la catifa no serviria, la plantilla que portàvem no es podria fer servir perquè el carrer estava mullat, llavors ella en un moment va improvisar i va canviar el dibuix, va fer un dibuix que no necessités plantilla. Jo aquesta habilitat no la tinc.
1: Ha canviat molt el Corpus, Rosa?
0: A veure, jo crec que jo vaig estudiar fa poc comunicació audiovisual i amb tot ha canviat. Jo sempre dic que les coses canvia la forma però no el fons.
1: El fons no.
0: M'entens? Mm-hmm. Potser canvia la forma de dissenyar, la forma, però el fons jo crec que és el mateix, vull dir. No hi veig tants canvis. A més, ara últimament, vull dir, sí que hi ha hagut, bueno, per el que et comentava, per exemple, un dia parlant amb l'Ariana, vull dir, jo li deia que antigament els carrers, vull dir, tenien voreres i es podia fer el dibuix més delimitat i tal. I ella em deia, no, si els carrers no tenien voreres. Dic, com que no tenien voreres? El meu Corpus és carrers amb voreres, antic.
1: Sí, sí, sí.
0: I pues, ja sense voreres. Vull dir, jo crec que canvia, però no la forma, perquè el fons, perquè al fons més o menys fem el mateix.
1: Quin millor any, no?, per ser pandonista, que...
0: És no? Fantàstic, sí, sí, perquè jo amb tot això se'm barreja nostàlgia i tal, però per exemple, el dia de la presentació del programa jo estava una mica, bueno, em sentia nostàlgia al primer moment, com que em van fer un parell de preguntes, jo pensava, quina llàstima que la intel·ligència artificial no ens portés aquí a la platea i al Prado a tota la gent que ho va començar. Però per altra banda, clar, vaig veure que la catifa que desplegava la banderola era una catifa precisament feta pel pare, com que podia haver sigut per algú altre,
1: sí, sí.
0: Vull dir. I llavors vaig pensar, bueno, en certa manera hi són. I si anem a veure l'exposició que era aquí, allà al Mercat Vell, tots els predecessors que van començar, vull dir, tota la gent que potser ara no està entre nosaltres, hi són. I llavors, bueno, això, el tema nostàlgia, vull dir, ve una mica compensat per tot això, vull dir, m'entens? Però, bueno, canvis substancials sí que n'hi ha, clar, però de moment continuem.
1: Per cert, si pensava molt amb els premis, és a dir, antigament, com saben, hi havia el concurs de catifes, no?
0: Sí,
1: i clar, aquí
0: sí, sí.
1: No deixa de ser, entre cometes, o no deixava de ser, entre cometes,
0: sí, sí, sí.
1: Si pensava en això, Rosa...
0: Anem a veure.
1: Hi havia aquesta competitivitat, bueno, diguem-ho així, o...?
0: Hi havia hagut una certa rivalitat.
1: Això, rivalitat, no em sortia
0: sí,
1: la paraula.
0: Bueno, sí, la paraula. Sí. Hi havia hagut, per el que m'explicava, però jo ja no l'he viscut de tant, una mica entre el que és el que nostre tram de carrer Major, el primer tram, a tocar del cap de la vila, i el Jesús de baix.
1: No falla. Vull dir,
0: això, hi havia una certa rivalitat. I després, el que sí que es notava també el fet de ser concurs era aquella pressa perquè per allà al migdia passava el jurat i tindre la catifa acabada. Llavors això afegia estrès,
1: sí, sí.
0: Bueno, angoixa. I una certa rivalitat, però mai jo no crec que tant, però no mai jo he viscut allò de dir fem un dibuix millor que els altres, no, en aquest sentit no. Sé que hi va haver un any que el repartiment de premis, això ho comentava el meu pare, vull dir, no sé si va ser que ells van fer una... Ell va fer un disseny que hi havia uns raïms, vull dir que precisament aquí al Mercat Vell hi ha una de les fotografies, i a casa guardo el vegetal. Uh-huh. Ja ha dibuixat tot el vegetal, vull dir, el meu pare tota la forma del carrer, pintat amb aquarela i tot això, amb els colors, és a dir, que clar, estem acostumats a veure fotos en blanc i negre, però jo ho tinc, els colors.
1: És material impagable aquest, Rosa.
0: Sí, no, sí,
1: és impagable, aquest material.
0: És impagable, sí. Jo crec que sí, i a més ho guardem com un tresor, no?
1: Està clar.
0: Inclús hi ha una altra catifa que no estava segura si potser el dibuix era d'ell o no, però a casa vaig veure que hi havia el detall de la sanefa. No tant. Ja dic, hi havia molta... Inclús fixa't en les catifes més antigues, que quasi totes, vull dir, tenen... A vegades és més maca la sanefa que potser el disseny. Llavors, bueno, recordo que aquest any comentava el meu pare de que, bueno, ho deia així, que es veu que va guanyar el Jesús de baix, perquè era un disseny fet per l'Artur Carbonell. Clar, és que hi va haver un any que es van incorporar alguns anys que hi havia artistes que estaven vinculats a Sitges que feien el dibuix. I llavors el meu pare em comentava, vull dir, que llavors quan van donar el primer premi allà, que la gent es va ficar a picar, perquè consideraven... Però bueno, això és coses que van explicar, que també si són... Uh-huh. No, realment, i a més, haig de reconèixer que el carrer Jesús fa unes catifes molt maques, molt ben a elaborades. A més, jo crec que, no sé, es nota que l'equip, jo no ho sé si és cert o no, vull dir, que hi ha manetes, vull dir, tal, i, però en cap moment recordo haver fet fer un dibuix més maco que els altres.
1: Ha estat complicat amb el pas dels anys, Rosa, anar mantenint un cert nombre de persones implicades en la confecció de la catifa, perquè el corpus, malauradament, també ha viscut anys difícils.
0: Sí, que ha estat sí, precisament...
1: Ara parlem d'una festa, una festa amb sí. Tota la seva, vaja, compositat, sí, sí, no? Diguem-ho sí, així, no? Però, sí, però sí. Hi han hagut anys...
0: Home, jo al llarg d'aquests 20 anys, vull dir que fa el... a més, quan, per exemple, la meva filla s'hi va incorporar, perquè ella, durant uns anys, quan anava a les escoles, ella anava al Barratxina, les escoles ja tenen la seva pròpia catifa. Uh-huh. Llavors, ella, doncs, durant uns anys, va participar en els dibuixos de la catifa de l'escola, i alguns anys, jo era presidenta de l'Associació de Pares durant un temps, doncs, lògicament, uns anys anàvem a fer la catifa de l'escola. Llavors, va ser un dia de que... La Pilar Font em va comentar, es veu que la Vicky Gallardo ja, pel que sigui, anava a deixar de fer-la.
1: Sí.
0: Vull dir, no sé si és que tenia que tindre una criatura, no sé exactament. I llavors jo li vaig comentar, dic, la meva filla fa dibuixos a l'escola. I llavors, pues, li van dir de fer-hi i la va fer en 14 anys la primera. Caram. És una responsabilitat, jo.
1: Sí, sí.
0: Jo no l'hagués per part meva. I me'n recordo, durant aquests 20 anys, a la nit, hagués quedat 3 persones, màxim.
1: 3.
0: 3 d'allò, i acabar-ho, vull dir, algun lapsus. I això que dic de la col·laboració de la gent, i van ser pocs anys, perquè després s'ha anat incorporant, clar, a vegades hi ha forats generacionals, m'entens? I, bueno, jo me'n recordo anys que inclús gent que passava pel carrer deia que volia fer una mica, sí, passa, i si feien una flor.
1: S'accepta el cop de mà,
0: Ara no, sí. ara vull dir, per exemple, clar, hi ha l'any passat estava a tope, vull dir, hi ha hagut potser algun any una mica, sí, no tot és sempre espectacular. De tota manera, això també ara es veu suplit, que si, per exemple, nosaltres diguéssim, mira, que no tenim genital, és igual, perquè aquest tros es donaria amb alguna associació. Fixa-t'hi que hi ha molts trams, que hi ha Prado, Retiro, són associacions, clar, més clar, que veïns. Clar. N'hi ha molts, eh? Després la penya...
1: Les escoles,
0: la penya barcelonista, tot. Vull dir, hi ha molts trams que són...
1: La Colla Jove de Castells també en fa una. Sí.
0: Mira, la meva filla va fer un any el dibuix per la Colla Jove de Castells. I l'any que va haver de la pandèmia... L'any següent només van poder, em sembla que només es van fer algunes catifes determinades que ho van fer associacions, i per exemple aquell any vam anar a fer la del Racó de la Calma, que ho feien, em sembla, els Cubanitos, o s'hi van posar els Cubanitos. Vull dir, aquell any no van fer catifa als carrers. No sé si va ser el 20, 21, jo diria que potser el 20, quan, després de la pandèmia,
1: sí.
0: Que tots amb mascareta i determinats carrers. I llavors, això, aquell any doncs, ens vam anar cap al Racó de la Calma.
1: I aquest 2026, la Rosa, que tindrà l'honor, com sí. Dèiem, de dur el panó de la Minerva.
0: Sí, sí.
1: Acompanyada, entenc, dels teus fills.
0: Sí.
1: Aquí ho has tingut fàcil, no?
0: No m'ho pensava, perquè és que... Bueno, la meva filla ja pensava que sí, perquè s'hi estava involucrada en tot, però, de fet, la meva filla porta el Cubanito.
1: Clar, dic ho has tingut fàcil perquè en tens dos. Si no tinc...
0: En tinc dos, sí,
1: per
0: sí.
1: Per tant,
0: fill i filla,
1: són
0: sí.
1: Faves comptades.
0: No, a més, hi ha paritat, hi ha paritat.
1: Sí, per això.
0: Però el meu fill també... El meu fill no tenia tant de lo, perquè el meu fill porta l'àliga. També, per Corpus, vale?
1: Sí.
0: I llavors dic, bueno, però clar, com que em sembla que ells ja ho sabien, que no sé si us ho veiem, ja jo era l'única que quan vaig anar al CAU de Cultura, no ho sabia pràcticament ningú, jo no ho he dit mai ni a la família ni res. Ara el que ho sabia era la meva filla, el meu marit, i no sé si també el meu fill i tal. I bueno, jo em pensava que el meu fill potser diria que no, que ell portava... Però no, de seguida em van dir que sí, vull dir, sí. Ells m'acompanyaran, sí. I sí, per mi és un honor. A més, una cosa que penso, no? Perquè jo sóc junyent sabater, jo sóc besneta de la pastisseria, sí. De la plaça de l'Ajuntament. Precisament allà van obrir una delegació, diguem, el meu avi va agafar i com si s'independisés el carrer Major, i el motiu que jo vaig néixer al carrer Major, que tenien la pastisseria. I clar, jo pensar que això de portar el panó i la professora de Corpus, pensa que l'han vist passar tota la família materna, perquè tot passa per aquí, per la plaça de l'Ajuntament, i d'allò hi penso que clar, pensaré molt en ells, vull dir, d'allò.
1: I... Aquesta processó que ha recorregut més llarg,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Mira, precisament aquest vespre, perquè jo li dic amb l'Esteve, vull dir, ja saps, ja des del principi li dic, mira, voldria provar a veure perquè pesa, No, pesa més que res, bascula,
1: ja.
0: A l'efecte.
1: Fa de mal portar, no?
0: Bueno, veurem, aquesta nit farem un assaig.
1: Està bé, clar. Sí.
0: Aquesta nit anirem allò, però una cosa és portar-lo una estona,
1: clar.
0: I l'altra portar-lo molta estona, i a més amb els carrers encatifats. Però bueno, jo he fet alpinisme, he portat esquís a l'esquena i tot això, i espero...
1: Tens bon fondo.
0: No ho sé, espero, però ja t'ho diré, perquè els peus és una altra cosa, Vull dir, és això, sí.
1: Molt bé,
0: sí,
1: en qualsevol cas, Rosa, i gairebé per anar acabant, aquest serà un Corpus especial.
0: Sí, serà especial. Deixa'm, puc dir una cosa?
1: Sí, tant.
0: És aclarir una mica el tema de les rajoles, perquè el nostre carrer no té les rajoles a la paret.
1: Bueno,
0: vale? Sí. Perquè això és un dels temes que la comissió, vull dir, va sortir també el tema del pregó, anem a veure les rajoles, primer de tot el 50 i tot això no hi havia rajoles. A més guardem els diplomes. Les rajoles van estar penjades a Can Font, el número 46-48, entre Can Font i on hi havia la merceria de la Llucia, que és on vivia tota la família de l'Eco.
1: Sí.
0: Vale. Van estar penjades allà, però a la façana de Can Font. Llavors, perquè això també ha sigut recerca de fotografies,
1: aquí hi ha hagut...
0: Jo al final dic, si estaven penjades. Llavors resulta que van fer obres i van fer tota la casa nova, i clar, que treure de la façana. Per aquest motiu, La de l'any 1979 se suposo que no es devia poder treure bé i es va malmetre.
1: D'acord.
0: I de l'any 74 va quedar una mica. Per això l'escrit de la comissió, bueno, de la Isabel Viu, parla que algunes tenen a darrere enganxat ciment.
1: Clar, i quan van fer aquestes obres, aquestes rajoles on van anar a parar?
0: No, es van guardar.
1: Es van guardar.
0: Es van guardar, d'acord. Sí. Uh-huh. Van guardar, que també d'allò... Precisament es van guardar. I ara la comissió les va demanar, perquè les restauraran, les va demanar i la família Font les tenia.
1: Uh-huh.
0: Van estar un temps amb una altra família Planes, però Font les tenia.
1: D'acord.
0: I ara restauraran, però ara també hem de mirar on les posem.
1: Quantes n'hi ha en rosa, més o menys?
0: Home, com a mínim 7 o 8, t'ho podria dir. Tots els anys que han sigut primer premi. Jo no sé, 8 o 10, no ho sé, no t'ho vull dir exacte, però... L'última va ser la del 2010, que aquesta la guardem a casa, perquè també el meu pare es va endur el primer premi del tram i la meva filla el darrer, vull dir, mira, això perquè veus la continuïtat generacional.
1: Sí.
0: Però entremig també hi ha primers premis d'en Blai i de molta més gent. Llavors aquestes rajoles s'estan restaurant i es tornaran a posar. I pel que fa a la del 79, jo estic indagant a veure si trobéssim el disseny fet per la Lola Anglada, però és molt difícil, no sé, ja buscarem. I la idea seria posar-les, estaria bé al començament del carrer, a la casa del cap de la vila, que és on te vaig néixer, la casa modernista. Però clar, hem de veure en quin racó es posen i... segons com es tindrà que parlar amb la comunitat de propietaris.
1: Veuen allò que els deia al principi dels records, eh? Doncs ha estat, sens dubte, una conversa carregada de records, els que avui ens ha vingut a explicar la Rosa Junyent, la pandonista de la Minerva d'aquest Corpus 2026. Rosa, gràcies.
0: Val.
1: Per aquesta estoneta.
0: De res. En resum, per mi el Corpus és passat, gaudir el present i esperança en el futur, que tot...
1: Doncs val. Quina millor definició. Gràcies, Rosa.
0: Bueno, gràcies a tothom i a tots aquells que ens vulguin acompanyar durant la professó i tot això.
1: Gràcies.
0: Vinga, gràcies.

Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Les 11 i un minut del matí, continuem amb Corpus, acabada aquesta conversa amb la Rosa Junyent, i posem ara una mica més de Corpus, com dèiem, perquè el divendres passat vàrem poder xerrar una estoneta també amb la Pilar Mena, l'autora del cartell del Corpus d'aquest 2026. Els qui no l'han vist, doncs, aquest cor, aquest gran cor i aquests clavells que surten del cor, que és, sens dubte, la imatge que ha volgut immortalitzar, mai millor dit, la Pilar Mena, per reviure amb aquest Corpus del 2026. Amb ella vam poder parlar, com els dèiem, el divendres de la setmana passada, i aquesta era la conversa que em va sortir.
1: Bé, doncs, la primera reacció va ser de sorpresa, perquè realment no m'ho esperava, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que sí, és un honor, una alegria. Em va agafar en un moment amb molta feina, però, sincerament, em va sortir com un sí superrotund i de dintre del cor, així com sí, un sí que saps que és que surt de dintre. I molt contenta, la veritat és que molt contenta.
0: Parles del cor, precisament el cor té molt a veure amb el que has fet.
1: Sí, vaig estar donant voltes a quin podria ser com l'element principal d'aquest cartell, i bé, finalment em va venir aquesta idea d'aquest cor del que sorgien pues, moltes coses, molts elements que fan referència al nostre corpus.
0: Sé que per vosaltres, pels artistes, explicar l'art, vaja, de fet l'expliqueu, doncs, en el teu cas, a través de la pintura, no? I sé que sovint explicar-ho amb paraules és difícil, no? Inclús això ja ho vas comentar el dia de la presentació, no? Que de vegades, ostres, a veure, com explico jo el que he intentat plasmar en aquest cartell? Com ho explicaries, Pilar, el que has volgut fer o el que pretens amb aquest cartell?
1: Doncs sí, tens raó, que és difícil, sobretot perquè quan fas una imatge, quan crees una imatge, el que vols és que la imatge parli ella mateixa, però sí que és veritat que a vegades necessita que l'acompanyis d'una mica de paraules. I bé, pues, la veritat és que el que vaig sobretot intentar era transmetre aquesta idea de l'art col·lectiu, d'algú que compartíssim tots, que per mi és el cor, és algú que compartim tots. Tots finalment tenim una cosa dintre que ens batega i que et fa accionar i fer les coses, i és el cor. I penso que el Corpus al final és una festa que tots la portem molt a dintre, i és un art, una festa de l'art col·lectiu també, d'alguna manera.
0: Està clar.
1: Entre tots creem una cosa del no-res, una obra d'art efímera, i una mica era aquesta idea, no? De que ens mou, el que ens mou és el sentiment, és el cor, és la pulsió, i d'aquí pues, neixen colors, flors, alegria i aquesta llum que és el que és per mi Corpus, és tot això.
0: Llavors, clar,
1: coses.
0: Anava a dir, és difícil no posar-hi clavells quan el Corpus, una de les primeres imatges que possiblement ens venen al cap a tots i cadascun de nosaltres, és el clavell, no?
1: Doncs sí, de fet, abans d'arribar a aquesta imatge final, vaig començar com a dibuixar clavells, perquè era, evidentment, és el primer que et ve, no? I jo el que volia, quan estava pintant aquests clavells, una mica per si com per començar a entrenar la mà i començar a ficar-me a l'univers Corpus i l'imaginari Corpus, era com fer uns clavells que d'alguna manera poguessin traspassar el dibuix, no? Com que ens recordessin a que tinguessin una mica com d'ànima. Sempre intento, quan dibuixo, quan pinto, com donar-los una vida als dibuixos, al que estic fent. No sé si ho he aconseguit, però ho vaig intentar, no? Que tots aquests clavells ens arribessin com d'una manera viva. I perquè al final, no, quan veus una imatge de clavell, a mi ràpidament em ve l'olor, no sé, em venen moltes coses quan miro una imatge d'un clavell. No només veig el clavell com a imatge, sinó que ja em ve tot el que comporta un clavell.
0: Sí que és cert que, òbviament, ara que ho deies, quan parlem de Corpus, més enllà de la imatge pròpia de la festa, de les catifes, del que suposa la festivitat, les olors. El Corpus és una festa d'olors, també.
1: Sí, no sé, crec que va ser a la presentació que algú, no recordo qui, va dir com que és una festa dels sentits, sí. El corpus, no? I penso que sí, que és una festa dels sentits, perquè és veritat que és sobretot el sentit de l'olor, que a més és un sentit que ràpidament et transporta en el temps. A mi em passa, jo oloro, hi ha olors que em transporten en el temps a altres moments.
0: Sí, sí, sí, quan un és més petit, quan un és més adolescent, sí, sí que és cert que hi ha olors que et transporten, és així.
1: Sí, ara fa poc han tallat la gespa, no sé, de per aquí, en algun carrer de Sitges, i dèiem amb la meva mare, quan olores la gespa tallada ja és que és corpus.
0: És olor de corpus, sí senyora, sí senyora, sí senyora, estic absolutament d'acord.
1: Molts sentits, no? També el tacte, la vista, tots els sentits es posen en dansa.
0: T'ha costat arribar al final? Quan dic al final, és a dir, val, doncs m'ha quedat un cartell que jo volia doncs, que fos així.
1: Sí, a mi em costa molt. A mi el que em passa és que quan m'hi fico, quan em fico en un procés creatiu d'un projecte concret, arranco i no puc parar, i de fet he fet més dibuixos al voltant del tema corpus, em vaig fer diversos, perquè no podia parar.
0: Clar, et volia preguntar, prova error?
1: N'he fet uns quants, i de fet, bueno, això no sé si encara si s'ha filtrat o no, però... Pues bueno, mira, vam estar parlant amb les noies de la biblioteca perquè tenia diversos dibuixos i s'exposaran al pati aquests dies.
0: Ah, està molt bé.
1: Del corpus, sí, perquè se'm va acudir que seria bonic que es veiés que hi ha, bueno, tota una creació al voltant d'aquest cartell, a més de la imatge que es veu al cartell, que de fet al programa ja es veuen tots aquests dibuixos, diguéssim, paral·lels o corbits al voltant del dibuix principal. I bé, doncs, mira, em dóna molta alegria que estaran exposats al pati de la Biblioteca Santiago Rusuñol i els sitgetans i els visitants els podran veure.
0: Et pregunto, Pilar, com viu la Pilar al corpus?
1: Doncs mira, últimament el visc, a vegades tinc la sort de poder estar aquí, hi ha en corpus que no puc estar aquí perquè em pilla treballant a fora, que fa uns anys que els estius estic treballant a Formentera. Porto alguns anys que he tingut la sort de poder estar, com va ser l'any passat, que em va convidar la Roser Portes, sí, a participar al pregó, i em va fer molta il·lusió. I quan tinc la sort de ser-hi, el visc, intento participar en tot el que puc. M'agrada moltíssim la tarda del dissabte, trobar-me amb els amics veïns, desfullar clavells, preparar coses. M'agrada llevar-me molt d'hora el diumenge i ajudar a fer la catifa. Últimament estic ajudant amb els amics del carrer de l'aigua, però bueno, altres anys vam fer una catifa, me'n recordo, amb els amics del cable, quan era més petita al carrer Bonaire, que era on vivíem amb els meus pares, sempre m'encantava baixar per les tardes el dissabte a tallar clavells i el diumenge ben d'hora posant-me a fer catifes. Uh-huh. I m'encanta la processó de la tarda, en fi.
0: Sí, el que diem sempre, que el corpus té aquesta vessant més de comunitat, no? Comunitària, no? De que et retrobes amb el veïnat, amb aquell amic, amb aquella amiga, amb aquell veí que inclús potser fa setmanes, mesos que no veus.
1: Sí, totalment. A mi és que és una de les coses que em semblen més maques d'aquesta festa, és el fet de fer comunitat, de fer veïnat, de fer comunitat. Penso que en els temps que corren, ja sempre, per mi, penso que és algo importantíssim, però en els temps que corren, que estem tots com una mica ficats a vegades en les nostres pantalles, en els nostres mons, sortir al carrer i parlar amb el veí mentre estàs creant alguna cosa junts, és que és importantíssim.
0: Sí, sí.
1: Per mi és de les coses més importants que podem fer ara mateix.
0: És com per festa major, no? Aquelles 36 sí. hores, aquells dos dies en què oblidem tot i dediquem exclusivament a viure intensament les nostres festes, en aquest cas el corpus, que és el que ens ocupa. Crec, Pilar, que la música t'ha ajudat, no?, a confeccionar aquest cartell, m'equivoco?
1: La música m'ajuda a confeccionar tota la meva vida. És com una acompanyant meravellosa que sempre la tinc a mi, i sí... Sí, he anat escoltant molta música mentre pintava i...
0: Necessites aquest acompanyament musical, entenc, no?
1: Sí. De fet, jo ara que fa un temps que també faig coses de música i composo cançons, me n'adono de que he escoltat moltíssima música mentre pintava i com quan... o dibuixava, i quan estàs en un procés creatiu estàs molt present. Llavors, tot el que, jo penso que tot el que escoltes t'entra molt més com directe a l'ànima, al cor, que si no és així. Aleshores, és com un moment com molt de comunió amb tot, amb el que estic escoltant, el que estic pintant, i s'enfiltra, i jo penso que després em surten inclús cançons que també tenen a veure amb el que he escoltat i amb el que he estat pintant, no ho sé. És tot un... Uh-huh. Algo molt màgic, no sé.
0: Per tant, diem que la Pilar combina aquesta faceta pictòrica però també musical. He tirat d'hemeroteca, Pilar, perquè he recordat una entrevista que et vam fer l'any 2022, imagina't, han passat 4 anys, quan vas guanyar aquell concurs Cançó de Sant Joan que convocava l'Institut d'Estudis Eivissencs, amb una cançó que vas composar que es diu Invencible Primavera.
1: Invencible Primavera.
0: Invencible Primavera, sí. Com portes el tema musical? Segueixes a composant o ho has aparcat?
1: No. De fet, ara aquest passat vaig estar a Formentera amb un recital de poesia. Vaig poder tocar algunes de les meves cançons amb una amiga que m'acompanya a la guitarra, la Roxana Mourinho, i vam cantar precisament la cançó d'Invencible Primavera i altres temes. I sí, estic preparant com... un nou EP, estic traient alguns singles que estem aquí produint amb un amic, Galafi Núñez, que viu aquí a Sitges també, un fantàstic cantautor i compositor i productor peruà, però fincat aquí. I sí, vaig fent cosetes, no paro. És que per mi, ara mateix, tot va lligat, és el que et deia. Música, pintura, dibuix... No puc deixar de banda... cap d'aquestes vessants artístiques.
0: Doncs precisament la combinació d'aquests dos arts ha propiciat aquest cartell tan fantàstic que ens ha deixat la Pilar Mena per il·lustrar el corpus de Sitges d'aquest 2026. Pilar, moltíssimes gràcies per aquests minuts, per haver intentat, a través de la paraula, doncs el que et deia abans, no? Que de vegades és complicat, no? Poder transmetre així de paraula el que un artista plasma sobre un full de paper.
1: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tota la gent de Sitges que em paren pel carrer. Em sento he sentit molt de carinyo aquests dies i crec que està agradant el cartell i estic molt contenta.
0: Gràcies, Pilar. Felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: dos minuts que passen d'un quart d'onze. Ai, ai, ai. Que m'equivoco. Ah, no, que és correcte. Val, val, val, val. És que ara hi havia unes apreciacions fora de guió. Però bé, no, no, és tot correcte. Doncs ja està. Això, dos minuts passen d'un quart de dotze del migdia i bé, tenim de nou un repàs a les sèries que ho estan petant, sigui per bé o sigui per mal, que també n'hi ha. Com sempre, amb la companyia i de la mà d'en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: I bé, amb el Camil, que cada cop hi ha menys estrenes i cada cop hi ha més remakes. I fins i tot les estrenes de vegades són remakes, també.
1: Sí, sí, bé, ja no sé si és que ens fem grans, pot ser una cosa, que ja recordem coses que segurament la gent jove ja no ha vist. O realment és així, tinc la sensació que sí, s'han fet diversos articles al respecte, no? Que vivim una mica amb l'era del refregit, no? De que hi ha poc, tot això costa molts diners i la gent, les companyies s'arrisquen poc, llavors una cosa que funciona doncs la comencen a explotar fins al punt de doncs això, treure remakes fins i tot anys després d'haver estrenat la sèrie.
0: I no ens cansem? Perquè arriba un moment que veure sempre el mateix també cansa.
1: Jo crec que sí, jo crec que hi ha un esgotament en aquest sentit, però bueno, ells fan els seus números, també la caguen, hem de dir, però és això, és aquest conservadorisme innat en un negoci que si t'has de gastar molts diners, doncs pues mira, els executius s'ho pensen dos cops abans d'apostar per una cosa, diguéssim, nova o original o una mica fora de l'algoritme, i doncs ara, doncs, com que tot està una mica així, no? Com encasellat i molt pautat i tal, doncs és una aposta que cada cop fan, bueno, crec que fan quasi totes les plataformes, però també les fan funcionen pel·lícules, sèries que després ja en parlarem, que es converteixen en pel·lícules que es converteixen en sèries, el mons aquests, el del Martin o el del Tolkien, no? Que et dona per molts productes audiovisuals, doncs...
0: Yeah. Anava a dir, ja ningú mata Chanquete.
1: Exacte, ningú mata Chanquete. No, a més se sabria això, no sé, quan s'estrenés el capítol 1 ja se sabria que Chanquete ha mort, vull dir, ja es farien spoilers, bueno, és clar, és que no. És incomparable, no, les dues eres, comparar coses així.
0: Vinga, va, anem per la primera. I Chanquete ha mort. Anem per la primera, va, que ens porta Disney Plus.
2: Unos años después del instituto, mi vida igual no era lo que yo esperaba. Pero, de algún modo, por primera vez, empezaba a tener fe.
3: Hola, Ru. Me debes dinero.
0: I com la Rua deu diners, haurà de fer coses, bàsicament. I aquí ja tenim l'argument de la tercera temporada d'Eufòria que ha sortit de l'Institut, Camil.
1: Exacte, Eufòria, la temporada 3, ha sortit de l'Institut bàsicament perquè és que han passat 4 anys des de que es va estrenar la segona temporada. O sigui, 4 anys, són molts anys en el món seriefil, no? Ja era bastant increïble que aquesta gent, que ja deu tenir 30 pocs els actors, no? Continuessin a l'institut, i aquest retorn ja s'ha produït una mica, no? Ja quan ja han sortit de l'institut, però continuen tenint els mateixos problemes d'addiccions, necessita diners i per això doncs trafiques amb drogues per aconseguir aquests diners, o et fas un OnlyFans, et dediques a la prostitució. Tota una sèrie de sortides extremes on Eufòria era una mica especialista. És una sèrie, recordem, molt premiada, sobretot a la seva primera temporada, la segona menys, però també alabada per la crítica, amb una base de fans, no? Que presentaven doncs amb bastanta cruesa aquesta joventut una mica perduda, no? Dels Estats Units. I aquesta tercera doncs és una sèrie molt esperada, però clar, tenen el problema primer que es va fer fa 4 anys, han de sortir de l'institut, i després que ha estat molt difícil aconseguir el repartiment original d'aquesta sèrie. Recordem que són actors que van començar amb la primera temporada quan eren molt poc coneguts i s'han convertit en autèntiques estrelles. Estem parlant de Zendaya, estem parlant del Jacob Elordi, estem parlant de la Sydney Sweeney, no? Tres noms ara, diguéssim, top no? en la indústria audiovisual, doncs entre que ha costat reunir aquesta gent amb les seves agendes, que tampoc crec que tinguessin masses ganes de tornar, i això es nota després amb les trames, perquè com que no coincidien moltes vegades amb rodatges, doncs han hagut de fer trames com separades, on no es creuen els personatges, dona una sensació una mica d'estar fet a pedaços, i a part ha rebut moltes crítiques perquè ja sembla que no es regodegi en aquesta visió entre cínica, sense futur i com no, de solucions desesperades, que ja no creus ni el personatge tant per aquestes decisions, i s'ha criticat molt doncs, al director, no? A Sam Levinson, fill de Barry Levinson, un gran guionista de Hollywood, que també crec que se li ha pujat tot una mica al cap, es feia una mica el xuleta de que no, ell treballava sense guionistes, doncs es nota bastant la tercera temporada, amb les actrius ha tingut també uns quants roces als rodatges, hi ha com una visió també que té doncs, bastant misògina i masclista en certes trames que ha tractat, i doncs ara tot aquest hype, no?, que diuen que s'esperava aquesta tercera temporada, se li ha girat una mica en contra, i ara les crítiques estan sent ferotges, i veurem si hi ha la quarta i última temporada, veurem perquè costarà.
0: Sí, hi ha anunciat una quarta.
1: En principi havia d'acabar la quarta, però ja sabem com van aquestes coses, i cada cop sent més difícil doncs, trobar doncs, forat per encaixar les agendes de les tres superestrelles. També, per cert, en aquesta tercera temporada, petit paper de Rosalía, aquí ho deixem, aquí tinc curiositat a veure si la troba, i doncs això, una sèrie que s'esperava com potser no, el gran èxit de la temporada a nivell de crítica, premis i tal, i doncs que ha estat rebuda doncs molt, molt, molt malament.
0: D'acord, doncs el primer plat trencat, la tercera temporada d'Eufòria. Vinga, canviem de plataforma i ens anem a Apple Plus.
4: Estoy dentro.
5: ¿Tan rápido? Llévate unos cuantos.
4: Puedes esperar, tengo que cogerlo.
5: ¿Quién coge el móvil en pleno robo?
4: La vida es compleja. Pero a pesar de todo, conseguía que funcionase. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía prometedor.
6: ¿Quién es ese tío?
7: ¿Él mismo se organiza una fiesta de bienvenida?
6: Es como el gran Gatsby.
8: Owen Ash, mis amigos me llaman Ash.
9: Andrew Cooper.
8: ¡Coop! Su reputación le precede.
9: Soy un hombre sencillo.
8: Ambos sabemos que no es cierto. Diría que tienes pinta de ser complicado. Resulta que no tenía ni idea de cuánto lo eras.
9: ¿Puedo explicarlo?
8: ¿Seguro?
9: ¿No vas a entregarme?
0: Vicios ocultos, que és la segona temporada d'aquest senyor de classe mitja que entrega a robar a casa dels veïns per fer la vida.
1: Per mantenir l'estatus, no? Sí, el protagonista, John Hamm, que és aquest doncs, home amb diners, amb una bona feina, que al principi de la primera temporada ja es queda sense feina, tot se li ensorra, i per no haver de dir i haver de renunciar doncs, a aquesta vida privilegiada, es dedica doncs a robar a casa dels seus veïns, dels quals ho sap tot, no? té informació privilegiada en aquest sentit. I és d'aquestes sèries que dius, el plantejament, te'l plantegen, dius, és xulo, és interessant, però no pot durar massa, no ho poden allargar massa el xiclet, això. Doncs resulta que sí, hem fet segona temporada i realment la mantenen i continua enganxant, perquè és una sèrie que, això sí, està molt ben rodada i és aquesta sèrie que enganxa. A més, té un repartiment, doncs, ja dèiem, el John Hamm, no?, en aquest paper, que aborda aquest paper una mica de tio cínic, no?, amb aquesta pose sempre impecable que té, l'Amanda Pitt, l'Olivia Moon, i en aquesta segona temporada un personatge que hem escoltat la veu, del James Marsden, que és aquest nou veí que arriba al barri i que sap bastantes coses i descobreix una mica el pastís que té muntat John Hamm, però en comptes de denunciar-lo, que seria el que faria qualsevol, doncs té uns altres interessos i intenta pactar amb ell per bueno, no ho desvetllarem aquí, qui vulgui veure-ho, doncs ho veu a la segona temporada. Una sèrie doncs diria que divertida, no? Té com un humor així una mica negre, juga també una mica amb el thriller, a veure si l'enganxaran o no l'enganxaran, com sempre et poses moltes vegades de part de, del protagonista, malgrat que sigui un lladre, però bueno, està robant a gent que és...
0: Robin Hood,
1: exacte,
0: sí.
1: Exacte, sí, una mica Robin Hood, i doncs... A més, una sèrie que es va... després de la primera temporada, i fa pocs mesos, es va tornar a pujar sobretot a xarxes, perquè hi havia un clip d'aquesta sèrie del John Hamm com donant-ho tot a una discoteca que ha estat carn de meme, a més amb una música que no... Li posava una música que no era la que tenia la sèrie, però que funcionava molt millor, i doncs es van fer milers i desenes de milers de memes amb això, i la sèrie doncs ha agafat un xup-xup doncs, per aquesta estrena d'aquesta segona temporada.
0: De Vicios Ocultos a Apple Plus. Vinga, tercera proposta, una altra, i aquesta final de temporada o última temporada a Prime Video.
10: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
11: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
12: Venga, vamos al lío, ¿eh?
13: Creemos que el patriota anda detrás del V1.
14: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el patriota, será inmortal.
11: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
15: No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.
0: Doncs han decidit arribar a la darrera de les temporades de The Boys.
1: Sí, sí, cinquena temporada i última temporada de The Boys. Qui hagués dit quan es va estrenar la primera temporada que seria una sèrie que anticiparia una mica el signe dels temps, més que qualsevol altra sèrie o política o molt seriosa, perquè realment el que va començar una mica com una, no diria bufonada, però era una sàtira com molt anada d'olla, doncs a mesura que han anat passant els anys i han anat passant també les temporades en paral·lel, doncs aquestes línies paral·leles s'han anat apropant i realment moltes coses de les que veus a The Boys no et sorprenen massa ja, i fins i tot algunes coses de les que veus en realitat diries això és The Boys o és real, no? Recordem que és aquesta història de superherois que va sortir una mica amb la onada aquesta, no? de Marvel, els IDCs i tot això, però que li donava la volta, no? Que si els superherois et diuen que això, el gran poder ve una gran responsabilitat, doncs aquesta sèrie defensa el contrari, que amb un gran poder doncs ve traumes, corrupció i gent autènticament desequilibrada que amb l'excusa de tenir poder doncs es permet fer el que li dona absolutament la gana. En aquesta darrera temporada, doncs, a Homelander, que és un dels, no, un dels protagonistes inicials de la sèrie, doncs es acaba aquesta conversió en una mena d'ídol feixista, no, tot
0: sí,
1: poderós.
0: Protofeixista, sí, sí.
1: Sí, sense proto ja directament, no? Amb aquest America First i aquest discurs que, bueno, podem sentir llegint els diaris o mirant les telenotícies. I ara doncs l'altre bàndol dels superherois que se n'adonen que això s'han anat de mare i intenten parar-li els peus. El problema és que qui l'intenta parar els peus, el personatge que interpreta Carl Urban, doncs tampoc queda clar si un cop es carregui Homelander es convertirà ell en un altre ídol feixista, en un altre Messias, no? I llavors jo crec que això és l'interessant d'aquesta sèrie que més t'ho ven amb molt humor negre, molt de gore, molt de sang, molta salvatjada, no és aquesta cosa blanca de Marvels i tal, sinó que és una cosa de, bueno, què passaria si realment hi hagués gent que tingués poder, molts poders, i què passaria amb el món, no?, amb això. I és, bueno, a veure com li posen el nus final, el llacet final a aquesta sèrie que ha estat un dels grans èxits de Prime Video.
0: Doncs The Boys, la darrera de les temporades, la cinquena i darrera temporada que es podrà veure, que es pot veure ja a Prime Video. I ara ens n'anem a Disney Plus.
16: Oye, ya os llamo luego.
17: Vamos, Dewey, ya lo has visto mil veces. Por abajo. Estoy diferente. Pero, todo en mí es diferente. Mi novia, lo mejor del mundo entero, mi hija Lía.
18: Papá, déjalo ya.
17: Mi vida es fantástica. Solo he tenido que alejarme totalmente de mi familia.
19: Acabamos de saber que Malcolm lleva intencionadamente apartado de esta familia estos años.
20: Todos sabíamos que Malcolm acabaría traicionándonos. Si comparamos, Rhys no está tan mal.
21: El incesante comportamiento antisocial de esta familia y lo miope de sus prioridades es tóxico para mí.
19: Puedo al menos abrazarte.
0: Doncs al final és Malcolm que torna de mal en peor.
1: Exacte, parlàvem de refregits, doncs suposo que una sitcom, no? Malcolm in the Middle, que és aquesta sitcom del principis del 2000 i que va marcar una mica tota una generació perquè li donava una mica la volta, juntament amb Matrimoni con Hijos, a aquestes famílies americanes on tot era perfecte i tots, no?, es recolzaven i tot era meravellós, li donaven la volta i era una família una mica doncs, esbojarrada, desestructurada, els pares estaven sonant.

0: mateixa trama és la que va seguint del primer al quart capítol. Llavors, és un format una mica estrany i, bueno, doncs que tothom li ha sorprès que tants anys després tornés, bueno, no hi havia manifestacions per demanar que tornés Malcolm in the Middle. I doncs bé, ara ens trobem amb aquesta Malcolm de Mal en Peor, que ha aconseguit, això sí, reunir tot el, també el repartiment inicial, on destaca sobretot Bryan Cranston, que és diguéssim el pare de la família. De fet, aquest va ser el seu primer paper on va ser reconegut, no? Un paper molt còmic. I recordem que després d'això, doncs, va venir Breaking Bad, no? Un paper completament oposat, una de les transformacions potser més espectaculars de la televisió, no? D'aquest personatge com molt simpàtic i molt boig en Heisenberg, no? El protagonista de Breaking Bad. Doncs torna Bryan Cranston també fent de pare, i ja ho hem sentit una mica al tràiler, la història de Malcolm, que s'ha doncs, allunyat per salut mental de la seva família durant molts anys, i ara amb el 40è aniversari de bodes dels seus pares, doncs es torna a reunir la família, i evidentment amb una família tan disfuncional doncs hi ha coses, passaran coses. Doncs... 4 capítols, mitja hora, Malcolm de Mal en Peor, una mica apel·lant a la nostàlgia i als, no, als seguidors d'aquella sitcom original.
1: Doncs ja disponible a Disney Plus. I ara ens n'anem a HBO Max.
2: Oh God, look at this. She has risen!
3: No! I was never dead.
2: Hallelujah!
4: Wow!
3: I have been told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail.
1: És un trailer molt visual, per tant, sí. Doncs el deixem aquí, oi? La cinquena i darrera temporada de Hacks.
0: Hacks, una altra sèrie que tenca, no?, que tenca la seva etapa amb la cinquena temporada, com The Boys, i és una de les comèdies més premiades dels darrers anys. Ha estat una sèrie molt estimada als Emmy, i doncs que ja venia com a la quarta, ja es notava que això ho estaven allargant una mica, i jo crec que amb bon criteri han decidit tancar la paradeta en aquesta cinquena temporada. Per qui no l'hagi vist, molt recomanable, la pot veure des de la primera temporada. És aquesta sèrie que, diguéssim, explica la relació entre dues monologuistes, no? Dels Estats Units, còmiques. Una ja molt veterana, que ja les ha vist de tots colors i que sembla que està a punt com de retirar-se, i després la jove, que comença com a guionista de la més veterana, i doncs que va pujant a l'escalafó, va fent el seu camí, i bàsicament la sèrie és la relació entre elles, entre aquests dos personatges femenins que estan fenomenalment construïts. A més, la Jean Smart, la veterana, doncs, fa un paper impressionant, i aquests dos personatges que s'estimen, que s'odien, que es necessiten, però també es manipulen, es destrossen psicològicament i professionalment, però en el fons, diguéssim, que s'estimen i s'admiren, no? Uh-huh. I és una sèrie que en realitat amb un somriure doncs et parla de... aconsegueix parlar de temes com el feminisme o l'envelliment o la fama o el preu que estan disposades, perquè estan disposades a pagar un preu molt alt perquè li riguin els acudits, no? I per ser conegudes, doncs parla de tots aquests temes amb carinyo i amb un somriure. Llavors, darrera temporada que acaba, no?, amb un bon nivell, i doncs una oportunitat per qui no hagi vist, doncs a veure una de les comèdies, les millors comèdies dels darrers anys.
1: Uh-huh. Doncs Hacks, la cinquena i darrera temporada, com dèiem, a HBO Max. I ara ens n'anem a una de les poques estrenes que presentem avui, que en Camil ens recomana especialment. Està a Apple.
5: Soy Tom Loftis.
6: Encantado,
5: Tom.
6: Arthur.
5: ¿Te apetece tomar un café?
6: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
5: ¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
6: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
5: ¿El qué?
6: Que aquí pasan cosas malas.
5: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones...

0: cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
1: ¿Hubo canibalismo?
0: No. No creo que sea cierto.
2: Aquí ho hem d'explicar, clar, hubo canibalismo, és que ja han marcat un quadre amb un...
3: Sí, diu que no,
2: diari.
3: Diu que no, i darrere seu hi ha un diari, una portada enorme d'un diari amb el titular Canibalisme en primera plana.
2: Correcte, és La maldició de Widow's Bay.
3: És La maldició de Widow's Bay, que és una sèrie, podríem dir que aparentment és de terror, però que en realitat és molt més que una sèrie de terror, i que parteix d'una premissa com molt interessant, que és què passaria si d'una illa maleïda per moltes malediccions la intentessin convertir en un destí turístic, no? Uh-huh. Doncs ho hem sentit una mica al tràiler. El seu protagonista és el Matthew Rhys, el fenomenal protagonista de The Americans, que aquí fa d'aquest alcalde d'una petita població d'aquesta illa de Nova Anglaterra, que és un univers, no?, que ens porta una mica, doncs, Stephen King, a Lovecraft, no?, aquesta, no?, a la costa est nord dels Estats Units, amb aquesta boira i aquestes llegendes. I aquest personatge que arriba és l'alcalde del poble, diu que totes aquestes històries són contes de vella, i intenta, doncs, aixecar allò i fer un parc i portar la gent de turisme a una illa que està com mig morta, no?, mig abandonada. El problema és que tot el que ell pensava que eren contes de vella, doncs sembla ser que són bastant reals. I hi ha una mica aquest joc que juga, evidentment, amb el terror, però també amb l'humor negre, amb la crítica... és una barreja de gèneres que no t'esperes, sincerament, i que si hi entres t'ho passes molt bé. És una sèrie com... A mi m'ha sorprès, realment no venia, no?, amb el titular de ser, doncs, una gran sèrie d'aquesta temporada, no se'n parlava massa, però resulta que sí, que està funcionant, que està agradant, i doncs és una mica una barreja entre Twin Peaks, una sèrie de Stephen King, i Arrested Development, una comèdia. És una cosa molt boja, llavors, molt recomanable, una sèrie que funciona, que per la gent que li agrada la por, el terror, també, doncs, té moments que fa bastant de por, i 10 episodis de 35-40 minuts, no són massa llargs i bastant ràpida de veure, i que segurament, doncs, segurament, perquè ha estat bastant ben rebuda, doncs hi haurà segona temporada.
2: Doncs La maldició de Widow's Bay, que es pot veure a Apple. I ara portem el camió de sucre i ens n'anem a Prime.
4: Well, sí.
5: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
6: Entonces, yo te ayudo a estudiar y tú te haces pasar por mi novio para llamar la atención de Justin. Trato hecho.
5: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
4: 5 de la tarde, martes.
6: Ensayo. 7 de la mañana, martes.
4: Entreno.
6: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
5: Oye, relaja.
4: Si queremos pasar como novios, tendrá que haber algún beso.
6: Acabo de conocerte.
4: ¿Y qué vamos a hacer? ¿Darnos la manita?
5: ¿No ves que estoy con las manos en la masa?
4: Yo también. Finge que te gusto.
5: Está bien.
2: Doncs ja... És que ens anava a dir ja. No cal mirar-la, oi? Off Campus.
3: Off Campus... Bueno, no cal mirar-la, però clar, la gent que veu aquest tipus de sèries, i que és molta, perquè ha estat una de les sèries més vistes de la temporada, vull dir, a Prime l'ha patat, en només 12 dies ha aconseguit 36 milions d'espectadors, superant, doncs, Richard o El verano en que me enamoré, que eren dos grans sèries de la plataforma. Doncs la gent, és veritat, ja saps una mica el que vas a veure,
2: sí,
3: ja hem sentit el pla.
2: Ja saps com acaba.
3: Exacte, però la gent, doncs, és com això, et dona confort, dius, veure una cosa que ja sé, que no vull grans problemes, no vull que m'estressin, no vull passar por, vull passar una bona estona i vull veure una cosa que sigui com una mica familiar. El pla ja l'hem sentit mil vegades, no? Ja ho estàvem sentint al tràiler. A ella, a la noia, li agrada un noi, el noi passa una mica d'ella i ella, per cridar la seva atenció i intentar posar-lo gelós, doncs pacta amb un altre noi, que és l'estrella de l'equip d'hoquei de la universitat, doncs per fer-se passar per nòvios i intentar posar gelós aquest tercer. Que a més s'assemblen molt. Vull dir,
2: sí. Jo he vist el tràiler i dic que no sé quin dels dos és ara aquest.
3: Sí, costa com diferenciar, dius, vale, ara és el que li agrada o el que evidentment li agradarà, perquè Evidentment, evident, quan comencen a fer aquest pacte, doncs les coses...
2: El roce hace el cariño.
3: El tema és que, clar, és una sèrie que venia molt esperada, tenia una base de fans molt gran, perquè hi ha una sèrie de novel·les romàntiques, no?, al voltant de... per adolescents, sobretot, però no només per adolescents. Doncs que ja se n'havia parlat molt a TikTok, a xarxes, i doncs és una sèrie que ja era esperada, i evidentment, doncs l'ha patat. I l'ha patat també perquè... a diferència d'altres comèdies romàntiques on doncs a vegades hi ha doncs, certs comportaments que si s'analitzen una mica en fred doncs són una mica tòxics, doncs en aquesta la gent i a la crítica i a la gent li ha agradat molt el tema de que era una parella doncs bastant sana, no? De que ja són personatges atractius, evidentment tenen molta química, però que alhora doncs sobretot el paper de masculí doncs se surt una mica d'aquest no, galant que li ha de solucionar els problemes a ella i, tant, i se surt d'aquest camí i és una mica algú que, doncs, que és un amic d'aquesta noia, que la respecta, que tenen una relació molt sana, una relació on tampoc s'han de solucionar tots els problemes l'un a l'altre, i des d'aquí doncs van construint una cosa i la van fent créixer i la fan creïble. Llavors jo crec que per aquí ha atrapat a molta gent, i dintre d'aquest gènere doncs és una proposta interessant i que ja s'està evidentment, com dèiem abans, com funciona, doncs ara ja prepara't perquè en aquesta universitat hi ha una altra parella, doncs serà la protagonista de la segona temporada, aniran ampliant una mica aquest univers d'aquest campus, no? Doncs,
2: sí, rotllo Bridgerton, per entendre'ns.
3: Sí, per entendre'ns, exacte. Crees aquest univers on després et pots permetre... Crees les regles del joc, la gent li agrada, ja saps que jugaràs amb, pues, això, tensió sexual no resolta, triangles de personatges, jugaràs amb tot això, però no cal que siguin els dos mateixos protagonistes, i has de, si trobes altres històries amb gent amb carisma, doncs tiraràs per aquí, llavors. També, pues, això, no volen riscos, parlàvem al principi, i tiraran per aquí. Però bueno, una sèrie doncs que a qui li agradi aquest gènere de la comèdia romàntica doncs la gaudirà.
2: Doncs Off Campus, que també ja es pot veure a Prime Video. Qui vulgui, repeteixo, deixeu el sucre a la porta del menjador perquè ja n'hi ha prou a la sèrie. Vinga, següent proposta. Ens n'anem a Movistar Plus espanyola.
1: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo? Claro.
7: ¿De qué os conocéis?
8: Del cole, de toda la vida.
1: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa? Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
9: Esta hija de puta no viene para dos días.
10: La matamos.
11: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
12: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
13: Y tú sola.
14: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
15: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
16: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
17: Bueno, yo te puedo ayudar.
18: Un aplauso para Bárbara.
19: Igual valgo para esto.
2: Bueno, ja es poden imaginar, comèdia espanyola sobre dones en situació d'acceptar la madurez, per dir-ho d'aquesta manera. Se tiene que morir mucha gente.
3: Exacte, si abans doncs, Off Campus era aquesta comèdia dolça, romàntica, empalagosa, podríem dir fins a cert punt, aquí és tot el contrari, és una comèdia doncs, amb mala llet, cínica... i que gira al voltant d'aquestes tres protagonistes, que són l'Anna Castillo, que és com la protagonista, que és una guionista televisiva, doncs bastant frustrada, enganxada doncs, a les benzodiazepines, amb una sensació de que tot li està anant malament, la seva amiga, que és actriu, o vol ser actriu, però serveix cafès i no acaba de treure el cap, que es troben... amb una antiga amiga de la infantesa, que és el tercer personatge, que és Macarena García, que és una dona que s'ha quedat embarassada i que està casada amb un gran empresari, molt més gran que ella, i és una mica com reprenen aquesta història d'aquesta amistat, no? Amistat... La creadora, la Victoria Martín, parla d'això, no? De les arestes, de que volia retratar una mica les arestes de l'amistat femenina, no? No que tot sigui meravellós i que siguin un suport les unes pels altres, sinó que doncs això, doncs que una quan l'altra li va bé, doncs li rebenta, o se sent millor quan l'altra, la teva amiga, li està anant una mica malament. Vull dir, tenen totes aquestes arestes en aquesta relació, i bueno, molts diàlegs afilats, mala llet i capacitat de riure's de coses que probablement en altres sèries doncs, s'enfocarien des de, més aviat des del drama, no? Sis episodis de 30 minuts, està basada també en una novel·la original de la Victoria Martín, que és humorista, que és podcaster, que és guionista, que va intentar que això fos una sèrie, en realitat la va crear com una sèrie, no la va vendre, no li van comprar, ella va fer un llibre que li van publicar, després, doncs, sobretot amb l'Estirando el Chicle, amb aquest podcast, doncs, ha estat com molt coneguda, sobretot a xarxes, i arran d'aquest reconeixement doncs, li han donat l'oportunitat de aconseguir fer el que ella volia fer des d'un inici, que és que això sigui una sèrie de televisió.
2: Doncs aquesta... Per cert, tinc una pregunta pel Camil, eh? Hi ha molts més guionistes protagonitzant sèries de televisió que guionistes percentualment al comú de les feines, oi?
3: Jo crec que és com un... no? Deu ser com una cosa de teràpia, quasi, no? Sí. Perquè el guionista és com una feina com absolutament invisibilitzada, sobretot aquí a Espanya, no? Tu no saps qui és el guionista de la sèrie normal. Bueno, ho saps si ets del RAM, però si no... No són coneguts, no van als premis, no se'n parla d'ells. I llavors, pues, la manera que tenen és de dir, pues, jo soc guionista, pues jo, pues, faig que el protagonista...
2: Poso un guionista a la sèrie, ja està.
3: Sí, guionista, i doncs fer una mica de teràpia mentre estàs escrivint aquesta sèrie, suposo.
2: Vinga, i un altre espanyol, aquesta seriosa i aquesta ha cridat molt l'atenció. Diguem, una miqueta un retrat de la Barcelona real. HBO Max.
7: Perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
8: Visca Can Mosca!
10: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
13: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
17: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores
10: sí,
17: setmanal
10: sí,
17: d'aquí?
10: Sí, sí,
0: jo tinc una feina.
9: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
8: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
1: Ens apugen el lloguer per 6.
15: Això és legal.
13: Suposo que volen fer pisos turístics.
14: Tots estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
3: I ara què collons fotem?
17: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
3: Com?
17: Legal, legal, no és.
2: I a partir d'aquí la trama. Una trama que està basada en una història real. No estem veient el serial de TV3. No, encara que hi hagi molts actors que s'ho semblin, oi? Sinó una cosa molt més seriosa, Camil.
3: I tant, i a més anàvem sentint els diàlegs i tot ens sonava, no? Bastant.
2: Rabalejar.
3: Rabalejar, exacte. Aquesta sèrie del Pol Rodríguez, que és el creador d'aquesta sèrie, que és una sèrie com bastant... És una mica la seva història, la història de la seva família, no? Els seus pares eren els propietaris d'un restaurant centenari d'aquest del Raval, que li deien Can Mosques, precisament, perquè deixaven com el bacallà allà a secar fora i doncs hi havia mosques i popularment era conegut així, que va desaparèixer, crec que va ser ja per pandèmia, es va juntar com la pandèmia més un fons voltor que va comprar la finca i, evidentment, doncs els va intentar i va aconseguir fer-los fora. Llavors, una mica la història aquesta és una venjança, entre moltes cometes, del Pol Rodríguez, cap a la història de la pèrdua del restaurant familiar i del restaurant, sobretot, dels seus pares, no? Hem sentit el tràiler, la història és la mateixa, l'únic que, ja també ho apuntaven, no? Ells descobreixen una possible manera d'evitar això i que no és legal del tot. Una sèrie doncs, que respira veritat, no? Dirigida pel Pol Rodríguez, hi ha uns quants capítols que també dirigeix l'Isaki La Cuesta, la primera sèrie espanyola seleccionada oficialment a la Berlinale, molt ben produïda i això, que respira molt de veritat, rodada al Raval, amb molts veïns del barri, en les finques reals i un grup de protagonistes doncs, encapçalat per l'Enric Auqué, que és una mica seria el personatge de Sergi López, que aquí fa com de representant d'aquests fons voltors que estan comprant la ciutat de Barcelona i no només Barcelona, la Maria Rodríguez Soto, el Francesc Orella, vull dir, un repartiment molt potent per una sèrie que s'ha rodat a més en català, estrenada en HBO Max, però rodada bàsicament en català, també sentim el castellà, l'àrab, l'urdu, l'anglès, tots idiomes que podem sentir només donant-nos una volteta pel Raval. Això, molts veïns dels barris com a extras i reforçant, no?, aquesta sensació quasi de documental, no?, que uh-huh. Això la Cuesta amb les coses que fa té aquesta cosa, no? que fa ficció però sembla documental, o sembla documental i et pregunta si és ficció, aquesta, no? Aquesta fina línia que la separa, doncs la domina a la perfecció, i doncs una sèrie a seguir.
2: Doncs revela ja que es pot veure ja també a HBO Max. Vinga, ja ens anem ja cap a la recta final de les propostes d'avui. Va haver un moment a la història que Nicolas Cage va deixar de fer-se gran, ja era gran, però continua igual des de fa, anava a dir gairebé des de Living in Las Vegas. Vinga, Prime Video.
20: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
21: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
20: ¿Vas a ponerte insoportable?
21: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
22: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
20: ¿Qué coño pasa aquí?
21: Ahora no puedo explicártelo.
20: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido.
2: Nicolas Cage, que és un investigador, que a més és Spider-Noir.
3: Totalment. Estàvem sentint aquest tràiler, no? I té aquest aroma de cinema negre, no? De la, no? La dona que es presenta al despatx del detectiu, que és un detectiu doncs, amb tot de problemes, i que li demana resoldre un cas amb la particularitat de que, en aquest cas, el detectiu és Spider-Man, però a més no és l'Spider-Man que coneixem, no? S'han fet moltes versions de Spider-Man. No sé si recordaràs, hi havia una pel·lícula d'animació absolutament recomanable, que és Spider-Man Into the Spider-Verse, no? En aquest univers Spider-Man, on, per temes de trama, comencen a aparèixer molts Spider-Mans de mons paral·lels, no? Que són molt diferents. I un d'ells és aquest Spider-Noir, que és una mica l'Spider-Man dels anys 30, en blanc i negre, com molt petitet, és una altra versió d'aquest heroi, que en aquest cas només podia protagonitzar algú que li va tan al risc com Nicolas Cage, que és algú que ja més que un actor és com una icona, no? De tan passat de voltes que són les seves actuacions, i fins i tot de les decisions que pren en les pel·lícules on apareix, no? Hi ha pel·lícules absolutament delirants on Nicolas Cage és una mica el protagonista, i s'ha fet com aquesta, té aquesta aura d'icona pop quasi, que la gent ja li riu tot el que fa, totes les frases, i el tio ho ha donat tot per interpretar aquest Spider-Man, que és un, doncs, un detectiu privat, ja gran, una mica que ha renunciat als seus poders, que no vol saber res d'aquest Spider-Man, i que es dedica a resoldre casos com a detectiu privat, i evidentment en un d'aquests casos doncs, haurà de tornar a posar-se doncs, les malles i a tornar a ser, veurem quin tipus de Spider-Man.
2: De superheroi.
3: I a més una proposta com molt, molt estranya, molt divertida, molt, molt, molt original. Rodada, molts capítols rodats en blanc i negre, amb aquesta... Sembla més una sèrie de Marlowe que de Spider-Man. I en aquesta cosa raruna on Nicolas Cage hi mou també, doncs hi ha una sèrie com bastant interessant, i que no només als fans de Spider-Man o de Marvel els hi pot agradar, sinó que jo crec que doncs pot aspirar a que la vegi un públic més ampli.
2: Doncs aquesta proposta és Spider-Noir, amb el protagonisme de Nicolas Cage. Deixem el Cabo del Miedo per al mes que ve.
3: Perfecte.
2: Perquè estem acabant, però aquesta reflexió final que ens volia fer el Camil sobre el pas. Abans les sèries bevien de les pel·lis, i ara ja hi ha pel·lis bevent de sèries.
3: Exacte, ja és com una tendència, no?, de grans plataformes, Netflix, Prime Video, que converteixen les seves sèries d'èxit en pel·lícules, a vegades com per tancar una mica la història, no? I ve a cuento arran de l'estrena fa molt poc de Mandalorian and Grogu, que és d'aquesta pel·lícula sobre Mandalorian i Baby Yoda de Star Wars, que diguéssim ha servit una mica per tancar la sèrie original de Disney, i que no és el primer cas, no? És ho veiem també fa poc en Peaky Blinders, no? Tancant la història del Tommy Shelby amb una pel·lícula. Heartstopper, que és aquesta sèrie juvenil, no? LGTBI, que va ser molt ben rebuda a Netflix, però que han decidit que els hi funcionaria millor, en comptes de seguir amb la sèrie, doncs, tancar-la amb una pel·lícula. El verano que me enamoré, que en parlava abans, no? D'aquestes sèries de Prime, també la tancaran amb una pel·lícula. Jack Ryan, a Prime, també serà pel·lícula. Jack Ryan en realitat ha fet com el viatge anada i tornada, perquè va començar sent novel·la, després va començar sent pel·lícula amb molts actors diferents, va ser sèrie i ara torna a ser pel·lícula, no? I és una mica aquesta cosa de no saber com, de que els surt, en definitiva els surt més barat fer, és més barat fer una pel·lícula que una sèrie, no? I llavors fan els seus números i diuen, pues mira, doncs abans de fer dos temporades més fem una pel·lícula i ho tanquem aquí.
2: Però pel·li al cine o pel·li per plataforma?
3: Aquesta és l'altra, pel·lis que s'estrenen al cine, però també moltes pel·lis que estrenen a la seva pròpia plataforma, i seria com un capítol llarg d'una sèrie, no? Doncs això, és una tendència a l'alça, i com que ja parlàvem dels refregits, jo crec que és una tendència que veurem encara més.
2: Està evolucionant també el món de les sèries. Camil, gràcies, com sempre.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I ja ens retrobem abans de l'estiu, en farem un altre. I a tots vostès, com sempre, gràcies per l'atenció. Són les 12, que passen un molt bon dia i fins demà.
4: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.

0: Alberto Núñez Feijó mou fitxa després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE i ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. El líder popular ha llançat la seva última oferta per una moció de censura just 8 anys després de la que Sánchez va presentar contra Mariano Rajoy. L'excomissari Villarejo canvia de versió davant del tribunal del cas Kitchen. Assegura que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava. Acord entre les institucions europees sobre la directiva per retornar immigrants als seus països d'origen o deportar-los a tercers països. El Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea han pactat un text que endureix la política migratòria i que avala el model de Giorgia Meloni de centres de deportació fora de la Unió Europea. El govern libanès assegura que Hezbollah i Israel han acceptat un alto al foc després de les converses de Donald Trump amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb representants del moviment xiïta libanès de l'altra. L'escalada bèl·lica al front libanès era un dels esculls en les converses dels Estats Units amb l'Iran. Trump diu que continuen a bon ritme. Els rebuts de la llum i del gas s'encariran a partir d'aquest mes, després que ja no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol per la guerra de l'Orient Mitjà. Les que sí que es mantenen, almenys fins a final de mes, són les ajudes per als carburants. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que farà el Papa Lleó XIV, està prevista íntegrament en castellà. El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del Pontífex i el català perd presència respecte a la missa que va oficiar Benet XVI el 2010. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Prop d'un 18% dels docents han votat en el primer dia de la consulta per donar suport o no al preacord que la USTEC i professors de secundària van signar divendres amb el Departament de... La consellera avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. La consulta s'allargarà fins dijous al migdia. Esports.
1: L'Igualada ha situat l'empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter. I pel que fa a l'Espanyol, aquest dilluns ha engegat la nova campanya d'abonaments. La voluntat del club blanquiblau és consolidar la xifra rècord d'aquesta temporada passada i per això els preus per al curs que ve seran els mateixos.
0: I el temps aquest dimarts ens donarà petites novetats.